0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Yes, I am.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3...

0: gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

Falou, Dani.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom.
1: Lola Casadellà Puig.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 22 d'abril de 1944.
4: Matrícula.
1: 35.160.

0: Capítol 2. Lola Casadella, líder de la resistència.
1: La situació política a Europa és cada cop més tensa. La Lola treballa en una botiga de queviures i a l'ombra col·labora amb la resistència. L'estiu de 1942, la Lola es prepara per viatjar a Grenoble amb la missió d'organitzar un grup de joves combatents.
2: Però el 20 d'agost, un esdeveniment capgira els plans. Un camarada de l'organització, conegut com en Navas, és detingut. Actua com a enllaç, movent informació i documents d'un lloc a l'altre amb la seva bicicleta. Un accident el deixa estès a la carretera. Els papers que amaga es dispersen per terra, quedant a mans de la policia. La seva captura posa en risc tot el grup. Quan en Navas recobra el coneixement a l'hospital, dona l'alarma. La Lola actua ràpidament. Amaga les màquines d'escriure, les multicopistes i tota la documentació comprometedora que guarda la botiga de xarcuteria i que viures, on treballa i viu. Quan la policia arriba, no hi troba res. Tot ha desaparegut, com si mai hagués existit. Tanmateix, se l'enduen.
1: Així ho relata la mateixa Lola al llibre de la Neus Català. L'actriu Maite Oger ho interpreta.
3: Registraron el piso y al no encontrar nada, pues me dijeron que les acompañase. Llegamos al centro de policía jurídica y empezaron a interrogarme. Yo, nada. Sacaron el rollo, las cartas escritas por mí a Navas, me hice la tonta. Les contesté no sé qué cosas. Me encerraron en una celda sin darme de comer ni de beber. Al día siguiente volvieron a la carga. Me dijeron que Navas se había escapado, que yo estaba sola y que sería mejor que dijera la verdad. Nada. Al final decidieron llevarme al Palacio de Justicia, al Petit Depot, y allí esperé 6 semanas.
2: La Lola no parle y les autoritats la trasladen a la presó militar de Lió mentre espera el judici.
3: El juicio era a puerta cerrada. Los abogados, los detenidos, los jueces y los asesores y guardias. 2 siluetas estaban sentadas en los bancos del público, la Gestapo. A mí me condenaron a 2 años de cárcel y 1.200 francos de multa por infracción a la ley de los extranjeros por atentar contra la seguridad interna del país.
2: Malgrat no tenir cap prova concloent contra ella, condemnen la Lola a 2 anys de presó i 1.200 francs de multa. Així comença el seu periple per les presons franceses.
1: Primer la tanquen a la presó militar de Sant Josep, a Lió. Allà controla diftèria i la traslladen a l'Hospital de Contagiosos sota vigilància constant de 2 guàrdies. A l'hospital rep una carta del Jacinto Gené, enviada des de Suècia. Les monges infermeres, encuriosides, li pregunten pel seu marit i pels motius de la seva detenció. La Lola respon senzillament: els alemanys no m'agraden. Quan es recupera, la traslladen a la presó de Les Baumets, a Marsella. Darrere dels barrots, les preses desafien les SS, celebrant la Festa Nacional Francesa.
3: El 14 de julio de 1943 se celebró en las celdas con banderas, adornos. Bueno, esto hizo que las guardianas se pusieran negras. Enviaron a los calabozos a todas las que cogían, pero llegó un momento en que faltaban calabozos. Pues entonces nos prohibieron el correo, las visitas y los paquetes.
1: El Nadal del 43 es viu amb certa alegria a la presó. Els arriben notícies dels avenços dels aliats a l'Àfrica del Nord i del retrocés dels nazis a la Unió Soviètica. Aquestes notícies els donen ànims, i més quan la resistència els fa arribar un missatge que les volen treure de la presó.
3: La resistència nos avisó para que nos preparáramos de noche, que nos vistiéramos sin hacer ruido. Pensaban venir a liberarnos. Ya sabíamos que en varias cárceles pues ya lo habían hecho.
1: Però, en lloc de camarades de la resistència per alliberar-les, arriba la Gestapo, que les porta de Marsella a Rennes. Des de la costa mediterrània a la costa atlàntica, en tren.
3: En cada vagón había un alemán con ametralladora. Al bajar del tren se armó la de San Quintín cantando la marsellesa, los partisans y todo el repertorio. A grito pelado.
2: Travessen tot Rennes cantant, i això té conseqüències. Com a càstig, les aïllen sense cartes, sense visites i sense paquets. Un matí entra una guardiana i demana per 3 dones. Les preses volen saber per què, però la guardiana no dona explicacions i es neguen a delatar les 3 dones que busquen.
3: Cuando se abrió la puerta y entraron 6 gendarmes, una lluvia de zuecos les cayó en la cabeza. Uno sangraba, Entonces se retiraron, pero se llevaron a una de las nuestras que se debatía y chillaba: camaradas, me llevan. Con el alma en un hilo, pues la vimos desaparecer. Al cabo de cierto tiempo entraron a la fuerza los gendarmes, 10 o 12, y otros se quedaron fuera. Otra vez, la respuesta fue inmediata. Se ve que los zuecos hacían daño, pues no insistieron más. Y esta vez fuimos nosotras quienes cogimos a 3 gendarmes, uno grande, fuerte, y nos vimos negras para neutralizar a ese tío.
2: Les garrapen, les tiren els cabells i el mosseguen. Utilitzen els 3 gendarmes com a hostatges i negocien perquè els tornin la noia que s'han endut. Aconsegueixen fer el canvi, però com a conseqüència les posen en règim de càstig un altre cop. De Rennes les traslladen al fort de Romainville, al nord de París, l'avantsala de la deportació. Tanquen la Lola i les seves companyes en un soterrani sense cap mena de ventilació. És la sala on internen els condemnats a mort. La nit abans hi havia 42 homes. Ara ja són afusellats. A la paret hi han escrit missatges i els seus noms. Elles fan el mateix.
1: Des que l'han detinguda el 20 d'agost de 1942, amb una condemna de 2 anys i 1.200 francs, ha passat per 4 presons franceses. La de Sant Josep a Lió, la Baumets a Marsella i a la presó de Rennes. I finalment, des del fort de Romainville a París, la deporten al camp de concentració de Ravensbrück, on hi arriba el 22 d'abril de 1944. La Lola ha fet 25 anys.
3: Pues la llegada a Ravensbrück fue impresionante. Aquella entrada con un gran portal, el águila alemana con la cruz gamada, las torretas con las ametralladoras, la disciplina que imponían y las mujeres. Oh, mujeres que algunas parecían seres inhumanos.
2: Així descriu la Lola a l'arribada a Ravensbrück, un infern a la terra, un món de mort fora del món. Immediatament dins del camp s'engega la maquinària de deshumanització.
3: Nos robaban todo. El corte de pelo, las duchas y los vestidos rayados, dentro de los que teníamos dificultades para reconocernos. Me pusieron en la barraca 32. Dormíamos 3 en cada cama, cabeza y pies alternos, en un ancho más o menos de unos 4 palmos. Por la noche se oían los gritos de las inválidas, el llanto de los niños, los pasos de las madres que los sacaban afuera porque tenían ganas de vomitar. Muchas de aquellas criaturas que lloraban por la noche aparecían muertas al día siguiente. Nos hacían formar en la plaza de Apel en filas de 5 y también colocaban a los muertos a nuestro lado, en formación. Los niños pequeños estaban cadavéricos y estremecía oírlos llorar de hambre.
2: Les deportades pateixen vexacions i càstigs relacionats amb el gènere. Només pel fet de ser dones, se'ls suma tortures com esterilitzacions, avortaments, assassinats dels seus infants, agressions sexuals i prostitució.
3: Todo organizado para humillarnos, hacernos comprender que no éramos más que un número que se borra cuando se quiere. Una mañana, al despertar, la Blokova gritó: «Las que quieran ir a una casa de prostitución, que pasen por mi despacho». Todas gritamos: Contestación: «Os prevengo que si no hay voluntarias, os cogeremos por la fuerza». Esto fue terrible. Sobre todo las más jóvenes, decidimos matarnos si nos hacían esto.
1: La prostitució és una altra dimensió de la brutalitat que patien les deportades, com ens explica la Montserrat Armengou, la coautora del llibre i documental L'infern de Ravensbrück.
4: Penseu que, clar, Ravensbrück és un camp, com hem dit, majoritàriament de dones. Per tant, allà, diguem-ne, tenim un volum de dones que seran destinades a altres camps de concentració per exercir la prostitució. I, a més, també aquí hem d'especificar que aquesta prostitució és consumida no només per capos o per personal de l'establishment i de la jerarquia del camp, sinó de vegades també per presoners, per deportats que tenien algun tipus d'avantatge o posició, o que en aquell moment en el sistema concentracionari li semblava que aquell pres estaria més content i li seria més tindria millor rendiment. O sigui que realment la prostitució es va exercir a molts camps i realment les dones eren traslladades com un ramat per exercir la prostitució.
2: L'historiador Robert Sommer va fer la seva tesi sobre els bordells en els camps de concentració nazi i col·labora amb el memorial de Ravensbrück i el memorial del camp de concentració de Flossenbürg.
5: Les SS selecciona dones amb promeses enganyoses. Deien a les dones que, si es presentaven voluntàries per treballar en un bordell, serien alliberades després de mig any. Algunes dones que ja havien exercit la prostitució abans van ser arrestades i enviades als camps de concentració. També hi havia dones considerades asocials, segons la classificació nazi. Algunes d'elles es van oferir voluntàries amb l'esperança de ser alliberades, però la SS mai ni en un sol cas va complir aquesta promesa. A més, la SS també realitzava seleccions directament al pati dels camps, durant el recompte, a l'Appelplatz. Assenyalaven les dones amb claredat, dient: tu, tu, tu. Després, aquestes dones eren preparades per treballar en el bordell. Primer, les obligaven a menjar més, per recuperar pes i adquirir una aparença més femenina, ja que moltes estaven extremament desnodrides, semblant esquelets. Es tractava d'una mena de procés de recuperació forçada per ser utilitzades als bordells.
1: Els SS obliguen a desfilar despullades la Lola i les seves companyes. La Lola li explica a la Montserrat Roig que els miren la boca i les dents i els fan una revisió vaginal per veure si tenen malalties venèries. Al final, unes quantes prostitutes s'hi presenten com a voluntàries. Moltes ho fan per por o per la promesa de veure's lliures, però cap sobreviu. La Lola diu que les que envien al front amb els soldats, rebentades i desfetes, moren.
2: A la violència sexual se li suma el drama de ser mares dins del camp. Una de les atrocitats més esfereïdores va ser l'assassinat de nadons. Les dones embarassades donaven llum en condicions infrahumanes i sovint els seus fills eren assassinats immediatament per les SS o morien per desnutrició i negligència. A més, es practicaven avortaments forçats a moltes deportades, fins i tot en estat de gestació molt avançats.
3: Cuando podía escaparme, pues corría a las barracas de cuarentena. Por los bloques encontré a otra española, medio loca, hablando sola, pobre. Era una asturiana capturada cerca de Leningrado. Estaba encinta cuando la cogieron y al dar a luz mataron a su bebé.
1: Durant la gravació del documental L'Infern de Ravensbrück, la periodista Montserrat Armengou va entrevistar a deportades que ho van viure.
4: Després, el tema dels avortaments, pues, sí, moltes de les dones que arribaven embarassades eren obligades a avortar. Si l'embaràs estava ja molt avançat, aquell nen moltes vegades era ofegat, només acabar de néixer. Sí.
2: Malgrat la prohibició de circular pel camp, la Lola s'arrisca per anar a veure una companya confinada al pavelló de les tuberculoses. Sap que si la descobreix una capo, podria pagar-ho molt car.
3: Fuimos y al llegar al bloque, el tiempo de llamar a una ventana y preguntar por Mireille, ya vemos llegar, corriendo, a una capo con triángulo verde. Era joven, morena, con el pelo largo y ondulado, y nos dijeron después que era la célebre Pantera Negra, que se distinguía por su ferocidad. Nos pegó unas bofetadas y unos puntapiés. Nosotras manteníamos las manos pegadas a nuestro brazo izquierdo. Como chillaba como una loca, llegó corriendo otra capo con triángulo rojo. Se abrió la ventana, Mireille lloraba y nos abrazaba, contenta de vernos y de recibir el saludo de sus compatriotas. Mireille fue gaseada en Ravensbrück.
1: La Pantera Negra és una de les capos del camp. Les capos, juntament amb les blocoves, són també presoneres que, a canvi de millors condicions, controlen les deportades. Les capos són les responsables del camp, mentre que les blocoves s'ocupen de l'organització dels barracons.
2: Però qui regenta l'infern amb un sadisme extrem són els SS i les temudes Aufseherinnen, les guardianes nazi. No formen part directament de les SS ni de la jerarquia militar i no poden impartir cap ordre als homes, perquè són dones i el patriarcat nazi no ho permet. Tanmateix, vesteixen uniforme, porten pistoles, pals o fuets i cobren un salari del règim nazi. Exerceixen un control brutal sobre les presoneres, com explica la periodista Montserrat Armengou.
4: No caiguem nosaltres mateixes amb la temptació de pensar que perquè eren dones serien més toves o més dolces. Eren exactament igual de cruels perquè havien entrat en un sistema de deshumanització que és fonamental, previ i imprescindible el maltractament. Per molt dolenta que sigui una persona, si no ha estat atravessada per la deshumanització, per la cosificació, que allò que té, que això pot ser producte d'una ideologia, d'un rentat de cervell, o pot ser producte d'una patologia, seria, entre cometes, impossible exercir els graus de violència que es van arribar a exercir.
2: Cada matí i cada nit, els guàrdies de les SS i les Aufseherinen obliguen les presoneres a formar a l'exterior per passar llista, anar a la pel. A pel vol dir literalment passar llista. La Pellplatz és la plaça central dels camps de concentració on els deportats i les deportades, immòbils, han de suportar el fred extrem mentre es fa el recompte, sovint durant hores. En el fons és una forma més de càstig i d'humiliació.
1: L'estratègia de la Lola per suportar el fred és posar-se cartrons per sota del vestit de ratlles, sempre que no la descobreixin, com explica l'Etel, la seva filla.
6: M'explicava que un dia, per protegir-se del fred, es va posar cartrons sota la roba de deportació. Cartrons per protegir-se del fred. Però la van castigar. La van fuetejar perquè no tenien permís per portar cartrons a sobre.
7: De porter des cartons sur eux.
1: A la pel, cada dia cau gent, unes extenuades, d'altres abastonades. No poden ajudar les companyes. Si ho fan, el càstig és la mort a cop de garrot. I si la capo es descompta o falta alguna dona, l'espera es fa interminable. I després d'un cafè, que no és cafè sinó aigua bruta, comença una jornada de treball extenuant de 14 hores. La manera més freqüent de morir a Ravensbrück és d'esgotament treballant.
2: A finals de juny del 1944, després de 6 setmanes, traslladen la Lola a casa d'allà, juntament amb altres espanyoles republicanes com la Neus Català, a treballar com a mà d'obra esclava a la fàbrica de municions d'Escoda. Forma part de l'anomenat Comando Exterior de Holleschen a la República Txeca, on la matriculen amb el número 50.705. I en aquest comando es retroba amb la seva amiga Mimi, la Noemí Suchet, a qui

0: tornar, no? Tornar amb aquella felicitat de... encara que s'haguessin conegut ja amb 18 anys, però recuperar les arrels, en certa manera.
1: A finales de junio de 1944 nos pusieron otra vez en un tren. Cuatro días después llegamos a Holešín, cerca de Pilsen, en Checoslovaquia. Enseguida entramos en contacto con las 27.000 que allí estaban. Ellas ya empezaban a boicotear. Hacían tanto sabotaje como podían. Todas hacían quien más o quien menos, pero todas. Hacíamos material de aviación de guerra y cada cual se las ingeniaba para estropearlo. Era duro, muy duro, fabricar un material que iba a ser utilizado contra nosotras mismas.
2: Un dels actes de resistència més habitual als comandos de treball és el sabotatge, sobretot en la indústria bèl·lica, on estan esclavitzades la Lola Casadellà i la Neus Català. S'esmercen a fer malbé tot allò que poden. La clau és ser intel·ligentment imbècils i maldestres. Al taller, les dones fan obusos i els col·loquen dins de les caixes blindades. A l'hora de pesar la pólvora, van tan a poc com poden per frenar la producció. També espallen els torns on munten els obusos. Amb l'ungla, afluixen els cargols, deixen de funcionar i tot s'atura. Però l'acció de sabotatge més important consisteix a mullar els obusos amb aigua o posant neu dins de la caixa perquè arribin rovellats al front.
1: Un día no me di cuenta de que la jefa del taller alemana estaba allí y me cogió pues con las manos en la masa, es decir, que mi caja de municiones tenía mucha agua. Yo no comprendía el alemán, pero sí comprendía la palabra sabotaje. Un chico checo que blindaba las cajas se puso a defenderme. Mis camaradas de trabajo estaban verdes de miedo por mí. Durante unos días no me perdían la vista, incluso intentaron cogerme en falta en el peso de las balas. Colocaron muchas vacías junto a las normales para ver qué es lo que hacía yo. Encontré unas 20 vacías y al terminar el trabajo se las entrega a la jefa del taller diciendo: "Caput".
2: Els riscos que assumeixen aquestes dones són altíssims, com diu l'Etel Gené, filla de la Lola. Amb el sabotatge de la producció d'armes, s'hi juguen la vida.
3: On sigui que estiguessin, continuaven lluitant. Evidentment, la seva primera prioritat era la supervivència, però elles assumien riscos. Penso que no devien adonar-se dels riscos tan alts que assumien. De fet, era una manera de viure.
4: La Noemí Suchet, la Mimí, l'amiga de la Lola de Lleida, també participa en aquests sabotatges. La Lola la recorda amb tota la seva jovenesa, la seva bellesa i audàcia. La Neus Català la descriu com una dona dolça, de moviments pausats. Diu que quan la Mimí parla dels seus dos fills, somriu i plora sense estridències. Un dia la Mimí deixa que una carreta plena de projectils antiaeris s'estimbi. La seva gosadia encara va més lluny. Amb una camarada francesa i una soviètica, aconsegueixen fer esclatar la màquina que introdueix la pólvora dins dels projectils, però les enxampen.
1: En plena semana de trabajo cogieron a todas las deportadas de la fábrica y nos formaron por comandos en el patio. Pusieron una mesa en medio y un capo de triángulo verde con un bastón grueso como la muñeca de unos 60 centímetros de largo esperaba que le diesen la orden de golpear. Un tío SS con un cuerpo macizo y una cara llena de cicatrices con un papel en la mano leyó un número de matrícula.
4: Criden la Mimí i li claven 50 bastonades. Fan el mateix amb les altres dues dones.
1: Con mucha dignidad. No dijeron nada. Nada. El odio que esto nos produjo iba en contra, desde luego, del ejemplo que querían dar. Más tarde supimos que fueron colgadas de un gancho de carnicero en el campo de Flossenbürg.
2: Què hi queda de la Lola del Felip del Ton, com s'hi refereix la periodista Anna Sáez, amb tot el que ha viscut fins ara?
0: I suposo que ella, al moment que troba penjada la seva estimada Mimí, és quan s'adona que realment s'ha acabat, no? Que suposo que és aquell moment que et fas gran de cop i dius he de seguir i la vida que tenia ja no existeix.
2: Han passat 8 anys des que la Lola deixa el poble del col·legi. Ha perdut la guerra civil, la filla de 3 mesos durant l'exili a França. No sap si el seu marit és viu o mort i l'amiga de jugar

0: de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Anna, recorda que hem quedat demà a les 5, vale?
2: Joder, tio, què vols? Que et porti el paper de vàter o què?
3: Museu particular. Capítol 3. El paper de vàter.
4: Ei, Anna.
5: Ei.
4: Què? Parlem del paper de vàter?
5: Moltes ganes. Som-hi.
3: Museu particular.
4: Doncs vull començar amb un poema. És per això que Pepe, sisplau, m'has de posar així com a veu de rapsó de bo, saps? Així, Lluís Soler en amunt, com a mínim. I diu així. Caga tot qui és animal. Caga el ric i el menestral. La formiga i l'elefant. Caga el savi i l'ignorant. Caga el rei i caga el papa. Caga tot aquell qui endrapa. I de cagar, amic meu, ningú s'escapa. Ja està, ara ja em pots treure la veu, que jo crec que amb això ja hem arribat al sumum del capítol, perquè és que si hi ha una cosa inherent a la condició humana, aquesta és, i a la vida en general, aquesta és el cagar. Per favor. És necessitat fisiològica inevitable, però que genera uns residus, evidentment. Una brutícia que cal netejar, o com a mínim que és aconsellable netejar, després que cadascú amb el seu cul faci el que bonament pugui o el que vulgui. I això és així avui, que això és una de les coses que em fascinen de la història, que això del cagar és exactament igual avui que fa 5.000 anys o que en fa 10.000 anys, no? I la mateixa problemàtica que tens tu cada matí, Anna, la tenia un neandertal de fa 150.000 anys, no? I és una d'aquelles coses que em fascinen de la història. No dic que em vaig fer historiador per la història del cagar, però bé, potser
5: quasi,
4: hi ha algun dia que potser sí que ho penso d'aquesta manera. És per això que com que aquesta problemàtica sempre ha existit, sempre hi ha hagut, o s'han hagut d'inventar mecanismes, no? Doncs per poder-la solventar des del més bàsic, que seria aprofitar allò que et dona la natura per netejar-te, com poden ser les mans, no, que te les dona la pròpia vida, o l'aigua.
5: Avui no. Aquest capítol serà complicat.
4: No, no. Bé, a veure, al final tots hi passem per aquí, eh? Vull dir, si ho fa el rei o ho fa el papa, la resta
5: sí.
4: No serem menys. Però també, aquesta mateixa natura ens pot oferir fulles, ens pot oferir molsa, ens poden, no? Esponges, en el cas del mar. Els animals també ens poden oferir alguna alternativa, com per exemple les ovelles, llana. És a dir, està bé que primer s'esquili, també t'ho he de dir, no cal anar refregant el cul amb les pobres ovelles vives, fins al punt, no, de crear objectes específics al llarg de la història, sigui teixint fibres per crear teles o inventant l'objecte que ens ocupa avui, que és aquest, el paper de vàter. Les referències més antigues a l'ús de paper per netejar-se després d'anar al lavabo les tenim a la Xina. De fet, té lògica, perquè van ser ells qui van inventar el paper, doncs tindria lògica que fossin ells també qui els van començar a utilitzar per aquest propòsit, no? I al segle VI ja tenim algunes d'aquestes referències, que eren papers escrits que després, doncs, els reutilitzaven per això. No és que primer els escrivissin ja pensant en que després...
5: Oh, quina bona idea!
4: Sinó que era això, aquesta reutilització. I, de fet, és segles més tard, ja, per exemple, al segle IX, trobem algunes cròniques d'alguns viatgers àrabs que precisament van a la Xina i es sorprenen perquè veuen que aquella gent no es renten amb aigua com feien ells, sinó que el que feien era utilitzar paper per eixugar-se, i de fet així ho escriuen en les seves cròniques de viatges. Però no serà fins al segle XIV que es comencen a fabricar a la Xina papers específicament destinats a aquest ús, el de netejar-se després d'anar al lavabo. Són papers especials que només utilitzarà la família imperial. Això, evidentment, doncs, ens diu quina era la qualitat i la despesa que s'havia de fer per generar-los, no? De fet, tenim fins i tot un inventari, el d'aquest segle XIV, de l'any 1393, on sabem que la família imperial, no tinc molt clar, ho he mirat a buscar, però no tinc molt clar si era una família molt extensa o eren dos culs i mig, no m'ha quedat molt clar, però en tot cas, el 1393, la família imperial xinesa va gastar 15.000 fulls de paper de vàter suaus i perfumats. Vull dir que aquesta gent no anaven pas en poc.
5: I perfumats des de l'inici. Pensava que això seria com una cosa de fa 4 dies, però no, ja ho devien, no? Com?
4: En aquest cas, sí, però clar, estan parlant de fucking emperador de Xina, saps?
5: Ja. Bueno, clar, sí.
4: Penses tu que,
5: no,
4: que anava
5: sí,
4: allà...
5: És poca cosa.
4: Després, en d'altres llocs, veiem, per exemple, la cultura o els àrabs que feien servir l'aigua, en aquest cas els xinesos, els de la família imperial que feien servir aquest paper, però d'altres feien servir aquests retalls ja impresos. I després, per exemple, hi havia els grecs, que jo crec que aquesta t'encantarà. Jo crec que aquí és el moment en què acabaràs ja desmaic. El que feien eren, utilitzaven pessoi, que eren com a pedres, o trossos de ceràmica, que s'havien trencat. Si algun grec antic sobreviscut i ens ho vol explicar meravellosament, però clar, és que si no, jo m'ho imagino com una espàtula, com una cullera, i em sembla una cosa...
5: Jo m'estic imaginant una cosa molt gore ara mateix, eh?
4: No, pensa que tenen les vores arrodonides.
5: Ah, menys mal.
4: Rodes arrodonides, sí, no, clar, perquè si no, depèn com...
5: Però ja està, ja està, tira.
4: Bueno, tu esborra allò.
5: Endavant, tira endavant.
4: I després, salts molt ràpids, i molt amplis en el temps, però arribem a... Tornem a... O arribem a Europa, al segle XVIII, on neix la premsa i el periodisme.
5: Bueno...
4: Txan! I això és la gran revolució, és a dir, el periodisme i la premsa és la gran revolució del món del anar al lavabo, del món del fer caca, perquè és el primer cop que hi ha papers de curta durada. És a dir, fins ara, evidentment, un manual notarial, tu t'anaves a fer una escriptura al notari que t'ho feia en paper, ostres, aquell paper tenia un llarg recorregut, l'havies de guardar molt de temps perquè era important, no? Però en el cas de quan comença a néixer la premsa escrita, aquells papers caduquen molt ràpid, no? Perquè gairebé cada dia i a vegades més d'una vegada al dia, perquè hi havia edicions de matí i edicions de tarda, aquells papers queden obsolets molt, molt ràpidament. Per tant, és tot un material que està allà, que està bé, que mira, que es pot reaprofitar en aquest cas, doncs, per llegir primer, i, o sigui, primer per llegir pel davant i després, doncs, llegir pel darrere, diguem-ho d'aquesta manera. Sort que estem fent ràdio i no tele, perquè l'Anna més blanca no pot estar. Dit això, tot canvia, això sí, ara sí, el 1857, quan als Estats Units, Joseph Gaiteri, patenta el primer paper higiènic fet de cel·lulosa. Clar, la resta no estaven fets tant d'aquest material tan més aviat més suau. Ell el venia com a paquets, com a tovalloletes soltes. Anaven d'una en una, com si fossin mocadors, i no serà fins al 1890, gairebé fa 4 dies,
5: sí,
4: quan també als Estats Units, els germans Scott, que encara avui els descendents són els propietaris de la fàbrica o de la marca Scottex, per tant, ve de lluny, que són els primers que el que fan és agafar totes aquelles tovalloletes, les junten i les enrotllen al voltant d'un tros de cartró, no? És a dir, el 1890 neix el rotllo de paper de vàter tal i com el coneixem avui. I haurem d'esperar encara 50 anys per que aquest paper de vàter, aquest rotllo de paper de vàter s'embolcalli dues vegades i tingui dues capes, no? Fins al 1942 que neix la doble capa, i a partir d'aquí ja, bueno, fins avui que en tenen no sé quantes mil, a vegades penses si és paper o és una funda de nòrdic, allò, saps? Està allà molt sudet, no? És a partir també després de la Segona Guerra Mundial, sempre n'hem fet més referències, és un moment molt transcendental pel món, perquè hi ha canvis socials molt importants en aquell moment, que es popularitza l'ús del paper de vàter, perquè se n'abateixen els cossos, però també perquè hi ha molts canvis en les llars, on les comunes van deixant enrere i comencen, no?, les reformes de lavabos, en el cas, per exemple, d'Espanya a partir dels anys 60, l'aigua corrent a les cases, tot plegat millora, i per tant, doncs, totes aquestes noves invencions, aquesta tecnologia punta del moment, com era el paper de vàter, entra directament a les llars. En el cas espanyol serà precisament això, als anys 50, quan començaran a entrar aquests productes, aquest paper de vàter en rotllo. Serà una empresa de Bilbao, que es deia Paperera Espanyola, que crea el primer rotllo de paper de vàter espanyol, podríem dir. No tenia una marca concreta, el que sí que tenia era un dibuix d'un elefant al seu embolcall, un elefant vermell, i és per això que tothom en deia que era el paper l'elefante. Era com la marca, tot i que no tenia una marca concreta. Realment era un paper, és a dir, de rotlla continu, per tant no tenia aquesta cosa d'aquests puntets per anar tallant els fulls de paper. I era un paper que era més aviat setinat. Oh. Per tant, diguéssim que el poder absorbent ni estava ni se l'esperava. Aleshores, bueno, deien que, doncs, diguéssim que potser més que recollir el praliné, el que feia era escampar-lo. Però sí que és veritat que va fer molta fortuna, jo no ho entenc per què, però va fer molta fortuna, i van començar a sortir-li competidors que el que feien era imitar-los posant la forma d'imitar-los, i posaven un altre animal de color vermell a l'embolcall i ja estava. I d'aquesta manera, doncs, teníem el paper de l'elefante, però també vam tenir el paper de l'hipopòtam, del cèrvol, de l'estrus, de la zebra, del tigre, i hi havia infinitat d'animals de tots aquests competidors. A partir d'aquí fins a l'actualitat, doncs, ha guanyat moltíssim aquest producte, gràcies
5: Déu meu,
4: sisplau, no? Fins al punt, no, de que avui hi ha fins i tot, no, quin qüestiona la seva utilitat o si creu, no, que està o no està en perill d'extinció, no? De la mateixa manera que es propugna per acabar amb el lavabo amb aigua, no, i tornar als lavabos secs, o el que seria la comuna dels nostres avis. Doncs també hi ha qui posa en dubte aquest sistema, i potser veu més adequat un sistema on s'utilitza una miqueta més l'aigua i no es generi, en aquest cas, aquest residu de paper. Evidentment, queden prohibidíssimes les tovalloletes humides que neixen a partir dels anys 90 i que actualment veiem que són un problema en moltes de les nostres pobles i ciutats, no?
5: Bé, un visionari d'aquest país que ja va dir que ens quedaríem sense aigua per empassar tant paper de vàter, doncs ja saps qui és.

0: Bueno, ja ho va dir Albert Plan, aquesta mitiquíssima cançó de l'àlbum Ho sento molt, que en el moment en què ens quedem sense aigua, doncs això de llançar eternament paper de vàter i estirar la cadena com bojos s'acaba i, clar, fem servir el paper de vàter per moltíssimes coses. Llavors, clar, tu tota l'estona parlaves del praliné, però, amic, a mi em faries una mala jugada si em deixessis a casa sense paper de vàter. A més, la meva època universitària, jo sempre he compartit pis amb noies i ara que visc amb el meu company me n'adono de les quantitats ingents de paper de vàter que compràvem quan vivia només amb noies.
1: Compràveu, eh? No s'ha robat mai de la universitat paper de vàter.
0: Bueno, això diguéssim que de... com que encara no prescrit, no cal que ho diguem. Però en qualsevol cas se'm feia servir moltíssim. Per dignificar una mica aquest capítol, perquè la cosa és que està sent molt complicada avui, portarem algo artístic, ja et dic, per aixecar-ho una mica. D'una banda, he trobat un artista turc que es diu Sakir Gökepak, que ell el que fa és treballar sempre com amb materials d'aquests no valorats dins del món artístic, des de fruita, verdura, cintes mètriques, és a dir, fa servir coses com molt del dia a dia i molt barates econòmicament parlant, i una d'aquestes coses és el paper de vàter. Ell ha fet moltes instal·lacions en paper de vàter, que de veritat que són molt dignes si les busqueu. Concretament en té una que es diu Translayers, que seria com... transcapes, no? Això que deies abans de les capes, que hi ha papers de vàter que són gairebé com un nòrdic. I aquesta instal·lació, clar, tota feta en blanc, la penja una part de la paret, l'altra part està dins a la sala, en el centre, caient com si fos un gran vestit amb tot el paper de vàter, i de veritat que dignifica moltíssim com el que és l'objecte, perquè li acaba donant una forma geomètrica, una harmonia visual molt interessant, i no es perd aquest debat de quin ha de ser el material de l'art. Clar, paper de vàter per defecte és algo bastant, no? Poc glamurós, poc valuós, etc. Llavors, si busqueu les seves instal·lacions dins del que seria un espai cub blanc dins d'un museu, estan molt dignificades. Són instal·lacions, això vol dir que envaeixen tot l'espai del que seria el museu o la galeria, el que sigui, i també he trobat, d'altra banda, amb peces que són més aviat pictòriques, però també fetes amb paper de vàter. En aquest cas, mira quina casualitat, d'un artista de Bilbao que es diu Ainhoa Moreno, que ella realment és enginyera, però li agrada molt tot el tema de disseny d'interiors, de jugar amb els materials, això ja ho tenen els enginyers, de que els agrada molt el tema dels materials, i ella també li interessa tot el tema dels materials quotidians. Llavors, ella es va posar a investigar l'ús de la cel·lulosa en la història més recent, i se'n va adonar que, clar, és com una cosa molt simple, molt senzilla, i que dins d'aquesta simplicitat hi ha com una mena de puresa que li interessa explotar a nivell artístic. Llavors, ell el que fa amb el paper de vàter és una mena de quadres molt senzills, amb tons molt neutres, evidentment, però que a través de la creació de formes, hi ha moltes formes geomètriques també, el que fa, fixa't que bonic, és jugar amb els llums i les ombres, les formes i les textures, i doncs, de tal manera que tens una muntanya feta amb paper de vàter, tens una mena de quadre rotco geomètric meravellós, i una altra vegada el que està fent és dignificar aquest material tan poc glamurós com he dit abans. Estem parlant d'una banda d'instal·lacions, d'altra banda de quadres en dues dimensions, que és com la vessant de l'art més prototípica, però introduint un altre tipus d'art voldria parlar una mica de disseny, perquè quan preparava aquest capítol vaig recordar que jo quan era petita ja no l'he vist més, però segurament ha fet moltes més passarel·les. Recordo que quan era petita hi va haver una exposició i passarel·la al meu poble, crec que primera i última vegada de la meva vida que he vist a Blancafort fer una passarel·la de moda, de veritat, d'una modista i dissenyadora de Blancafort que es diu Trini Baltà, i ella el que fa és vestits amb diferents tipus de paper, doncs des de paper d'aquest de maixé, paper més plasticós, a paper literalment de vàter, no? O mocadors per sonar-nos als mocs. Llavors la Trini acostuma a tardar un parell de mesos per fer cada vestit, i són vestits de disseny però preciosos, de veritat que molt bonics. i he exposat en diferents llocs. Jo només vaig veure una vegada, quan era petit, et dic, al meu poble, i és que em va impressionar molt, perquè no, tot el vestit, el recordo, els tocats, els accessoris, tot estava fet en paper. També amb els anys m'ha fet pensar que la Trini és una gran artista, perquè el paper també és una cosa molt delicada, vull dir que es trenqui rapidíssimament.
1: Llavors, i tenir tota aquesta tradició també de Pollerussa,
0: exacte,
1: les Terres de l'Ebre, d'aquests concursos,
0: sí,
1: que de fet estan lluitant per la candidatura a ser patrimoni material de la humanitat per la UNESCO.
0: Ah, sí, fixa't. Doncs guaita, la Trini, visionària. Mira, la Trini, Baltà, amb tota aquesta història dels vestits de paper, em va fer pensar també... Tu ja saps que jo soc de Blancafort, Trini, modista de Blancafortina, poble de 400 habitants del Conca de Barberà. Doncs els seus dissenys em van fer pensar en un vestit que va portar la Lady Gaga una vegada a Londres.
1: Ui, m'agrada dir Blancafort.
0: Ai, tant de bo, eh? Doncs va portar un vestit molt petitet, que realment crec que ella no va fer declaracions de qui l'havia fet ni com s'havia fet, però que es va especular molt de també si estava tot fet en paper de vàter, no? És a dir, va utilitzar també com un disseny que jugava molt al despiste, perquè encara que el paper sigui una coseta molt senzilla, si el món és bé, que és el que estic intentant explicar en aquesta secció, doncs acaba agafant molt de cos i molta dignitat. Aquest és que una cosa em porta a l'altra, és que de veritat aquest vestit de la Lady Gaga a Londres em va fer pensar a la vegada, no sé si tu t'ho regalen mai, Àlex, en uns vestidets que cosia ma padrina, que eren de ganxet. Llavors ella cosia el vestit de ganxet per una nina petitona d'aquestes que fa un pam, que té un nom aquestes nines, però no el sé, no sé si són les xotxones, saps? Una nina petiteta que fa un pam. Llavors el vestit, tu ara te l'imagines només sent tapete, però no, perquè les enagües...
1: Són de paper.
0: Són un rotllo de paper de vàter.
1: Ah.
0: Llavors, això és una producció rural en femení molt bèstia als pobles. Vull dir, a casa meva, ma germana, ma mare, totes tenim això que ens ha fet la padrina, que és una xotxona, que les enagües són un rotllo de paper de vàter i que a sobre té un vestidet fet a mà i fins i tot un tocat al cap, no? Una mena de gorret molt, molt diví. I també reivindico jo molt aquesta cosa de, en femení, del cosí, etc, etc. En qualsevol cas, evidentment les enagües no es poden canviar mai de la nina, rotllo, en realitat és un objecte bastant...
1: inútil.
0: Sí, és que no ho volia dir.
1: Més enllà de la decoració, eh?
0: Sí,
1: de l'estètica.
0: Sí, se suposa que és per guardar els rotllos de paper de vàter, però no es canvia mai, perquè si no el vestit li decau la forma. I llavors, quan vaig arribar a aquest punt ja de la secció, vaig pensar, però realment té sentit lo del paper de vàter? Per què? Tu ja abans has introduït una mica el debat que hi ha ara. Bueno, ara ja amb la sequera, l'Albert Pla, doncs ja diria, ja us ho vaig dir. Però és que jo recordo un viatge que vaig fer amb una amiga meva al Japó, i sempre, és que jo no em canso d'explicar-ho, al Japó els lavabos són molt intel·ligents, o sigui, la tassa la pots posar a la temperatura que tu vulguis, et posa música, si li demanes, fa moltes coses al lavabo, i una d'aquestes coses que fa és enviar-te un chorrito limpiador, que li pots dir la distància, li pots dir la intensitat, li pots dir tot. Jo, com que sóc una senyora carca de mena, ni que no ho sembli, no m'hi vaig acabar d'acostumar. Però la meva amiga Anita va dir, cito textual, quan ja tornàvem a casa, "Yo solo volvería a Japón por el chorrito".

Per tant, Àlex, més enllà de la utilitat o no utilitat pràctica del paper de vàter, sí que se li ha donat molts usos, perquè com a humans que som de qualsevol... És que ara anava a dir de qualsevol merda en fem art, i el paper de vàter s'ha doncs, acabat convertint gairebé en un objecte de disseny. I que em sembla fantàstica aquesta capacitat que tenim les persones de fer art constantment.

0: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a

0: la xarxa de comunicació local.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Menjar sostenible per no emplenar el mar de plàstics.
3: Malauradament, encara veiem que al mar, al bosc o a la platja, els plàstics són presents a tot arreu. Sabies que la meitat dels plàstics que s'utilitzen al món són d'un sol ús? Entre tots i totes, ens hem d'esforçar per reduir els envoltoris que utilitzem. Així, sempre serà millor comprar aliments frescos a granel, utilitzar bosses de tela, carmanyoles reutilitzables o ampolles d'aigua de vidre o metall. Si consumim productes de proximitat, reduirem l'empremta de carboni, doncs aquell aliment haurà fet menys quilòmetres per arribar al consumidor. Penseu que una llauna d'alumini pot trigar fins a 10 anys en convertir-se en òxid de ferro, o que un envàs d'un iogurt trigarà fins a 400 anys en desfer-se al mar.
1: Salut activa.
4: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: És molt important que el que mengem, que ens emportem en excursions, a la platja o en activitats que fem a l'aire lliure, siguin el més sostenibles possibles. Com ho podem fer? Doncs portant carmanyoles en comptes d'envasos amb aliments d'un sol ús, com podrien ser aquestes amanides ja fetes, doncs nosaltres utilitzem la carmanyola. Per veure, doncs podem utilitzar ampolles de vidre o cantimplores, o inclús bidons, tot i que són de plàstic, però almenys no són d'un sol ús, sinó que tenen una vida més llarga a nivell de beure, o inclús bocanrols, no?, que són com una espècie, no?, d'estutxos on podem posar els entrepans en aquí. I si pel cas tinguessin que portar algun aliment envasat, és molt important que després aquestes deixalles, aquests envasos, ens els emportem a casa i els reciclem bé. I sobretot per contribuir a la salut planetària i que tinguem tant la muntanya, com la natura, com els mars, com els rius, el més saludables possibles, perquè és el lloc on també ens dona vida i ens dona salut, i els hem de respectar.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de viure com un gat. T'imagines tenir una vida de gat? Jo tinc tres gates, la Grissi, la Negri i la Princess. Te les he dit per ordre de pes. Són les meves mestres de quatre potes, que amb les seves vides aparentment senzilles, són veritables filòsofs del benestar i la creativitat. I si et preguntes què podem aprendre dels gats, pren nota, perquè ara t'ho explico. Primera lliçó, disfrutar del moment present i ser feliç amb el que tenen. Tenen la capacitat de fer-ho tot tan intensament que si volen dormir, dormen profundament. Si volen prendre el sol, busquen ni que sigui un raig que entra per la finestra i s'estiren per gaudir-lo al màxim. Lliçó 2. Trobar alegria i possibilitats de passar-ho bé amb qualsevol cosa. Les ganes de jugar dels gats fan que vegin una simple caixa de cartró com un castell i una bola de paper com una presa valuosa. I és que la creativitat neix de veure el món a través d'ulls curiosos i juganers, recordant-nos que sovint les millors idees sorgeixen de jugar sense por, sense patrons. Ens anem a la lliçó 3, la paciència i l'enfocament. Si veuen una presa, poden passar hores i hores i hores contemplant, immòbils esperant el moment perfecte per actuar. No perden el focus. Lliçó 4, tenir cura d'un mateix és prioritat. Els gats cada dia es prenen un temps per netejar-se, per fer estiraments, per assegurar-se que estan en la millor condició per gaudir de les seves aventures. Així ens ensenyen que cuidar de nosaltres mateixos és el primer pas per viure una vida plena i creativa. I lliçó 5, ser curiosos i exploradors. Tot i que poden ser uns mestres en l'art de la contemplació, mai no deixen passar l'oportunitat d'explorar. Sigui una engruna que han trobat a terra, la roba neta acabada de plegar o veure volar una mosca. D'això aprenem que hem de tenir sempre curiositat i estar oberts a nous aprenentatges i experiències. T'havies parat a pensar en aquestes lliçons de vida? Doncs ja ho veus. Viure com un gat és l'art de viure bé, no creus?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lliig, publicada per primer cop al 1886. És un relat de Lev Tolstoi. Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus. Sorgeix, en part, de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual d'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natàlia Cerezo.
2: Sovint, en presència de la mort, girem els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, com llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les espatlles i la mira de fit a fit per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible, que agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En el seu llit de mort, s'adona que tots els sacrificis que ha fet han estat en va. A diferència del fervent Geràssim, que ha viscut una vida plena i que tracta l'amo malalt amb dignitat i sense escarafalls, l'Ivan i la seva família han viscut allunyats de les coses veritablement importants. La mort d'Ivan Illich és una novel·la curta, poderosa i terrible, dura però necessària, que fa transitar el lector i el seu protagonista per totes les etapes del dol: la negació, la ira, la negociació, la depressió i, finalment, l'acceptació. És un viatge sense moure's del llit que es mou per la vida i pel que ve després, en què trobareu una lluminositat sorprenent. Escolteu com la malaltia, com un enemic invisible, s'escola per la salut de l'Ivan fins a segellar el seu destí. No se'n podia pas dir estar malalt del fet que Ivan Illich de vegades es queixava que tenia un gust estrany a la boca, que a la banda esquerra del ventre hi havia quelcom que no estava com cal. Però vet ací que aquest malestar s'anà intensificant i es tornà, si no un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Aquest mal humor, més accentuat cada dia, començà a minar en la família Golovin aquella antiga satisfacció deguda a una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se cada vegada amb més freqüència i aviat s'esveia aquell equilibri i aquella satisfacció, i tot just s'hi aconseguien de conservar la decència.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.

El forn de pa més antic s'ha trobat a la Mesopotàmia i data de l'any 4000 abans de Crist. Els egipcis elaboraven la massa amb farina i aigua i van desenvolupar els forns per coure'ls. A més, aquesta cultura va ser la que va descobrir

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí és Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada, amb el seu programa matinal i diari, La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla i de tant en tant també a la música tradicional. Amb tots vostès, Pere Païssa.

Avui comencem amb aquest toc d'inici que ens interpreta els ministrils del camí ral. I després continuarem amb dues sardanes excel·lents de concert del mestre Juli Garreta amb la cobla La Principal de la Bisbal. La primera que podrem escoltar es diu Frisança i després Matinada.

Avui hem començat amb dues sardanes de concert, dues excel·lents sardanes del mestre Juli Carret amb la cobla La Principal de la Bisbal, Frisança i Matinada. Bé, i ara canviarem d'estil i escoltarem música tradicional de les festes de la Mercè de Barcelona amb els ministrils del camí ral i amb els seus instruments tradicionals com els flabiols, les tarotes, les gralles, els fiscorns, les tubes, les caixes i el bombo. I escoltarem la mulassa, el lleó, el drac i l'àliga.

Bé, amigues i amics, i després d'escoltar aquesta música tradicional de les festes de la Mercè de Barcelona amb els ministrils del Camí Ral, ara una nova sardana de concert. Es diu Carmeta, és de Juli Garreta i és interpretada per la Cobla, la principal de la Bisbal.

Hem pogut escoltar la cobla La Principal de la Bisbal. Ens ha ofert una sardana de Juli Garreta, Carmeta. Bé, i ara d'aquí uns moments escoltarem a la cobla Els Rossinyolets de Castelló d'Empúries. La primera sardana que ens oferiran es diu Marina i és de Marc Timón. I després Enyorança i Goig de Lluís Buscarons. Amb la cobla, recordem, Els Rossinyolets de Castelló d'Empúries.

Hem pogut escoltar la copla Els Rossinyolets de Castelló d'Empúries amb les sardanes Marina de Marc Timón i després Enyorança i Goig, sardana de Lluís Buscarons. Bé, continuem amb una altra sardana interpretada per aquesta jove copla de Castelló d'Empúries, Els Rossinyolets. La sardana es diu Us recordaré sempre i és del compositor Joan Verdés i Virosella.

Hem pogut sentir la sardana Us recordaré sempre, de Joan Verdés i Virosella, sardana que ens ha sigut interpretada per la cobla Rossinyolets de Castelló d'Empúries. Bé, i ara canviarem de cobla i d'estil i escoltarem dues excel·lents sardanes. Són de Juli Garreta i ens són interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal. La primera que podrem escoltar es diu La Mosca i després una sardana molt coneguda i també molt estimada, Juny, de Juli Garreta, amb la cobla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar les sardanes La Mosca i Juny, sardanes de Juli Garreta amb la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, amigues i amics, i per avui res més. En tot cas, em despedeixo de tots vostès i els deixo amb la companyia dels Ministrils del Camí Ral, amb la seva música de la Festa Major de Barcelona i també amb els seus instruments tradicionals com els flabiols, les tarotes, les gralles, els fiscorns, les tubes, les caixes, el bombo i també, i no ho havia dit abans, amb el sac de gemecs. Amigues i amics, fins demà, i demà, si volen vostès, un nou programa de La Tenora. Bon dia i bona hora.

Són les 8 del matí. Aquí comença el matí de Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal? Com esteu? És dijous 9 de juliol de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon Dia i Bona Hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. 25 graus ara mateix de temperatura a l'exterior de l'emissora. Com heu dormit aquesta nit? Ja ens ho podeu respondre si voleu. Bé, doncs engeguem aquest Bon Dia i Bona Hora d'aquest dijous explicant-vos, entre altres coses, mireu, que el passat mes de juny, ara fa unes setmanes, Enreda't per la Discapacitat va afrontar, i ho va fer amb èxit, el seu repte més gran fins al moment, a pujar, a arribar al cim del Puigmal amb dues joalets. Joalets, aquestes cadires de les quals ja us anem parlat, que doncs, serveixen per les persones amb discapacitat, amb dificultat de mobilitat, doncs, de poder també pujar al cim. No ho fan soles, sinó que ho fan amb una sèrie d'equips que van rotant, van fent relleus per pujar la cadira. De fet, més de 70 persones van unir esforços per poder fer aquest objectiu, complir aquest objectiu. I avui en volem parlar perquè, mireu, un dels usuaris de la Jolet va ser el Nandú, que molts de vosaltres coneixeu, el Nandú Iaio, i l'altre, la Núria Mitjana. Avui seran aquí amb nosaltres, i també el Xavi Moreno i el Jaume Campmajor, que són els dos dels coordinadors de la Jolet, els quals doncs, ja hi hem parlat, el Xavi ens va acompanyar l'any passat. Recordeu també amb la presentació que es va fer d'aquest documental, va acabar sent un documental de l'ascens, en aquest cas el Balandrau, i aquí doncs ho han fet al Puigmal. En parlarem a partir de les 11, d'aquesta experiència tan bonica que es va produir doncs, a finals del mes de juny. Serà un dels temes del dia, així com també parlar-vos l'última col·laboració que tenim del curs amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Avui parlarem de la cinquena edició del contracte agrari de Collserola i en quin punt es troba aquesta convocatòria. I ho farem parlant amb la Blanca Martínez de Foix, que és la cap de la secció de conservació activa del Parc Natural de la Serra de Collserola. Serà a partir de 11:45, amb una última hora on també aprofitarem per anar de viatge amb el Josep Ferrer, company periodista i guia turístic, amb la maleta a la mà. Avui ens portarà fins a Foix. I a banda de tot això, doncs recordeu que avui és dijous, per tant també ens visita l'alcalde de la vila a partir de les 10 del matí, l'alcalde Xavi Paz, en aquest estudi de Ràdio Molins de Rei. Us convidem a trucar, a participar, si és del vostre interès, en fer-li la pregunta que desitgeu, la queixa, l'observació que vulgueu traslladar-li al 93668-6161, telèfon del directe, 93668-6161. Si voleu també escriure'ns un WhatsApp o enviar-nos nota de veu, el número del WhatsApp és el 691-438-847, 691-438-847, o si ho preferiu també ens podeu escriure a través de les xarxes socials. Avui sí que hi haurà aquesta retransmissió a través d'Instagram, per tant també qualsevol pregunta que hi hagi a través d'aquesta xarxa també la compartirem en el transcurs de l'espai. Serà a partir de les 10:10 i fins a arribar a les 11 del matí. Amb un matí on també escoltarem la cançó del dia del Miquel Bofill, serà després de les notícies de les 9 i compartirem aquesta taula de l'estudi de la ràdio amb els companys i companyes habituals del dijous pel que fa a la tertúlia d'actualitat, és a dir, que ens acompanyarà el Manel Cordero, la Nati Bofill, la Núria Rubió, la Mercè Charles, el Josep Vinyets i el Joan Domènech. Amb ells farem tertúlia a partir de les 9:11, 9:12 fins a arribar a les 10 del matí. I més coses que us explicarem perquè hi coneixíem el cartell i avui en parlarem de, sota el títol Juliol Antifeixista, el col·lectiu, la plataforma Molins Antifeixista, Antiracista i Feminista convoca una sèrie d'activitats sobretot aquest cap de setmana, però començant avui mateix amb motiu del 90è aniversari, expliquen, de la Revolució Social. Un poble que oblida la seva història, diu, està condemnat a repetir-la. Avui han organitzat una xerrada al vespre, també presentaran un llibre el dissabte i, a més, faran dinar. I el divendres de la setmana que ve, Cinefòrum amb la pel·lícula Terra i Llibertat, pel·lícula de Ken Loach, que projectaran tot això, tots els actes ho faran al CCO La 13 d'aquí a l'avinguda
de València. Avui parlarem amb el col·lectiu a partir de 8:45, després d'actualitzar tota la informació de servei, l'actualitat local, l'agenda d'activitats i també els titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Amb una primera hora del programa, on també escoltarem les reflexions de l'Anna Martínez Mercader des dels Estats Units, repassarem la programació de la ràdio nostra i de la televisió per aquest dijous i acabarem aquesta primera hora escoltant la recomanació cultural, en aquest cas recomanació teatral, del Dani Pasqual. Amb tot això que us he explicat, aquest és el menú que ens ha de permetre arribar fins a les 12 del migdia per completar el migdia a la ràdio. Recordeu que tindrem l'informatiu Molins de Rei al dia, la remissió de la píndola d'economia, economia de butxaca amb la Jana Vera. Tenim el programa Cairós a 12:45 i a la 1 la remissió de l'etapa reina, que avui també ja explicarem, doncs farà un programa especial per retransmetre la 6a etapa del Tour de França. Ho explicarem després. Són les 8 del matí, pràcticament 7 minuts. Comencem el bon dia i bona hora d'aquest dijous 9 de juliol de 2026.

0: I el primer que farem, com sempre, és actualitzar la informació de servei. Anem a conèixer com tenim la mobilitat, en aquest cas la xarxa viària, connectant amb el RAC. Allà hi tenim, com sempre, el Ferran Aràndiga per explicar-nos-ho. Què tal, Ferran? Què ens expliques? Bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb un accident des de mitjanit a l'AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès que en direcció a Barcelona continua amb un carril de circulació tallat i provoca, doncs, de retruc un quilòmetre de circulació intensa. També tenim una avaria fa una estona a l'AP7 a Subirats, doncs, que també provoca un quilòmetre de lentitud en sentit sud en aquest cas. Pel que fa a les retencions habituals, però destaquem a les cues, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Per exemple, al vessant Besòs tenim cues en tot el nus de la Trinitat, també a les dues rondes de Barcelona, sobretot amb intensitat en sentit Llobregat, precisament en aquest vessant Llobregat també tenim cues cap a la capital catalana, a hores d'ara actives per la A2 i la B23. A la A2 hi ha cues des de Pallejà i Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà del Llobregat i també per la B23, en aquest cas des de Molins de Rei fins a Sant Feliu i també en l'últim tram d'entre Sant Just d'Esvern i Esplugues fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, tenim un quilòmetre de lentitud encara en sentit nord per la C32 des de Viladecans. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia. Que vagi bé, Ferran. Pel que fa a la mobilitat, segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, perdoneu, la mobilitat pel que fa al transport públic, en principi tenim normalitat a aquesta hora del matí a la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona. Com sempre diem, esperem que duri aquesta calma, aquesta normalitat. Pel que fa a la previsió meteorològica. Teniu ganes, d'escoltar el Jordi Miralles perquè ens expliqui quanta calor hem d'esperar. Aviam, 25 graus ara mateix a l'exterior de l'emissora, aproximadament temperatura. Si fa una fa com la d'ahir a aquesta hora. I anem a veure, doncs, fins on apretarà la calor avui. Jordi Miralles, bon dia i bona hora.
2: Hola, Oriol, bon dia. 38,6 graus la temperatura que vam assolir ahir al migdia, una temperatura que avui es pot tornar a repetir, per tant, estem parlant de temperatures màximes que són al voltant d'uns 10-11 graus superiors a les normals per l'època de l'any. Ara ja estem, haurem d'estar parlant de màximes de 28-29 graus i ahir i avui segurament arribarem altra vegada als 38 o 39 graus. Temperatures altíssimes, unes temperatures que per sort comencen a baixar a partir de demà i també dissabte, però només aquests dos dies, perquè a partir de diumenge les temperatures altra vegada tornarien a pujar i faria més calor diumenge, dilluns, dimarts, dimecres de la setmana que ve. Així doncs, a una setmana vista, pocs canvis, hem de parlar cada dia de sol, absència de núvols i d'aquestes temperatures tan i tan altes que de moment no tenen cap intenció d'abandonar-nos, tret d'aquests dos propers dies, divendres i dissabte, que afluixarà una mica la calor. Tot i això, tant divendres com dissabte, esperem màximes de més de 30 graus, que són temperatures superiors a les normals per l'època de l'any. A més d'art termini, d'aquí a 10 dies, doncs d'aquí a 10 dies, en principi, les temperatures continuaran sent força altes. Hi ha alguns models meteorològics que ens indiquen que podrien baixar una mica, però d'augment, a una setmana vista, res no ha de canviar, tret d'aquest descens de divendres i dissabte.
0: Déu-n'hi-do, moltíssimes gràcies a Jordi. Ahir es van batre doncs, força rècords de temperatures a diverses poblacions de Catalunya. Esperem no arribar, per exemple, com a Portbou, que veiem un reportatge a les notícies, al Telenotícies, que no havien baixat de 32 graus durant la nit anterior, 32 graus durant la nit. I ahir també l'Observatori Fabra marcava aquests 40,9, pràcticament 41 graus de temperatura. Xifra i rècord històric també pel que fa a aquest observatori des de que es tenen dades. Bé, avancem, 8 del matí i 11 minuts, i el que farem ara és escoltar el Francesc Rueda amb l'oferta de feina, com sempre, aquesta oferta que ens comenta des de la primera planta de l'equipament del Molí a l'àrea de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament. A veure, què tal, Francesc, què ens expliques? Bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia. Vull comentar una oferta que ens arriba d'una empresa ubicada a Sant Boi de Llobregat. Ens demana un auxiliar de comercialització i gestió d'esdeveniments. Es busca una persona per treballar a jornada parcial, 30 hores setmanals, de dilluns a divendres de 8 a 2. La feina es realitzaria a Sant Boi, el contracte seria indefinit, amb un període de prova, el salari estaria al voltant dels 1.600 euros bruts mensuals i la incorporació a l'1 de setembre. Les tasques serien les pròpies d'un auxiliar de comercialització i gestió d'esdeveniments per a una empresa de gestió i organització de fires. Comercialització i atenció cerca activa, contracte i comercialització amb les parades de venda i espais per a expositors, gestió administrativa i pressupostos, elaboració i enviament de pressupostos, control de contractes, gestió de cobraments, recopilació de documentació requerida, etc. Es demana experiència mínima d'un any en feina similar a nivell d'idiomes català, nivell C1 i castellà, ofimàtica, i a nivell d'estudis un FP1, un grau mig en gestió administrativa. També podria ser una persona amb un grau superior o formació en gestió d'esdeveniments, turisme o similar. Molt important tenir el permís de conduir i vehicle propi.
0: Molt bé, Francesc, doncs moltíssimes gràcies per la informació que trobareu penjada al web clicfeina.cat, clicfeina.cat. A aquesta hora del matí us informem que no tenim constància de cap defunció, de manera que completem la informació de servei recordant-vos la farmàcia de guàrdia per avui dijous, dia 9 de juliol. Avui és la farmàcia del Terraplè, la que trobareu oberta fins a les 10 de la nit. Farmàcia del Terraplè, òbviament, ubicada al passeig del Terraplè, número 5. Recordeu, oberta fins a les 10 de la nit. Si a partir de les 10 doncs necessiteu d'aquest servei, us haureu de desplaçar a les farmàcies de guàrdia més pròximes, que són les de Sant Vicenç dels Horts o bé Sant Andreu de la Barca. Però fins a les 10 de la nit teniu oberta la farmàcia del Terraplè.

0: Anem a fer un repàs a l'actualitat local, i és que l'Ajuntament informa que posa en marxa una campanya a les terrasses de l'hostaleria amb l'objectiu de promoure el descans veïnal. La iniciativa convida els establiments de restauració a sensibilitzar la clientela sobre la importància de mantenir un to de veu adequat. Ho expliquem, Sílvia, molt bon dia.
1: Bon dia, doncs és una campanya que es posa en marxa aquesta setmana. La intenció és promoure la convivència entre l'activitat de les terrasses i també el descans del veïnat, especialment ara els mesos d'estiu, en què les terrasses són espais de trobada i de socialització. Aquesta iniciativa vol recordar la importància de fer compatible aquest ús més lúdic de les terrasses amb el respecte de les persones que viuen a l'entorn. L'Ajuntament, per això, a la campanya consisteix en concret en fer arribar a aquests establiments amb Terrassa uns adhesius amb el missatge "Abaixa el volum, Terrassa compromesa amb el descans veïnal". Aquests adhesius es col·locaran de manera voluntària a les taules per conscienciar així la gent que està asseguda en aquelles taules, doncs, que parli amb un to de veu adequat, que baixi el volum, bàsicament. Aquesta actuació s'emmarca en la posada en marxa també de la nova ordenança de terrasses. Ho hem explicat aquí a la ràdio. És una ordenança que concreta les superfícies autoritzades, la distribució, els espais de pas, estableix criteris de mobiliari per reduir l'impacte acústic i visual i preveu també la possibilitat que l'Ajuntament pugui ajustar horaris o establir condicions específiques quan es detectin afectacions al descans veïnal.
0: Molt bé, i més coses. Ahir a mig matí ja us ho explicàvem. En Molins de Rei recuperarà el servei de ginecologia al CAP el proper mes de setembre.
1: Sí, ho explicàvem ahir. De fet, recordem que des de finals de l'any passat que no hi ha doctora en ginecologia al CAP, i això està fent que les dones que s'han de visitar hagin d'anar a Sant Feliu. Per exemple, al gener l'Ajuntament va aprovar una moció d'Esquerra, va aprovar una moció amb el suport de tots els grups reclamant, doncs, que tornés la ginecòloga i que l'Ajuntament negociés amb l'Institut Català de la Salut perquè retornés, i també la coordinadora feminista va recollir més de 1.500 firmes demanant que recuperés el servei. Doncs, pel que explicava l'alcalde de les xarxes socials, finalment això s'ha aconseguit. Xavi Paz.
2: La reivindicació ciutadana, també les peticions i les reunions i la unió que ha mantingut l'Ajuntament de Molins de Rei en aquesta demanda, en aquest cas ha fet. I per tant hem rebut la bona notícia que Molins de Rei a l'1 de setembre recuperarà aquesta ginecòloga. A més ho farà amb incorporació de nou material, com un ecògraf que farà que el servei sigui més complet. Aquesta vegada sí que podem dir que la unió de la reivindicació ciutadana i la força de la reivindicació també institucional ha sorgit a fer.
1: Doncs a partir de l'1 de setembre torna a haver el servei de salut sexual i reproductiva, amb la novetat també que hi haurà un aparell per fer ecografies.
0: Avui recordeu que ens visita l'alcalde Xavi Paz, com és habitual els dijous aquí al programa. A partir de les 10:10 podeu fer les vostres consultes, preguntes a través dels canals habituals, i serem amb ell fins a les 11 del matí. I més coses que us expliquem, en aquest cas mirem cap al cap de setmana, perquè aquest dissabte concretament torna el Move Your Fucking Brain Extreme Fest.
1: És el festival de música metall que organitza l'entitat Metal Defenders i que presenta un cartell amb 9 grups, 5 d'espanyols, de Castelló de la Plana, Corunya, Mallorca i Salamanca, i 4 de fora, d'Itàlia, Escòcia, Alemanya i Portugal. El festival és considerat un dels més importants a nivell europeu d'aquest gènere musical per la qualitat de grups i perquè, a més, és gratuït. I aquest any, a més, celebren el seu 20è aniversari. Pau Barrio, de Metal Defenders i col·laborador de la ràdio, del programa Zona Metall, explicava com serà aquesta edició especial.
3: Tindrem diversos elements de cultura popular que seran sorpresa, així que tothom està convidat a venir al festival, que és gratuït. I després, bueno, farem una celebració enmig del festival també per commemorar aquests 20 anys. Els grans caps de cartell són Party Cannon, que és un grup molt festiu d'Escòcia, que, bueno, és festa assegurada amb inflables i coses vàries. I després tenim a Terra Bolo i Profanity. Primer, els més petits comencen amb 30-40 minuts, els grans que ja sí que s'allarga a una hora l'actuació per tema logística i canvis de bandes, que hem d'ajustar els horaris d'aquesta manera.
1: Aquest dissabte és el festival, obertura de portes a les 5 de la tarda, 5:45 inici dels concerts i fins a les 3 de la matinada al polígon Riera del Molí, a l'avinguda Collserola, amb entrada gratuïta.
0: I fem un apunt d'esports per parlar del club d'handbol, que continua amb els tornejos, us sonarà, d'handbol platja.
1: Sí, participa en el Tour Català que organitza la Federació Catalana, també algun torneig de la Federació Espanyola. Aquest passat cap de setmana han estat a l'Estartit, ha suposat també una sortida social perquè les famílies hi han anat a passar tot el cap de setmana, i a nivell competitiu han tingut bons resultats, sobretot els equips

0: Doncs aquest proper cap de setmana van a un torneig a Malgrat de Mar.
1: Passen 5 minuts i mig d'un quart de nou del matí. Anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats. Ara de seguida us parlarem d'aquests actes que organitza la plataforma Molins Antifeixista, però tenim també altres activitats. D'entrada, avui, els companys de Viu Molins de Rei organitzen una nova trobada dins el cicle Trobades en Viu.
0: I ho faran amb una trobada amb l'alcalde aquesta tarda al pati de Can Ametller, l'alcalde Xavi Paz, que farà un balanç dels 3 anys de govern i parlarà també de temes de futur abans de les eleccions del maig de l'any que ve. Avui, a les 7 de la tarda, al pati de Can Ametller.
1: Justament, també, en aquesta línia i a cap de setmana, el Partit dels Socialistes de Catalunya organitza la seva festa d'estiu.
0: Ho faran aquest dissabte a partir de 6:45 de la tarda a la plaça Vicenç Fernández del Canal. Començaran amb la festa de l'escuma i després faran sopar i ball amb servei de bar. Els tiquets valen 10 euros i els podeu adquirir a la seu de l'agrupació socialista.
1: I més coses, perquè continuen en marxa les activitats d'estiu, el Juga't l'Estiu i també l'Estiu Jove, en aquest cas el Molí Jove.
0: El Juga't l'Estiu és aquesta ludoteca per nens i nenes a 4 a 12 anys que es fa a les tardes, a 5 a 8 a l'Escola Pont de la Cadena i cada dia amb activitats diferents. Avui, per exemple, fan un taller de cuina fruita amb iogurt, no massa complicat. Si voleu anar-hi, us hi heu d'apuntar a jugatlestiu@molinsderei.cat. 5 euros per tarda o 20 tota la setmana. I per altra banda, els joves a partir de 12 i fins als 17 anys tenen propostes també al Molí Jove. En aquest cas, són activitats gratuïtes cada tarda de dilluns a dijous i els matins també de dimecres i divendres. Avui dijous fan jocs de taula gegants Molins Poli, o sigui, una adaptació de Monopoli aquí a Molins de Rei.
1: I recordeu, encara amb el ressò del pas del Tour per la nostra vila, tenim una exposició que podeu veure amb els horaris des de dimecres fins diumenge a la planta baixa de l'edifici del Molí.
0: Sí, acull diferents imatges, fotografies, objectes vinculats al món del ciclisme des de Molins de Rei. També repassa les figures de tres persones que han estat ciclistes professionals. En tot cas, aquesta àmplia exposició als baixos del Molí fins al 2 d'agost. Hi ha marge de temps encara per veure-la. De dimecres a dissabtes a les tardes i els caps de setmana a dissabte a la tarda i diumenge al matí.
1: Molt bé. Doncs seguirem repassant les activitats que tenim aquests dies a la nostra vila en els diferents butlletins horaris i ara, com us dèiem, també a 8:45 parlarem d'aquesta sèrie d'actes que organitza aquesta plataforma local, la plataforma Molins Antifeixista. Ens queden ara mateix 6 minuts i mig per arribar a 8:45 del matí. Vinga, doncs anem a repassar d'entrada els titulars de la premsa escrita amb el company Roger Tuset. Endavant, Roger, bon dia i bona hora.
2: Bon dia, Oriol. Les empreses del sector espacial es tripliquen a Catalunya en 5 anys, ho diu el periòdico a la seva portada. Barcelona es postula per acollir el congrés mundial més important d'aquesta indústria, que a l'autonomia compta amb 83 companyies que generen 1.800 llocs de treball. En fotografia de portada, el foc no dona treva. 5 incendis simultanis a Catalunya tensen els bombers, que es mostren preocupats pels de Navarcles i Aiguamúrcia. Trump sacseja a la cimera de l'OTAN amb retrets a Europa i a Espanya. Sánchez minimitza les amenaces del president dels Estats Units de trencar les relacions comercials. I el govern inclou la desgravació d'hipoteques en el decret d'habitatge. També el Suprem rebutja portar a la Unió Europea la regularització d'immigrants i cauen los 300, banda juvenil que actuava amb violència extrema a Barcelona en una operació policial. Pedri diu que continuem sent favorits i volem el Mundial, i l'Orquestra del Liceu ofereix el seu concert de clàssica a la platja amb la gent que es deuria fregir de calor. La Vanguardia, Trump redobla l'amenaça a Espanya i Sánchez replica que compleix amb escreix. Espanya és un soci pèssim. Talleu tot el comerç, incloent-hi les visites, diu el líder dels Estats Units. Washington dona per acabada la treva i llança una altra onada d'atacs contra l'Iran. Diu La Vanguardia que el Fons Monetari Internacional treu importància a l'impacte de la guerra de l'Iran en l'economia i els

0: ajuts a la dependència inclouran amics si són cuidadors. També entrevistarà Pau Cubarsí, jugador del Barça i de la selecció espanyola. Jugar la final contra Messi, el meu ídol de sempre, diu, seria magnífic. I l'onada de calor porta Barcelona a batre el seu rècord històric amb gairebé 41 graus, 40,9 graus. Fins diumenge encara la tindrem. I Gavall Viladecans, la cadena d'incendis a Catalunya, arriba a l'àrea metropolitana. També parlen de la música clàssica que torna a omplir la platja de Barcelona. I acabem amb el diari ara, perquè per segon dia consecutiu no tenim la portada del diari El Punt avui. Hi ha algun problema amb la font que fem servir per treure aquesta portada d'internet. En tot cas, sí que tenim el diari ara, que parla de Trump, que anuncia la fi de la treva amb l'Iran i enfonsa els mercats. El líder nord-americà critica Europa i amenaça amb tallar el comerç amb Espanya, però Sánchez hi treu ferro. Els aliats europeus invertiran en míssils i els Estats Units permetran a Ucraïna construir les bateries Patriot. Barcelona fulmina el seu rècord de calor. L'Observatori Fabra supera els 40 graus i arriba a la temperatura més alta en 113 anys de dades. Aquesta onada de calor va arribar al pic ahir, però revifarà la setmana vinent. Milers de confinats en una jornada de nous incendis. El Parlament va renunciar a obligar els privats a mantenir el bosc i entrevisten a David Borrell, que estem veient aquests dies a cada roda de premsa, cap dels bombers. Diu que és un problema com tenim les cases dins els boscos. Hi ha articles de Rajat El Hajmi, escriptora a la pàgina 32, i de Carolina Jiménez, treballadora humanitària de The New York Times, a la pàgina 20. I com us dèiem, no tenim la portada del Punt avui, sí sabem que parla de la Revolució Blava, però la veiem tan petita aquesta portada que hauríem de fer servir un telescopi, bàsicament, per poder-la llegir.
1: 3 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Anem a repassar els diaris digitals. Sílvia, endavant, sisplau.
2: Doncs comencem pel Viu Molins, que parla dels acomiadaments a Manufactura Moderna de Metales, que comencen amb una primera sortida de 16 treballadors just demà divendres. Aquests 16 marxaran, la resta ho faran el 24 de juliol, com ens van dir aquí a l'emissora. El comitè d'empresa denuncia que tot i la lluita, els afectats hauran de cobrar les indemnitzacions a través de Fogasa. Explica el Viu Molins, entre d'altres coses, que el comitè admet que el tancament de l'activitat productiva i els acomiadaments són ja una realitat imminent i que cada treballador hauria de cobrar entre 37.000 i 38.000 euros. Les últimes reunions han explicat que es podrien, que l'empresa ha recuperat 40.000 euros de la seva seu a Romania per destinar-los al pagament d'una part de la paga extra d'estiu als treballadors, però no ha acceptat en cap moment abonar les liquidacions i els sous pendents que demanaven els treballadors. De moment han cobrat 1.100 euros cadascun, però aquest sou és només una petita part perquè no, encara han de cobrar indemnitzacions, liquidació, pagues extres i mensualitats. Diuen els treballadors que podrien estar sense cobrar com a mínim fins al 10 d'octubre. Com dèiem, l'empresa deu a cada treballador entre 37.000 i 38.000 euros, incloent aquestes indemnitzacions que dèiem, liquidacions i sous pendents de cobrar. Ho llegiu? Ho podeu llegir al Viu Molins. La premsa del Baix diu que els agents rurals apunten a l'ús de pirotècnia com a causa principal de l'incendi de Gavà. El foc, plenament sota investigació, ha afectat una superfície provisional d'unes 8 hectàrees, majoritàriament de terreny forestal. I totes les notícies al voltant del foc i de la calor, consells del 3CAT, paraigües per protegir-nos del sol, com han de ser i què n'opinen els dermatòlegs. Doncs sembla que cada vegada és més habitual fer servir aquests paraigües. Un dermatòleg diu que protegeixen els paraigües normals entre un 20 i 30 de factor de protecció. També hi ha paraigües dissenyats específicament per fer de parasols. La protecció és molt superior, arriba fins als 50 de protecció. Tot i així, aquests seran un preu més elevat, entre els 20 i els 30 euros. El dermatòleg diu que aquest que utilitza un paraigua per protegir-nos del sol és una bona alternativa. I també el 3CAT Info dona consells per intentar dormir bé quan fa molta calor, com per exemple aconsellen tenir l'habitació a 21 graus. Durant el dia s'han de tancar persianes i al vespre refrescar. Es recomanen tenir aire condicionat una estona abans, no mentre es dorm, i el millor és utilitzar un ventilador de sostre i la finestra oberta. També dutxar-se abans i horaris regulars i pantalles ben lluny. També res de sopars contundents.

0: Ara mateix són 9:15 del matí. Seguim en directe el Bon Dia i Bona Hora d'aquest dijous 9 de juliol. De seguida intentem parlar-vos d'aquesta sèrie d'actes que us dèiem que organitza la plataforma Molins Antifeixista, que tot just ara, aquestes dates, fa un any que es va crear aquí a la vila i que, no per aquest motiu, sinó per, en aquest cas, volen celebrar el 90è aniversari de la Revolució Social, expliquen, doncs han organitzat una sèrie d'activitats que volem repassar. Però abans el que farem, si us sembla bé, és escoltar les reflexions que ens arriben des dels Estats Units, des de Madison, a l'estat de Wisconsin, on aquesta temporada cada dijous ens acompanya l'Anna Martínez Mercader i ens fa reflexions, però també ens aporta curiositats de la vida als Estats Units. L'escoltem. Què tal, Anna? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora. Ara que s'acosten les vacances, què millor que parlar de com preparar-se. Aquí us deixo alguns consells per si mai decidiu visitar els Estats Units. El primer és assegurar-se d'omplir el document ESTA abans de viatjar al país. És el sistema electrònic d'autorització de viatge que el país té i no et deixaran entrar, a menys que l'omplis en línia. El segon consell és treure's el permís de conduir internacional. Tot i que la majoria d'estats et deixen conduir amb el permís espanyol, alguns estats són molt exigents i no et deixaran llogar un cotxe si no presentes un document internacional. El tercer consell és no planificar en excés els teus dies. És molt temptador mirar un mapa, tractar de calcular les distàncies, etc. Però heu de tenir en compte que les grans ciutats solen estar sota construcció gairebé durant tot l'estiu. I les grans atraccions sempre tenen cua per entrar. Assegureu-vos que us deixeu marge per improvisar. Un altre consell és fer recerca per veure si necessites una reserva prèvia. Des de fa uns anys, fins i tot alguns parcs naturals estan demanant reserves per recórrer els camins i senders més populars. Un altre consell és assegurar-se que allò que vulguis fer en un dilluns o un dimarts estarà obert. L'inici de la setmana és bastant fluix i alguns establiments decideixen tancar. L'últim consell és activar l'opció utilitzar la teva targeta de crèdit internacionalment. Des que vam passar la pandèmia del Covid, que molts establiments, negocis i fins i tot els peatges ja no accepten efectiu. Espero que aquests consells us serveixin per planificar unes vacances als Estats Units. Que tingueu una bona setmana i fins aviat!
0: Molt bé, Anna, disculpeu el so, que no era molt nítid, eh? Semblava que estiguéssim al ciberespai. Però em penso que s'ha entès perfectament tots aquests consells que avui ens ha volgut refer i aportar l'Anna, en el cas que algun oient estigui pensant doncs, en viatjar tard o d'hora als Estats Units, tot i que la situació política, diguem, no sigui la més encoratjadora. Perdoneu, sembla que tenim alguna dificultat a l'hora de poder fer l'entrevista que us dèiem, per tant anirem de fet refent el contingut i anirem a fer una pausa, sí, ordenem tot plegat i si no, doncs ja repassem la programació de la ràdio nostra i de la televisió, també per aquest dijous. Ara tornem.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que, si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I, si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
3: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
4: No!
3: Nosaltres t'ho posem fàcil.
4: Yuhu!
3: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
1: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
6: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
7: Continuem, passen 7 minuts i mig de 2:15 del matí.

Anem a fer un repàs d'entrada a la programació de la ràdio nostra per avui dijous. Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora, que seran les 12 del migdia, podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia fins a un quart d'una. A un quart d'una, els dijous, fem la remissió de la píndola que dediquem al món de l'economia amb la companya Jana Vera, Economia de Butxaca, fins a dos quarts d'una. A dos quarts d'una tenim el programa quinzenal de l'Església Evangèlica amb el Joan Dionís i la Dolors Prieto, Cairós, fins a la una. I de una a dues tenim la remissió de l'Etapa Reina, el programa que vam fer, en aquest cas, el dilluns, parlant de tot el cap de setmana intens de la grande part del Tour i el seu pas per Molins de Rei, entre altres coses, i tota la festassa a la Fan Zone del Parc de la Mariona. Però no acabarà aquí, això. De dues a tres tenim les notícies en xarxa, de tres a quatre tenim la migdiada, i aquesta tarda tenim programa especial. Això pot passar en una altra ocasió, també, en el transcurs d'aquest mes de juliol. Els amics de l'Etapa Reina faran el final d'etapa d'aquesta sisena etapa ja en territori francès. De fet, els Pirineus avui passen pel mític col del Tourmalet i avui doncs faran la retransmissió d'aquesta etapa, del final d'aquesta etapa, i això ens portarà de 4 a 6. Per tant, avui no tindrem el músic amb 8 mil·límetres, excepcionalment, avui és la retransmissió del Tour, que ja hem fet alguna vegada. A vegades ha passat que ja estem en programació d'estiu i hem fet doncs aquesta retransmissió. En aquest cas, avui doncs afecta el músic amb 8 mil·límetres i l'aventura de cuina. Però el cas és que a partir de les 6, quan acabi la retransmissió, sí que podreu escoltar l'aventura de cuina. Avui no ens pot acompanyar el misteri de la vida amb la Sílvia Moros, i per tant doncs farem aquest canvi. En comptes de les 5, a les 6 podreu escoltar l'aventura de cuina. Insistim, excepcionalment, doncs aquesta connexió, aquesta retransmissió dels companys de l'Etapa Reina per seguir doncs aquesta etapa del Tour, que farem de 4 a 6. Per tant, a les 6 tindrem l'aventura de cuina excepcionalment. A les 7, el Cafè Drom amb la Virgínia Drom i tot el seu equip. I després l'Antonio Valverde, l'Ivan, el David, presentant Molins Connection entre les 8 i les 9, com sempre, en directe aquesta temporada, parlant dels esports americans. A les 9 de la nit, Joves en Antena, amb l'Eli Artís i el Conrad Font, entre les 9 i les 10. I després també tenim la cita amb el Ramon Canal, programa també que ja sabeu que és quinzenal, El Món en Flames, que el podeu escoltar fins les 11 de la nit. A partir de les 11, el programa de música feta per dones, el Quan comença la nit, amb la Fermina Recio, que la podeu escoltar fins a mitjanit. I a mitjanit el que farem és, com cada mitjanit, repetir la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, en aquest cas la d'avui dijous, òbviament, que compartirem, si tot va bé, amb el Manel Cordero, amb el Joan Domènech, amb la Núria Rubió, amb la Mercè Charles, amb el Josep Vinyets i també amb la Nati Bufill. I serem fins ara de 9 a 10, però la remissió és de mitjanit fins a 1 de la matinada. A la 1 connectarem, com fem sempre, amb ICAT FM, i recuperarem la programació pròpia d'aquesta casa, com és habitual, a les 7 del matí. Cada matí a les 7, despertant-nos el Pere País amb el seu programa La Tenora, amb aquesta selecció de sardanes, que ens acompanya de dilluns a diumenge, els 365 dies de l'any. Per tant, aquesta és la programació amb la qual treballem, amb aquesta modificació, insisteixo, excepcional, entre les 4 i les 6 de la tarda. No tindrem el músic amb 8 mil·límetres i l'aventura de cuinar, en comptes de les 5, la podreu escoltar a les 6 per aquest motiu.

Continuem, de moment no podem fer aquesta entrevista que us havíem promès, que no trobem doncs els entrevistats. En aquest cas doncs seguim avançant, 2 minuts i seran 3:15 del matí.

0: Anem a fer un repàs també al més destacat de la televisió per avui dijous. Com sempre, en fem un resum, quan vulguis, Roger.
1: I com sempre, comencem amb les pel·lícules que podem veure a la televisió en obert. Comencem a 10:15 al canal Vimat, on ens programen la pel·lícula de George Nolfi, Destino Oculto. És una pel·lícula que compta amb Matt Damon i Emily Blunt com a protagonistes, acompanyats d'altres actors i actrius com Lisa Thorson, Florence Castriner i Michael Kelly. Ja veu que no són gaire coneguts. És una producció americana del 2011 de suspens i no arriba a durar 2 hores, però li falta poc. És la història d'un home que descobreix el futur que la vida li té reservat i decideix que vol una altra cosa. Per aconseguir-ho haurà de seguir les empremtes de l'única dona que ha estimat i enfrontar-se als agents del destí, un misteriós grup d'homes que controlen les seves existències. Tenim també a 10:45 al canal Divinity la pel·lícula Pretty Woman de Gerry Marshall. És una pel·lícula que compta amb Richard Gere i Julia Roberts, crec que tots la coneixeu, de gènere romàntic, és americana, és de l'any 90 i dura 2 hores. Edward Lewis, un executiu d'altes finances multimilionari, recull el seu cotxe, per casualitat, la Vivian, una prostituta en un barri de Los Angeles. Després de passar amb ella la primera nit, li ofereix $3.000 perquè es quedi amb ell tota la setmana.

0: Continuem amb les pel·lícules, en aquest cas poc abans de les 11 tenim la pel·lícula Sin Control, Derailed, de Michael Hallstrom, a Factoria de Ficció, una pel·lícula amb Vincent Cassel i Clive Owen, americana del 2005, de suspens, que dura 1 hora i 40. Charles Shine, un jove publicista casat i amb una filla, coneix casualment Lucinda Harris, una dona jove i atractiva, casada també i mare d'una nena. A les 11 hi ha dues propostes. La primera, Antena 3, una producció prou... bé, anava a dir prou actual, però no, perquè té ja 11 anys. Palmeras en la nieve, una pel·lícula de Fernando González Molina amb Mario Casas i Adriana Ugarte, una pel·lícula espanyola del 2015, com us deia. És un drama que dura, atenció, gairebé 3 hores, 2 hores i 40. El descobriment accidental d'una carta oblidada durant anys empeny la Clarence a viatjar a les muntanyes d'Osca, a Bioko, per visitar la Terra, en la qual el seu pare Jacobo i el seu oncle Kilian van passar la major part de la seva joventut. L'illa de Fernando Po. No sé si ho he dit bé. I a les 11, potser una de les pel·lícules més destacables d'avui, al costat del clàssic de Pretty Woman, seria Salvar el soldado Ryan, que fan a la Sexta, una pel·lícula de Steven Spielberg amb Tom Hanks i Tom Sizemore, també Edward Burns, Barry Pepper, Adam Goldberg, Vin Diesel, Giovanni Ribisi, Jeremy Davis, Matt Damon, Ted Danson, Paul Giamatti, Dennis Farina i Joel Stadler, també Max Martini. Ja veieu que hi ha molts actors coneguts en aquesta pel·lícula de l'any 98, de gènere bèl·lic, que dura també 3 hores i és americana. Després del desembarcament de Normandia, en plena Segona Guerra Mundial, un grup de soldats americans, doncs, han de dur a terme una perillosa missió, que és salvar el soldat James Ryan, d'aquí ve el nom de la pel·lícula. Els homes de la patrulla del capità John Miller han d'arriscar les vides per trobar el soldat, els tres germans del qual han mort a la guerra, i com a mínim doncs l'exèrcit deu voler que a la mare li quedi un de fill, que seria precisament aquest, el soldat Ryan. I amb això acabem aquest repàs a les pel·lícules i anem als programes, que res, serà ràpid això. Tenim per una banda Televisió de Catalunya al Polònia, que ja sabeu que estan de vacances i el que fan és doncs refregits, un repàs d'algunes de les paròdies de cinema de la temporada. Gabriel Rufián i Òscar Puente protagonitzen un duel de missatges a les xarxes socials inspirat en el llunyà oest, a més diversos personatges de l'actualitat política i esportiva recreant escenes de pel·lícules i sèries des d'un punt de vista humorístic. Això serà a les 10 a Televisió de Catalunya. A la mateixa hora, a la 1, tenim el Mundial amb el França-Marroc, el duel per una plaça a les semis del Mundial 2026, on França busca la que seria la seva tercera final consecutiva. Anem per ordre, a 3:45 d'11. Al 33 tenim el programa Pop en Trànsit, malgrat el seu físic andrògen i els seus ulls de dos colors, David Bowie no venia d'un altre planeta. De fet, les seves arrels es troben a Brixton, el barri més multicultural i heterogeni de Londres. Per tant, avui David Bowie, protagonista de Pop en Trànsit. La següent proposta, l'Eclipsi, a Televisió de Catalunya, 2:45 de 12, amb entrevistes a Abraham Urriols, el periodista, va perdre la mare a causa d'un inesperat aneurisma cerebral, i en aquest capítol Urriols narra de manera punyent i madura el seu dol i explica com ha après a tirar endavant agraint el que van viure junts, un homenatge a la seva mare i en el fons a totes les mares que ja no hi són. I amb això acabem aquest repàs, Oriol.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Roger. A tot això ens hem situat a 11 minuts per arribar a les 9 del matí.

0: Bé, doncs avancem i us expliquem també una altra de les notícies del dia. És aquesta campanya que l'Ajuntament posa en marxa, campanya a les terrasses de l'hostaleria per promoure el descans veïnal. En parlem uns minuts, i al qual li agraïm moltíssim que ens pugui acompanyar aquesta hora del matí, amb el regidor d'Empresa, Activitats i Tecnologies 4.0 de l'Ajuntament de la Vila, que és el Joan Carles Serra. Hola, Joan Carles, bon dia.
1: Bon dia, Oriol. Què tal, com estàs?
0: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. De seguida parlem de la campanya en concret, però, si et sembla, expliquem breument, fem una retrospectiva i d'on venim, perquè ja t'havíem convidat també en el seu moment. Venim d'aquesta ordenança que finalment doncs, va entrar en vigor fa uns quants mesos, oi?
1: Correcte. De fet, si te'n recordes, quan vam parlar, el que vam fer amb aquesta nova normativa era recopilar, perquè estava d'alguna forma trossejada la normativa sobre terrasses i ho vam fer amb una única normativa, a més, amb l'acord de la majoria d'establiments, en el sentit que regulàvem, i això no vol dir negatiu, sinó jo diria que en positiu, la ubicació de les terrasses, la disposició, quants mòduls, és a dir, quantes taules i cadires per establiment, i sobretot un aspecte que ara comentarem per una trucada, respecte a que estem segurs que tothom vol terrasses, però moltes vegades aquestes terrasses, o a vegades algunes terrasses, sense voler, molesten els veïns. I per això, com volem que hi hagi una bona convivència entre les terrasses, propietaris i els que estem asseguts, i els veïns, per això posem en marxa aquesta campanya des d'aquesta setmana.
0: Molt bé. Evidentment, en aquesta època d'estiu, en què doncs, la gent és més al carrer, que tenim més finestres obertes amb aquesta calorada que tenim, i per tant, doncs, que això s'ha de vigilar. Explica'm en què consistirà concretament doncs, aquesta campanya que engegueu aquesta setmana.
1: Doncs mira, a partir d'aquesta setmana el que estem fent és parlar amb els propietaris de les terrasses, dels establiments que poden tindre terrassa, i els oferim una enganxina que posin a les seves taules. De forma que és una forma que quan estàs assegut i sense voler aixeques la veu perquè ens emocionem, perquè parlem, és més, estava pensant que moltes vegades quan una taula parla una miqueta més alt, un volum més alt, la del costat, no sé per què, però som humans, també eleva més encara el volum de veu. Per tant, hi ha un aspecte d'emoció col·lectiva i sense voler, com molt bé has dit, si tenim les finestres obertes, que per cert, ja recomano com a regidor de salut pública, probablement si tenim condicionat no obrim perquè la calorada ve de fora cap endins, però bueno, és igual. Si tenim les portes i finestres obertes, clar, els veïns pot ser que s'arribin a queixar. I per tant, és una mesura que, repeteixo, amb la gran col·laboració dels propietaris dels establiments amb terrasses, perquè a més és optatiu. Si una propietària no vol posar la teixió, òbviament no estan obligats, faltaria.
0: Correcte. I el missatge diu abaixa el volum, terrassa compromès amb el descans veïnal. Aquest és el missatge de l'enganxina,
1: Correcte. És una enganxina, jo diria que discreta, però quan estàs assegut veus estar allà i és, repeteixo, això és consciència i més que res, perquè estàs elevant el volum de veu i probablement la persona amb qui parles diu, a veure, no aixequis el volum perquè al voltant hi ha veïns que poden queixar-se. Aquest és l'eslògan i l'adhesiu.
0: Bàsicament serà, diguem, la campanya serà això, aquests adhesius. També parlàvem amb tu de com fem complir doncs, aquesta ordenança, com està funcionant aquests primers mesos i si doncs, arriba, Joan Carles, amb els efectius que teniu a poder abastar doncs, totes les terrasses i poder fer complir totes aquestes pautes.
1: En quant a la normativa, la recepció en el seu moment ja va ser bona, perquè això va ser amb la col·laboració de tothom, de pràcticament tothom, i al final, clar, ja quan ens vam veure per parlar de la normativa, confiàvem que els propietaris i sobretot els que estem asseguts a les terrasses faríem complir aquesta normativa en el sentit del número de mòduls, és a dir, el número de cadires, taules, etcètera, etcètera. Sí que és veritat que a vegades, no diré una mica d'ironia, es despisten i imposen en algun mòdul més.
0: Sí.
1: Llavors, sense voler, doncs hem d'actuar. Però vaja, jo diria que això és la minoria i, per tant, la convivència que vam voler amb aquesta nova normativa i de compliment de la normativa de les terrasses està sent molt efectiva. Però bé, de tots,
0: Correcte. Tots d'Insta. Sí, sí. Era fins a la una de la matinada que podien tenir la... No, o menys, no?, d'horari, Joan Carles, a la terrassa.
1: Entre setmanes abans, a 11, i divendres i dissabtes és una hora més tard.
0: D'acord, però entre setmana era fins a les 11, que llavors deixàveu aquest marge per poder que l'establiment pugui recollir les taules,
1: A mitja hora, sí, és així.
0: Molt bé, i recollir a poder ser sense també no fer gaire soroll o el mínim soroll possible,
1: que és algo molt curiós, perquè jo diria una altra vegada, els humans, ja dic, òbviament, ni moliners ni molinenques, en general, sense voler, arrosseguem la cadira per sortir de sota de la taula, sí, les cames. I això és una mica raro, és a dir, probablement a casa no ho fem. Per tant, s'hauríem de fer complir d'alguna forma això. Però repeteixo, això probablement és una cultura. Llavors, què vam fer a la normativa? Doncs suggerir, i de fet indicar, què és el que havíem de posar sota les potes de la taula perquè amb aquest moviment, que a vegades fa involuntàriament, no fessin soroll. És molt desagradable pels veïns, sí, sobretot.
0: Ja ho mig apuntaves, però és veritat que, per exemple, ara a l'estiu, Joan Carles, sobretot concentrat als caps de setmana, alguns bars aprofiten, no, que tenen demanda de gent per posar-hi més taules, que és quan a vegades doncs, vosaltres no teniu el personal, el, diguem, funcionari el cap de setmana, o que ja pot haver-hi aquest buit, diguem, per poder-ho controlar. Com ho fareu, això?
1: Aviam, és que saps que intento ser sempre ser positiu, sí, i que tothom és la normativa. Sí que és veritat que hi ha alguna excepció, que a vegades s'animen i posen, sí, algun mòdul de... Aviam, al igual que si passa algun aspecte relacionat amb la seguretat, no podem tindre guàrdia urbana a cada un dels carrers, per desgràcia, és així, tampoc podem estar constantment controlant les terrasses per veure si algun propietari o propietària de local posa un mòdul de més. Sí que és veritat que hi ha casos molt cèntrics, que es veu tant, que llavors sí que hem d'actuar, o bé perquè la Guàrdia Urbana passa i ho veu, perquè també estan preparats per fer això, o bé el nostre equip tècnic, que ho pot veure també. És així. Però sempre, repeteixo, intentem ser positius en el sentit que segur, que quasi segur, que tothom compleix.
0: Molt bé. Per tant, doncs, a partir d'aquesta setmana, que la gent que vagi a les terrasses no s'estranyi de veure aquests adhesius, amb la voluntat de promoure el descans veïnal, abaixa el volum Terrassa compromès amb el descans veïnal. I a veure doncs, si la gent compleix doncs, aquest missatge senzill, però clar,
1: Sí, sí, correcte, és així.
0: És així. Molt bé, Joan Carles, alguna cosa més que vulguis afegir?
1: Si em permets, sí, perquè és una notícia que vas preguntar fa uns dies, sí, relacionat a canvi també de regidoria.
0: Ah, d'acord, perfecte.
1: On l'alcalde ahir públicament, sí, va aconseguir tindre de nou el servei de ginecologia al, sí, al CAP de Molins de Rei. Sí. És una notícia excel·lent, és espectacular. Ens ha costat molts mesos de lluita, el propi alcalde s'ha involucrat en tot això i al final, a partir de l'1 de setembre, tindrem aquest servei de ginecologia, millor dit, recuperem el servei de ginecologia per atendre totes les que vagin al CAP.
0: Molt bé. Doncs, efectivament, en aquest cas, com a regidor de Salut Pública, que sí que li preguntàvem també en Joan Carles ara fa algunes setmanes, doncs moltes gràcies, Joan Carles Serra, per atendre'ns aquesta hora del matí i fins la propera,
1: Gràcies, Oriol, com sempre.
0: Una abraçada, que vagi molt bé. Bé, gràcies, com sempre també. 3 minuts i seran les 9 del matí. Anem amb la recomanació cultural. I parlem de teatre, com cada dijous ho fem acompanyats del Dani Pasqual, conductor del programa Tot Teatre d'aquesta casa, que el podeu escoltar els dilluns de 8 a 9 del vespre en remissió demà, divendres de 1 a 2 del migdia. Hola, Dani, bon dia i bona hora.
2: Bon dia, Oriol. Bon dia també per a tots vosaltres. Àngels Gullalons encarna Oscar Wilde per interpel·lar un món encara obsessionat amb la joventut i la imatge. Que igual que els déus un dia et van donar bellesa, igual que els déus un dia la bellesa et poden prendre i cultivar-la al pols i convertir-la en cendra. Àngels Gullalons es posa a la pell d'Oscar Wilde per defensar el retrat de Dorian Gray, dels atacs de la crítica del seu temps, i és a través de la seva veu que veiem tots els personatges de la controvertida novel·la. Ella és Dorian, el jove que sent enveja de la bellesa del seu propi retrat i fa un pacte amb el diable per conservar eternament la joventut. Ella és Basil Hayward, el pintor del controvertit retrat. Ella és Sybil Vane, la jove actriu de qui Dorian s'enamora. Però sobretot ella és Lord Henry, el dandi depravat que acompanya Dorian en la seva baixada als inferns, mentre el seu retrat es va transformant monstruosament. El culte a la joventut i l'individuisme narcisista, que són el cor de la peça, ressonen avui dia en un món contra el nostre, regit per l'estètica i obsessionat per la darrera novetat. amb dramatúrgia i direcció del Marc Rossich i música original del Jordi Cornudella, l'obra és tot un tour de force per l'actriu, secundada per un trio vocal masculí, en Jordi Vidal, en Pau Oliver i el Pol Blancafort, i l'acompanyament d'un quintet de corda, Leos Quintet. La proposta fa que text i música es donin la mà en una delicada peça de cambra. Al Teatre Romea, el retrat de Dorian Gray, d'Oscar Wilde, fins al diumenge 2 d'octubre de 2026. Que la gaudiu força. Bon dia i bona hora.
0: Molt bé, fantàstic. Gràcies, Dani, que tinguis una bona setmana. Ara tornem.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a 2 CUAP. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada també s'ha estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Els bombers han revisat el perímetre, especialment un talús de difícil accés a la part alta del flanc dret. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia, i el de Gavà, al Baix Llobregat. El del Pla de Manlleu ha cremat unes 80 hectàrees i s'han aixecat els confinaments a la zona. A Gavà, el foc ha afectat unes 8 hectàrees i els primers indicis apunten que podria haver estat causa de l'ús de material pirotècnic. A tot això també s'hi suma que ahir es va donar per estabilitzat l'incendi de Sant Menat, un dels que més ha tensionat l'operatiu aquesta setmana. El risc continua sent molt elevat. Per avui el Pla Alfa manté el nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis en nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmeller i Marmellà. Bombers, ajuntament, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tot Catalunya també avui. A Vinebre ahir es van superar els 44 graus i Barcelona, amb més de 40 graus, arriba al valor màxim en més d'un segle. I els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'Esboranc en les obres de la línia 9 del metro del barri de Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament, assegurant un mínim de 15 dies de casals, campus o colònies o campaments.
3: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 9. Informació local.
5: La plataforma Molins Antifeixista organitza diferents activitats que sota el títol Juliol Antifeixista, 90è aniversari de la Revolució Social. Avui, a 7:45, es fa una xerrada sobre les lluites autònomes anticapitalistes als anys 70 i 80, i dissabte, a les 12 del migdia, es presenta el llibre 8 dies de Julio, d'Agustín Guillamón, i a les 2 hi ha paella popular que val 10 euros. Són activitats que es donen a terme a la 13, al CCO La 13, a l'Avinguda València 84. Continuen les activitats de la ludeca d'estiu. Juga a l'estiu per infants de 4 a 12 anys, cada tarda de 5 a 8 a l'Escola Pont de la Cadena fins al dia 24 de juliol. Avui, per exemple, a Monteller de Cuina, demà divendres jocs gegants, també hi ha jocs de taula, jocs d'aigua, cada dia amb propostes diferents que podeu consultar al web molinsrei.cat/ludoteca d'estiu. El preu per tarda és de 5 euros i si van tota la setmana 20 euros. Inscripcions, jugaatlestiu@molinsderei.cat. I per joves de 12 a 17 anys també hi ha activitats a l'edifici del Molí Jove, en aquest cas gratuïtes, tot i que us hi heu d'apuntar a l'adreça de correu molijove@molinsderei.cat. Inscripcions gratuïtes, cada dia amb propostes, a les tardes de dilluns a dijous de 5 a 8 i els matins de dimecres i divendres també hi ha activitat de 11:15 a 12:15 d'una, a l'edifici del Molí Jove. I recordem l'exposició dins els actes del Pas al Tour de França, Camins 1907-2026, que fa un repàs de la història del ciclisme a la vila i la trajectòria de tres persones del municipi que han estat ciclistes professionals a la planta baixa del Molí. L'exposició està oberta encara fins al 2 d'agost i la podeu visitar de dimecres a divendres de 6 a 8, els dissabtes també a la tarda de 6:45 a 9:15 i els diumenges al matí de 12:15 a 2. La farmàcia de guàrdia avui és la Terraplè, del passeig del Terraplè número 5.

0: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
1: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
0: En el principi, Déu.
2: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Hola.
4: Hola.
3: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
4: La de fora.
5: La de dins.
3: La que escriu
6: i la que para.
7: I la que parla.
3: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
8: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
9: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
2: El Misteri de la Vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Miquel Bofill, a Ràdio Molins de Rei.
1: Bon dia, bona hora i bon dijous. Avui escoltarem una joia en el món de la música clàssica, l'Adagio de la Quarta Simfonia de Gustav Mahler. És considerat com un dels moviments més íntims, profuns i emotius de totes les seves composicions. Mahler va compondre aquesta simfonia entre els anys 1899 i 1900. Cal dir que la majoria de les seves obres, i també l'Adagio que escoltarem avui, les escrivia durant els mesos d'estiu, ja que la seva feina de director d'orquestra i d'òpera li ocupava intensament la resta de l'any. Relaxeu-vos i gaudiu d'aquesta música.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dijous 9 de juliol de 2026. La compartim amb la Nati Bofill. Hola, Nati, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Hola, Josep Vinyets, bon dia i bona hora.
2: Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Manel Cordero.
3: Bon dia a tothom.
0: Bon dia, Núria Rubió.
4: Bon dia.
0: Hola, bon dia, Joan Domènech.
5: Bon dia a tothom.
0: I bon dia, Mercè Charles.
6: Bon dia.
0: Comencem. Molt bé. Teníem aquesta conversa que podia ser d'ascensor, però vull dir que ara està a l'ordre del dia, que és com hem passat la nit, com aguantem la calor, com parem l'aire condicionat, Joan.
6: O un botonet.
0: Sí.
5: Jo ara dic que no sé programar l'aire, però bueno, el primer que... l'últim que s'adorm
0: sí.
5: És el que apaga l'aire.
0: Sí. Quan tu ja veus
5: i
0: que...
5: I si a mitjanit doncs et despertes perquè tens una mica d'insomni, tornes sí. A posar l'aire.
0: Sí. Sí?
5: Clar, si aguantes
6: no
5: bé tota la nit...
6: No passes
0: amb
6: oberta,
0: la finestra oberta?
6: No passes? No passeu?
0: No en tens prou, eh?
5: No. Ahir no em vaig... Aquesta nit no n'he tingut prou.
0: No.
5: Això que tenim el toldo i baixo el toldo a les... només d'aixecar-me ja baixo el toldo.
0: Sí? Tot,
5: i després al vespre torno a pujar els toldos ja ben tard. I llavors això es nota alguna
0: cosa. Sí. Yeah.
5: Bueno, són...
0: Però no és suficient.
5: Típic, totes les instruccions que es donen per arreu...
0: Sí,
6: molt calorós aquesta nit.
0: Molt calorós,
7: tot això són estratègies.
5: Són estratègies
7: que a l'hora de la vida, que si no tens aire condicionat... Que...
5: Però... Ahir què diu, que vam arribar a 41?
0: O... Sí. Sí.
7: Jo en dono fe.
5: Oi que sí?
7: Jo en dono fe.
8: El Manel també.
7: A la terrassa de casa meva,
0: sí.
7: El termòmetre exterior i el sensor està a l'ombra, o sigui,
0: sí.
7: No està al sol.
0: No està al sol.
7: 41,8 graus.
0: Plaça Pompeu Fabra, 41 graus, eh?
7: 41,8.
8: Sí, no. I a Pep Ventura què vam tindre?
3: 48.
0: Sí, sí.
3: 40,8.
0: Ah, no. Ei, Manel.
3: No és de la FM, eh?
0: No, eh?
3: No.
0: 40,8, eh?
5: Ona curta.
8: Amb un balcó que hi ha toldo. O sigui,
0: també hi ha toldo.
8: Que era l'ombra, no era el sol, eh? Clar, era l'ombra.
5: Sí, jo també el toldo hi tinc molta mania, però... I tot tancat.
0: Mm-hmm. Tot tancat?
5: Ara, bueno, sí.
8: Nosaltres a la nit tenim una estratègia que ens va bé.
0: L'estratègia
8: sí.
0: Cordero.
8: O sigui, nosaltres al matí encara segueix tot obert
0: sí.
8: Fins allà a les 12. A les 12 es tanquen totes les finestres i sobre l'aire condicionat tot el dia. I quan el Manel va dormir, que sempre va dormir més tard que jo, tanca tot l'aire condicionat
0: sí.
8: I obre les finestres. I llavors dormim perfectament, amb l'aire que hi ha hagut de tot el dia, més l'airet de les 12 de la nit, més o menys.
0: Bueno, un airet boníssim.
8: El que sigui. No, nosaltres no hem tingut cap problema amb dormir.
0: No,
8: cap,
0: doncs
8: cap
0: la nostra admiració, haurem d'anar cap al barri sí. De les conserves.
8: Sí, no, ha estat així.
2: El que sí tindria que dir, fins a les 12 tindre obert és una equivocació. Al matí, primera hora, a les 6, a les 7, a les 8
0: llavors,
2: matí,
0: sí.
2: És bo perquè és quan entra la fresca,
0: sí.
2: no a mitjanit, sinó a la matinada. Però després, jo ara a casa ho tinc tot tancat, baixada les persianes i tot.
0: Tot, eh?
2: I t'asseguro que entres al carrer, entres a dintre casa
5: sí.
2: no, i no hi ha aire condicionat, perquè nosaltres no n'hem volgut tindre mai, i notes molt més fresca
7: sí, fora al carrer. Hi ha 5 graus de diferència.
2: Sí.
7: Com que tinc termòmetres que ho posen de dins
2: sí.
7: I fora...
0: Sí. 5 graus de diferència.
2: Jo també li tinc. Sí. I dic, i ho notes,
5: sí,
2: eh?
5: Sí. Vull dir,
2: però ho has de tindre tancat a partir,
8: sí, ara,
2: a partir de les 9...
8: Depèn de l'aire, eh? O sigui, nosaltres tenim...
2: Aire no n'ha fet aquesta nit.
8: Que nosaltres no. Tenim una part on no toca el sol.
5: No, si deixes obert... Ja no.
8: Si deixes obert la part que no toca el sol i corre una mica d'aire, llavors tanques el moment que ve el sol. O sigui, has d'estar pendent de la...
7: A que no sabeu quina altra cosa he descobert?
0: A veure.
8: Quina altra?
7: Que al dematí aquesta hora a les, quan jo em llevo d'horeta a la vegada a quarts de set ja corro per les terrasses i llavors entra l'aire fresquet
8: sí.
7: Obro els armaris de la
8: sí.
7: Roda
8: sí, sí.
7: Perquè els armaris aguanten també l'escalfor
8: sí,
7: o sigui,
8: i
7: la
8: tant.
7: Casa està tan calenta que l'armari obres
8: sí.
7: L'armari per anar a treure la roba
8: sí.
7: I et diuen bufarada
8: sí,
7: llavors quan obro també les portes dels armaris perquè com a mínim es vagin refrescant una mica o sigui, imagineu la calor que arribo a tenir jo a casa que fins i tot els armaris s'han d'obrir perquè s'aireixen.
5: No,
8: és cert.
5: Jo com a bon jubilat,
0: sí.
5: Que els jubilats sempre diem cuidado que estic jubilat perquè tinc molta feina, tinc moltes coses a fer.
0: Sí.
5: Pues, ahir és que no vaig fer res, però vaig revisitar dos clàssics de cinema,
0: sí?
5: I em vaig posar el ventilador i estava la mar de bé, però esclar, no vaig fer res.
7: Veure unes pel·lícules, ja està bé.
5: Exacte,
7: no?
5: I amb el ventilador jo ja vaig tirar. Ja vaig tirar, sí, sí. I vaig pensar, avui no surto.
6: Però has vingut aquí.
7: Ahir va pensar això.
5: Ahir va pensar,
7: avui no surto.
0: És que no convida a sortir, eh?
5: Sí, clar.
0: O Max.
7: Jo vaig dir que anava a buscar el cotxe allà baix, a Volkswagen.
0: A Polígon.
7: Una torradora a les 5 de la tarda.
6: Amb autobús.
7: No, no, jo vaig a peu.
0: Algunes botigues em diuen que comencen a tenir activitat a partir de les 7:15 del vespre.
6: Nosaltres ahir vam anar al SEM i per anar al SEM vam fer una cosa que és que te fa riure. Vam agafar l'autobús per dues parades, eh?
0: Però vosaltres ja sou uns usuaris fidels del...
6: Som fidels, però no per dues parades, eh? Vam sortir amb el MB3 de casa,
0: sí.
6: i vam parar al poliesportiu, vam travessar el pont i vam anar al SEM.
5: Que fa baixada.
6: I aquell trosset del pont és que era terrible, eh? A 5:45 de la tarda.
2: I a sobre diuen baixaran les temperatures ara un parell de dies, però molt poc.
0: Home, de 40 a 38.
2: Sí, i després tornen a pujar en picat amunt.
0: A veure, no ens deprimim.
7: La ratlla i vespre de la
2: temperatura. No, jo ja no la vull mirar, la ratlla aquella, perquè dius...
7: Em sembla que era dimecres o dijous de la setmana que ve, es disparava, que feia una muntanya i dius... De debò que arribarem a aquesta temperatura?
5: El Josep ho devia passar pitjor, perquè va ser voluntari el...
6: Ai, pobre!
5: Però el diumenge. Vaig anar a peu allà a la Fantosa.
0: Sí, jo també.
5: I després vaig tornar a peu.
0: Sí.
5: I allò va ser terrible. A més, el sol, perquè és clar que si passant la caravana i jo no buscava ni l'ombra. Va ser... Va ser

0: Sí, perquè clar, dius allà és que poques solucions tenies. Dius, venia gent i diu, és que vaig aquí a la Riera Bonet o vaig al barri de l'Any. I dius, pues no es pot passar. I l'única solució que tenia allà era anar a tornar cap a Sant Feliu, agafar l'autopista i sortir a la següent, a l'altra sortida de Molins de Rei per anar a buscar el Verdaguer. I dius, és una gran volta, dic, però és que és l'única solució que hi havia. I clar, normalment buscaves les ombres, però com que tenies tants cotxes allà i els hi havies d'anar explicant pràcticament un per un, estàvem tres persones i hi havia estones que estàvem els tres, cada un amb un cotxe diferent, vull dir que a ple sol des de les 11 del matí fins a les 5 de la tarda. Vull dir, però, sí, sí. Però va estar molt bé, perquè va ser una gran festa. Lo de la fansona també vam poder-lo veure una mica, vaig veure el muntatge i ja cap muntatge. Al final, però penso, van fer una, els de l'etapa Reina van fer una gran feina allà i va ser una cosa molt maca i molt, molt bé de poder-la viure, que no la tornem a viure aquí a Molins de Rei, veure el Tour és una cosa molt, molt així.
1: No, no, va ser espectacular, eh? Jo des de... meu punt de vista,
2: no dubtava que ho diries.
1: Espectacular, espectacular.
3: Sí, sí. Sí, jo sí. Vaig veure per televisió.
2: Tu per televisió, eh?
3: Sí, em va agradar molt tot el que vaig veure, sí. I veure tanta gent, és molt maco.
4: A mi el que m'agrada molt és... vaig veure quan passaven els drons, o bueno, les càmeres, que anaven dient on era.
3: Sí,
4: la Benita de Brugués,
1: Santa Maria de Cervelló, que allò és un castell que... no hi trobo cap gràcia,
4: Perdona, ja Santa Maria de Cervelló és una església romànica.
1: És una església romànica.
0: I la resta del castell.
1: Però després, de Molins de Rei no van dir res.
4: Perquè després es van entretenir en el Walden.
3: No,
4: quan
3: Walden.
4: Hi havia la pujada, es van entretenir
3: en el Walden. Però que passaven per Molins sí que ho van dir, eh?
4: Sí, però va ser vist que no
2: cap a la mena.
4: Que haguessin pogut ensenyar... el nostre campanar.
1: Es van entretenir...
2: No, ja van fer... Fem una un, sisplau.
1: Campanar no. El Palau del Renaixement, per exemple, podien haver fet una toma. I en quant a el que diu el Walden, hi van fer un traveling circular.
4: Que hi havia dues piscines.
1: Sí, sí.
4: Hi ha dues piscines a la taulada.
1: Hi ha dues piscines.
5: Tots ho sabem ara, eh?
1: Ara tots
5: ho sabem. Demanem aigua...
4: A dalt de tot hi ha dues piscines.
1: Dues piscines. I a més la van rodar, diguem-ne, molt bé, a
3: jo vaig trobar molt ben filmat,
1: molt
3: bé, eh?
1: Molt ben filmat.
3: És que era dels francesos, no? La filmaven els francesos.
4: Molt ben filmat, molt.
1: Escala.
3: I a més anaven canviant, no era avorrit.
1: Els drets dels que filmaren els francesos.
3: Sí, sí. Clar, per això no...
4: Però, per exemple, això de la zona de Vegas i el castell aquell de l'Aran Punyà allà dalt, era bonic. A mi em va agradar això, quan és el que vaig veure.
0: I el que també...
4: Perquè el pelotón veus aquella quantitat de ciclistes...
3: O sigui, ho miraves i no t'avorries. No.
4: Bueno,
3: perquè
4: et distreia,
3: perquè anaven ensenyant el paisatge i era diferent, clar.
1: Jo només de la caravana, que en tenia com un mite de la famosa caravana prèvia...
2: Que passa una hora i mitja abans.
1: Una hora abans... que sí, allò que penses sí. Em feia fins i tot caravana molta il·lusió veure la caravana. Per mi és com allò de l'Europa, me l'imaginava d'una altra manera, saps?
2: Et vas quedar una mica decepcionat.
1: Bueno, sí, diguem això, sí.
3: Era com un circ.
1: Sí, era maca, però em pensava que hagués sigut molt més espectacular.
0: Però estava força bé, perquè tu veies aquells vehicles, l'autonejats que estaven i tothom estava... Estava força bé.
1: Sí.
0: Vull dir, si més no, era una cosa bastant original que no estem molt habituats. Sí, sí. Antigament sí que la volta i allò també passava la caravana abans tirant propaganda i tirant coses, però així tipus el Tour no l'havia... Jo tampoc l'havia vist mai.
4: I les punxades de rodes, que deien si tenim nosaltres els vorals de les carreteres... que vam fer el comentari?
3: Sí.
4: Si tenim els vorals de les carreteres molt bruts, perquè en poca estona... i van tenir dos o tres punxades.
0: Bueno, no cal. Ahir va haver-hi una caiguda també, vull dir, amb una rotonda d'allò, dius, també que estava malament, i era França, menys mal. Aquestes coses estan a l'hora del dia, es pot passar, i no és que això, perquè s'ha netejat molt, tota la part que passaven aquí, ja van veure que van asfaltar tots els forats que hi havia a la Nacional, vull dir que... Això ho tenen molt en compte, amb aquests tipus de competició. Potser amb una altra de menys categoria no ho fan, però amb aquesta, déu-n'hi-do.
5: La majoria van punxar la carretera quan surt d'Olesa de Bonesvalls cap aquí. Aquell tram de 2 o 3 quilòmetres, es veu que... Tots allà amb la...
0: No, a vegades diem això i... Hi ha etapes del tult, inclús del

0: i el que van a algun port de muntanya, que els últims quilòmetres és pràcticament pista de terra.
1: Alguna, sí, sí, alguna. Sí,
0: no sempre, sí, però... I pavés aquell també, home, en llocs que hi han anat i dius...
2: Sí, bueno, veus,
0: però ja no estic parlant de les curses aquestes que ja són típiques d'això, que són d'un dia. O de, sinó el Tour i el Giro han passat zones d'aquestes també.
1: La més paradigmàtica és la Paris-Roubaix, que hi ha el famós pavés aquell, sí, però... que allò destrossa.
0: Aquesta ja és típica, això, sí. Però que encara hi ha així el Tour i passa a vegades algun tram que ho és, perquè sí, no poden substituir, si no han de donar una altra volta per un altre lloc i...
1: Sí.
0: I passa, però bueno...
1: Bé, jo avui toco el Tourmalet, eh?
3: Sí, sí.
1: És mític. Un port fora de categoria, diguem-ne.
3: Perquè és molt dur.
1: Os categoria, que diuen els francesos. Sí. I amb aquesta calor i passaran sobre les 3 de la tarda. O les, sí, més o menys.
0: No, bueno, allà no fa, fa no calor, fa però no en farà tanta, perquè estem a una alçada i això, vulguis o no, de totes maneres, és allò de dir, estàs a una alçada que hauries d'estar, per dir alguna cosa, a 10 graus i n'estàs a 20. Sí. No és tampoc que no faci calor. Uh-huh. I ara que parlem de calor, jo el que
3: ara
0: sí...
3: que parlem de calor.
0: Sí, no, perquè hem parlat abans i un dels temes que ara estan afectant molt són els incendis. I dic, estàvem parlant abans de l'onada aquesta de calor i que baixa una mica i torna a pujar i estem... pràcticament rodejats de focs per tot arreu. Sí. És que...
3: Ara parlaves de Bruguers, doncs a Gavà hi va haver un...
0: Gavà, sí. aquí a Sallent també n'hi havia un altre. Sí. Sí. Vull dir, és que veus les notícies i veies el mapa d'incendis, que allà marquen tant els importants com els que són més petits, més reduïts i que s'han pogut... I dius, és que escolta, anem al tanto que...
4: I surts al balcó i veus els arbres de Collserò al costat de casa i dius, ai.
0: Això anava a dir, el de Gavà deien que s'havia sigut provocat per uns petards.
5: Uns petards. I pirotècnia, deien.
0: Que és el que parlàvem temps enrere quan les revetlles, encara hi ha gent que encara tenen petards i en tiren. Totes aquestes coses hem d'anar molt al tanto i més aquí a Molins de Rei que estem rodejats de muntanya, perquè no ens equivoquem, sortim del poble, encara no posem el peu fora i ja estem dintre, dintre el parc de Collserola, no? I que tenim una gran sort, però sí. Tal com estem ara en aquesta situació que estem actualment, també tenim un gran risc.
4: Sí.
1: No, cuidado amb Collserola, que de moment... Exacte.
0: Això anava a dir.
5: Creuem els dits.
1: Podia ser focs, però una altra va ser una excavadora i una altra va ser una radial i estem sí, rodejats.
0: Però ja entrem el que temps enrere, me'n recordo que es va parlar a la sala de plens de l'Ajuntament dels bombers voluntaris. I dius, ara... donem gràcies també de tots aquests bombers voluntaris i d'altres persones, perquè molts d'aquests incendis també han intervingut molta gent del camp que amb les seves màquines han fet tallafocs i han ajudat a controlar una mica tots aquests incendis, però és que el risc és molt, molt elevat i a sobre, amb aquestes temperatures, és pólvora, no és cremar un lluminó, allò és... No.
1: I a més, havent hi hagut ara 3 o 4 incendis més quasi al mateix temps, aleshores també passa que les dotacions de bombers, vull dir, si dius cap allà, doncs 80 camions, doncs no només n'hi poden anar 30, per exemple, perquè s'han de repartir, i això també és un problema.
2: Sí, és que hi havia incendis per a llocs insospitats, o sospitats. Sí. Pla de Manlleu, Vall d'Ossera, Pontons, sí. Són llocs que estan quasi bé a 1.000 metres d'altitud.
1: Però les Garrigues, també. Les Garrigues,
2: aquesta part de l'Alt Camp...
1: Sí.
2: Hi ha molt pocs habitants, en fi, ja veurem.
3: Bé, deixeu-me dir que n'hem parlat abans a primera hora, que l'Ajuntament de Molins de Rei ha posat en marxa aquesta setmana una campanya amb un altre tema relacionat amb l'estiu, de sensibilització amb la voluntat de promoure la convivència entre l'activitat de les terrasses i el descans del veïnat durant els mesos d'estiu. Coincidint amb aquesta època de l'any en què les terrasses es converteixen en espais de trobada i socialització, la iniciativa vol recordar la importància de compatibilitzar aquest ús amb el respecte de les persones que viuen a l'entorn. I en el marc de la campanya, l'Ajuntament està fent arribar als establiments que ho vulguin, amb terrassa, sobretot, evidentment, uns adhesius amb el missatge «Abaixa el volum, terrassa compromesa amb el descans veïnal, que podran col·locar de manera voluntària les taules per ajudar a conscienciar la clientela sobre la necessitat de mantenir un volum de conversa adequat.
5: Parles de les terrasses públiques.
3: Les terrasses dels bars. Correctíssim.
1: Una mica el que parlàvem la setmana passada, aquí a la tertúlia, no? Famós silenci.
5: El que passa és que, per exemple, hi ha terrasses que són de propietaris, és a dir, de veïnat, que també atabalen una mica.
3: Això és el que parlàvem. Parlem de les terrasses de bars i restaurants.
5: No, això és lògic.
4: A les privades no pots...
5: No hi pots interactuar. Però el que sí que és cert és que quan tu estàs sopant i hi ha hagut una conversa animada i
3: clar,
5: més, hi ha hagut una mica
3: regidor
5: d'ingerència d'alcohol, llavors aquí doncs hi ha un estat del benestar i d'eufòria, i llavors es puja el to de veu sense ple, i no te'n dones compte que potser a sobre el primer o el segon hi ha persones que estan dormint perquè encara no estan de vacances.
3: I amb aquesta color que fa, que ara ho dèiem, no? Molta gent que té les finestres obertes...
5: Depèn
3: si tens l'aire o no, però en tot cas, si la finestra està oberta, t'arriba
5: molt. Hem de tenir consciència.
2: I sobre el tema de volums, no? Això, per exemple, la Fan Zone, vaig estar...
3: La Fan Zone de part de Mariona.
2: En Bauca, hi ha uns equips de so avui en dia que els greus aquests poden fer saltar tot a miques, eh?
1: Sí.
2: Perquè no, molt bé, eh? Vull dir, sense aquell bum de fons, perd bastant la cosa. Perd bastant. Aquest tipus de música i aquest tipus d'activitat, que ho fan molt bé, per cert, els d'en Bauca.
3: Sí.
2: S'han deixat l'àvia pel camí.
3: Sí, en Bauca, tu no, ja. No. Ja fa dies que se la van deixar.
2: Sí.
3: Però des del Pep Ventura ho escoltava o no?
4: Sí, se sentia bombo,
2: sí? De lluny, sí.
3: De lluny, eh?
4: No em molestava,
2: sobretot,
4: eh?
2: Sobretot el bombo.
3: Sí.
4: No em molestava. Sí,
1: I espera't que aquest cap de setmana hi ha els Metal Defenders,
3: no? Però sempre han conviscut la mar de bé.
1: Sí, a més, ja ho sé que són uns cracs en temes d'organització, de neteja, són admirables, però dura fins molt tard i és un constant, eh? Jo des de la granja els sento avui.
4: Sí,
1: home, i tant, però...
4: I a quin lloc toquen?
1: A més és música heavy, metal, i que tot és...
4: I on és, això?
3: A l'Avinguda Collserola, polígon Riera del Molí.
1: Però no critico, perquè és una organització...
3: Un segon sisplau, que tenim diverses converses
1: obertes. Que funcionen molt bé, que consti. Però sí que és veritat que se sent fins molt tard, perquè acaben tard, tenen permís fins molt tard.
4: És curiós, perquè nosaltres sortim al terrat, com tu, i comentàvem, clar, amb tots els anys s'ha fet lo de les guardioles, s'han fet moltes cases, i comentàvem 40 anys enrere que sortíem al terrat amb els nostres fills, el Manel encara tenia ganes de tocar la guitarra,
1: sí,
4: i fins allà a les 12 de la nit cantàvem tots quatre.
3: I era una família, doncs, conveiant en aquest sentit.
4: Sí, per això han seguit conveiant tots els altres. I ahir estàvem allà sentats al terrat i dèiem un dia, no se sent ningú, eh? Vull dir, jo li vaig dir, te'n recordes quan cantàvem? Diu, cantem, i dic, hasta em fa cosa, perquè aquí està solets, sortirà algú d'aquí al costat i dirà, què fan aquests avis aquí?
2: Fas una ullada a Venus i quedes molt bé, és un espectacle.
4: Sí, que ho és, sí.
2: Venus està en un moment...
4: O sigui que el nostre barri és...
3: Sí, aclarim-ho bé tot.
2: Venus.
5: Brilla.
3: Aclarim-ho tot.
5: Brilla molt.
1: Venus,
4: brilla molt,
1: cançó,
4: eh?
1: Ja,
4: brilla
1: la cançó, no?
2: Shocking Blue, no.
1: Shocking Blue, sí.
4: No.
1: El Gisgare.
2: Aquella gent van fer aquesta cançó i es va acabar tot, eh?
1: Tot va ser això.
3: Bé, en tot cas, si aneu a les terrasses, veureu aquestes enganxines, la gent que s'hagi volgut adherir, per intentar, doncs, que hi hagi una bona convivència, que no sempre és fàcil, sobretot caps de setmana, i depèn de quines zones de concentració de bars.
4: I depèn de les begudes que hi haguin. Perquè el to, clar,
5: va pujant.
0: No, home, perquè tot això li poses que, com que no és una taula sola, sinó que són diverses taules que hi ha allà, els uns parlen, els altres també, i tot això va sumant volum. I tu, quan sents que l'altre allò, tu puges una mica el volum perquè penses que no et senten. I no és que ho facis expressament, però acabes parlant més alt del que sembla, no intencionadament, sinó... i molesta, perquè clar, estàs amb les finestres. Però és el que dèieu abans, no estan sols els bars i allò, també hi ha gent que, jo l'altre dia que darrere a casa n'hi havia uns que deurien fer alguna mica de sopar o alguna cosa, i els ho sentia xerrar, el que no xerrava molt alt, perquè entrem amb això, eren set, o sigui, eren sis o set persones, però només hi ha aquestes sis o set, aquí tens sis o set a l'altra taula, i és el que jo deia, i els, jo sí que els sentia a casa, però dius, tampoc estan pujant molt el volum, però això passa, ara estem a l'estiu, la gent al cap de setmana s'ajunten amb els amics o el que sigui, fem una mica de sopar i ho fas a l'exterior. I et quedes fins a les dues o les tres de la matinada, que és quan se comença a estar una mica bé.
1: Clar. És... I després, hi ha una cosa, ara semblarà una ironia, però és veritat, que també de vegades a les famílies, vull dir, les famílies en general, sempre hi ha algun sort. No, ho dic en sèrio, sempre hi ha algú que sordeja, sí. Vull dir, sempre jo fixeu-vos,
3: n'hi ha, i què en vols dir amb això?
1: Estem grans i algú, doncs, de vegades, vull dir, jo, no sé, va amb algun audífon, has de pujar el to de veu.
5: A veure, m'ho pots tornar a dir, que no ho he sentit bé.
1: Algun sort, no? Algú que sordeja i llavors...
4: És que aquí ja sordegem tots, almenys, almenys el Manel i jo.
1: Sí, no, jo també, a mi ja em diuen que sordejo, vull dir, i, bueno, jo penso que no, però... Però podria ser.
4: És que en el moment podria en què ser. Pensaràs que sí, podria et deprimiràs,
1: eh? Esquerra, podria ser, vull dir, els taps, aquestes coses. Sí. I si no, amb els audífons, alguns, vull dir, se li acoplen els audífons i se'l treuen. Se'l treuen, m'entens?
5: I si no comença a pitar allò?
1: No és una ironia, eh? De vegades, vull dir, sempre hi ha algun sort a les famílies.
4: És
1: amb el que puges el to.
4: És molt còmic, això que expliques. És molt còmic.
1: Sí, ja ho sé, però...
4: Però és real.
1: Però
4: és real.
1: No sé de ser una molt realitat, real, sí.
4: No, i, no sé, vull... És tan real com que en l'actualitat...
1: En molts casos.
4: Moltíssimes vegades el Manel em diu no sé què, no sé quant, dic, no segueixis, espera que vingui al teu costat. Sí, sí. Perquè si estem a certa distància ja no entenc el que m'està dient.
1: Exacte.
4: I llavors, és la qüestió, no em parlis de lluny perquè no
1: t'entenc. És un tema empíric, però ho he notat amb molt sovint, amb reunions, sobretot si hi ha gent una mica més gran, i sempre hi ha algú que sordeja i has de pujar el to.
3: I a tot això creieu que cada vegada tenim menys paciència per aquest tipus de toleràncies?
5: No ho sé, perquè saps què passa? Que com que també normalment t'envoltes de la família, que llavors són elements més joves, i el que en tot cas sordeges ets tu, perquè els elements joves ells no sordegen.
1: No tant, ja
5: hi
1: ha dit jo.
5: Llavors, com que si sordeges, intentes que no es noti massa, i si no, després et bellugues amb gent més o menys de la teva edat. I jo, per exemple, sí que me'n dono compte, moltes vegades, no perquè hagis de pujar la veu, sinó perquè hagis de repetir.
4: Sí.
5: O sigui, et diuen, què?
1: Sí, però quan has de repetir és perquè sordeges una mica.
5: Evidentment, evidentment, però quan la persona que no accepta que comença a tenir problemes,
1: sí,
5: i Déu te'l guarda que li diguis, perquè llavors a vegades se't molesten, però mantens la conversa, i quan has acabat tota la teva argumentació et diuen, què? Sí. Llavors dius, oh, saps què? Ara haig de fer una versió resumida. Sí. No, haig de fer una versió resumida, perquè si tinc que tornar a explicar
1: llavors,
5: tota aquella parrafada...
1: Tornar a repetir les coses, a vegades posa nerviós, tornar a repetir, i llavors, quan t'ho repeteixen cridant.
4: Clar.
1: Saps? Sí. El que no és sort, t'ho repeteix cridant.
4: Perquè tu te n'enteres, sí.
1: Entens? Són una sèrie de coses...
4: No, és...
2: El tema sorolls està evolucionant bastant a positiu.
3: A positiu, creus?
2: La gent... Home, la nit de Revetlla de Sant Joan fa 10 o 15 anys era una cosa no insuportable, però a ratlla de zero, eh?
3: Sí.
2: I en canvi ara, escoltes, no perquè sordegi, sinó que dius, amb volums i amb nombre de petards...
1: Ha millorat.
2: Està molt més cívic que la gent.
1: Jo també, jo estic d'acord amb això, veus?
2: Sí, perquè però, ja estic
4: d'acord. Sabeu com vaig esbrinar que sordejava i que ho necessito? No. En les trobades en la biblioteca, trobades de més gent. O sigui, a la que jo acostumo posar-me bastant a la punta. I a la que vaig començar a dar-me compte que la gent que parlava al final de la taula no l'entenia, vaig pensar, però si abans l'entenies i és la mateixa gent, perquè més o menys hi som els mateixos, i ara no l'entens, alguna cosa passa. Vull dir, perquè entenia tres persones més al costat meu. La quarta ja justet, però la cinquena i els de l'alta i el del final, llavors ja no intervenia perquè pensava, igual contesto una cosa que no té que veure res amb el que hem dit. I aquí me'n vaig donar compte principalment de que necessitava un suport quan vaig en reunions en què hi ha molta més gent.
1: No, no, jo t'entenc perquè ho comparteixo, perquè també, a més, ens trobem sovint a la tertúlia que fem i a mi també em passa això.
4: També et passa i ets més jove, doncs imagina't.
5: Però la sala, tu et refereixes a quan fem la tertúlia de cinema?
4: Sí, qualsevol tertúlia.
5: La sala aquella no és gaire gran. Allà, en tot cas, el problema que pot tenir és de reverberació.
1: Reverberació...
4: No ho vulguis arreglar, he d'anar...
5: Però no és un sonet, aquella sala no és un sonet, és un so una mica...
3: Perdona, necessites un suport, dius...
4: Pues necessito anar a un lloc on em donguin un audífon, perquè quan vagi en una RAM reunions en què som 15, en tot cas, que puguin entendre el que passa amb tothom.
3: Que perquè... per cert, amb això la tecnologia ha evolucionat molt. Ara fan uns audífons la mar de minimalistes.
4: Me'n vaig donar compte d'això perquè al Foment reparteixen uns audífons per la gent que quan hi ha teatre.
3: Sí.
4: I jo mai el vaig voler. I un dia hi vaig anar i la noia aquella em va dir, prova'l. I fent-me la xula.
3: No ho necessito, però, no cal.
4: No necessito, tal. Diu, bueno, té, diu, com que en sobra em provo. I jo me'l vaig provar. Bueno, va agafar una depre.
3: Et va agafar tu una depre?
4: Una depre.
3: Perquè te'n vas adonar?
4: Perquè verdaderament me'ls vaig posar i vaig entendre perfectament tot el que deien. I jo mateix, de tant en tant, m'ho treia per veure si l'audició i la comprensió de lo que deia l'actor era la mateixa amb l'audífon que sense, i no ho era en absolut. I llavors, evidentment, vaig tornar a l'audífon, però amb la cara que m'arribava a terra, perquè evidentment vaig pensar, necessites alguna cosa, perquè darrerament em passava que anava a veure obres de teatre i quan sortia coses que comentava la gent, jo pensava, pues jo no les he entès igual.
1: Sí.
4: I llavors he arribat a la conclusió que no és que no les hagués entès igual, és que no les havia escoltat igual. I estava no sentir-les igual, doncs la comprensió general de l'obra o d'aquell acte no era el mateix.
5: Però és que hi ha una cosa, Mercè, quan tu vas al Foment i et dones audífons, el so és el que està dient l'actor.
4: Sí.
5: Anul·les tot el que hi ha al voltant.
4: Clar.
5: I el so, o sigui, és molt important que tu també sentis tot el que tenim a l'entorn, perquè llavors això et situa.
1: Sí. Ara,
5: si tu reps únicament la informació del que estan dient els actors, clar que ho sents net i clar, perquè és clar, és que tu només estàs sentint això. Estàs eliminant tot el que és al voltant que ens emmascara. És que és complexa.
4: És complexa, és complexa.
5: Perquè t'emmascara tot el que tens, el so que tens al voltant, que per mi és molt important. Tot aquest so perquè et situen a l'espai, o sigui, tu vas pel carrer i moltes vegades ni t'has de girar per veure si ve un cotxe, perquè el sents.
4: Menys els elèctrics.
5: I notes si, bueno, els elèctrics és un problema, realment.
1: Sí, sí.
5: I notes si et ve per la dreta o si et ve per l'esquerra, o sigui, clar, si tu això ho anul·les, tindries un problema de situació espaial. Clar, llavors, quan tu tens selectiu assentada en una butaca que no et cal estar... situant-te, que t'arriba el so net i clar, directament al timpà. Això és...
3: Però que ens ho imaginàvem que acabaríem parlant
5: d'audífons.
4: No, però és interessant perquè...
1: Jo dels audífons, jo és... Per això, per casos que conec, és tot un món, perquè de vegades vull dir, que un audífon et vagi bé costa molt. I depèn de la morfologia de l'orella, perquè potser et cau perquè tens una orella que no s'adapta a l'orella amb l'audífon. No? Jo què sé, vull dir, és que és un... Però bueno...
4: Forma part de fer-se gran.
1: Forma part de
4: fer-se
1: de la
4: gran,
1: vida, això. I del procés.
3: Però és com les ulleres que abans, fa molts anys, no? Ostres, portar ulleres i ara...
1: Sí, imagina't.
3: Està de moda...
5: L'ullera era allò dels quatre ulls.
3: Sí, exacte.
5: Després va passar a formar part d'un estil de persona,
3: sí.
5: Donava un cert com glamour, una intel·lectualitat,
3: va evolucionar, això.
5: I li va quedar completament acceptada.
3: Totalment.
5: L'audífon era... relegat a les persones grans,
1: sí.
5: I que ja eren persones decrèpites i que mira fins i tot ja és un sort. Què passa? Que hem anat fent anys i els portem amb certa... els portem prou bé, no? Diguem-ne, però clar, hi ha limitacions. Quan dieu això, a casa meva teníem una baralla, el meu home i jo, és que em parlava. Jo li deia, és que no hi sents bé, jo crec que tu l'has d'anar a fer a revisar perquè no hi sents bé. És que em parles que no et veig la cara. Jo li deia, és que no passa res, que no vegis la cara, m'has de sentir. Llavors ella em parlava i jo estava just sota l'extractor de la cuina, que són antics i són aquells que fan sol.
1: No t'he sentit.
5: Llavors ella em deia, veus com tu tampoc? Tu tampoc em sents,
1: i dic, sota l'extractor.
5: O sigui, que això és de les primeres. I em vaig fer la revisió. Clar, què passa? Que sí que perds tot el que són els aguts. Els aguts ja els anem perdent de mica en mica. I els aguts són molt importants. O sigui, quan nosaltres parlem, per saber si diem sí, si diem fi, si diem...
4: Clar, sí, els finals de les paraules.
5: Són els que et diuen la part entenedora de la paraula. Clar. Els greus els conservem, però en canvi anem perdent els aguts. I això, clar... Llavors aquí et costa molt més seguir la conversa. Com són ara els audífons? Han de ser tecnològicament molt avançats, perquè has de poder parlar pel mòbil, has de poder sentir el mòbil. Clar, és que no són fàcils. Sort que avui dia la tecnologia digital ho permet, o sigui que... Bueno. Permet seleccionar i ara estan...
4: O sigui que dons ànims a tota la gent que anem perdent a ullera, no?
1: Que segueixin evolucionant.
4: Que segueixin evolucionant.
5: Quantes persones a la teva edat, a la nostra edat, anaven a reunions?
4: Anys enrere,
5: ja no estava en condicions intel·lectuals com per poder anar a mantenir una conversa en un entorn... Clar, i eren persones que es quedaven més a casa, eren persones els que hi havien arribat en les nostres edats. Clar, en canvi, ara no. Ara és el que diem, com que estem actius i estem prou bé, aparentment, doncs, esclar, aquestes limitacions es posen més en evidència. Fisiològiques, és que és normal, és com la vista cansada, que no tens cap més remei que posar-te unes ulleres del cercle, perquè si no llegeixes el cercle.
1: No, i l'evolució tecnològica de les ulleres, per exemple, jo recordo, jo sempre ja des d'adolescent que vaig començar a tindre problemes de vista, quan portaves aquelles que et queien 5, 6 o 7 dioptries que portaves, tu, Nati, això ho domina, aquells abans en deien cul de got, que eren realment antiestètics. Això, després, tecnològicament, va millorar moltíssim. Esclar, costava una pasta indecent, perquè allò anaven aprimant
5: la factura.
1: Ho portaven a la casa Ceis, jo recordo això, i et quedava uns vidres normals, i tenies bon aspecte, però això ha evolucionat moltíssim.
5: Les lentilles i després la cirurgia.
4: Avui dia la cirurgia fa meravelles, a mi m'ha dit gent que fins i tot a la nit per anar al lavabo s'havia de posar les ulleres per no pagar-se cops en la porta, i que ara gràcies a la cirurgia és una meravella.
3: Tu te les poses, no? Jo també.
1: No, jo no. Jo porto una dioptria a cada ull per veure de lluny.
5: Però
1: ara em van operar de catarates.
5: Tu explica la trampeta.
1: Em van operar de catarates, potser una mica més jove del que corresponia, que de vegades hi ha uns trams d'edat per les catarates. Si no, que em corregeixi la Nati. I a partir d'aquí, una dioptria normal, I ara el que em costa és la muntura, perquè el que són els vidres, però havia arribat a gastar molts, molts diners amb els vidres, perquè tenia una vista molt complicada.
4: Sí.
1: I és veritat, vull dir, aixecar-me a la nit per mirar l'hora m'havia de posar les ulleres, o per anar al lavabo,
4: sí,
1: allò
4: sí,
1: que
4: diu. Sí.
1: Sí, sí, efectivament. I ara res, eh?
2: Vull dir, però
1: de vegades i surto al carrer sense ulleres. Vull dir, no tinc aquesta dioptria, però sí, vull dir que sí. Que
2: tornant al tema de la vida, hi ha alguna paradoxa, perquè, per exemple, abans semblava que si tu tenies uns bons cascos per escoltar música,
1: sí,
2: anava millor i senties millor. Doncs a mi em passa, i a alguna gent que també conec, que mitjans que et fas gran, els cascos, en lloc de dir els necessito, no, et ofenen. És a dir, com si et passessis de rosca, no, com si fos un ajustament.
1: Sí.
2: Millor els audífons, aquests tipus iPod, que no pas el casco.
1: Sí?
2: En el meu cas, en el meu cas és
4: així. Perquè deuen estar preparats per gent que estigui bé duïda.
5: Quan tu et poses els catxarrets aquests per escoltar la ràdio, per escoltar la música, vols dir aquests petitonets, que no sé com en diuen.
2: No, jo vull dir els cascos aquests.
5: Sí, però quan tu parles dels audífons, que són aquests petits, el que ens posem ara per escoltar la música o per escoltar la ràdio, que et poses aquestes coses. Clar, és que també pensa que el so te'l deixa, és que te'l deixa el canal auditiu.
4: Clar.
5: Això te'l deixa fora, això te'l deixa més en fora. I l'altre, com que es fica cap dintre del canal auditiu, te'l deixa just allà a la porteta del timpà. I llavors és quan fa vibrar el timpà i la cadena auscular ja pel cap dintre.
4: Sí. Però et priva de sentir-ho.
6: Quin programa més interessant.
3: Quedes... Oh,
4: només
3: perdoneu.
4: No, deia això, que priva doncs, de l'entorn.
5: Jo, per exemple,
4: quedes només amb allò que sents a les orelles.
5: A casa em porto un.
4: Sí.
5: Per escoltar la ràdio em poso un.
4: Un només.
5: Clar, perquè l'altre m'interessa saber...
4: És pel telèfon.
5: M'interessa saber... No, perquè com que jo escolto la ràdio a través del telèfon. Llavors, si em truquen, l'entrada em truca i ho sento pels catxarrets aquests. O si m'entra un WhatsApp, jo noto el soroll perquè està entrant un WhatsApp. Però, en canvi, no sento...
4: Si piquen a la porta.
5: Si tinc algú a la terrassa.
4: Clar.
5: Entens? I llavors, què passa? Poso un i l'altre, l'orella, la deixo... Perquè per mi és molt important sentir al voltant.
4: Necessites sentir el teu entorn.
5: Al voltant, sí.
4: Per moltíssimes coses. Poden trucar a la porta, per...
5: I a més a més hi ha uns sons que són absolutament coneguts de casa.
1: Sí.
5: I en canvi,
4: tothom els tenim.
5: I aquests no t'alerten de res, però en canvi notes un so una mica diferent.
4: Sí.
5: I això què és?
4: Sí.
5: I d'on ve?
4: Sí.
5: I et poses en alerta, et poses en guàrdia.
1: Sentir el so ambient, el teu entorn.
4: Sí, el teu
1: és
4: so.
1: És veritat.
4: Sí.
1: I és important, fa sentir segur.
4: Sí, clar.
1: Jo amb això sóc anti, perquè... Necessito sentir...
3: Per exemple, no podries dormir en taps, o sí?
1: No, ja ho sé, que hi ha gent que els posa taps i ja està. Però no.
3: Bé,
2: i després hi ha el problema dels acúfens, que tècnicament es diu tinnitus. Els acúfens, oi?
4: Els sorolls, els violins a l'orella.
1: Sí,
4: que això ja és...
2: Jo no he trobat cap otorrino que em digui la causa exacta. Ni
4: la solució, no hi ha solució.
2: Ni la solució a nivell de... Bueno, algun problema funcional.
1: Jo això no...
3: Josep Vinyets està molt callat, vol dir que...
4: Hi veu i sent perfecte.
1: No sabia aquesta paraula, acúfens.
3: Sí.
1: Jo sabia que eren els aquífers, però...
2: L'aigua ja no es pot tocar.
1: No.
3: Alguna cosa més a afegir, Josep Vinyets, sisplau?
0: No, jo...
4: Tu estàs perfecte.
0: Problemes amb l'oïda en tinc, ja ho vaig dir un dia, jo havia treballat al tèxtil de jove i després a la construcció, vull dir que antigament...
3: Fèieu
0: no,
3: servir cascos a la construcció?
0: Antigament els EPIs no es feien servir tant, clar. Això de cara poses protecció per l'auditiva i això ho notes. Sí que m'he fet una revisió i no estic encara amb el d'allò de posar-me audífons, però estic amb aquell límit i passa això.
1: Sí,
0: el que deia la Nati, evidentment, poses aquests auriculars que poses avui en dia, el que fas és desconnectar del tot, ja no sents res del que passi al teu voltant. Jo estic amb ella, posaries com a molt un per poder escoltar.
5: No, l'audífon de debò no, un audí fundador.
0: No, no, no, eh? No, els auriculars aquests que es posen a les orelles, sí, per escoltar música, exacte, et poses els dos i és que com si ja desconnectessis, allà ja no sents.
5: Estàs
0: no
5: dins l'orquestra.
0: No sents res, ja no sents res.
1: Sí, sí.
4: Josep, i tu que vas treballar al tèxtil, jo no sé si la teva època passava, però jo recordo que la meva mare m'explicava que tenien un llenguatge com si fos el de muts, que no és el de muts, però de signes...
1: Del soroll.
4: Sí, exactament, a dins de la fàbrica, una, coses bàsiques, però perquè un dia la vaig veure amb una senyora que... Oh, te'n recordes allò? Sí. I vam començar així i jo vaig dir, però què esteu fent? Diu, oh, és que dins de la fàbrica no se sentia res i teníem un llenguatge de coses, sí, bàsiques.
3: Segur que molts oients que sí, ens poden
4: molts oients que
3: ens
4: estan escoltant, sí, sí, i segurament si afegir... deuen recordar aquella època que
3: el Josep no ha dit res, per tant potser tu no feies
0: servir. No, és que era una mica així, perquè entrar en una sala de telers i intentar parlar amb algú, amb el que tens al costat a mig metre, pràcticament era bastant complicat o impossible, eh?
1: Sí, sí.
0: No ens podem imaginar el soroll. És el que jo estic dient. Actualment amb aquestes coses estem molt en compte els EPIs i la protecció i antigament això ni existia.
4: No, no.
0: I és així. I les conseqüències quan venen? Després. I estem parlant de l'àudio com estem parlant d'altres coses, eh? No... actualment totes les feines, tot el món laboral té les seves precaucions i té tots els seus... Jo ara, perquè ara això seria anar-se'n de tema, ja ho sé, però per exemple, a Cerdanyola, quanta gent malalta hi ha per culpa
4: de l'amiant.
0: Perquè... Però és el mateix que l'àudio, el mateix que tot, és que actualment això estem molt en contra, però antigament...
4: Mira, era el que hi havia.
0: És el que hi ha. Estàs en una sala que hi ha un nivell d'un volum que estan per sobre, els decibels, però molt per sobre del que ara actualment diríem això no és aguantable, no és sostenible, doncs allà hi estaves treballant i sense cap mena de protecció. I el parlar, doncs sí, és veritat, es parlava molt en signes i en d'allò perquè no te n'entallaves, el del costat no sabia ni el que li estaves dient, movies els llavis, em sembla que sabien més llegir els llavis que no pas el que deies.
4: Sí, sí, sí.
0: És així.
3: Molt bé, molt interessant.
5: A Molins hi havia clar, tantes feines, tantes, sí, empreses tèxtils, hi havia, sí, moltes grans, sí, deficiències.
0: No en queda cap, però sí.
5: Les ordidores deien que allò era una ordidores, teixidores.
4: Sí,
0: totes,
4: sí.
0: Totes aquestes totes... seccions. Els acabats és l'únic que possiblement no tenien tant de xivarri i inclús a la manyeria i encara així, és igual en tots els llocs cops i allò i no es tenien en compte
5: o la manyeria, suposo que
0: sí,
5: també
0: sí,
5: perquè
0: també cops,
5: hi havia aquests cops
0: però això ja passa hem de pensar, sí, que si tu tens una obra ara, actualment ja parlem actualment una obra que fan petites reformes amb un pis al costat. Només han d'estar amb això el soroll que arribes a sentir. Només que t'engiguin una radial per tallar una rajola...
1: Molt,
5: molt.
0: I a vegades... I diu, això què? I és una radial. És el tipus de so que fa.
1: M'intenen amargar les radials. Quan tinc per allà al veïnat hi ha algun veí o algú que fa...
4: Que està fent obres.
3: Clar. Ja no parlem de terrasses, sinó d'obres.
1: És que duren i duren i dius, ostres, no hi ha... Ni descansen, eh? Això dels sorolls, vull dir, evolucionat tot...
3: A pitjor?
1: A millor.
3: A millor.
1: A millor. Ja dins del que jo domino, que ja ho sabeu, jo sempre dic que el cinema mut no ha existit mai. Vosaltres sabeu les màquines de projectar el soroll infernal que feien?
4: Sí, allà dins del quartet.
1: Era brutal.
4: El quartet
1: aquell.
4: Per això
1: el cinema mut mai és un... Per què? Per mitigar això... posaven música. I venia
4: un pianista,
1: un pianista o hi havia un pet o algo per mitigar el soroll infernal de les màquines de fer cine. Sorolls. I han evolucionat.
5: Passa que els sorolls realment...
3: Mig minut, digues.
5: Que són... Jo sempre dic que el soroll crea agressivitat.
3: Sí. I la calor?
5: La calor crea també molta
3: agressivitat. Ens irrita, no?
1: Crispa.
3: Crispa, oi?
5: Sí. Llavors, sí, sí, si fas el binomi,
7: com tinc jo ara a sota que estan fent obres en un pis. Calor, soroll i pols.
3: Com està el teu cervell amb això?
5: Jo crec que el tinc ja mig fos.
3: Mig fos,
5: eh? Comença a sortir per aquí l'orella.
3: Em sembla que tots. Moltes gràcies, Núria, Manel, Mercè, Nati, Joan i Josep. Que tingueu bona setmana, eh?
5: Bona setmana.
4: A reveure.
3: Gràcies i bon dia.
4: Bon dia.
3: Que vagi molt bé.
8: Notícies en xarxa.
9: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a 2 CUAP. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada s'ha estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles al Bages, el del Pla de Manlleu i Aguamúrcia a l'Alt Camp i el de Gavà al Baix Llobregat. També s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Sant Menat. Avui el Pla Alfa es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 209 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis a nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rivalp, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell, Manmellà. Bombers, agents rurals i Protecció Civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat novament complicitat a la ciutadania davant d'aquestes condicions.
10: Doncs són bones notícies dintre de tota la prudència que hem de tenir en les properes hores. Tornar a remarcar cada cop que m'adreço a través dels diferents mitjans de comunicació a la població aquest compromís davant de la minimització dels riscos donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies.
9: De fet, pel que fa a les temperatures, nou dia de calorada avui, després que s'hagin registrat temperatures rècords en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per calor intensa a tot Catalunya. A Vinebre es van superar ahir els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, arriba al valor màxim en més d'un segle. I els veïns de nou una norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments.
8: Notícies en xarxa.
11: Passen 3 minuts a les 10.
8: Informació local.
11: El diari digital Viu Molins de Rei organitza per aquesta tarda una trobada en viu dins el cicle que estan fent per commemorar el seu 15è aniversari. En aquest cas és una trobada amb l'alcalde Xavi Paz, que és presencial aquesta tarda a les 7 de la tarda al pati de Can Ametller, una trobada oberta a tothom que vulgui anar doncs, a escoltar els periodistes del Viu i a l'alcalde, que farà un balanç dels 3 anys de govern i parlarà dels temes de futur abans de les eleccions del maig de l'any que ve. Avui a les 7 de la tarda al pati de Can Ametller. I justament el PSC, que farà la festa d'estiu aquest dissabte a partir de 6:45 a la plaça Vicenç Fernández del Canal, començaran amb la festa de l'escuma i després hi haurà sopar i ball amb servei de bar. Els tiquets del sopar valen 10 euros i els podeu comprar a la seu de l'agrupació socialista. I a l'associació Metal Defenders, que fa una nova edició del seu festival de música metall, 20a edició d'aquest festival, enguany amb un cartell amb 9 grups, alguns d'estatals i d'altres d'internacionals, en aquest concert, en aquest festival de música heavy, música metall, que es considera un dels més importants a nivell europeu per la qualitat dels grups i també perquè és un concert gratuït. Es farà a partir de les 5 de la tarda, obertura de portes, a quarts de 6 comencen els primers concerts i s'allargaran fins a les 3 de la matinada al polígon Riera del Molí, a l'avinguda Collserola, entrada gratuïta. I també per acabar recordem els espais oberts que habilita l'Ajuntament fins al 24 de juliol, d'accés lliure pel lleure, pel joc, d'infants, joves i famílies que vulguin anar-hi. El pati de l'Escola al Palau i el camp de futbol Josep Reich i la zona esportiva Ricard Ginebreda. A l'Escola al Palau obren de dimarts a divendres a les tardes i els camps de futbol de dilluns a divendres a les tardes i els caps de setmana tant al matí com a la tarda. Dissabte i diumenge obertura matí i tarda. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Terraplè, que està al passeig del Terraplè número 5.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap La Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de La Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
4: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
1: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous, a les 11 de la nit, a Ràdio Molins de Rei. I got the music.

Les 10 del matí, pràcticament 9 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. Esteu escoltant Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, el magazín matinal que us acompanya de 8 del matí a 12 del migdia, de dilluns a divendres. Què fem a aquesta hora els dijous? Doncs ja sabeu, preguntes a l'alcalde, amb l'alcalde Xavi Paz, que de seguida el tindrem aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei. Podeu enviar-nos les preguntes o trucar-nos al 93-668-6161. Ara ho recordarem, doncs, els canals que teniu de contacte amb el programa, però abans anem a escoltar un dels grups que formaran part del cartell del Cruïlla d'aquest any, que comença avui al Parc del Fòrum de Barcelona, per exemple, amb el Sidoni.

0: En punt un quart d'onze del matí encetem aquest espai de preguntes a l'alcalde d'aquest dijous 9 de juliol amb l'alcalde Xavi Paz, que ja el tenim aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei. Si voleu fer qualsevol pregunta, queixa, preocupació, recordeu 93668-6161, al WhatsApp de la ràdio, on podeu fer missatge de text o enviar-nos nota de veu al 691-438-847, o si no, a través de l'Instagram, del qual l'alcalde en farà la transmissió cada setmana. Allà també podeu fer les preguntes i les compartirem aquí al programa. Alcalde Xavi Paz, bon dia i bona hora.
1: Oriol Romeu,
0: bon dia i bona hora, benvinguts.
1: Moltíssimes gràcies.
0: L'alcalde que ahir deia una bona notícia a través de les xarxes, a través d'Instagram, i que volia començar per aquí també perquè ens expliqués o tinguéssim més espai per argumentar que torna el servei de ginecologia al centre d'assistència primària el dia 1 de setembre, així ho manifestava, com dèiem, l'alcalde a primera hora del matí. Van compartir doncs aquestes reflexions que hi feia, i a més, no només això, sinó que amb millores com la incorporació d'un ecògraf.
1: I un altre aparell, que ara donaré compte. Però... bé, jo crec que és una bona notícia.
0: Sí? Com ha anat la negociació? Com...
1: no, negociació no. Hi ha hagut les pressions per tots els nivells, el diàleg i mirar de fer entendre i fer comprendre que és una especialitat molt sensible, que ocupa i preocupa a la, com a mínim a la meitat de la població i al llarg de tota la seva vida, i que per tant el que no podia ser és que abans de la llei de salut del 86, doncs Molins de Rei, perquè llavors sí que es podia fer, va contractar una metgessa en l'especialitat de ginecologia, i que per la jubilació d'aquella professional, doncs durant un temps hem vist minvat el servei d'atenció a la salut sexual i reproductiva de les dones. Aquesta atenció es mantenia amb l'equip de llevadores, i jo vull fer una defensa del que és la prestació, la qualitat d'aquest servei gràcies a les llevadores, però volíem més i volíem recuperar també aquesta atenció de l'especialitat de la ginecologia. Això és el que vam començar a demanar, això ho hem fet conjuntament, hem fet una moció conjunta al ple, hem tingut tot un conjunt de dones també constituïdes en una plataforma que han fet arribar també les seves demandes. Com sabeu, jo mateix a la Fira Candelera, en el conseller de la presidència, que llavors actuava en funcions del president de la Generalitat, li vaig fer arribar aquesta demanda, i ell mateix es comprometia a treballar per donar sortida, no?, i cobrir aquesta demanda que durant un temps no hem tingut atesa al 100%. La bona notícia, diguéssim, amb més d'una conversa que hem tingut, s'ha produït aquests dies, en el moment en el que hem tingut la concreció de la data exacte, nosaltres encara haguéssim volgut que s'hagués incorporat abans, al final, per una qüestió de diguéssim de comprensió del servei i també d'utilització del sistema informàtic, les dues persones que vindran a fer aquest servei al CAP de Molins de Rei estan fent aquest contacte amb la unitat i amb la proximitat del territori a Sant Feliu de Llobregat, ho estan fent en el decurs d'aquest mes de juliol, i per tant l'1 de setembre estaran en condicions de fer aquest servei, no?, que es veurà millorat. I es veurà millorat perquè realment s'incorporarà amb dos aparells, que a hores d'ara no tenien tampoc el CAP de Molins de Rei, i que són importants per fer una atenció encara més completa a les dones i en aquesta salut sexual i reproductiva de les dones. Vindrà acompanyada d'un ecògraf i d'un coldoscop, que es diu, que és com una mena de microscopi especial per fer encara millor atenció i millor diagnosi de les possibles alteracions que pugui tenir alguna dona en el que és el seu sistema. Per tant, crec que és una bona notícia, és per descomptat que hem de donar en aquest sentit doncs l'agraïment a les parts que ens han atès i han entès que per Molins de Rei i per les dones de Molins de Rei aquest servei era molt significatiu i molt important, i per tant crec que no sempre ens en sortim, però en aquest cas crec que la pressió conjunta, la demanda col·lectiva tant de les dones de Molins de Rei com de tots els grups municipals, com evidentment també del govern de Molins de Rei, ha fet efecte i podem dir que a l'1 de setembre el servei de ginecologia no només el recuperarem tal com el teníem, sinó que el millorarem respecte al que teníem ara fa un any.
0: Perfecte, doncs aquesta és una bona notícia, amb la qual doncs, ja us explicàvem ahir, que hem volgut aprofundir, però tenim dues preguntes ja que han sí, entrat a través d'Instagram.
1: No les he pogut llegir.
0: Tres,
1: perquè...
0: ho tinc tot recopilat.
1: Ui, no sé per què no.
0: Vinga, la primera que és...
1: Jo no puc llegir, perquè no se'm va llogar la pantalla.
0: Però... Ho tenim tot controlat de moment. El Carlos Roma pregunta, bon dia, ja heu solventat el tema del gir del bus de la L67 al final del terraplè? L'altre dia un conductor es va discutir amb el conductor del bus perquè no volia tirar marxa enrere. Això és un tema que ja havia sortit, que parlem doncs del bus, em sembla, de Castellbisbal.
1: No, aquest tema no. No l'hem... Aquest tema, la incidència que diu, directament no l'hem solventat. Jo crec que està solventat tal com està el trànsit, que sí? Depèn de

0: Bueno, jo potser li demanaria que fes una pregunta més concreta. Com va la delinqüència? Què vol dir, exactament? Si tenim delinqüència, si estem per sota de la mitjana delictiva de Catalunya, quin tipus de delictes tenim a Molins de Rei, tot això donem compte a la Junta Local de Seguretat, la vam fer el mes d'abril aquest any, i el primer que podem dir és que, evidentment, no hi ha cap societat que estigui lliure 100% de delictes. Segona qüestió, si el que ens volem és comparar amb el nostre entorn i amb Catalunya, doncs es fa un índex que és el número de delictes dividit per 1.000 habitants, de manera que és un índex que ens permet comparar ciutats i pobles de totes les dimensions. I per tant, en aquest sentit, hem de dir que la darrera Junta Local de Seguretat va tornar a oferir una dada que és prou significativa, que és que Molins de Rei continua 24 punts per sota de la mitjana delictiva mitjana de Catalunya. Si a Catalunya es produeixen, en termes mitjans, 64 delictes per 1.000 habitants, a Molins de Rei només es produeixen 40 delictes per 1.000 habitants. I si el que volem és comparar els delictes que es van produir en el període 24 amb el període 25, el que hem de dir és que aquesta mitjana de 40 delictes per 1.000 habitants a Molins havia baixat respecte a l'índex de l'any anterior. Per tant, la seguretat, que implica a molts cossos de seguretat i que és competència bàsica dels Mossos d'Esquadra, no? Hem de dir que a Molins de Rei, primer de tot, té un pla de treball conjunt de Mossos i policia local que treballen de manera coordinada. Dos, que les dades són millors que el nostre entorn i que són millors que el darrer període que s'havia comparat. A partir d'aquí, pot haver delictes? Per descomptat. I per això estem amatents a qualsevol alteració que es produeixi dins de la normalitat i mirem de, primer, proveir el cos de la Guàrdia Urbana amb tots els elements que necessiti, des d'un punt de vista de recursos humans. Dos, nosaltres som aquells que des de ja fa temps no esquivem la incorporació de nova tecnologia al cos de la policia local, si d'aquesta manera ha de poder treballar millor i ha de tenir més garanties d'afavorir la seguretat del nostre municipi. Sigui amb els utensilis que necessiti la Guàrdia Urbana, sigui amb les càmeres a la via pública o sigui amb les càmeres de control en edificis municipals. Per tant, sense, diguéssim, estar, com ho diria, sense estar cofois, sense estar plenament satisfets, perquè sempre en volem més seguretat, crec que podem continuar dient que Molins de Rei és un poble segur, i més si ho comparem amb el nostre entorn. Ara, a partir d'aquí, com sempre ha passat, als anys 70, als anys 80, als anys 90, hi ha aspectes que calen la seva atenció. I la seguretat, com sabeu, i amb això acabo, sempre s'ha d'atendre des del que és l'objectivitat de les dades i després la percepció de la inseguretat. I aquí sí que hem de dir que és que ara, a diferència d'altres temps, tenim uns mòbils que difonen qualsevol incident que pugui haver que abans passava desapercebut. Dos, hi ha forces polítiques que només fonamenten el seu discurs en la inseguretat i normalment doncs tenyeixen les dades i no ofereixen el que és la realitat. I tercer, és veritat que a més, tots ja des de ben petits, a vegades des de 14 anys, portem uns elements a les butxaques, a diferència de la nostra època Oriol, que tenen un valor molt important i que és subsidiari que en qualsevol moment pugui ser robat aquell adolescent, no? Perquè et porta una qüestió a la butxaca, com és el telèfon mòbil, que en el mercat pot tenir un valor que pel delinqüent pot ser apreciable.
1: Per cert, que m'havia deixat de l'usuari Iugo, que també va en aquest sentit. M'adreço a vostè perquè li volia preguntar sobre el tema del vandalisme a Molins de Rei. Com a veí d'aquest poble, he estat observant que ha crescut un tant per cent el tema del vandalisme.
0: Bueno, a mi m'agradaria que digués aquest home sí, en què es fonamenta per dir que ha incrementat un tant per cent, és a dir, no diu ni quan ni d'on treu la font. Jo crec que per fer un debat serè i rigorós tots necessitem adreçar-nos a les fonts d'informació contrastades

0: i que no siguin subjectius de jo he vist tres incidents més dels dos que havia vist la setmana passada, perquè això, i per tant jo el que estic oferint són les dades objectives que s'ofereixen a la Junta de Seguretat Local, que recordo, té una part interna i privada dels cossos de seguretat i té una part pública on assisteixen tots els membres de les associacions de veïns, les associacions d'empresaris també, i els grups, tots els grups polítics de la sala de plens. Per tant, no és una qüestió que no, i és objectivable, i amb això expliquem i donem comptes a la ciutadania precisament per contrarrestar aquesta possible percepció d'inseguretat que pugui haver.
1: A veure, més preguntes en aquest cas de l'usuari de Casbe, la Torre de Barcelona, que fa dues preguntes. Voldria saber si s'han fet accions pel tema dels mosquits. És tremendo, diu, la quantitat que n'hi ha. Moltes gràcies.
0: El tema dels mosquits és un programa, si parla del mosquit tigre, és un programa que porta ja des de fa molt de temps el Consell Comarcal del Baix Llobregat, que fa el tractament en aquells jocs, i que és una qüestió, diu, si es fan coses, sí, l'administració pública tracta i mira de controlar la plaga que pot haver de mosquits tigres. Com ho fa? Mitjançant el Consell Comarcal del Baix Llobregat. I és per això que molts municipis aportem fons al Consell Comarcal del Baix Llobregat, que és qui fa de manera conjunta el tractament del mosquit tigre als municipis del Baix Llobregat. Què més podem fer nosaltres també? Els humans, bueno, i les administracions tenim una responsabilitat, no? És a dir, hem d'evitar que hi hagi aigua estancada, hem de fer-ho difícil per la propagació del mosquit, i per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres mirem de fer la nostra feina i també apel·lem a que els ciutadans, no, els quals la seva col·laboració, perquè això ens implica a tots, és fonamental, també faci difícil, no, la propagació i el fet que hi hagi i la propagació, la proliferació del mosquit tigre. Per tant, en aquest sentit, si la pregunta és es fa, sí que es fa, i ho fem mitjançant el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
1: I l'altra pregunta és, volia saber també com està el tema de poder sortir amb la bicicleta per Collserola.
0: Ara per ara, torno a actualitzar, ja vam dir que fins després de l'estiu segurament això estarà en la mateixa situació que està des del passat mes de febrer. Des de Molins de Rei tenim limitat i prohibit l'accés al medi natural, i com que em sembla que també hi ha una pregunta d'incendis,
1: sí, el Carlos diu, quines mesures s'han pres per prevenir incendis a la nostra vila? A banda d'elogiar els bombers, diu, és angoixant i preocupant com està cremant aquest any Catalunya.
0: Bueno, sí, deixeu-me també, ho dic perquè tenim tendència a posar sempre el focus en... deixeu-m'ho dir, a veure, no en el dramatisme, però carai, és que és terrible aquest any. Anem a veure. Sí, estem batent rècords de temperatura. Les condicions, com recorda el cap de bombers de la Generalitat de Catalunya, no són les més adequades, perquè, a més, no només a les grans temperatures s'hi uneixen també l'escassa humitat. Estem en nivells d'humitat del 15%, que són molt baixes, i, a més, vam tenir una hivern molt plujós que ha fet créixer el sotabosc, i aquest s'ha assecat de seguida amb la proliferació i l'abundància dels dies d'extrema calor. Per tant, cert, les condicions no són les més adequades. Què hem fet nosaltres? El màxim de treball que hem pogut fer al llarg de l'hivern, que és quan es preveuen també els incendis. I que és evident que la feina que hem fet segurament l'hem de revisar per anys posteriors. I m'explico. Ja fa 4 anys que Molins de Rei fa les franges de seguretat dels 3 barris de muntanya. Però segurament no és suficient fent les franges de seguretat si després no fem una neteja del sotobosc al mes de març o al mes d'abril, perquè segurament les condicions ens estan canviant, i el fet d'haver tallat arbres, el fet d'haver mantingut la franja de seguretat al mes de gener o al mes de febrer, si no fem una darrera tasca al mes d'abril o maig de sotobosc, la feina queda incompleta. I per tant, això també nosaltres ho estem revisant. Igual que els bombers revisen la seva estratègia de cara als incendis, fixeu-vos que enguany segurament tenim aquesta percepció de seguretat perquè l'estratègia dels bombers s'ha modificat substancialment. I ara faig la pregunta a tots els oients. Des de quan recorden amb tanta insistència les alertes als mòbils informant els possibles veïns que podien estar afectats pels incendis al confinament a les seves llars? Doncs això és una estratègia que Bombers va començar a explorar l'any passat i l'està cometent amb més, diguéssim, contundència aquest any. I ahir ja veiem com confinament dels habitants de Sallent, confinament de determinats veïns de Gavà, de Sant Climent, de Viladecans. Aquesta és l'estratègia Bombers. En el que Bombers el que fa primer de tot és dir, escolta, davant un incendi que pot tenir un potencial de X hectàrees, on creiem que podem tenir màxim èxit en controlar, no en apagar, primer de tot en controlar aquest foc, després en estabilitzar i finalment en apagar aquest incendi. Tenim un cos de bombers a Catalunya que ho hem de dir amb aquesta contundència dels millors del món. Amb una gran experiència i amb una gran professionalitat. Que a més treballa coordinadament també amb bombers voluntaris, que també forma part d'aquest cos, de manera voluntària, i amb tot el conjunt de la SDF del país que fan una feina ingent també. Per tant, és evident que aquests dies estem travessant un primer moment molt complicat de l'estiu. Val? Esperem que, des d'un punt de vista de... la col·laboració ciutadana sigui fonamental. Ahir parlaven, i a mi em sembla dramàtic, que l'incendi de Gavà es podia haver començat per una pirotècnia. Sisplau. No, és, per tant, complim. I llavors, anant a la primera pregunta, quan podrem accedir a Cuixarola?
1: Sí.
0: Bueno, mireu, aquests dies no hem de dir que el parc està tancat perquè el parc està tancat des del febrer. Però jo sí que apel·lo aquí a tothom a insistir que ara ho tenim tancat per via doble, si em permets. Ho tenim tancat perquè tenim un brot de peste porcina a Cuixarola des del mes de febrer a Molins de Rei, però a més, aquests dies, amb un pla alfa 3 a punt d'un punt alfa 4, el que també diem és, escolti, no vagi vostè a Cuixarola, que això ja és una pràctica que havíem i una mesura que s'havia aplicat estius passats per evitar precisament la presència humana i incrementar el risc d'incendi a Cuixarola. Per tant, esperem passar aquests dies en una situació que Cuixarola doncs, no pateixi. De moment, Cuixarola i s'està mantenint, i des d'aquest punt de vista esperem després que les notícies que ha passat aquest estiu podem tenir bones notícies pel que representaria l'accés al medi natural des de Molins de Rei.
1: Però en tot cas
0: s'han anat acumulant més preguntes, però sí. Jo no les puc veure, si les pots veure tu.
1: De fet és el Carlos, ara hi vaig, però en tot cas
0: n'hi ha altres, també.
1: Sí. En tot cas estaríem preparats, alcalde, per si vingués un incendi.
0: Escolta, a veure, jo crec que
1: com de preparats estaríem?
0: Exacte. És a dir, aquí sabeu que n'hi ha una altra cosa. Jo crec que Catalunya està molt preparada. Està del tot preparada? No. No, però ni Catalunya ni ningú. Perquè la setmana passada podíem assistir a l'incendi de les Gavarres que ens va tenir amb l'ai al cor durant un temps i sabíem que en aquell moment que teníem pràcticament tots els bombers destinats a l'incendi de les Gavarres podíem tenir un problema si es produïa un altre gran foc a una altra part de Catalunya. La perillositat dels dos darrers dies és que s'han produït 3-4 incendis simultanis, el que passa és que cap d'ells ha estat de les dimensions perquè s'han pogut controlar abans del de les Gavarres. Però, per exemple, ahir hi va haver un foc que afortunadament van poder controlar de manera bastant ràpida, però que hagués pogut tenir un potencial molt gran com és el de Pla de Manlleu. Per tant, com de preparats estem? Jo crec que s'ha fet molta feina. Jo crec que hi ha més consciència també que s'ha d'incrementar la gestió forestal de tot el país. Si recordes, jo des d'aquí fa molt de temps que ho alerto, això també. I crec que ara estem tenint un govern de la Generalitat que està prenent consciència d'això també. Del discurs de a vegades tallar un arbre és el més positiu per aquell bosc i per la preservació d'aquell bosc. I si te'n recordes, ja fa anys jo alertava des d'aquí que era incomprensible que un país com Catalunya, capdavantera, emprenedora, pionera en molts aspectes, quan decidia des de les administracions públiques fer un habitatge de fusta, la constructora que feia aquest habitatge hagués de subministrar-se de la fusta, del CLT, des de Galícia o des del País Basc, perquè a Catalunya no hi havia cap empresa que fabriqués aquell material de CLT, de la fusta, per construir aquell bloc d'habitatges. Perquè tenim bosc, podem tenir arbres d'aquella característica, tenim coneixement, però no hem tingut aquesta iniciativa. I jo crec que ara sí que s'estan reunint les condicions perquè la gestió forestal també pugui donar un rendiment econòmic, sigui més rentable, sigui més rendible, i per tant puguem incrementar totes les tasques de gestió del bosc que s'han de fer de l'octubre al mes de març.
1: Pregunta al Carlos, tercera pregunta, com van les obres a l'estació de Renfe, que és una pregunta que ens havia quedat pendent.
0: Bé, d'entrada la pregunta ja està bé perquè s'ha reformulat, ja no és quan es reprendran les obres de Renfe, sinó com van les obres de la Renfe. Doncs les obres de la Renfe van sense cap incident, van segons els terminis previstos, i per tant vol dir que ara ja, si no recordo malament, portem aproximadament abril, maig, juny, no? tres mesos i mig, no? D'obres, en el que ja s'ha posat en pràctica l'accés per Sant Antoni Maria Claret, pels usuaris de la Renfe, i per tant estan avançant segons les previsions previstes inicialment. Per tant, ens acostem al final de les obres i de la rehabilitació de tot el que és la platja d'andanes, per tal que les andanes siguin totalment accessibles a Molins de Rei.
1: Bé, em diuen que tenim també una nota de veu que...
0: Ja estan totes les preguntes? És que no puc veure jo avui, eh?
1: En principi sí, si vale, no, de seguida me les passaran, vinga. Cap problema. Tenim un àudio des de Vallpineda, és la Júlia d'Ambrosi. L'escoltem.
2: Bon dia, senyor alcalde. Un estiu més, els veïns de Vallpineda estem amb dues setmanes d'espera per rebre un camió cisterna. Cada any passa el mateix. I sabeu que un sol camió és insuficient durant l'estiu. Per què no s'ha reforçat aquest servei? A més, ara ens trobem en un context de risc elevat d'incendi amb un pla alfa de nivell 3, i no disposar d'aigua no és només un problema de qualitat de vida, sinó també una qüestió de seguretat. Teniu pensat fer alguna cosa? Gràcies.
1: Doncs gràcies a tu, Júlia, per enviar-nos aquesta nota de veu. Endavant.
0: Hem tingut alguna incidència que no és per la manca de proveïment. El camió durant tot l'any dona hora a 3-4 dies. Aquests dies el que se li demana als veïns és que siguin més, treballin amb més antelació a l'hora de notificar la necessitat. I sí que hem tingut algun veí que ha tingut alguna fuita d'aigua, que aleshores ha tingut una necessitat urgent de subministrar aquest camió. Nosaltres el servei ara està reforçat, perquè evidentment amb el consum actual d'aigua, que és més gran que l'hivern, no, si no estés reforçant, no serien dues setmanes, serien més temps. Per tant, nosaltres creiem que en dues setmanes, si s'avisa amb prou antelació, hi ha temps suficient. I per tant, insisteixo, el servei està garantit pel contracte, primera qüestió, que no estava pas el 23, i ara, a més, està reforçat en els mesos d'estiu. Si tot i així... hi ha algun veí, doncs, que evidentment ha fet curt, ha tingut una fuita, sempre la companyia preveu també que pugui haver un intercanvi amb un altre veí que ho tingui programat abans, o que, diguéssim, es busqui una altra solució. Però nosaltres, si la pregunta és per què no està reforçat, el servei està reforçat, i és evidentment que l'estiu, que s'ha de donar un temps de resposta que és més elevat, però que no és d'un mes, no és de dos mesos, és de 10 dies. Per tant, un temps prudencial, perquè si es notifica amb temps suficient abans aquell dipòsit del particular no s'ha esgotat, ja estigui evidentment ple en el dia que necessiti l'aigua.
1: D'acord. Ja tinc les reflexions o dues preguntes que hi havia a Instagram, també és de l'usuari Kekins GB, que diu: ¿Qué tenemos que hacer los vecinos para que las denuncias te lleguen y nos hagas caso? Y afegeix: hemos tenido incendios en el edificio, quejas de la gente de la calle, todo por culpa de un vecino incívico que nos genera insalubridad y riesgo de incendios.
0: Quan diu les queixes, no sé quines denúncies, les denúncies arriben totes. Si el que està parlant és d'un conflicte entre privats, que n'hi ha, en tenim, a Molins de Rei, evidentment, sí. Nosaltres mirem de fer tot el possible, però no som nosaltres els que hem d'actuar un jutge. Si hi ha un tema d'inseguretat, si hi ha un tema, evidentment, nosaltres, si es refereix, jo no sé si es refereix a l'incident del Barraquer, a l'incident que tenim un altre conflicte al carrer Rubiós, el que sigui, la policia fa la seva feina, però després ha de ser una autoritat, normalment judicial, que ha de decretar o l'ingrés en presó, o si és una qüestió d'un cas que pugui tenir una alteració, diguéssim, mental, que decreti el seu ingrés en un psiquiatre psiquiàtric. Per tant, les denúncies ens arriben, la Guàrdia Urbana està al cas de totes les qüestions que passen al municipi, sobretot quan ho denuncien els veïns, evidentment, i també jo el que vull fer és fer comprendre el marge d'actuació que té la Guàrdia Urbana. La Guàrdia Urbana ha de prevaldre i ha d'atenció amb Mossos d'Esquadra, com va passar ara la setmana passada al carrer Barraquer. Tothom va actuar. No és que no ho deixem d'actuar, tothom va actuar. I tothom va resoldre aquella situació que hi va haver. I amb un individu que durant 3 incidents ha comportat també agressions a la Guàrdia Urbana. Però després qui ha de decretar, diguéssim, el fet que aquest individu estigui fora de circulació durant un temps i, si pot ser, es rehabiliti, cosa que en alguns casos és força difícil, ha de ser un jutge, no ha de ser l'alcalde o el cap de la Guàrdia Urbana.
1: Bé, aprofito que hi ha aquest parèntesi de preguntes, alcalde, per... Bé, la setmana passada recordeu que ens van acompanyar representants del comitè d'empresa de Manufactura Moderna de Metales, que té aquest expedient de regulació d'ocupació, que entrarà en una nova fase, com explica la companya Samara, aquest divendres amb l'inici dels acomiadaments dels 34 treballadors afectats, que ja ens explicaven doncs, que uns deixaran l'empresa el 10 de juliol i la resta el 24. Bé, el cas és que veiem també que el comitè, van venir divendres perquè dijous van portar el conflicte laboral al Parlament, on hi van veure representants d'Esquerra Republicana, la portaveu... la portaveu Marta Espona, el regidor Ricard Vinyets, que en declaracions també aquesta setmana aquí al programa, l'alcalde deia que, bé, parlàvem d'aquesta foto de la visita al Parlament i que, entre altres coses, doncs l'alcalde no hi havia pogut assistir, però que també, doncs, no sé si estava convidat o n'estava assabentat, doncs, d'aquesta visita al Parlament.
0: Jo amb això no vull fer polèmica. El que havia de dir, ja ho he dit, i ho hem dit als portaveus,
1: sí,
0: el grup municipal d'Esquerra Republicana, que crec que en aquest cas no ha actuat de manera correcta, perquè després de donar l'aprovació d'una moció conjunta, jo no vaig anar perquè estigués a Brussel·les amb un viatge a feina. És que jo tampoc sabia que anaven. Com tampoc sabia que anaven a visitar l'empresa el divendres passat, després del ple. Però, com que en aquest cas crec que no seria coherent amb el que hem aprovat aprofundir en el que és la disputa política, que crec que no té sentit, aquí el que sí que té sentit és estar tots al costat dels treballadors. Però sí que el que vull matitzar és... No és que l'alcalde ni anés al Parlament perquè estava de viatge. No és que
1: no n'estava assabentat.
0: L'alcalde ni tan sols sabia, perquè cap membre d'Esquerra Republicana de Molins de Rei ha informat a l'alcalde ni a la resta de grups municipals que van anar a visitar ni l'empresa ni el Parlament. Però dit això, que insisteixo, no és el fet important d'aquesta situació, el que sí que és important és que nosaltres aquesta mateixa setmana, jo el dimarts, em vaig citar amb els treballadors i vaig convidar tots els portaveus per ser coherent, evidentment, amb el que havíem aprovat a la moció conjunta, que aquí és tota la institució, per tant vol dir el govern i la resta de grups municipals que hem d'estar al costat dels treballadors. I vam tornar a escoltar els treballadors per conèixer la darrera, diguéssim, estat de la situació. I vam poder tractar, doncs, diferents alternatives. Vaig poder explicar, com jo mateix també havia parlat amb el secretari general d'Ocupació i d'Empresa, perquè evidentment jo crec que això està bé portar-lo al Parlament, però si algú té competències és el govern, no és el Parlament. És el govern. I amb el govern hi hem parlat, jo vaig informar els grups de l'oposició i vam parlar amb els treballadors de Moderna Metal·lúrgica Metals. Per tant, crec que aquí hem d'anar tots a una. És una situació que vam conèixer, doncs, que evidentment hi ha uns treballadors que segurament amb les prestacions de la Seguretat Social, home, no vol dir que estiguin contents, però la seva situació segurament els hi permetrà arribar al més aviat sense, diguéssim, gaires riscos a l'edat de jubilació, però després tenim un gruix important d'aproximadament 20 treballadors que estan en una etapa molt complexa, que és l'etapa entre 50 i 55 anys, que encara són prou joves, no?, per veure l'edat de la jubilació i per tornar a tenir una altra ocupació, doncs ja tenen acumulats uns anys laborals que a vegades els penalitza. Això és el que vam estar tractant, de la mateixa manera que vam estar tractant de quina manera nosaltres podíem ajudar-los perquè no només, diguéssim, poguessin tenir garanties d'una nova ocupació, sinó també què podien fer fins que, en aquest cas, Fogasa, no?, perquè el problema és que l'empresa no se'n fa càrrec de les prestacions i les indemnitzacions a les que tenen dret els treballadors i les treballadores, de quina manera nosaltres podíem ajudar fins al dia que comencessin a cobrar aquesta prestació de l'atur, perquè el que estem parlant també és això, d'un període de 3-4 mesos sense veure garantit cap ingrés, i això, doncs, és raonable que hi hagi famílies que no puguin no tenir un coixí que els hi permeti arribar fins al mes d'octubre sense cap ingrés. Per tant, això és el que vam estar parlant, i jo el que convido és que, insisteixo, sense cap ànim de polèmica, estiguem tots amb coherència amb el que vam aprovar la moció conjunta d'estar al costat dels treballadors d'MMM, doncs estar en un contacte permanent i mirar entre tots a buscar les solucions més factibles i més reals per alleugerir al màxim la situació del conjunt d'aquests 34 treballadors i treballadores d'MMM.
1: Queda clar, passant 2 minuts de 11:15, tenim una altra pregunta, en aquest cas que ens arriba a través del WhatsApp, és la Charo Barroso, que diu: bon dia, per quan parcs i espais a l'aire lliure i, per suposat, a les escoles i instituts, acondicionats per la realitat de les temperatures que estem suportant? Diu: ja no és nou, no és puntual, no hi ha justificació ni resposta que no siguin invertint aquest tema. No
0: és que estem invertint des de fa molt de temps.
1: No val a dir que és una competència que no és competència municipal,
0: no,
1: ni al·legar falta de pressupost. Està en joc la salut i l'educació, per suposat.
0: No, bueno, si el que parla és dels parcs lliure de la ciutat,
1: sí. No, a mi
0: em fa molta gràcia quan diuen que no es refugin en la competència, ja, però és que nosaltres hem de fer pedagogia del que són les competències administratives. Jo no puc contractar mestres, per més que volgués. Jo no puc contractar metges, per més que volgués. O sigui, ara imagineu-vos que l'Ajuntament de Molins de Rei, escolta, té 5 milions d'euros que diu no sé a què destinar-los. Escolta, i contracti vostè mestres i contracti vostè metges. No, és que no podem. No ens permet la norma. I les normes les hem de complir entre tots. Per tant, no, jo no em refugio... Quan a vegades dono una resposta explicant com està muntat el sistema, no em refugio. I no esquivo la resposta. La dono amb rigor. Llavors, si el que parlem és de l'àmbit de les escoles, hem de veure què podem avançar en aquest sentit. I nosaltres ja hem explicat, avançarem en l'aclimatació i la renaturalització, si podem, dels espais, primer de tot, d'infantil de les escoles. I per això ja estem treballant primer de les escoles, això ho vam explicar ahir al Consell Escolar Municipal, de l'espai infantil de l'escola Pont de la Cadena i l'espai infantil de l'escola al Palau. Si el que volem és reformar la totalitat dels patis de les escoles, de totes les escoles de Molins, això no estem en condicions de fer-ho. Però per una raó molt simple: no podem perdre la pista poliesportiva exterior de la majoria de les escoles. Perquè les escoles, cal recordar que són equipaments de titularitat municipal que fan una funció en horari escolar i fan una funció en horari extraescolar. I són espais fonamentals, després, per activitats socials, com la festa major, com les activitats dels casals, com les activitats extraescolars, etcètera, etcètera. Si el que parlem és dels espais dels parcs infantils, home, jo crec que fa temps que estem invertint en aquests espais. Cal invertir més, per descomptat, però, si voleu, començo a fer la retaïla de tot el que hem fet, perquè ara que la gent diu, no, és que clar, és... Sí, jo penseu que és que com que algunes coses hem hagut d'aguantar, inclús somriures, no?, ara diuen que faran un bosquet urbà a la plaça d'Octubre. Bueno, jo ara passejo per la plaça d'Octubre i com era fa 5 anys, que era un solar erm, un solar que no hi havia ningú perquè no es podia estar, i ara passo sovint per allà i veig gent a l'ombra dels arbres, als bancs, i estan gaudint d'aquest espai. quan veig el pont de la cadena i veia aquella pista de formigó que hi havia, que era molt adequada en els anys 80, però que ara segurament no està adaptada a aquest escalfament global que estem tenint, i comencem a veure el creixement d'aquests arbres, començo a veure gent sentada en els bancs. I això és el que hem fet en diversos parcs infantils, col·locant i invertint en tendals. I aquesta és la base de la reforma que hem presentat i que aplicarem i executarem a partir del primer trimestre de l'any 27 de l'espai del Parc de la Mariona. Per tant, sí que estem invertint. Hem d'invertir encara més? Segurament, clar, però com en tot, hem d'avançar en totes les línies. Perquè a la vegada que hem d'avançar això, se'ns demanava l'inici de la llar d'avis, l'inici del nou pavelló esportiu, la millora de l'equipament i el mobiliari del servei de la neteja, etc., etc., etc. Per tant, les inversions les hem de fer progressivament i, jo sempre dic, en equilibri en totes les actuacions.
1: I una altra pregunta, en aquest cas d'Instagram, l'usuari Allajogema, disculpeu si no ho pronuncio bé, bon dia, quan es podrà travessar el pont de l'autopista a peu sense jugar-se la vida creuant per llocs molt perillosos? Gràcies.
0: Bueno, depèn on vagi, jo aconsello que si el que vol fer és esport vagi més aviat pel riu, quan es pugui anar pel riu, i travessar el... diguéssim, el pas inundable que tenim entre Sant Feliu i Molins i Sant Vicenç. Si el que vol anar és a quatre camins, evidentment aquesta és una demanda que ja vam explicar aquí ara fa dues setmanes, arran de l'accident mortal que hi va haver d'un ciclista al pont de quatre camins, que és una demanda que estem fent insistentment i de la qual encara no tenim resposta, evidentment, perquè està vinculat a un projecte de grans dimensions que ara mateix el Ministeri està avaluant i està en la fase d'avaluació de les al·legacions que va presentar, entre altres, l'Ajuntament de Molins de Rei per fer un projecte més raonable, més humà del que hauria de ser un tercer accés a l'autopista per la zona de la Gravera a Molins de Rei, una humanització i seguretat del pont de quatre camins i millorar l'accés pel poli industrial del Pla. Per tant, esperem poder tenir bones notícies. Sabeu que hi ha dues grans demandes del front de l'autopista, que és aquesta que acaba de fer aquesta usuària més a l'accés per la Gravera i les pantalles acústiques de l'autopista, que no depenen de l'Ajuntament de Molins de Rei i que, com moltes altres coses, aquest alcalde el que fa és insistir. A vegades ens en sortim, a vegades ens costa més.
1: Bé, 7 minuts i les 11, tenim diversos temes també encara abans de tancar. Per exemple, volíem conèixer la valoració, el balanç que en fa l'alcalde de tots aquests actes, de Vivim el Tour, però sobretot de la jornada de diumenge del pas del Tour per Molins de Rei, que ja ho ha valorat a través de les xarxes també, però li volíem preguntar aquí a l'espai.
0: Escolteu, jo crec que ha estat molt positiu, no? És a dir, és evident que va ser una jornada calorosa, és el gran debat que està tenint el Tour de França a l'inici d'aquesta prova, en Barcelona i a l'endemà, en un dia a França amb 40 graus, però jo crec que Molins de Rei una vegada més s'ha abocat i s'ha volcat, no?, en una celebració festiva, popular, multitudinària, diria jo, en el que no puc estar més que content de la resposta i, a més, de la implicació de tanta gent, començant pels de l'etapa reina i tota la gent que van ser capaços de sumar, no?, i en el que vam demostrar que l'Ajuntament, conjuntament, en aquest cas, amb el conjunt de les entitats, van ser capaços de treballar conjuntament per oferir un acte festiu i celebrar el que era el pas del Tour per Molins de Rei. I la valoració final, diria que, doncs, un amic periodista que em diu, escolta, de tots els municipis pels que ha passat el Tour de França el diumenge, diria que on hi ha hagut més gent és a Vilanova i a Molins de Rei. Bueno, doncs, com a aficionat al ciclisme, com a alcalde, no puc estar més que satisfet d'aquest comentari i agrair a tothom que ho ha fet possible. Començant pels voluntaris, per tots els cossos de seguretat, per protecció civil, evidentment per tota la gent que va fer possible la festa, i després pels equips de neteja, que són els que, quan ha passat tot, també tenen una feina afegida, no? Per tant, i evidentment els tècnics d'esports i tots els altres tècnics de les regidories que han estat implicats amb aquesta preparació prèvia, no?, i aquesta celebració el dia 5 de juliol.
1: Tot això en un cap de setmana on vam conèixer en clau política local que Jordi Pedrol Martínez serà el cap de llista de la formació de Molins en Comú Podem per les eleccions de l'any que ve. Alcalde, entre altres coses, dilluns que ens acompanyava aquí el programa, expliquen que el treball polític de futur es proposa en seguir sent fer la recerca de la màxima capacitat de confluència de les forces d'esquerra i de progrés davant la creixent pràctica reaccionària, conservadora i populista. I Jordi Pedrol deia, és que Molins de Rei és una vila d'esquerres. Estaria d'acord l'alcalde amb això?
0: Bueno, és que si no estigués d'acord, seria sec, no? És a dir, si de 21 regidors sí. de la sala de plens n'hi ha 15, no, perdoneu, no, sí, sí, no, 16 regidors que són de formacions d'esquerres, no? Doncs és una obvietat. Si a partir d'aquí el que hem de dir és que hem de treballar tots conjuntament per ampliar aquest front d'esquerres i per que es mantingui en el futur, home, doncs a mi em trobaran, no? Aquells que diuen que potser estem aplicant polítiques més de dretes en aquest mandat, que de tant en quan ho diuen aquí, home, m'agradaria que ho digués amb fets. Perquè internalitzar processos s'associa normalment a polítiques progressistes. Les línies d'ajuts que fomenta aquest ajuntament s'associa a polítiques progressistes. Crec que el foment de l'habitatge, com ho estem fent, si hi ha algú sensibilitzat, són les forces progressistes. Tota la línia de renaturalització que ha engegat aquest ajuntament, crec que bàsicament, conjuntament amb les polítiques de mobilitat, es pot associar a polítiques progressistes dins el marc que nosaltres tenim. Per tant, nosaltres en aquest sentit estarem. Jo sabeu que no puc fer res més que parlar en positiu del que ha estat l'experiència de govern en aquests 3 anys que portem de mandat. Ha estat des d'un punt de vista excel·lent. Si em dius si estic sorprès o no pel canvi de candidat d'en Comú Podem, bueno, diria que l'inici del mandat no és el que m'esperava, però evidentment amb aquest diàleg continu que tenim amb el soci de govern, doncs en algun moment això havia estat sobre la taula. I des d'aquest punt de vista només desitjo que, evidentment, estic convençut que el darrer any del mandat encara serà més fructífer, perquè és quan podem recollir fruits de tota la feina que hem fet aquests 3 anys, i estic convençut que un canvi de candidat d'aquesta força, per descomptat que no ha de representar un canvi d'orientació política en el que és la voluntat de les aliances polítiques pel proper mandat, que coincideixo plenament amb en Jordi des d'un punt de vista que haurem d'aprofundir en aquesta entesa d'esquerres, perquè segurament la serenor que hem tingut en aquests 3 anys a la sala de plens pot ser que en el proper mandat no sigui la mateixa i requereixi encara més unitat de les forces progressistes d'esquerra.
1: I dues coses més mirant cap endavant abans de tancar. La primera és que avui hi ha el cicle de trobades en viu. L'alcalde és el convidat d'aquesta trobada. Avui a les 7 de la tarda al pati de Can Ametller.
0: Sí, esperem que el calor ens doni una treva. Sí. L'escenari està muntat en una zona d'ombra, sí. Esperem que això ens respecti. Sé que serà un esforç que la gent vingui, però en qualsevol cas sí que convido a tothom per fer com fem aquí, sí. Habitualment cada setmana, fer un repàs de les diguéssim, de l'estat del poble, fer també una mirada cap al futur, i evidentment des d'aquest punt de vista agrair als companys del Vimolins de Rica que tinguin aquesta iniciativa i que ens permetin en el moment que s'associa als 3 anys de mandat poder fer una valoració i una conversa pública, no? Serena i constructiva per tothom que tingui interès en conèixer com va Molins de Rei.
1: I encara un últim apunt del PSC, perquè veig que celebreu dissabte, demà passat, la festa d'estiu, que ja és un
0: això
1: clàssic.
0: Vol dir, sí, perdó, sí. Això vol dir que ens acostem a aquell moment en el que ens desitgem bones vacances, sí. També, que una mica també tenim ganes, però sabeu que no ens agrada marxar plenament de vacances, no? Sense fer una festa amb els nostres militants, els nostres simpatitzants, i en aquest cas hem canviat de format, anem més a un tardeo, no?
1: Sí.
0: També amb sopar i festa, i una mica doncs agraint a tothom doncs aquest any de participació política, aquest any de militància política, per desitjar-nos doncs bon descans del mes d'agost, en un agost que hem d'agafar tots moltes forces, no? També vosaltres, perquè l'any que ve ja sabeu que serà un any en el que a nivell molinenc és més intens que mai, igual que tots els ajuntaments, perquè el 23 de maig estarem cridats a valorar i a escollir el futur de Molins de Rei.
1: La festa serà a la plaça Vicenç Fernández, al barri del Canal, a partir de 6:45 de la tarda aquest dissabte.
0: Efectivament.
1: Alcalde Xavi Paz, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Gràcies. Senyals horaris ja de les 11, les notícies, i de seguida tornem amb l'última hora del programa.
3: Les han estat traslladades a 2 CUAPs. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada s'han estabilitzat incendis com el de Guimerà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i el de Gavà, al Baix Llobregat. Ahir també es va donar per estabilitzat l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis a nivell 3, per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell-Marmellà. Bombers, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. I nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, ha arribat al valor màxim amb més d'un segle. De fet, menys del 40% de les llars amb menys ingressos de Barcelona tenen aire condicionat, davant del 72% de les rendes altes, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'informe alerta que la calor no afecta a tothom per igual i que la mortalitat s'agreuja als barris amb habitatges més vulnerables. També apunta que només el 2% de les llars tenen sistemes eficients com l'aerotèrmia. I els veïns de 90 pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 11.
5: Informació local.
4: La plataforma Molins Antifeixista organitza diferents activitats sota el títol Juliol Antifeixista, 90è aniversari de la Revolució Social. Avui, a 7:45, es fa una xerrada sobre les lluites autònomes anticapitalistes dels anys 70 i 80 i dissabte, a les 12 del migdia, es presenta el llibre 8 dies de Julio d'Agustín Guillamón i a les 2 hi ha paella popular que val 10 euros. Són activitats que es donen a terme a la 13, al CCO La 13, a l'Avinguda València 84. Continuen les activitats de la ludoteca d'estiu. Juga a l'estiu per infants de 4 a 12 anys, cada tarda de 5 a 8 a l'Escola Pont de la Cadena fins al dia 24 de juliol. Avui, per exemple, a Monteller de Cuina, demà divendres, jocs gegants, també hi ha jocs de taula, jocs d'aigua, cada dia amb propostes diferents que podeu consultar al web molinsdereu.cat/ludoteca-d'estiu. El preu per tarda és de 5 euros i si van tota la setmana 20 euros. Inscripcions, jugaatlestiu@molinsdereu.cat. I per joves de 12 a 17 anys també hi ha activitats a l'edifici del Molí Jove, en aquest cas gratuïtes, tot i que us hi heu d'apuntar a l'adreça de correu molijove@molinsdereu.cat. Inscripcions gratuïtes, cada dia amb propostes, a les tardes de dilluns a dijous de 5 a 8 i els matins de dimecres i divendres també hi ha activitat de 10:45 a 12:45 a l'edifici del Molí Jove. I recordem l'exposició dins els actes del Pas al Tour de França, Camins 1907-2026, que fa un repàs de la història del ciclisme a la vila i la trajectòria de tres persones al municipi que han estat ciclistes professionals a la planta baixa del Molí. L'exposició està oberta encara fins al 2 d'agost i la podeu visitar de dimecres a divendres de 6 a 8, els dissabtes també a la tarda de 7:15 a 9:15 i els diumenges al matí de 12:15 a 2. La farmàcia de guàrdia avui és la Terraplè del passeig del Terraplè número 5.
6: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
7: El món en flames, amb Ramon Canal.
5: cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
7: Hola.
8: Hola.
7: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
9: La de fora.
10: La de dins.
7: La que escriu.
11: I la que parla.
12: I la que parla.
7: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
13: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
14: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
15: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Les 11 del matí i 11 minuts. Continuem en directe al Bon Dia i Bona Hora. Com us explicàvem al començar el programa, el passat mes de juny, enredat per la discapacitat, l'entitat de casa nostra va afrontar amb èxit el seu repte més gran fins al moment, pujar al cim del Puig Mal i fer-ho amb dues joalets. Més de 70 persones van fer força per poder complir aquest objectiu i avui teníem ganes de que ens expliquessin i que ens compartissin aquesta experiència aquí al programa. Per tant, ens acompanyen els coordinadors de la Joalet, el Xavi Moreno i el Jaume Campmajor. Bon dia als dos.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia. Bon dia.
0: Benvinguts.
2: Gràcies.
0: També ens acompanya una de les usuàries de la Joalet, que és la Núria Mitjana. Hola, Núria.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia, que ja vas pujar al Balandrau amb aquesta Exacte. Cadira, ja veu, ens ho vau venir a explicar també quan vau presentar el documental aquí al Foment, i una de les voluntàries també d'aquesta pujada al Puigmal, que és la Maria del Mar.
4: Bon dia.
0: Bon dia, Maria del Mar. A més del públic que tenim també, que va participar tots ells, jo crec, no? En aquesta pujada. L'altre usuari de la cadira, de la Joalet, va ser el Nandú, que de moment no l'hem localitzat, però ja segur que en el transcurs de la conversa el trobarem, perquè el tenim estudiant, no?, o treballant, i per tant no ens pot acompanyar aquí a l'estudi. D'entrada, i ara m'explicareu tots els passos, però balanç, valoració d'aquesta nova experiència, d'aquest repte que us vau proposar des d'Enreda't?
2: Balanç sí. Molt bo.
0: Sí?
2: Sí, perquè doblàvem el repte de l'any passat amb totes les pors que teníem, perquè l'any passat vam ser 35 persones, aquest any érem 70.
0: L'any passat era del
2: Balandrau,
0: eh?
2: Sí, perdona. Sí.
0: No, tranquil.
2: Al Balandrau érem 35 persones, aquest any hem arreplegat 70.
0: Sí.
2: Fèiem un cim de 2.500 metres, aquest any gairebé 3.000, 2.960, i la veritat és que ho fèiem, ho afrontàvem amb moltes ganes, però amb una mica de respecte. I la valoració ha sigut molt positiva, en tots els aspectes.
0: Molt bé. Per part dels coordinadors de la Joalet i per part de l'usuari de la Joalet, Núria, com va anar l'experiència?
3: Mira, si li poguéssim posar una valoració amb números de 0 al 10,
0: sí?
3: Jo et diria un 100.
0: Un 100, eh?
3: Sí. De 0 a 10, eh?
0: Sí.
3: O sigui, per mi va superar totes les expectatives que podia arribar a tenir. Jo pensava que després del Balandrau, això ja seria, això ja ho tenim per la mà i cap problema, i va superar absolutament tot el que jo m'havia imaginat. Sí.
0: Que bé, molt bé. I la resta, Jaume?
1: Bueno, jo he comentat que va ser un goig poder participar, o sigui, organitzar i participar, sí? En tot això.
0: Sí.
1: És el que li comentava abans a la Núria, que nosaltres acompanyàvem, anem amb ells amb la Joalet, però jo després reflexionant l'endemà pensava, bueno, jo he posat també el Puigmal perquè anaven ells, sí. Si no, jo no hagués posat el Puigmal. O sigui, que no és que els acompanyem, sinó és que hi anem tots. La idea bàsica potser és aquesta, que hi anem tots. Una miqueta intentant fer l'esforç per acompanyar-los, però que després ho deixes tu, i la satisfacció d'arribar a dalt i veure l'emoció que hi havia és indescriptible. La veritat és que és
0: molt bé,
1: fabulosa.
0: Núria.
3: És molt bonic això que diu el Jaume, no? Perquè la sensació que tenim segurament en l'Andú, però jo segur, és que sense ells jo no podria pujar al Puigmal, ni al Balandrau, ni anar a la muntanya, no? Perquè ells en qualsevol moment poden anar i poden fer l'excursió, però jo no. I això que digui el Jaume, no? Al final és que realment hi ha una retroalimentació, una reciprocitat, que ho vivim tots des d'un altre punt, no? I des d'un agraïment i des d'un sentir-nos afortunats de poder anar a la muntanya amb aquesta gent, que és molt, molt bonic. I la veritat és que la delicadesa que jo vaig sentir per part de tots els voluntaris, de tota la gent que ens acompanyava, la sensibilitat, el estar pendent, l'esforç comú, el tots amb un objectiu, el que tothom estigui al màxim de bé, és tan general que encara ara se'm posa la pell de gallina, i és molt emocionant arribar al cim, intentar fer les últimes passes caminant, i aquesta vegada amb el Nandú vam dir, arribarem tots dos caminant, farem tots dos les últimes passes caminant, no? I clar, en el moment que ens aixequem de la cadira, que portem al darrere tota la gent que ens ha acompanyat i que et gires al darrere i veus 70 persones, tots fent força d'alguna manera, perquè el Nandú i jo poguéssim arribar a tocar l'olla de Núria i la campana a dalt del cim, és que és com inexplicable.
0: Maria del Mar.
4: Per mi és espectacular, o sigui, estic fent muntanya amb la meva mare, una cosa que em pensava que mai podria arribar a fer.
0: Sí?
4: I jo sempre dic que aquestes, o sigui, aquestes excursions no les faig jo ara amb 21 anys, sinó que les fa la Maria del Mar quan tenia 7 anys, 10 anys, que feia els seus primers cims, amb les ganes de poder algun dia fer muntanya amb la seva mare. I veure això, 70 persones que s'han unit per poder aconseguir això, per regalar-nos aquesta experiència, és brutal.
0: Això no es fa de dir, quedem dissabte 27 per pujar al Puigmal, pam, pam. Hi ha uns mesos de preparació, no, Xavi? Com,
2: sí.
0: Com heu preparat tota aquesta
2: sortida? Hi ha mesos de preparació, sobretot pel volum de gent que, que movem. Perquè nosaltres ens plantegem al llarg de l'any diferents sortides, més petites, però després sí que plantegem aquesta sortida estrella que intentem que sigui de cap de setmana. Ja ho vam fer l'any passat així i aquest any hem repetit. Sobretot perquè en el cas del Puigmal podríem haver agafat el cremallera diumenge i pujar i llestos, però la idea era passar un cap de setmana junts, dormir en un refugi i que hi hagi també més enllà de fer un cim, sinó la convivència pròpia d'anar a la muntanya. Clar, això, quan ho fas amb 70 persones, doncs vol dir reserva l'alberg amb molts mesos d'antelació, després hi ha noves altes i baixes, gent que no s'ha pogut apuntar i que vol, i bueno, hi ha tota una gestió de reserves, també vam... de reserves sobretot amb l'alberg. Després vam parlar amb Ferrocarrils de la Generalitat i pel fet de ser una entitat social també vam aconseguir que volia aprofitar per agrair-los doncs, tenir gratuït el
0: cremallera. Bé, perquè no és molt accessible, diguem, el bitllet habitualment.
2: No, exacte.
0: Eh?
2: Llavors, clar, doncs, doncs sempre
0: o econòmic.
2: És agraït d'això. Però bueno, també representa una gestió amb ells.
0: Bé.
2: Demanar una... Nosaltres tenim en propietat una Jolet, però volíem anar amb dos usuaris, per tant, doncs, gestionar el préstec de la segona Jolet, mirar que tot estigui en condicions...
0: Entrenaments també? Entrenaments?
2: No, entrenaments no, perquè ja fem sortides
0: aquestes
2: durant l'any.
0: Aquestes sortides que comentaves, sí.
2: Aquest any ha sigut un any complicat pel tema de la pesta porcina, perquè acostumem a tenir cosa a prop i poder sortir, i aquest any se'ns ha fet més difícil, però el anar fent sortides durant l'any no cal entrenament. I inclús tota la gent que ve que no havia tingut contacte amb la Jolet és una cosa que s'agafa ràpid. Al final, com la Jolet intervenen entre 4 i 6 persones, doncs sempre intentem que alhora hi hagi gent amb experiència i gent sense, que es vagin ensenyant i formant els uns als altres. I és tot com molt orgànic.
0: Bé, aleshores ens situem el dissabte 27 de juny. Sí?
2: Sí.
0: El punt de trobada va ser el Santuari de Núria, doncs?
2: No, vam trobar a l'aparcament de Caralps. Per allà,
0: a Caralps?
2: Sí, per sortir tots junts amb el cremallera cap a Núria.
0: Molt bé. Veu arribar al Santuari, per tant veu fer nit a Núria.
2: Sí, el dissabte vam arribar al Santuari, vam dinar allà tots junts, i allà ja vam fer la primera pujada fins a l'alberg amb Jolet, perquè volíem, sobretot el que dèiem, per la gent que no l'havia provat mai, doncs que tingués una primera experiència abans de l'endemà.
0: Molt bé.
2: Vam pujar al l'alberg.
0: Expliquem que diguem, feu torns, no? A l'hora
2: exacte.
0: De portar la cadira.
2: Sí, la cadira ja ho hem explicat alguna vegada, però ho recordem.
0: Reforcem-ho,
2: sí. La cadira, doncs hi ha una persona que estira i una que empeny, i dues persones que equilibren els costats. Això serien els mínims, aquestes quatre persones. En el cas de tant del Balandrau com el Puigmal, doncs quan pujàvem posant dues cordes per dues persones més que estiren, per tant ja som sis, i l'esquena del campeny doncs també tenim persones recolzant. Per tant, acabem anant amb una pujada com el Puigmal, acabem anant mínim unes 8-9 persones al voltant de la cadira.
0: D'acord.
2: Clar, això és... Hi ha un esforç important i, per tant, anem fent relleus sovint per no esgotar la gent.
0: Aleshores, diumenge va ser el dia...
2: Diumenge, ens hi havem
0: potent,
2: a les 6.30.
0: El diumenge 28, sí.
2: Ens hi havem a les 6.30, esmorzem. També agrair a la gent de l'alberg que es van portar fenomenal amb nosaltres, es van adaptar a tot el que els hi demanàvem, en tota la... amb tots els canvis d'última hora i inclús canvis d'horaris, per tant ens van ajudar molt, i a les 7:30 sortim cap a Núria de baixada, recollim a la gent que venia amb el cremallera i cap amunt.
0: I com va ser aquest ascens?
5: Home, va ser,
1: realment, per qui no estan gaire acostumats, va ser una miqueta dur.
0: Exacte, una miqueta perquè hi ha bastant de desnivell, no?
2: Sí, sí, hi ha 1.000 metres de
0: desnivell. 1.000 metres?
1: I aquí tenia que comptar que hi ha gent que està preparada i sí, estan acostumats, però hi havia molta gent doncs, que no estan tan acostumats a fer muntanya. Llavors tenia que anar a un ritme, mirar de no, sobretot, cohesionar, que no anéssim molt separats, perquè al anar dues cadires a vegades estires, i tanta gent estires molt. Vam

0: Com es viu des de la Joelet tot aquest ascens?
1: Home, tu imagina't, digue'm alguna cosa que a tu t'agradi molt, molt, molt, molt fer. Uh-huh. Digue'm tu, una cosa que...
0: Llegir. Però és que no implica activitat física.
1: No, però imagina't que et quedes que no pots llegir.
0: D'acord.
1: No? I que no veus les lletres. Uh-huh. I que, vale, sí, tindràs una audioguia, però a tu el que t'agrada és veure les lletres sobre el paper, perquè no, des d'allà pues, fas volar la imaginació, el que sigui. I et quedes sense veure-hi. I assumeixes que ja no hi podràs tornar. I resulta que un dia descobreixen unes ulleres que te les pots posar i tornes a veure les lletres, l'emoció que pots arribar a sentir.
0: Clar.
1: Doncs una mica és el mateix, no? El poder estar físicament allà, però no només això, sinó que a mi el que em fa moltíssima il·lusió quan anem així amb la Joelet és poder caminar, poder sentir la muntanya, poder tocar l'aigua del riu glaçada, no? I en aquesta excursió una de les coses que van fer que et queda, no?, a dins del cor, era amb un d'aquests riarolets que baixa de la neu amb aigua glaçadíssima, doncs, clar, per poder-lo passar amb seguretat, doncs els voluntaris van haver de passar pel mig i tots ells ja es van posar botes altes expressament perquè sabien que no podrien anar saltant de pedra a pedra, sinó que l'haurien de creuar pel mig, no? Però abans de creuar es van aturar i em van dir, vols tocar l'aigua freda? I vaig dir, m'encantaria. Mm-hmm. Què van fer? Van parar al mig, van tombar la Joelet, jo em vaig quedar com quasi estirada i amb la mà vaig poder tocar l'aigua del riu, vaig obrir els dits i l'aigua aquella que passava entre els meus dits, bueno, va ser una sensació super, super, super bonica, no? I que denota molt, no?, d'aquesta sensibilitat que et comentava abans, no?, el pensar que la Núria ja no pot fer i que avui pot tornar a fer, no? Doncs aquesta sensació és meravellosa, meravellosa.
2: És extraordinari sentir-la, eh?
0: Sí. Per tant, estava molt nerviosa els dies abans, Maria del Mar, o què? La mare...
3: Sí.
0: Sí, eh?
3: Sí. O sigui, a casa... Bueno, és l'únic que parlàvem. O sigui,
0: és l'únic que parlava, eh? Era el tema de conversa.
3: Era el tema de conversa estrella, cada sopar, cada dinar, cada àpat que passàvem junts, sempre, sempre, sempre parlant del Puigmal, pensant què podríem fer. També una altra cosa que recordo que vam parlar va ser que en algun moment de pausa, que tots estiguessin esmorzant, que estiguessin descansant, ella volia caminar. Uh-huh. No només volia fer les últimes passes fins a arribar al cim, sinó volia fer, no?, una part del camí.
0: Sí.
3: Llavors, en una de les pauses aquestes més llargues que vam fer per parar d'esmorzar i tal, la vaig anar a buscar, vam fer potser que 500 metres juntes, agafades, no?, i també, bueno, espectacular.
1: Uh-huh. Però com no se'n pot parlar molt de temps si fins i tot un amic nostre a Anglaterra va venir expressament per pujar al Puigmal? Quan li vam explicar el projecte ens va dir, ah, molt bé, molt bé, molt bé. I a la següent trucada ens diu, ja tinc bitllets, vinc el dijous i marxo el dilluns. Clar, preparar, no?, també el que ell vingui, un noi anglès que no sap ni una paraula en català ni en castellà, de veure com s'hi trobarà, com no s'hi trobarà, no? Doncs aquest noi, quan va acabar l'experiència, deia, mai m'hagués pogut imaginar viure una cosa així al vostre costat. Diu, us dono infinites gràcies, diu, perquè m'he sentit, bueno, primer super ben acollit per tothom, que tothom estava pendent que jo estigués bé, que jo també tenia ganes d'estirar, diu, i a més fa poc, no?, que el meu pare pues, va faltar, va morir, i l'he sentit tan present, he sentit l'emoció al cim amb vosaltres, es va voler com ajuntar la nostra família, no?, en els quatre que som, ell també es va abraçar amb nosaltres, els quatre, bueno, els cinc plorant, ell se'n va haver d'anar després, diu, és que el que he viscut aquí, és que no sé com ho podré explicar, perquè no hi ha paraules per explicar-ho.
0: Déu-n'hi-do, molt emocionant.
2: És una sortida d'emocions.
0: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I una altra cosa que vam fer molt xula aquesta vegada...
0: Aixeca
1: és
0: la
1: que...
0: la Núria. Sí, sí, sí, sí.
1: És que hi ha molt per explicar.
0: Endavant,
1: que...
0: endavant, endavant.
1: Doncs una cosa molt bonica que vam fer aquesta vegada, no?, la Maria del Mar, ella s'encarrega de fer com una playlist, no?, una llista de cançons d'aquestes emotives ja, no?, que ja ens toquen una mica el cor. I justament anàvem per l'autovia de Vic i quan apareix el Puigmal allà al fons sonava la cançó Em dones força.
0: Sí, Sergio Dalma i Escolania de Montserrat.
1: Exacte, i érem una corrua de 5 cotxes, no? I què vam fer? Els vam trucar tots i vam dir, d'aquí 5 minuts posem tots Em dones força a tot volum, mirant el Puigmal i dient, Puigmal, venim cap aquí.
0: I va funcionar, no?
1: Va funcionar, però clar, us imagineu tenir la sensació de dir, és que ja anem junts, ja anem units des d'aquí. Saps? Anem amb un objectiu comú que és pujar allà dalt.
0: Molt bé. I els voluntaris éreu tots de l'entorn d'enrere, d'entorn familiar?

0: Jo la paraula voluntari ha sortit diverses vegades en aquesta conversa i voldríem exterminar-la.
1: La vols exterminar?
0: Sí.
1: I tu què els diries?
0: Perquè són participants. O sigui, és cert que inicialment, quan va començar el projecte, parlàvem de voluntaris i d'usuaris, però va arribar un moment que va donar un gir al projecte i ens vam adonar de que no anàvem a fer res per un voluntariat, no anàvem a fer res per l'altre, sinó que anàvem a fer alguna cosa per nosaltres mateixos. I crec que ha sortit diverses vegades a la conversa, tots gaudim moltíssim. Tota la gent nova que ha vingut, que ha vingut perquè els hem convidat o perquè els hem ofert la possibilitat de venir, quan marxen diuen, ostres, jo vull tornar perquè m'ho he passat molt bé. I per tant, som tots participants, som 70 participants que cadascú ho viu a la seva manera, amb les seves emocions i amb els seus neguits, però no som voluntaris, no anem a fer res pels altres, sinó que anem a gaudir nosaltres mateixos de la muntanya amb un grup de gent.
1: Jaume.
2: Sí, jo volia remarcar una cosa que no s'ha comentat i jo la veig molt important. És un grup de joves,
1: sí,
2: de 20, que eren 24 o 25 nanos d'edats de 13, 14 fins a 24 o 25 anys, que es van arremangar tant o més que nosaltres. Mm-hmm. Això ho posa molt en valor.
1: Sí.
2: Si en giro, no. Es posa molt en valor la feina d'aquest jovent,
1: sí,
2: i una miqueta la idea és a dir, és que sembla que el jovent ara estiguin, doncs no, encara n'hi ha que són ben ferms.
1: Molt bé.
2: Volia fer.
1: I tant, importantíssim. Per cert, que el Jaume ve amb la samarreta oficial, diguem, de la pujada.
2: Sí, m'han enredat, perquè samarret... que la portarien tots, bueno,
1: samarreta, samarreta rosa, enredats al Puigmal.
2: Ha de fer gotxa de la sort, les fotos.
1: Juny 2026, i el perfil de la muntanya i també del santuari, eh? Molt bé, molt xulo. I de la Joret. Uh-huh. Important. Per tant, ara què? El proper repte?
0: El proper repte...
1: Què serà? Hi ha la Neto?
2: No.
0: La veritat és que hem arribat al nostre sostre.
1: Sí.
0: Sí. Sí, per moltes coses, perquè ens feia molta il·lusió fer el Puigmal i crec que ha valgut molt la pena fer-lo, però lligat amb el que et deia abans, que tots participem, sí que ens hem trobat que hi havia gent, doncs, que anava amb no sabia si podria fer el Puigmal. Vull dir, que era un repte que pel grup de participants que som potser està al límit. Llavors crec que és més interessant tornar a sortides com la de l'any passat, estil de l'Andrau, cims més assequibles per tothom, que puguem gestionar grups més potser més petits, més reduïts, i potser fer-ne més. Potser té més sentit fer tres cims semblants al Balandrau amb 30 persones que no un altre Puigmal o no té cap sentit anar a buscar més, sinó que al final hem de trobar on ens sentim còmodes, tant des de l'organització com des dels participants.
1: Molt bé. Si estàs d'acord, Núria?
3: Totalment d'acord.
1: Al 100%, buscarem, si vols, em dones força per acabar, no?
3: Molt bé.
1: No podem pujar-la molt fort perquè no tenim finestres per baixar, però aquí podem posar-la. No acabem, endavant.
0: Si em permets,
1: Xavi,
0: quan vam arribar al cim, un company, el Javi Corrales, que a més fem muntanya junts, fora de l'enredat, se'm va posar al davant i em va dir, ostres, Xavi, te n'adones que en cap moment ens hem pensat que no seria possible, que no hi arribaríem? I em va fer pensar, ja més enllà del Puigmal o de la Jolet, sinó d'Enreda't, no? És una associació que quan es planteja reptes no té aturador, no es planteja dir, no, doncs això no ho podrem fer. Té tanta gent, tanta força la gent que hi participa, que arribem allà on ens proposem. I em va fer reflexionar molt, crec que és que diu molt del col·lectiu que en aquest cas representem.
1: Molt bé. Teniu una força interior que us empeny. Dies, Núria.
3: I també dir que a l'Alberg vam fer una xerrada primer de temes tècnics de la Jolet i tot, però després vam donar-li un espai també a parlar i a normalitzar la discapacitat i una vida amb discapacitat, no? I llavors jo això també ho vaig trobar com molt bonic, perquè al final les persones amb discapacitat no som ni menys ni inferiors, simplement som diferents, igual que cadascú de nosaltres és diferent, amb unes circumstàncies diferents, i ja està.
1: És importantíssim aquest missatge, efectivament. Anirem acabant. Alguna cosa més que vulgueu afegir de tota aquesta experiència que ja m'heu compartit amb molt emocionalment?
2: Sí, ja ho has vist, que emocional ho era molt,
1: Sí.
2: I encara ho portes
1: a dintre. Molt bé.
0: Bueno, també donar-vos les gràcies per...
1: Més faltaria, home, això també... que ho vau publicar a les xarxes, ho heu compartit, però també em semblava interessant
0: poder-ho compartir aquí. O sigui, més enllà de les activitats que fem, doncs un dels objectius de l'associació és fer-ne difusió i sensibilitzar. Clar. Per tant, us agraïm que ens doneu aquest espai.
1: I si la gent encara no coneix la Jolet, no? La teníeu normalment al SEM,
0: sí,
1: oi?
0: Sí, està exacte, a l'entrada del SEM.
1: A l'entrada del SEM
0: la podeu veure.
1: Exposada, perquè us en feu una idea, exacte, si és que encara no coneixeu.
3: I agraïm molt a l'associació Enreda't i especialment al Xavi, al Jaume i a l'altre Jaume, els coordinadors,
1: sí, els
3: que
1: Jaume també és coordinador, tot, no?
0: Sí.
1: Si no...
3: I agrair-los-hi molt i també a vosaltres per donar-nos veu i que la gent, bueno, conegui, no? Que no hi ha res impossible.
1: Quedem-nos amb aquest missatge. Moltes gràcies per venir-nos-ho a explicar, el Xavi Moreno, el Jaume Campmajor, la Núria Mitjana i la Maria del Mar. Gràcies. I marxem amb el Dalma, no?
3: Gràcies a vosaltres.
1: I Montserrat, que sempre dona força.
3: Que, per cert, el nostre amic anglès ens va dir que és una cançó originària d'allà.
1: Correcte.
3: Nosaltres pensàvem que era d'aquí.
1: No, era d'allà i la van adaptar pel disc del Marató de TV3 al seu moment. Vinga, doncs escoltem-la. Gràcies. Gràcies.

0: Que bé, que bonica que és aquesta cançó. Em dones força, Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat. Passen 7 minuts a 11:45. Anem a fer l'últim espai del curs amb la col·laboració amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Ja sabeu, aquest espai quinzenal, que avui ens porta de nou a parlar del contracte agrari de Collserola, que arriba ja a la seva 5a edició i, en aquest cas, doncs fa pocs dies, a mitjans del mes de juny, es va acabar la presentació de sol·licitud per part dels beneficiaris d'aquest contracte, que ara tornarem a recordar en què consisteix i els seus objectius. I per això ens acompanya la Blanca Martínez de Foix, que és la cap de la secció de conservació activa del Servei d'Acció Territorial del Consorci. Què tal, Blanca? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol. Bon dia. Molt bé, aquí, contenta de ser amb vosaltres un altre cop.
0: Que bé, gràcies per acompanyar-nos. Fa algunes setmanes, o potser hi ha algun mes, que n'havíem parlat, perquè això és tot un procés, però si et sembla, per recordar una vegada més, expliquem què és i sobretot quins objectius té aquest CAC, el contracte agrari de Collserola.
1: Val, doncs mira, sí, jo també ho estava pensant, d'anar-ho refrescant, perquè, perquè és important, no?, que la gent conegui aquest contracte, aquest projecte. De fet, el contracte agrari són unes subvencions que donem des del Consorci a la petita i mitjana pagesia del Parc Natural. Val? Ho fem en el marc d'aquest programa que ja hem explicat moltes vegades, que és l'Alimentem Collserola, aquest programa per promoure la transició agroecològica a l'espai natural, i de fet, el que fem amb aquestes subvencions, amb aquest contracte agrari, és reconèixer, no?, com a gestors d'un espai natural, reconèixer aquest paper tan important que té la pagesia per mantenir les funcions ecosistèmiques que fan, no? Uh-huh. Una d'aquestes funcions, últimament se n'està parlant molt un altre cop, cada vegada que hi ha incendis, sí, torna a sortir la importància de donar recolzament a la pagesia per la importància que fan de mantenir, no?, aquest paisatge mosaic, aquests espais oberts que són un aliat contra un potencial incendi. Però part d'aquesta funció, no?, que ara és el dia, vull dir, ara és l'època per tornar-ho a recordar. També és veritat que l'activitat agrària fomenta la biodiversitat, també ens ajuda, no?, a recordar d'on venim, no?, i que Collserola ha sigut un espai agrari i tenim una tradició i una cultura pagesa, i alhora també ens ajuden a mantenir tot el patrimoni construït relacionat amb aquesta herència, no?, i amb aquesta saviesa ancestral que tenen els pagesos, no? Per tant, no és només aquest paper contra els incendis, és molt més, no? I en el cas de l'espai natural, lògicament, tots els espais oberts, com fomenten la biodiversitat, no? Uh-huh. Per tant, què fem amb aquest contracte agrari? Reconèixer aquest paper i, a més, intentar promoure, lògicament, estem en un espai natural, doncs bones pràctiques en aquestes finques agroramaderes o que els pagesos vagin tendint a la producció ecològica o agroecològica, no? Per tant, és això, és com un... Nosaltres, no?, reconeixem aquest paper i alhora subvencionem una part d'algunes actuacions a les que fan. Val?
0: Dèiem que...
1: Sí. Digues, perdona.
0: No, el tema de que es podien presentar sol·licituds, perquè això és un procediment,
1: exacte,
0: qui pot demanar aquesta, o presentar, vaja, aquestes sol·licituds?
1: Mira, poden presentar-ho a qualsevol pagès, val? Formalment és qualsevol activitat agrària professional que es dongui dins del Parc Natural o amb una zona d'influència de 300 metres, no? Perquè, evidentment, ja saps que nosaltres gestionem l'espai natural i també ens interessa molt tot el que és el que passa a l'espai perimat, a l'espai funcional, no? A les vores del parc. I per tant, si poden presentar, doncs, això, qualsevol persona que tingui una producció vegetal mínima d'una hectàrea d'horta, fruiters, olivera, ametllers o vinya, o 3 hectàrees de cereal o farratge. Uh-huh. I després també, la gent també que estigui fent ramaderia, doncs, apicultors que tinguin més de 75 queixes d'abelles o 84 avirams, o, a veure, deixa'm que miri aquí les bases perquè no passa tot de memòria, 34 animals de cabres o ovelles, no? Per exemple, és a dir, ha d'haver-hi un mínim, no és un hort no és un hort urbà, un hort comunitari, no? Clar. Estem parlant d'activitat professional. Uh-huh. Per això establim aquests mínims d'hectàrees.
0: Sabem quantes sol·licituds heu rebut, doncs, en aquesta ocasió?
1: Sí, sí, estem contents perquè cada any en rebem més. Uh-huh. Vol dir que, d'alguna manera, o s'incorporen projectes agraris a Collserola o es reconeix el paper d'algú, no? Perquè en aquest cas s'ha presentat, per exemple, això. S'han presentat dues subvencions, dues sol·licituds més, és a dir, ja tenim 23 actuacions o projectes agraris que rebran subvenció.
0: Molt bé.
1: Està bé, la veritat és que està bé. Sí. Per ser un entorn tan metropolità, jo trobo que està molt bé.
0: Que són llegir, diguem, subvencions, evidentment, com deies, individualitzades, no? I amb, uh-huh, amb uns imports màxims, no?, en funció d'alguns barems, no?
1: Exacte. Mira, nosaltres l'import màxim que poden rebre són 6.000 euros. Aleshores, nosaltres el que diem, ho tenim dividit, val? I diem 3.000 euros màxim per dos àmbits d'actuació. Com et deia, nosaltres el que volem amb aquest contracte agrari és reconèixer, no, un conjunt d'actuacions que fan els pagesos i ho hem dividit per àmbits. El primer àmbit és l'àmbit A, que és la de promoció dels serveis ecosistèmics que et comentava abans, és a dir, poden rebre subvencions o diners per conrear varietats locals o provar varietats resistents a la sequera o recuperar parcel·les en desús, no? Això ens interessa molt a tots, que es vagin recuperant parcel·les i que cada cop hi hagi més hectàrees, o desbrossada i pora forestal, no? Que també ho comentàvem en relació als incendis, o pasturar amb bestiar, o reconstruir murs de pedra seca. Val? Això seria com un àmbit. Aniam 20 d'actuacions, no te les llegeixo totes, que no acabaríem. Un altre àmbit és l'impacte sociolaboral que té l'activitat, és a dir, que estiguin certificats ecològicament, que tinguin circuits curts de comercialització, no?, que venguin a prop, o que contractin a dones per treballar-hi o facin cursos de formació. Uh-huh. I l'últim àmbit, i per tant, d'aquests dos primers àmbits que t'he comentat, són màxim 3.000 euros. I l'últim àmbit, que també els interessa molt a pagesia, és la millora d'infraestructures agràries. Val? Lògic, lògic, no? Perquè són les seves. I per tant, és per fer tancaments de parcel·les, per promoure o instal·lar energies renovables per ús agrari, o per posar estructures d'ombreig o de protecció de cultius o del bestiar, o millorar el rec, val? Coses que ells necessiten. Amb els pagesos normalment diuen, clar, estem parlant de 6.000 euros, és a dir, és un reconeixement, és un suport, evidentment no és ni un sou ni una quantitat molt significativa, però sí que és una manera de reconèixer o d'ajudar a les funcions que fan.
0: Uh-huh. Et volia preguntar, per tant, aquestes subvencions, és a dir, les actuacions que puguin realitzar, s'han, uh-huh, de fer en un termini determinat per, sí, diguem, beneficiar-se d'aquestes subvencions?
1: Exacte. Aquestes subvencions, tot i que les hem tret ara, poden incloure actuacions durant tot l'any, des de l'1 de gener, sí, del 26 fins al 31 de desembre. I és el 2027 que les justifiquen.
0: Molt bé. Per tant, cinquena edició, per cert, que venia, uh-huh, d'aquest projecte, no? O s'emmarca el projecte Alimentem Collserola, que és la promoció de la transició agroecològica a Collserola, que ja ens s'havien fet tot unes jornades, no?, reflexions, va conduir, sí, tot un procés, i ara, doncs, cada any més o menys es manté la mateixa dinàmica, entenc, no?
1: Exacte. Mira, just aquest any iniciem el tercer cicle d'aquest programa.
0: Sí.
1: Tercer cicle ja, per 4 anys més, i hem fet un pla de treball per 4 anys més. És un programa que ja té 10 anys, i del qual n'estem com molt satisfets. Com us hem explicat altres vegades, el programa té una part molt important, no?, de governança. Les actuacions que anem fent en el marc de l'Alimentem les decidim en pagesia, però evidentment també amb els 9 ajuntaments del Consorci, que si no fos per ells tampoc aquest programa existiria, i amb moltes entitats i organitzacions de la Serra, no? Tothom, uh-huh, que està mitjanament vinculat a la pagesia està dins de l'Alimentem, i és un programa dels quals ens sentim molt orgullosos.
0: Uh-huh. Molt bé. Blanca, alguna cosa més important que consideris de destacar?
1: No, que ara és això, les sol·licituds, sí, es van acabar el dia 16, ara estem en aquella fase bueno, que s'ha de fer, de repassar tota la documentació, reclamar la documentació que falta, ja per poder adjudicar i poder donar els diners als diferents projectes. Mm-hmm.
0: Molt bé, doncs com sempre molt, molt interessant aquest projecte, del qual en parlem també en aquest espai de tant en tant, i avui ho hem volgut reforçar parlant amb la Blanca Martínez de Foix, que és la cap de la secció de conservació activa del Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Doncs Blanca, moltes gràcies. Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí.
1: És llarg el títol. Escolta, molt bon estiu, Oriol.
0: Igualment, Blanca,
1: gràcies.
0: Moltes gràcies a tu i fins la propera.
1: A reveure. Adéu.
0: Que vagi molt bé. Gràcies. Avui tanquem doncs la col·laboració del curs amb el parc i ara mateix passen 2 minuts de 3:15. Seguim.

0: Abans de tancar el programa, com sempre, ens n'anem de viatge i ho fem acompanyats del nostre expert, guia turístic i periodista, el Josep Ferrer. Avui no ens pot acompanyar a l'estudi, com ho va fer la setmana passada, però ens ha deixat aquesta píndola, com sempre, interessant. Hola, Josep, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol, i bon dia als oients de l'Espai amb la maleta a la mà. Avui us proposo fer una sortida de cap de setmana o, com a molt, de 3 dies. Us proposo anar a l'altra banda dels Pirineus, en concret, fins a la població de Foix, per conèixer sobretot el seu castell i tot aquest entorn natural que l'envolta. Per arribar fins allà, haurem de superar el túnel del Cadí i també haurem de passar pel port de Pimorens o bé pel túnel de Pimorens. Mireu, jo que us proposo sortir de Molins de Rei, anar amb calma i tranquil·litat, fer tot el que s'anomena l'eix pirenenc, arribar fins a Puigcerdà, passant pel túnel del Cadí, i a partir d'aquí ja entraríem a dintre de França. Aquí tenim dues opcions. O bé passem pel túnel de Pimorens, que és de peatge, però si volem gaudir d'uns bons paisatges i ens agrada conduir i no ens fan por les curves, doncs jo pujaria al port de Pimorens. Ho podeu fer, per exemple, a l'anada o a la tornada. Jo potser faria un dels trajectes pel túnel de Pimorens, que és un túnel que té 4.900 metres, que té 100 i escaig metres menys que el túnel del Cadí, o bé ho faria passant al port de Pimorens, que també és molt interessant i molt, molt bonic. Bé, si sortim a matí i no massa d'hora, ens donarà l'hora de dinar segurament a Aix-les-Termes. Mireu, Aix-les-Termes és un poble que jo hi faria paradeta per dinar. És una població que té 1.285 habitants, és un important centre turístic i és l'ideal a l'estiu per fer excursions i a l'hivern per esquiar. Com que nosaltres hi serem de passada, doncs allà podem parar a dinar. Tenim diferents restaurants on podrem menjar bé. Compta també a Aix-les-Termes amb diferents balnearis. Per tant, si tenim ganes de relaxar-nos, també podrem doncs, aturar-nos i fer algun bany en un d'aquests balnearis d'aigües termals, ja que en el terme municipal hi ha 70 fonts amb aigües que surten a temperatures que van dels 18 als 78 graus. Bé, trobareu balnearis per poder doncs, relaxar-vos si voleu, però el principal atractiu de la població és el que s'anomena Conca Ladres. És una mena de piscina que s'alimenta d'aigües termals que surten a una temperatura de 77 graus. A l'edat mitjana es va utilitzar aquesta font per guarir els leprosos o els animals. La piscina va ser construïda l'any 1260 per ordre de Roger, comte de Foix, durant el regnat de Sant Lluís. I al costat de la piscina hi ha un hospital, també tenim casino. Per tant, aquí podríem parar per dinar, ens podríem relaxar i després ja ens acostaríem fins a Foix. Potser el primer dia doncs no tindrem temps de visitar el castell. Foix és un... Però jo sí que aquí, per exemple, seria el lloc que escolliria per poder dormir. Buscaria un hotelet. Hi ha una zona a uns 5 quilòmetres direcció cap a Toulouse, a uns 5 quilòmetres de Foix, que s'anomena el Llac, on hi ha un càmping, hi ha un parell o tres d'hotels. És una zona molt tranquil·la, molt relaxada, que jo he estat ara fa uns mesos i la veritat que val la pena poder-hi estar per aquí. Seria un bon lloc per fer parada i fonda. Bé, sobre Foix. Foix és un municipi d'uns 10.000 habitants. Està situat a la desembocadura de l'antiga vall glacial de l'Arieix, al departament de l'Arieix, a la regió del Midi Pirineus. Enmig d'un paisatge accidentat, està envoltat dels cims. Apareix també aquí, en aquest lloc, la silueta del castell construït sobre una gran roca i que és el principal atractiu del municipi. Foix va tenir un paper històric important durant l'edat mitjana. Després de la croada contra els càtars, els comtes de Foix es van veure obligats a reconèixer la sobirania dels reis de França. Com que els comtes no van fer el manteniment del castell, aquest es va anar degradant i van haver d'acceptar que se'n desmantellés la part baixa, però sempre es van negar que desapareguessin les torres, testimoni de la seva propietat i del seu poder. Un dels ducs més coneguts, en aquest cas, duquesa, és Caterina de Foix. A finals del segle XVI, l'accés al tron del ducat d'Enric IV, va suposar l'annexió definitiva del comtat al regne de França. El comte de Foix també era copríncep d'Andorra, juntament amb el bisbe d'Urgell. En l'annexió a França, el comte va cedir al rei de França els drets sobre el Principat d'Andorra, drets i coprincipat que, com sabeu, es mantenen avui en dia. No, França no té rei, per tant és el president de la República, el copríncep, juntament amb el bisbat d'Urgell. Bé, bàsicament Foix el que és interessant és el castell. Us podeu passar, si voleu, un matí o una tarda sencera visitant el castell, perquè podeu, jo que us recomano és fer una visita guiada i després quedar-vos per dins el castell, perquè el castell ofereix diferents activitats. Al marge de poder-vos explicar la història del castell, crec que és les vistes sobre la vall són molt boniques, val molt la pena poder gaudir d'aquestes vistes, d'aquest paisatge, i sobretot conèixer la història de com es va construir aquest castell, la importància dels ducs de Foix, dels diferents ducs que hi van passar, eren ducs que a nivell polític eren molt intel·ligents i sempre van ballar per mantenir el ducat fins que va haver un moment doncs, que es van annexionar amb el regne de França. Bé, també és interessant que passegeu pel poble, té alguns llocs curiosos i que també segur que us agradaran i també allà podeu fer doncs, parada i fondo, com us deia, trobareu diferent oferta gastronòmica. Bé, si només teniu dos dies, doncs ja seria el dia de tornar. En un matí podeu veure perfectament el castell i el poble, i per la tarda doncs, hi ha diferents llocs a l'entorn on podeu també gaudir. Però clar, a mitja tarda, ja si voleu només dos dies, a mitja tarda ja hauríeu de tornar cap a casa. Si preferiu tres dies, jo faria de nou nit a Foix, i ja de tornada, doncs també tornaria a passar per Ax les Termes. També hi ha poblets allà que són interessants. Pujaria i faria una caminada per lo que és el Puy Morens, el pic de Puy Morens, i ja de baixada m'aturaria en una població que tots coneixem, que és una població catalana, però que jo en aquest espai encara no us n'havia parlat mai, que és la població de Llívia. Com bé sabeu, Llívia és un municipi català de la Baixa Cerdanya que té la particularitat de ser un enclavament català dins l'estat francès a conseqüència dels termes del Tractat dels Pirineus de l'any 1659, la posterior conferència de Salet de 1660 i el Tractat de Llívia de 1660. Llívia està situat a 1.224 metres sobre el nivell del mar i el seu terme municipal té una extensió de 13 quilòmetres quadrats. A Llívia hi viuen unes 1.600 persones. Llívia és coneguda, entre altres coses, per la farmàcia Esteve, una de les més antigues d'Europa, fundada probablement a principis del segle XV, tot i que està documentada des de 1594. La botecària o farmàcia antiga va deixar de fer la seva feina el 1926 i actualment és un museu. Un museu que us recomano de totes visitar-lo. I també, si podeu, feu la visita guiada, perquè us ensenyaran aquest museu amb els orígens de Llívia. Veureu un apartat important dedicat a aquesta antiga farmàcia i també podreu veure l'església de la Mare de Déu dels Àngels, a banda també de la torre de Bernat de So. Tot aquest entorn és molt interessant també doncs, passejar pel nucli antic de Llívia, que és declarat com a bé cultural d'interès nacional en la categoria de conjunt històric. Aquí podrem veure les cases típiques de la Cerdanya, sobretot les cases dels carrers del Mercadal, d'on Font Citran, de Santa Maria i l'antiga plaça Major. També aquí podreu menjar, també hi ha una bona oferta de restauració. Per tant, jo en aquest viatge, doncs això, el que puc provar és anar fins a Foix, gaudir de la natura, gaudir del castell de Foix, relaxant-nos amb les aigües termals d'Aix les Termes i a la tornada fer una paradeta per conèixer Llívia. Tots n'hem sentit a parlar, tots segurament hi hem estat alguna vegada, però per què no? Fem una bona visita coneixent aquest museu. És un museu que l'han restaurat i que l'han obert no fa pas massa i que val la pena poder-lo conèixer. I després ja tornem-lo a Cadí i cap a casa. Jo crec que pot ser una bona sortida. Si voleu incorporar en aquesta sortida a Llívia, jo la faria en tres dies. Si només us limiteu a anar fins a Foix, anar i tornar, doncs en un cap de setmana és suficient. També tenim, lògicament, al costat de Llívia, tenim Puigcerdà, que també doncs, donar un tomb pel seu estany sempre és un d'aquells llocs que mai un es cansa d'anar-hi. Bé, doncs, Oriol, si et sembla, ho deixem aquí. Crec que és una bona proposta de cap de setmana o de tres dies, relativament a prop de casa. I, per tant, si et sembla, ens retrobarem la propera setmana amb més viatges amb la maleta a la mà. Adéu, bon dia. i fins la setmana vinent.
0: Que bé, moltes gràcies, Josep, com sempre, per la feina, i que tinguis un bon cap de setmana. T'esperem dijous que ve. I, amics oients, ho anirem deixant aquí. Agraïm-vos, com sempre, la vostra confiança. Ara us deixarem amb la Sílvia i l'informatiu Molins de Rei al dia. A un quart d'una avui repetim l'economia de butxaca, la píndola dedicada al món de l'economia amb la Jana Vera. A dos quarts d'una tenim el programa Cairós amb el Joan Dionís i la Dolors Prieto. Per tant, el programa de l'Església Evangèlica. I a la una, avui tenim bastanta ració de l'etapa reina. A la una repetirem l'etapa reina del dilluns, en què vam fer balanç d'aquest cap de setmana intensíssim del pas del Tour per la nostra vila. Connectarem amb les notícies en xarxa de 2 a 3, farem la migdiada de 3 a 4 i a les 4 programa especial, en farem aquest i potser algun més, de seguiment de la sisena etapa del Tour, avui que doncs, fan, entre altres coses, el coll del Tourmalet, i per tant doncs, és un d'aquests colls emblemàtics de la cursa. Els amics de l'etapa reina ens acompanyaran de 4 a 6 amb el programa seguiment de l'etapa. Això vol dir que no hi haurà música en 8 mil·límetres excepcionalment, ni a l'aventura de cuinar a aquesta hora, perquè una hora més tard sí que emetrem doncs, l'aventura de cuinar, a les 6 de la tarda. A les 7 tindrem el Cafè Drom, i a partir d'aquí doncs, el Molins Connection, el Joves en Antena i la resta de programació fins la 1 de la matinada. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. El bon dia i bona hora. Tornem demà a les 8 en punt del matí. Fins aleshores, que gaudiu del dijous i de la calor.

0: Són les 12.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia, avui actualitzem la situació a Collserola davant la situació de sequera que hi ha al bosc per les pluges que hi va haver. Hi ha molt sotabosc, hi ha incendis arreu de Catalunya. Hem volgut saber a Collserola com està tota la situació, quins elements tenen per prevenir i per vigilar possibles incendis i la situació dins dels plans de la Generalitat. El gerent del Parc de Collserola ens actualitza tota la informació. També avui tornem a destacar la recuperació del servei de ginecologia amb les millores que suposa perquè s'amplia el servei, pel que ha explicat l'alcalde. Noves dades avui amb nous aparells i dues persones que vindran al CAP La Granja. I l'alcalde anunciava que a partir de l'1 de setembre tornaria a haver-hi el servei de ginecologia i avui hem conegut amb més detall què suposa i què suposa també l'ampliació d'aquest servei. També hem destacat que l'Ajuntament posa en marxa aquesta setmana una campanya a les terrasses de bars i restaurants per promoure el descans veïnal, o si més no, fer compatible l'existència de terrasses amb el descans dels veïns de la zona. I també hem parlat amb membres d'Enredat per la Discapacitat que han pujat al Puigmal amb la Joalet. A nivell esportiu, l'equip molinenc Català Racing és a punt per tornar a les 24 hores de motociclisme al circuit de Catalunya, la prova que comença dissabte a les 12 del migdia. Aquests són els principals continguts informatius d'avui dijous 9 de juliol. Comencem.

0: Doncs comencem, com sempre, amb la informació de servei. En primer lloc, el temps. Continuen les temperatures altes, avui dijous encara, i més que ho farà la setmana que ve, però en tot cas el nostre meteoròleg ens ho va concretar la informació dia a dia. Ara mateix tenim 35 graus a l'exterior de la ràdio, ja 35 graus de temperatura. El Jordi Miralles és el nostre meteoròleg. Bon dia, Jordi.
1: Hola, Sílvia, bon dia. La calor continuarà sent la protagonista i vam arribar a 39 graus a Molins de Rei i avui ens quedarem més o menys al voltant d'aquesta temperatura. Si no són 39, poden ser tranquil·lament 37 o 38, però són temperatures clarament superiors a les normals per l'època de l'any, amb sol durant tot el dia. Demà divendres afluixa una mica la calor i també ho farà de cara a dissabte, però afluixar la calor vol dir baixar 2, 3, 4 graus i, per tant, ens continuarem mantenint els propers dies, els dos propers dies, amb màximes per damunt dels 30-32 graus. De cara a diumenge, les temperatures tornen a pujar i ho faran més de cara a començaments de la setmana entrant. I tot això amb sol, sense precipitacions i, de moment, a una setmana vista, res no sembla indicar que les temperatures es puguin normalitzar.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, segons el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, en principi a aquesta hora hi ha normalitat a la xarxa de transport i la farmàcia de guàrdia avui dijous és la Terraplè del Passeig del Terraplè número 5. Collserola es manté al nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi. Aquest matí s'ha actualitzat la situació i el parc natural es manté al nivell 3 sobre 4. El risc d'incendi és elevat a pràcticament tot Catalunya. Protecció Civil continua augmentant el nombre de municipis que entren dins del nivell 4 del Pla Alfa, que és el màxim nivell que alerta de risc extrem d'incendi. En concret, són 209 municipis de 24 comarques, entre elles la part nord del Baix Llobregat. Aquí, a la nostra zona, al parc de Collserola, la situació es manté estable, tot i aquest elevat risc d'incendi. Durant aquest hivern s'han pogut fer els treballs forestals, les franges de prevenció d'incendis i les feines de manteniment, tot i que amb certes limitacions per la pesta porcina. De fet, Collserola ja està tancada per la pesta porcina. Per tant, a nivell de prevenció d'incendis i de nivell alfa 3 o 4, no variaria perquè la prohibició d'anar al medi natural ja és vigent des de fa mesos. Des del Consorci del Parc de Collserola, el que s'hi han fet és reforçar el dispositiu de vigilància activa per risc d'incendi, amb personal addicional i, a més, a les torres de vigilància. Ara, els dos vehicles que patrullen habitualment al parc, en aquest dispositiu habitual, s'hi sumen dos vehicles més. El gerent del parc, Raimon Roda, recorda les prohibicions que hi ha amb el Pla Alfa activat a Collserola.
2: S'ha de reforçar la prudència, no només dintre el parc, sinó també al voltant del parc. Quan s'entra amb alfa al nivell de 3 del Pla Alfa, que és una franja de 500 metres al voltant de l'espai forestal, es recomana no utilitzar pirotècnia, no utilitzar barbacoes, no utilitzar tot aquell material que podria ser inflamable, no utilitzar radials o aquells instruments que poden produir cuspires i, per tant, apel·lar a la responsabilitat dels ciutadans que els darrers anys ja han tingut. És a dir, malgrat tot, el parc natural i l'àrea metropolitana és un lloc on es produeixen relativament pocs conats.
0: També dins de les restriccions també se suspenen temporalment totes les autoritzacions concedides, les que ja hi havia concedides, es suspenen de crema de rostolls, de pastures permanents, de restes de poda i de restes silvícoles. En tot cas, Collserola manté el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi, nivell 3 sobre 4. Dia a dia es van actualitzant aquests nivells. Anirem seguint, doncs, a prop si varia o no, de moment, com dèiem, el nivell 3, amb totes aquestes limitacions i la prohibició que es mantén, no pel nivell alfa, sinó per la pesta porcina, prohibició d'anar al medi natural. Ahir us explicàvem que Molins de Rei recupera el servei de ginecologia, recupera amb la figura del metge, doctor o doctora, i, a més, la novetat és que es millora i s'amplia aquest servei. A partir de l'1 de setembre s'incorpora, doncs, aquesta doctora al servei de salut sexual i reproductiva i, a més, com a novetat i per ampliar el servei, també s'instal·laran dos aparells nous per fer proves diagnòstiques. Des de l'any passat, des de finals de l'any passat, que no hi ha doctor o doctora en ginecologia al Cap la Granja i les visites seran a Sant Feliu de Llobregat. Les zones de la vila s'han de desplaçar, doncs, fins a aquest municipi. Amb la jubilació de la ginecòloga, el servei es va quedar sense aquesta doctora i l'atenció la fan dues llevadores cada dia, menys els divendres, i fan assistència preventiva i de baixa complexitat, que de fet suposa la majoria de consultes, però tot i així no hi ha el servei amb ginecòloga. Davant la situació, tant l'Ajuntament com les usuàries han manifestat el seu desacord i malestar per la nova situació, i després de mantenir diverses converses, recollir firmes, aprovar una moció, doncs finalment el Departament de Salut ha rectificat i s'ha aconseguit recuperar el servei i, a més, s'ha ampliat. Ho ha explicat l'alcalde Xavi Paz.
3: I es veurà millorat perquè realment s'incorporarà amb dos aparells, que a hores d'ara no tenien tampoc el cap de Molins de Rei, i que són importants per fer una atenció encara més completa a les dones i en aquesta salut sexual i reproductiva de les dones. Vindrà acompanyada d'un ecògraf i d'un coldoscop, que es diu, que és com una mena de microscopi especial per fer encara millor atenció i millor diagnosi de les possibles alteracions que pugui tenir alguna dona al seu sistema.
0: El ple de gener es va aprovar una moció d'Esquerra pel retorn del servei, una moció amb el suport de tots els grups municipals, i la coordinadora feminista va fer una recollida de firmes, en van recollir més de 1.500 reclamant el restabliment d'aquest servei. A partir de l'1 de setembre tornarà a haver-hi doncs aquest servei de salut sexual i reproductiva al 100%, al CAP, a més amb la novetat d'aquests dos nous aparells per fer proves diagnòstiques. I aquests dies l'Ajuntament posa en marxa una campanya a les terrasses de bars i restaurants per promoure el descans veïnal. La iniciativa convida els establiments d'hostaleria a sensibilitzar la clientela sobre la importància de mantenir un to de veu adequat amb la intenció de promoure la convivència entre l'activitat de les terrasses i el descans veïnal durant els mesos d'estiu, que justament en aquesta època de l'any en què les terrasses són espais de trobada, de socialització, on hi ha molta més gent, i també moments en què la gent té les finestres obertes per refrescar la casa al vespre, sobretot. La iniciativa vol recordar la importància de com fer compatible aquest ús amb el respecte a les persones que viuen a l'entorn. El regidor d'activitats, Joan Carles Serra, ens ha explicat en què consisteix aquesta nova campanya.
4: A partir d'aquesta setmana el que estem fent és parlar amb els propietaris de les terrasses, dels establiments que poden tindre terrassa, i els oferim una enganxina que posin a les seves taules. De forma que és una forma que quan estàs assegut i sense voler aixeques la veu perquè ens emocionem, perquè parlem, si tenim les portes i finestres obertes, clar, els veïns pot ser que s'arribin a queixar. I per tant, és una mesura que, repeteixo, amb la gran col·laboració dels propietaris dels establiments amb terrasses, perquè a més és optatiu. Si un propietari o una propietària no vol posar la tensió, òbviament no estan obligats, faltaria.
0: La campanya s'emmarca en la posada en marxa de l'ordenança de terrasses fa uns mesos, una normativa que regula aquesta activitat a l'espai públic i que concreta quines activitats de restauració pot tenir una terrassa, quin mobiliari ha de tenir o quins horaris. La regulació vol garantir que l'ús de terrasses no generi molèsties al veïnat. De fet, l'ordenança estableix les sancions si es cometen infraccions i si no es compleix amb el que marca la nova normativa. I ara, per fer-ho més evident, de cara sobretot als usuaris, a les persones que hi ha en aquestes terrasses, aquesta nova campanya, que la pràctica suposa tenir aquesta enganxina a les taules per recordar-li a la gent que no cal aixecar la veu. Membres d'Enredat per la Discapacitat han pujat al Puigmal amb la Joalet. L'últim cap de setmana de juny han fet aquesta expedició de muntanya al Puigmal fent servir la Joalet, que és una cadira tot terreny equipada amb una sola roda i manillar que permet a persones amb mobilitat reduïda gaudir d'ascensions d'alta muntanya. La cadira requereix l'ajut d'acompanyants voluntaris per guiar-la i equilibrar-la al llarg de terrenys irregulars i pendents pronunciats com els del Puigmal. I en aquesta sortida hi han participat 70 persones. Pujar al Puigmal ha estat una fita important per aprovar aquest cim emblemàtic a persones que no poden desplaçar-se de forma autònoma i que en el seu cas són amants de la muntanya. I van pujar amb dues joalets, en Nandú i la Núria Mitjana, membres d'Enredat. Ella mateixa ens ha explicat avui a Ràdio Molins de Rei què ha suposat per ells.
5: És molt emocionant arribar al cim, intentar fer les últimes passes caminant, i aquesta vegada amb el Nandú vam dir, arribarem tots dos caminant, farem tots dos les últimes passes caminant, no? I clar, en el moment que ens aixequem de la cadira, que portem al darrere tota la gent que ens ha acompanyat i que et gires al darrere i veus 70 persones, tots fent força d'alguna manera, perquè el Nandú i jo poguéssim arribar a tocar l'olla de Núria i la campana a dalt del cim, és que és com inexplicable.
0: Fita assolida, doncs, gràcies a la implicació d'Enreda't, que ha fet servir la seva Jolet i que n'ha aconseguit un altre en préstec amb l'objectiu d'aconseguir aquesta accessibilitat a la natura i fer activitats de lleure adaptat.
6: Molins de Rei al dia.
0: L'equip molinenc Català Racing és a punt per tornar a les 24 hores de motociclisme al circuit de Catalunya. Aquest cap de setmana, de fet, del 10 al 12, el circuit acull aquesta nova edició de la prova de resistència. Enguany hi participen 40 equips i la formació que lidera Eduard Català, una de les veteranes de la prova, torna un any més, a fet ja hi són, a la prova després del podi de l'any passat, en què van quedar segons. Aquest any hi tornen amb la seva moto, la Kawasaki, i 5 pilots experts en aquest tipus de prova de resistència. Toni Ramoneda és el responsable de comunicació de l'equip.
7: Ja som al circuit de Catalunya preparats per afrontar la cursa a les 24 hores. Aquest any el Kawasaki Català Aclam comptem amb 4 pilots molt experimentats. Crec que tenim un molt bon equip que ens pot fer, esperem, portar fins la desena victòria, que és la que anem perseguint des de fa uns anys. Correm amb el Julien Pilot i el Xavi Artigas, que ja van córrer amb nosaltres l'any passat. Julien ja porta bastants anys amb nosaltres. I incorporem aquest any a l'Àlex Toledo i el Miquel Pons, d'un pilot de Mallorca, que també s'incorpora amb nosaltres aquest any.
0: Avui fan els entrenaments lliures, avui aquests entrenaments, i demà els classificatoris per establir la graella de sortida de la prova, que es farà el dissabte, comença dissabte a les 12 del migdia fins diumenge a la mateixa hora. 24 hores al circuit de Catalunya, 24 hores de resistència de motociclisme. Les entrades ja es poden adquirir a la plataforma oficial d'entrades del circuit, es venen en format d'abonament de 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, per 10 euros en període de venda anticipada. Les entrades al web circuitcat.com. I ràpidament, dues activitats avui a la tarda. La plataforma Molins Antifeixista organitza actes dins de juliol antifeixista, 90 anys de la Revolució Social, avui a 7:45, xerrada sobre les lluites autònomes anticapitalistes dels anys 70 i 80, i dissabte es presenta el llibre i fan paella popular a la 13. I també avui els companys del Viu Molins fan una nova trobada dins del cicle Trobades en Viu a les 7 de la tarda al pati de Can Ametller, en aquest cas amb l'alcalde Xavi Pat, que fa balanç dels últims 3 anys de govern i ja parla de projectes de cara a aquest últim any abans de les eleccions municipals. Avui a les 7 al pati de Can Ametller. Res més, punt i final. Tornem demà amb el resum informatiu de la setmana. Que vagi bé. Bon dia.

0: dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
1: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
1: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
2: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
3: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
4: Aquest programa s'emet en segona audició.

Benvinguts i benvingudes, una setmana més a Economia de Butxaca. A poc ens acostem al final d'aquesta aventura. Amb l'episodi d'avui ja només ens quedaran dos més per acomiadar-nos d'aquest espai que ens ha permès entendre d'una manera senzilla alguns dels conceptes i personatges més importants de l'economia. Avui reprenem una de les sèries que més ens ha acompanyat al llarg del programa, que és la dels economistes més influents de la història. Després d'Adam Smith i John Maynard Keynes, avui ens endinsem en la vida i el pensament d'una figura tan rellevant com controvertida. És un autor que ja ha sortit alguna vegada mencionat i que continua generant debats més de 140 anys després de la seva mort, i les idees del qual han influït en revolucions, governs i moviments socials arreu del món. Parlem de Karl Marx, que quan sentim aquest nom és habitual pensar immediatament en el comunisme, però Marx va ser molt més que això. Va ser un filòsof, un economista i un analista de la societat que va intentar entendre els profunds canvis que estava provocant la revolució industrial. Durant el segle XIX, Europa experimentava una transformació sense precedents. Les fàbriques es multiplicaven, la producció creixia a gran velocitat i la riquesa augmentava com mai abans. Però, mentre molts celebraven aquest progrés econòmic, Marx va posar l'atenció en una altra cara de la realitat, en les jornades laborals interminables, les dures condicions de treball, el treball infantil i les enormes desigualtats socials que acompanyaven aquell creixement. A partir d'aquesta observació, va formular una de les crítiques més influents al sistema capitalista i va plantejar preguntes que encara avui continuen sent objecte de debat, com qui genera realment la riquesa, qui se'n beneficia i per què les desigualtats persisteixen fins i tot en societats cada vegada més pròsperes. Avui, a Economia de Butxaca, ho descobrim. Karl Marx va néixer l'any 1818 a la ciutat de Trèveris, situada a l'actual Alemanya. Des de ben jove va mostrar un gran interès pels estudis i va formar-se en disciplines tan diverses com el dret, la filosofia i la història. Tot i això, ben aviat va començar a interessar-se especialment pels problemes socials i econòmics que estaven transformant Europa. Com hem dit, cal tenir en compte que Marx va viure en plena revolució industrial, una època de canvis profunds, però aquest progrés també va tenir una altra cara, ja que milions de treballadors vivien en condicions molt difícils, amb jornades laborals interminables, salaris baixos i una pràctica absència de drets laborals. Va ser en aquest context el que va marcar profundament el seu pensament, perquè durant la seva joventut Marx va treballar com a periodista, però els seus escrits crítics amb les autoritats li van provocar nombrosos problemes polítics. De fet, va ser expulsat o obligat a abandonar diversos països europeus a causa de les seves idees. Finalment, es va establir a Londres, on passaria bona part de la seva vida. Tot i que avui és considerat un dels pensadors més influents de la història, la realitat és que va viure durant molts anys amb dificultats econòmiques i depenent sovint de l'ajuda del seu amic i col·laborador Friedrich Engels, un empresari alemany que compartia moltes de les seves idees i amb qui va escriure una de les seves obres més famoses, el Manifest Comunista, publicat l'any 1848. En aquest text defensaven que la història de la humanitat havia estat marcada per la lluita entre classes socials i que els treballadors acabarien transformant el sistema econòmic existent.

Ara dèiem que la cara B de la revolució industrial va ser el punt de partida del pensament de Marx. L'economista i filòsof alemany va dedicar bona part de la seva vida intentant entendre per què una economia capaç de generar tanta riquesa també podia mantenir tantes persones en la pobresa i generar tanta desigualtat. Aquesta anàlisi va quedar recollida al Capital, la seva obra més important, publicada l'any 1867 i considerada una de les obres econòmiques més influents de la història. En aquest llibre, Marx no només va criticar el funcionament del capitalisme, sinó que va intentar explicar quines eren les seves principals dinàmiques internes i per què, segons ell, generava desigualtats entre els propietaris de les empreses i els treballadors. Per desenvolupar la seva teoria, Marx va analitzar la societat a partir de la relació que les persones tenien amb els mitjans de producció, és a dir, amb els recursos necessaris per crear béns i serveis. D'una banda, identificava la burgesia formada pels propietaris de les fàbriques, les empreses i el capital. De l'altra, el proletariat, que estava format pels treballadors que no posseïen aquests recursos i que només podien obtenir ingressos venent la seva força de treball a canvi d'un salari. Segons Marx, aquesta relació generava un conflicte d'interessos entre aquests dos grups, perquè els empresaris buscaven augmentar els beneficis i fer créixer les seves empreses, mentre que els treballadors buscaven millors salaris i unes condicions de vida més dignes. Aquesta tensió entre classes socials és el que Marx va definir com a lluita de classes, un dels conceptes més coneguts del seu pensament, perquè assegurava que la història de moltes societats havia estat marcada pel conflicte entre grups amb interessos econòmics diferents i el capitalisme industrial del segle XIX n'era un bon exemple. Però la seva crítica no acabava aquí. Marx també va voler explicar d'on provenien exactament els beneficis de les empreses i quin paper

Les sabates, que un cop venudes, generen un valor de 500 euros. Si el salari corresponent a aquell treballador és de 150, Marx diria que hi ha una diferència de 350 euros entre el valor creat pel seu treball i el que rep en forma de salari. Segons la seva teoria, aquesta diferència representa la plusvàlua, és a dir, la part del valor generat pel treballador que acaba convertint-se en benefici pel propietari de l'empresa. A partir d'aquí, Marx argumentava que el capitalisme es basava en aquesta relació, que els propietaris dels mitjans de producció obtenien beneficis gràcies al treball dels empleats, mentre que els treballadors només rebien una part del valor que havien contribuït a crear. Per això considerava que existia una relació desigual entre capital i treball. Deia que els empresaris tenien el poder de decidir com es repartia la riquesa generada, mentre que els treballadors depenien del salari per poder viure. Com passa amb qualsevol gran pensador, les idees de Karl Marx no han estat exemptes de crítiques. De fet, poques teories econòmiques han generat tant debat com les seves. D'una banda, molts economistes reconeixen que Marx va ser capaç d'identificar alguns problemes reals del capitalisme del segle XIX. Ara bé, molts dels seus crítics consideren que algunes de les seves prediccions no es van acabar complint. Per exemple, Marx pensava que el capitalisme acabaria col·lapsant a causa de les seves pròpies contradiccions i que els treballadors protagonitzarien una revolució que transformaria completament el sistema econòmic. Tanmateix, el capitalisme no només va desaparèixer, sinó que va continuar expandint-se i adaptant-se al llarg dels segles XX i XXI. Una altra crítica habitual és que Marx va subestimar la capacitat de les economies de mercat per generar innovació, creixement econòmic i millores en el nivell de vida de la població. De fet, molts països capitalistes han experimentat importants avenços en matèria de renda, salut, educació i benestar durant les darreres dècades. També s'acostuma a assenyalar que diversos règims polítics que es van inspirar en les seves idees, com la Unió Soviètica o altres estats comunistes, van acabar desenvolupant sistemes econòmics poc eficients i amb importants limitacions de les llibertats individuals i que, de fet, molts van col·lapsar i van acabar abraçant el sistema capitalista. A més, molts economistes defensen que el benefici empresarial no prové únicament de l'explotació del treballador, com sostenia Marx amb la seva teoria de la plusvàlua. Argumenten que els empresaris també assumeixen riscos, aporten capital, innoven i organitzen els recursos necessaris perquè una activitat econòmica pugui funcionar. I és que com tots sabem, des de sempre hi ha hagut molts casos d'empreses que finalment han acabat desapareixent. Les seves idees també han estat tradicionalment criticades pels sectors més liberals i conservadors, els quals consideren que una intervenció excessiva de l'Estat per limitar la maximització del benefici empresarial pot reduir la iniciativa privada, la competència i la capacitat d'innovació.

Les idees de Karl Marx continuen tenint algun sentit en el món actual, però també amb molts matisos. És cert que el món del segle XXI és molt diferent del que va conèixer Marx. Les condicions laborals han millorat enormement en molts països, existeixen drets laborals, salaris mínims, sistemes públics de salut i educació i mecanismes de protecció social que ell no hauria pogut imaginar. Però algunes de les preguntes que plantejava continuen plenament vigents. Per exemple, el debat sobre la desigualtat econòmica segueix molt present. En les darreres dècades hem vist com algunes persones i grans empreses han acumulat fortunes enormes, mentre que moltes famílies continuen tenint dificultats per arribar a final de mes. De fet, aquesta és una qüestió que ja vam abordar en el programa dedicat a la llista Forbes i a les 7 magnífiques. També continuen existint discursos sobre el poder de les grans multinacionals. Empreses com Google, Amazon, Apple o Meta tenen una influència econòmica i social enorme, una situació que recorda, almenys en part, la preocupació de Marx per la concentració de poder i la riquesa en poques mans. Un altre aspecte que manté l'actualitat del seu pensament és el debat sobre les condicions laborals. Encara avui es discuteix sobre salaris, precarietat, repartiment dels beneficis empresarials o l'impacte de la tecnologia i la intel·ligència artificial sobre els treballadors. Ara bé, això no significa que la majoria d'economistes comparteixin totes les seves conclusions.

De fet, moltes de les seves prediccions no es van complir tal com ell havia anticipat, però fins i tot els seus crítics acostumen a reconèixer que va plantejar preguntes molt rellevants sobre la distribució de la riquesa, les desigualtats i el funcionament del capitalisme. I com sempre, abans d'acabar, arriba el moment de l'anècdota del dia. Avui hem dedicat el programa a Karl Marx, un dels pensadors més influents de la història, però l'anècdota que us explicaré no té res a veure amb les seves teories econòmiques, sinó amb una curiositat que pocs coneixen. Quan Marx va morir l'any 1883, era una figura relativament coneguda en alguns cercles intel·lectuals, però estava molt lluny de la fama mundial que assoliria després. De fet, al seu funeral li van assistir a menys d'una vintena de persones. Menys de 20 persones es van acomiadar de l'home que acabaria inspirant moviments polítics, revolucions i governs que influirien en la vida de centenars de milions de persones. Durant el funeral, el seu amic Friedrich Engels va pronunciar unes paraules que amb el temps resultarien gairebé profètiques. Va afirmar que el nom de Marx i la seva obra viurien durant segles. En aquell moment, probablement, pocs presents s'ho imaginaven, però la realitat és que dècades més tard les seves idees acabarien influint en esdeveniments tan importants com la Revolució Russa de 1917, la creació de la Unió Soviètica o l'aparició de nombrosos moviments obrers arreu del món.

Fins aquí l'episodi d'avui. Gràcies per acompanyar-nos i per dedicar aquests minuts a entendre una mica millor com funciona l'economia que ens envolta. Si us ha agradat el programa, us animo a compartir-lo i a seguir-nos, perquè cada setmana parlarem de conceptes econòmics explicats de manera clara, senzilla i sense embolics. La setmana vinent parlarem sobre la darrera gran crisi econòmica a la qual ens hem enfrontat i que, curiosament, va ser provocada per un virus. Veurem l'impacte de la Covid-19 en l'economia global. Fins aviat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. Des del centre de comandament situat a Bellaterra hi trobem l'Alejandro Paulino de Televisió de Sabadell. Alejandro Paulino, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia, doncs treva provisional a l'onada d'incendis simultanis i des del centre de comandament de Bellaterra els bombers confirmen que tots els focs d'ahir estan a hores d'ara estabilitzats, incloent-hi Sant-Denat, Gavà. Tot això, el risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 per la humitat extrema i l'inspector Oriol Corbella demana prudència abans de donar-los per controlats.
3: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, en el moment en què veiem o que no ha arrencat cap flanc i no hi ha arrencat cap focus secundari, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
1: Endavant, Alejandro Paulino. Encens?
2: Sí, doncs per evitar que el sistema col·lapsi, el cos ha doblat els mínims per torn. L'estratègia d'avui és clara, és remullar intensament des de terra i aire per poder començar a retirar efectius aquesta tarda amb l'objectiu de tenir les unitats lliures i disponibles per si apareixen nous focus. En aquest sentit, com escoltàvem, Corbella ha destacat com a clau també el mosaic agrari i la feina dels pagesos amb la maquinària, que ahir van ser decisius per permetre el foc.
1: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta darrera hora. Bones notícies, com a mínim sembla que són bones notícies. Gràcies, Alejandro Paulino, des de Televisió de Sabadell.
2: A vosaltres.
1: I els Mossos investiguen diversos trets que es van disparar ahir a la nit al barri de la Creu Alta de Sabadell. Ampliem aquesta informació.
4: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquest dimecres a la nit a la Creu Alta. Els veïns haurien alertat la policia d'haver sentit el que podrien ser trets pels vols de quarts de 12 de la nit. A partir d'aquí s'inicia un dispositiu a la zona que acaba amb tres persones identificades per la seva possible vinculació amb els fets que haurien tingut lloc a la carretera de Prats, molt a prop de la plaça de la Creu Alta. Alhora, els agents van localitzar una pistola abandonada a terra que ara s'està analitzant, així com diversos impactes de bala en domicilis de la zona que podrien ser conseqüència de l'incident, on no hi va resultar cap persona ferida. De moment, no s'ha detingut ningú.
1: Doncs fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
5: La plataforma Molins Antifeixista organitza diferents activitats i sota el títol Juliol Antifeixista, 90è aniversari de la Revolució Social. Avui, a 7:45, es fa una xerrada sobre les lluites autònomes anticapitalistes als anys 70 i 80 i dissabte, a les 12 del migdia, es presenta el llibre 8 dies de Julio d'Agustín Guillamón i a les 2 hi ha paella popular que val 10 euros. Són activitats que es van a terme a la 13, al CCO la 13, a l'Avinguda València 84. Continuen les activitats de la ludoteca d'estiu. Juga a l'estiu per infants de 4 a 12 anys, cada tarda de 5 a 8 a l'Escola Pont de la Cadena fins al dia 24 de juliol. Avui, per exemple, a Monteller de Cuina, demà divendres, jocs gegants, també hi ha jocs de taula, jocs d'aigua, cada dia amb propostes diferents que podeu consultar al web molinsrei.cat/ludoteca-d'estiu. El preu per tarda és de 5 euros i si van tota la setmana 20 euros. Inscripcions, juga a l'estiu @molinsderrei.cat. I per joves de 12 a 17 anys també hi ha activitats a l'edifici del Molí Jove, en aquest cas gratuïtes, tot i que us hi heu d'apuntar a l'adreça de correu molijove@molinsderrei.cat. Inscripcions gratuïtes, cada dia amb propostes a les tardes de dilluns a dijous de 5 a 8 i els matins de dimecres i divendres també hi ha activitat de 10:45 a 12:15 a l'edifici del Molí Jove. I recordem l'exposició dins els actes del Pas al Tour de França, Camins 1907-2026, que fa un repàs de la història del ciclisme a la vila i la trajectòria de tres persones al municipi que han estat ciclistes professionals a la planta baixa del Molí. L'exposició està oberta encara fins al 2 d'agost i la podeu visitar de dimecres a divendres de 6 a 8, els dissabtes també a la tarda de 7:15 a 9:15 i els diumenges al matí de 12:15 a 2. La farmàcia de guàrdia avui és la Terraplè del passeig del Terraplè número 5.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
2: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
3: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
2: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
3: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
2: Això sí que és un bon invent.
4: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/tjove o trucant al 012.
2: Ara entenc per què no pares mai per casa.
4: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Vivim amb tu, amb la tapa reina i el suport de l'Ajuntament de Molins de Rei.
1: Què tal? Molt bona tarda. Això és la Tapa Reina, una hora de ciclisme en català des de Ràdio Molins de Rei. Vivim el Tour, gràcies a l'Ajuntament de Molins de Rei, aquest podcast que serà recurrent durant el Tour de França. Avui és dia 6 de juliol, per tant, avui acaba el gran départ d'aquests 3 dies fantàstics que hem viscut de ciclisme i de Tour de França al nostre país. Dissabte. Avui estarem espessos, eh? Ja us avisem, ja us avisem. Avui és dilluns, dissabte va començar el Tour a Barcelona. Diumenge vam viure una festa a seguir Molins de Rei durant l'etapa que sortia de Tarragona i arribava a Barcelona, i avui a Granollers ha començat l'etapa i ha acabat als Angles. Roger Castillo, com estàs?
2: Molt bé, molt content d'estar aquí a l'estudi, tranquil, sense calor i sol a sobre.
1: Ets el més sencer de tots, perquè ara anirem al més buit de tots. Marc, com estàs?
3: Faig el que puc.
2: El Marc, a veure, ja ho explico per ell.
3: Sí,
2: a part de viure molt intensament el Tour, també he viscut molt intensament la Festa Major de Terrassa. Llavors, aquest doblet, aquest combo, òbviament, té conseqüències.
3: I la veu és el meu punt dèbil, sempre peco d'aquí.
1: A mi també em passa, Marc.
3: Bueno, ja està, miri.
2: Bueno, sembla perquè sembla una imitació, però no ho és. És
4: la celler de Can Roca, sembla. És la celler de Can Roca.
3: Content d'estar aquí, en tot cas, ja està.
5: Volia venir, això és important, volia venir.
2: La presència és important, és molt important. T'agraïm molt.
1: Ai, Sergi, com estàs tu, tio?
5: Bé, m'ha costat llevar-me avui.
1: No, però tu tens xorro de veu, tio.
2: El Sergi no la perd, eh? No la perds.
5: Tampoc vaig cridar ahir, o sigui, realment... No vaig cridar... El Marc segurament va cridar fins molt tard de la nit.
1: Clar.
5: Cantant cançons i així. Jo vaig... Va, sí, potser vaig cantar alguna cançó i vaig parlar molt. Però tampoc vaig cridar, que al final jo crec que és el que una mica delimita el teu estat.
1: Ja. Avui tenim de convidat la gran estrella de l'etapa reina, és el Bernat Segura. Què tal, Bernat?
6: Bé, bona tarda a tothom, bon dia.
1: Aguantes tu, tio, és increïble la teva capacitat.
6: Així està el de matí, està despert, també t'ho haig de dir.
1: Sí. Bueno, és que aquí en aquesta taula avui, quants érem desperts a les 6 del matí?
6: Jo.
2: Sí, però tu computa per una altra banda, no?
1: No havies anat a dormir. Tenim a l'Eli, a les vies de so de Ràdio Molins de Rei.
2: Eli Arjona.
1: Que és la veueta aquesta que escolteu al principi del programa, aquesta és l'Eli Arjona.
6: I que no va parar de firmar autògraf ayer. Va ser molt bèstia.
1: Lady Gaga, eh?
6: Sí.
1: Lady Gaga, eh?
6: La fanzona.
1: Després parlarem de la fanzona. Començarem parlant del Tour de França, d'aquests 3 dies que ens ha deixat el gran depart històric a Catalunya, a Barcelona. Una abraçada molt gran a Jaume Guardeño, que ens hagués encantat que hagués corregut aquest Tour i li enviem molta força. Comencem amb l'emmascarat.
2: Sí.
1: Resolem?
2: Resolem.
1: Vinga, anem-hi.
2: Va.

0: I diem resolem, Sergi, perquè crec que no has treballat, no has tingut temps aquest cap de setmana per treballar, així que anem a resoldre incògnita.
1: Sí, de fet, jo crec que ja ara amb el tour i que ja doncs, a l'agost no d'allò, crec que aquest serà l'últim.
0: El juliol no treballes, vaja.
1: El juliol deixem la gent que descansi, que gaudeixi del tour.
0: Especialment a Sergi Soler.
1: I no els fem pensar més. I mireu, vam parlar d'un equip de l'estat espanyol i vaig destacar un any, el 2024, Àlex Aramburu, Peyo Bilbao, Joel Nicolau, podríem dir aquí Michael Kwiatkowski, podríem dir moltíssims ciclistes perquè és una pedrera enorme del ciclisme en aquest cas doncs, de l'estat espanyol, amb molts ciclistes catalans i que està corrent al Tour aquest any, que és el Caja Rural, equip històric i doncs, que em fa molta il·lusió que estigui al Tour i volia doncs, d'alguna manera homenatjar-lo i que tingui molta sort en aquest Tour.
0: Doncs tanquem temporada d'Emmascarat amb el Caja Rural. Fins aquí, la secció.
2: Ah, ja està, clar, no hi ha pista.
0: No hi ha pistes, no hi ha res.
2: Estava esperant que el Sergi, perquè dic...
0: No, Sergi, ni ensenya'm el llot avui a través de YouTube, arroba la tapa reina, ni... Ja està.
2: Ja està, Sergi, ja està.
1: I avanço ja, per exemple.
0: Mira, va, avança.
1: Hi ha oients que ho segueixen, això de mascarat, i sempre rumien i
0: tal. És veritat.
1: Ho comenten, eh?
0: És veritat.
1: L'any vinent, no diré el què, però simplement avanço que canvia una mica, ja hem canviat, era un port, era una muntanya, era un ciclista, ara era un mallot, un equip, l'any vinent serà diferent.
0: Jo si no ho canvies durant la temporada ja estic prou content.
1: No, durant la temporada intento respectar-ho.
0: Molt bé.
2: Doncs anem a Le Grand Depart, som-hi.

0: per valorar el gran depart després d'aquests 3 dies de competició de Tour de França al nostre país. Roger, la classificació general com està?
1: És que he tingut la idea de valorar-ho amb 10 noms. O sigui, fer el top 10... El Marc està badallant de son. És increïble, aquesta imatge. Si no em, no em convida ara a dir, ostres, estem fent un programasso. No, no, no m'està convidant aquesta sensació. Marc, estàs, o sigui, estigues aquí aguantant, de debò que té un mèrit molt més gran que de tots els ciclistes que han passat calor aquests dies suant, eh?
0: Tinc son i no tinc veu, però estic bé, em trobo bé.
1: És que et miro donant paraules no sempre que pugui.
0: No ho feu gaire, sisplau.
1: A veure, top 10 jo crec que serveix per valorar l'èxit o no èxit del Grand Depart de Catalunya, que el Tour de França havia programat. Jo crec que el Grand Depart, amb les etapes que s'havien doncs, previst i doncs, els recorreguts que es proposaven, fins i tot el format no, de contrarrellotge per equips, amb classificacions individuals, crec que ells volien que comencés amb petraca i mocador, comencés amb festa grossa, i anem a valorar si se n'han sortit. Ara mateix, la classificació general del Tour és, primer, Tadej Pogacar. Segon, Jonas Vingegaard, empatat a temps amb Pogacar. A 23 segons, tercer, Remco Evenepoel. Quart, Isaac del Toro. Cinquè, Juan Ayuso. Sisè, Pol Seixas. Setè, Florian Lipovits. Vuitè, Lenny Martínez. Nové, Tobias Halland Johannessen. I desè, Ilan Van Wilder. La pregunta és, aquest top 10, fins i tot amb petits canvis entre ells, però aquests noms que hem dit, us quadrarien com a top 10 final a París?
2: Sí, segurament 5-6 d'ells segur que són. Per estadística, perquè ja d'alguna manera al final les coses que hem pogut veure doncs, bueno, una mica ja marca els estats de forma. Per exemple, Carapaz està en molt bon estat de forma i és un gran fondista, per tant, crec que doncs, aquí tenim algú important al Tour, ja ho comentarem.
1: Si vols, top 11, Pitcock, top 12, Carapaz. O sigui, per sumar, ho podem allargar, si vols. O sigui,
2: ha estat 12 de cara, però pensava que estava el primer. Bueno, és igual, en tot cas. Sí que és veritat que ja s'està veient una miqueta doncs, aquests que estan en forma, i per tant entenem que evidentment algú punxarà, algú es colarà, la típica escapada aquesta doncs, que acabes minuts i s'acaba colant, però em quadra bastant.
0: És un top 10 que podria ser top 10 final, però facilíssimament.
1: És que jo crec que d'aquí rau una mica l'èxit d'aquest Grand Depart de Catalunya a nivell esportiu. Després podem parlar de mil coses més, però a nivell esportiu, tu començar, i ara fem el repàs dia per dia i ho fem ben ordenadet, però començar que tanques la sortida de Grand Depart amb aquests noms al davant, amb les diferències que hi ha, que, a veure, el desert, diguéssim, ja perd un minut 17 segons, no és una cosa de dècimes o de 3 segons que està un grup junt i que casualment són aquests els millors. És que et dona peu a dir que pocs, per no dir cap Grand Depart al llarg de la història, t'ha ofert un tret de sortida tan bèstia a nivell esportiu com això. Al final mires guanyadors i dius, el primer és Visma, que és Vingegaard, el que passa primer. Després tens Del Toro, i després tens Pogacar. I perfectament són els tres que podrien ocupar el podi a París, també. I tens aquests tres guanyadors d'etapa.
0: Que poden ser els dos últims guanyadors del Tour i el proper guanyador del Tour dintre d'uns anys.
1: Jo crec que és increïble que els hagi sortit tan bé aquesta jugada, perquè fins i tot l'etapa que hem viscut avui podia tenir altres narratives, altres fils que haguessin seguit els ciclistes, que fossin una escapada, que deixessin temps, que hi hagués un mallot groc d'aquests Àlex Bodén, no? Que podia ser un dels que avui el buscava i ens hauria quadrat. Però els hi ha sortit rodó fins i tot això, jo crec.
0: És que és tan rodó que Pogacar i Vingegaard estan igualats a temps.
1: És que és increïble.
0: Sí, sí, sí.
1: És increïble.
0: Bernat, com has viscut?
3: Bueno, el dissabte va ser una crono super... Bueno, dissabte ens ho hem passat molt bé, també.
1: Jo crec que podem explicar el resultat esportiu i alhora la vivència personal, perquè totes elles han valgut la pena.
0: Mira, doncs anem començant per dissabte, la crono Barcelona-Barcelona, 19 quilòmetres més o menys entre el Fòrum i Montjuïc, un format que s'estrenava al Tour de França, s'havia practicat a Dauphiné, que és un format de crono per equips on els temps són individuals. És a dir, el primer que arriba és el primer que s'endú la crono, diguem-ne. En aquest cas era gairebé com un treno d'aquests que acostumem a veure amb els sprints, però pensat per un turbogrimpaire final i durant 15 quilòmetres amb un aparador espectacular com és la ciutat de Barcelona. Us va agradar aquest format o no?
3: A mi sí, tot i que al final potser li he ficat un palet més de pujada a Montjuïc. Pel meu gust, perquè la volta que fan a Barcelona és molt bonic, vull dir, és un aparador al món de Barcelona, vull dir, veuen els atats, hi ha caigudes, tal qual, i quan arriben a Montjuïc li falta potser un palet més de muntanya. Pel meu gust. per haver acabat una mica més de dinamitar una mica potser la general.
1: Jo crec que per ser un primer dia està ben pensat. O sigui, a mi m'agrada el format, compro la idea de la general i de la crono per equips amb aquest temps individual que compta per la general. Crec que és un format, doncs, que ja et dic, jo era dubitatiu, ho sabeu, perquè algun programa ho havia dit durant la temporada, que ho trobava una mica estrany que això es fes d'aquesta manera, i de fet a molta gent que no segueix habitualment el ciclisme li va estranyar molt aquest format quan diu, això de les crones per equips no comptaven que els quatre primers com havien de marcar, o els cinc en funció de la cursa. Clar, això hem canviat una mica de sistema i de paradigma, i a mi m'ha funcionat moltíssim que fos això, justament per aquest final que pica cap amunt, que no és del tot dur que puguis tenir, doncs, un tio sol fent una crono individual durant molta estona. Tothom, al lloc on ens vam posar nosaltres, que era 800 metres de meta, o sigui, només hi va haver un equip que va deixar un ciclista sol, però sol clarament, que era el Michael Matthews. Michael Matthews el van abandonar, els seus companys, i ell ho va fer molt bé. Ho va fer molt bé, Michael Matthews. Però la resta d'equips, en general, arribaven allà, doncs, si era un ciclista sol, el tenia el segon al darrere i just acabaven de despenjar-se el descens, la majoria eren dos, alguns eren tres, i algun fins i tot eren quatre amb el que quedava una mica despenjat. Però era això que deia el Barrat de llançar. O sigui, era un llançament pur i dur, i qui ho feia bé, realment guanyava molt sobre la resta. I Bisma, en aquell punt del recorregut, era increïble veure com ho tenien tot apamat de quan havia de deixar cadascú de tirar, i era espectacular. Llavors jo crec que aquest llançament final era espectacular. El Marc, en lloc de parlar, avui ens ensenya imatges en paraules, perquè són el seu concepte. Això és, ell està posant a la seva pantalla al mòbil escrit tàctica.
2: Quin número és aquest?
1: Que tàctica,
2: és
1: molt perquè molt donava molt joc tàctica, aquesta crono per equips, que jo el Marc el sé llegint encara només amb els pensaments. És veritat que això cadascú, tu veies equips que de vegades en una crono per equips fan el que poden perquè no tenen més força. Hi ha altres equips que són especialistes contra el crono, doncs 6 o 7 dels millors, i l'altre és el favorit de la general. Allà ja només veure la configuració dels equips pensaves que alguns anaven molt al cap que el Tour començava així, i d'altres que no tenien res a fer van jugar a cartes bé, com això del mallot verd del quilòmetre 5 com a el carrer Llull, que el pícnic durant gairebé tota l'etapa se l'enduia. Fins que finalment va passar Ineos per allà, però és que, o sigui, ho tenien objectiu, van quedar últims, però el primer pas de control del quilòmetre 5 anaven primers.
2: Jo crec que molt acertat, eh? Estic amb vosaltres, em va agradar molt, i crec que és un format que no ho sé si potser abusaran massa d'ell, però segur que el veurem en properes edicions. El que deia el Bernat de que faltava pujada, segurament hagués estat, doncs, potser més decisiu, haguéssim vist més diferències, etc. Però també és veritat que d'aquesta manera, com comentàvem, no? Qui pot guanyar? Doncs o sigui, el ventall de possibles guanyadors era molt més ampli, perquè podies tenir des d'un sprinter que aguanti bé la pujada i que sigui un bon croner, és a dir, per exemple, un bon Mathieu Van Der Poel, doncs podia guanyar, per dir alguna cosa.
1: Bueno, i Filippo Ganna, que va
2: acabar segon,
1: exacte, al final.
2: I després els de la general, pròpiament dit, no? Per tant, bueno, crec que era un format obert i interessant.
0: La sensació, a mi, jo vaig poder viure des de dins,
1: però
0: la sensació és de no estar veient ciclisme, estar veient Fórmula 1, tio. De veure un esport, hòstia, diferent. Anaven molt ràpid, les bicis, o sigui, a la sortida, diguem-ne, tota la preparació de les bicicletes i tot no eren bicis normals, són aquestes bicis de contrarrellotge que impressionen, i el format de crono per equips és espectacular.
1: És molt espectacular de cara a l'espectador que va in situ a veure-ho. És a dir, el televisiu no ho tinc tan clar si ho compra més o menys. A mi m'agrada molt això justament respecte a aquests formats d'aquest any que s'havien provat, que aquesta doncs fos especialment amb aquesta pujada final, perquè l'havíem vist en formats gairebé plans i a mi no m'havia funcionat tant en format pla de crono, doncs aquest sistema de computar temps per la general individual. En canvi, amb aquest format així em va encantar. El Marc ara ha apuntat una paraula, els que esteu seguint-nos a YouTube ho veureu, que posa soroll. Què vol dir? Que aquestes bicis fan un soroll increïble. O sigui, el so que sents quan estàs al davant i els veus passar... Exacte. És com si passés un mini avió, no?, anant per asfalt, i és espectacular. I jo crec que això veu

0: la meva, però tota la meva vida, perquè a nivell de ciclisme i de vivència personal, pues, és top a la meva vida.
1: Nosaltres em vam saludar tots, quan vas passar amb el cotxe.
2: I tant, perquè ni sabíem que anava dins del cotxe. Escolta'm una cosa. Llavors, demanem disculpes des de la tapa reina als ocupants d'aquell vehicle, perquè coneixent el Lluís la il·lusió que li devia fer entrar allà dins, devien patir els 20 minutets que durava allò, molta estona.
0: Els 5 primers minuts, la tensió que hi havia dintre del vehicle aquell. Clar, en una contrarellotge per equips, estan els cotxes preparats i de cop i volta els diuen tireu. I nosaltres érem el tercer o quart cotxe del Tudor. Clar, ells no sabien que tindrien el Lluís Àries dintre del cotxe 15 segons abans de que sortís el Tudor.
2: Quants éreu al cotxe?
0: Érem 5.
2: Tu el cinquè, diguéssim.
0: Clar, estaven superbé des que vaig entrar jo.
3: Tocaves cuixa amb cuixa.
0: Cuixa i...
2: Home, amb els revolts que hi ha...
4: Amb la suom, la calor que feia allà.
2: Amb els revolts que hi ha en aquell circuit, el Lluís Àries devia seure sobre un i sobre l'altre a mesura que anaven avançant.
4: I anar fent fotos...
0: Clar, jo li vaig dir... Clar, sí. Jo li vaig dir amb el del costat, en francès, que era un home que era molt corpulent, li vaig dir... Ja sec jo al mig, però que el tio no mantenia i al final ell va tirar cap al mig. I jo, finestra de puta mare. I l'home aquest anava agafant-se el sostre així pels revolts, perquè, clar, hi havia revolts molt tancats i els agafàvem a 70 per hora, eh? O sigui, impressionava molt, molt, molt, molt. I la gentada als carrers de Barcelona i sobretot a Montjuïc...
2: Guapo, no?
0: És que espectacular, espectacular.
2: I què va ser quan vas acabar? O sigui, vas quedar meta, llavors?
0: Sí.
2: Sí, perquè vam publicar algun vídeo, que jo pensava, quina imatge, quina panoràmica que tens, Lluís.
0: És que sense voler vaig caure en una zona VIP. Que hi havia...
4: Sort que el Tour ja ha marxat del país.
0: Que hi havia, ja... sort. Que hi havia una valla allà que dic, hòstia, pues per aquí... Bueno, vaig entrar en una zona VIP, que a l'hora de sortir em van dir... Clar, et passaven com una mena de QR... que jo no tenia. Llavors em van dir, tu com has entrat aquí? I dic, pues a l'altre...
2: Però si vinc de dins?
0: Però com... Total, vaig estar amb la dona del Remco de Benepul, tio. Menjant unes pastetes allà a la zona del Galibier, a 50 de meta, veient l'etapa de...
1: Bueno, nosaltres passant calor, tio.
2: I nosaltres, Bernat, mentrestant, havíem suat amb la bici per arribar a Montjuïc.
1: Sí, com... les dues del migdia vam sortir per anar a Montjuïc.
2: I després hem suat per tornar, diguéssim, si m'he bé.
0: Sí, sí, bueno, va ser el millor dia de la meva vida.
2: Ens n'alegrem, Lluís. Tot el país se n'alegra per
0: sí,
2: tu.
0: Sí, sí. El que passa és que, mira, jo, per exemple, des d'on estava...
2: El millor dia de la meva vida.
0: Sí. Un paio que té dos fills.
1: No.
0: Una cosa que us volia preguntar, vosaltres que vau estar a peu de carretera, jo a Pitco, que el vaig veure, em va passar a un metre i estava, com diguéssim, dintre el circuit jo en aquell moment. Però... I em va donar la sensació que volava Pitco. Vosaltres quins ciclistes creieu que van passar més ràpid?
2: Pidcock.
0: Ah, sí?
2: O sigui, el gir, nosaltres estàvem en el gir de baixada cap a pujada, el Marc està uns metres més amunt, i no sé si corroborarà això o no, però en el gir, Pidcock és el que va agafar el gir millor. O sigui, el que va aprofitar l'amplada de l'asfalt per tirar bé, i tirava amunt, però llançadíssim. Un que va passar molt ràpid també va ser Benepul, que anava entre cella i cella la victòria d'etapa i ho tenia claríssim.
1: I
2: llavors, clar, els bons, evidentment, ja no cal ni que dir-ho, però a mi aquests dos, a nivell de començar la pujada a bon ritme, em van enamorar els dos. Marc, tu, més amunt, que estàs escrivint, a veure què ens expliques, perquè això és molt interessant el que diràs.
3: Aquella càmera?
0: Sí. Aviam.
2: Pitco, que a veure què més, Grégoire has posat.
0: I Van der Poel. Van der Poel va fer molt bé.
2: Ah, mira, Van der Poel jo no te'l compro gaire des d'on estàvem, no em va donar aquesta sensació, en canvi Grégoire sí, Grégoire també. Grégoire, absolutament.
5: Van der Poel venia... Va ser el moment que el van llançar. Llavors va passar...
2: Ah, i el vas veure just llançant-lo. No? Molt bé, molt bé. Molt bé.
0: A Van der Poel impressiona molt comparat amb els altres perquè, clar, està movent 20 quilos més que tota la resta de noms que estem dient. I Van der Poel va ser molt celebrat a la zona on jo estava.
2: Sí, sí, la gent estima molt a Van der Poel, es nota molt.
0: Bé, doncs la primera etapa la finiquitem. Anem a la segona etapa. Volem sintonia per segona etapa?
2: Home.
0: Sintonia, Eli, va.

0: doncs, la segona etapa entre Tarragona i Barcelona.
1: Fixa't que, perdó, t'has apropat i no he fet cap esforç per moure ni que hi càpigues millor el plan.
0: No.
1: Et serà incòmode,
0: Bernat,
1: això.
0: Sí,
2: en canvi,
1: és potser el plan més incòmode que he fet mai.

0: està acostumat ara últimament a anar cuixa amb cuixa.
1: Sí, així no amb el cotxe.
2: Jo em sento aquell senyor, no? El senyor corpulent.
1: Escolteu, etapa Tarragona-Barcelona. Clar, nosaltres l'estàvem vivint, la festa en directe, llavors poca cosa vam veure. Sí que vam veure a Del Toro, que es quedava, després sí. recuperava i acabava guanyant.
2: Sí.
1: Ahir, l'espineta que tenien clavada el primer dia UAE amb la crono per equips, se la van treure i ho van celebrar d'una manera... hòstia, com si haguéssim guanyat el Tour.
2: Segurament el millor del Grand Depart que hem viscut en clau esportiva és l'eufòria genuïna de Pogacar celebrant les victòries i la felicitat de Del Toro. No només a l'arribada amb l'abraçada, que l'agafa, que el puja, que està contentíssim, que l'entrevista ni només parla de Del Toro. O sigui, una cosa sensacional, sinó que se'n va després al bus i a tot d'aficionats de Mèxic, el tio agafa la bandera de Mèxic, la comença a onejar, comença a fer crits de venga, Del Toro, Del Toro... O sigui, un showman de cop i volta Pogacar amb Del Toro. I llegia no sé qui avui a alguna xarxa social dient, i si realment aquest Tour Pogacar l'agafa amb molta més ganes perquè té Del Toro al costat, que és un amic amb qui s'ho passa bé fent les coses, i si l'han portat també per fer-lo feliç, que no només, diguéssim, guanyi superiorment als altres, sinó que més pugui gaudir del Tour com havia fet els primers anys, no com l'any passat, que se'l veia una mica més, no sé, un ànima més en pena, tot i ser molt bo, però... I he pensat, hosti, és que realment el duo aquest, el tàndem Pogacar del Toro, a mi m'ha flipat la sintonia que tenen, que es veu, bueno, es veu d'una lluny, que s'entenen de meravella i que són, no sé, millors amics.
1: El tàndem Pogacar del Toro és un tàndem molt, molt guanyador, i ahir, l'etapa d'ahir, ens va deixar un detall al final de l'etapa, ja en l'esprint final, quan ataca Del Toro, que crec que, pot definir el que ens ve de Tour, que és Del Toro ataca, Pogacar surt darrere i Vingegaard passa de Del Toro i es queda amb Pogacar, que a qui no li pot seguir el ritme al final, i li treu uns metres. Avui ha passat el mateix, Bueno, ara després ho parlarem, però que, diguéssim, a Vingegaard li dona el mateix el que faci Del Toro.
2: Clar, li és igual, sí, sí.
1: Ell anirà sempre als atacs de Pogacar i això ho pot aprofitar UAE. Aviam com ho aprofita i aviam que no se li giri en contra. És a dir, que no s'ataqui, que no ataqui Del Toro alguna vegada i Vingegaard es quedi esperant a Pogacar, s'obri un forat i sigui Del Toro qui s'acabi enduent aquest Tour de França.
2: La teoria diu que Pogacar serà prou superior per evitar aquest escenari, perquè sempre que Vingegaard el segueixi, si l'altre, el seu company d'equip, s'hi guanya, i hem vist que ja li està bé. Ara, en general, la vol ell. Llavors jo crec que Del Toro això ho té tan clar, que avui, fins i tot, jo crec que ha deixat de pedalar algun metro, que després ho podem parlar. Però la meva sensació és que Vingegaard, en aquests finals de l'etapa 2 i 3, no eren finals per ell, no són el seu tipus de muntanya que li va bé, ell mateix ho diu, diu jo no tinc aquesta potència per resoldre en finals tan explosius, no és el meu terreny, he fet el que he pogut, he salvat els mobles, està content amb la seva actuació, ha demostrat estar en plena forma, crec que encara no podem valorar, és a dir, potser a partir d'aquest dijous amb el Tourmalet, depèn de si el Tourmalet el mouen o no, però si algú té ganes de mal al Tourmalet, veurem si realment tenim més Tour o menys, diguéssim, no? Si Vingegaard és capaç de fer una bona actuació en alta muntanya amb ports més sostinguts, que és el que li espera la segona i tercera setmana del Tour, tindrem, doncs, aquest debat més obert. Ara, a dia d'avui, veure que van iguals al classificació, que un ha perdut dues vegades seguides en finals d'etapa en muntanya, no computa, de moment. De moment només computa a nivell de victòries, però no a nivell de sensacions per guanyar el Tour.
1: Montjuïc, el circuit de Montjuïc d'ahir. Què tal? Què us va semblar? I què creieu que li va semblar a la gent que va seguir el Tour de França?
0: Bueno, sí que és veritat que a l'ampliar una miqueta, ampliar-ho, vull dir, agafar carrers diferents dels que estem acostumats a la volta, crec que augmenta la capacitat d'absorbir públic, per tant, es reparteix una miqueta. Ahir hi havia moltíssima gent a Barcelona. Jo crec que s'ha encertat. També... Bueno, aquestes dues rampes prou dures, crec que ja des de la primera rampa, des de la primera volta vam veure que ja es movien els favorits. Un circuit que això, que recorda la volta, però que a mi m'agrada també bastant, eh? O sigui, inclús et diria que potser em va agradar més.
2: És un circuit mundialista 100%,
0: sí, el d'ahir. Sí, sí, sí,
2: o sigui,
0: sí,
2: és perfecte per un mundial. Jo espero que això sigui un test i acabi arribant un mundial aquí, perquè els que ho veia pensava, estàvem narrant i realment, o sigui, costava, quan expliques una cosa, de vegades costa retenir el que estàs veient perquè has de pensar en més coses, no? Però, o sigui, perquè no ets un espectador que ho gaudeixi i dius, mira, tot això i tal. Però realment, mentre a la segona volta ja pensava, com que no està passant massa res, doncs això com a mundial és perfecte, perquè tens una cota una mica més llarga de 1,6 km seguits de duresa, amb rampes al final que es van endurint el 14-15%, però després tens una pujada més suau i una altra pujada encara més suau allà al carrer Polvorí, que t'ajuda a tenir coses, que passen coses, baixades, tal, molts revolts, molta, o sigui, a mi m'agrada molt de la volta, o sigui, no vull que la volta de cap volta hagi de canviar res perquè m'agrada molt el que tenen, però aquest em serveix això, per una prova diferent i que es pugui resoldre en un dia.
0: De quan era cada volta?
2: No sé quan feia.
0: Una mica curt, potser, per un mundial.
1: 13 a 14 quilòmetres.
2: Però pots allargar per fora una mica un tros més pla, no passa res, ningú prendria mal.
1: Que passi per Molins, no?
0: No, que passi per Molins primer, després ja facin el circuit d'etapa d'ahir.
1: Per festa major, tio.
3: Imagina't, eh?
2: Uau, uau, uau.
1: Hola, meu, xau.
3: Creieu que l'etapa ahir hagués canviat si haguessin fet Santa Creu abans? Allí quan vaig tornar a mirar l'etapa, al final d'etapa, allí quan vaig arribar a casa jo al metge d'adormir-me, i dic, si hagués hagut d'haver-hi la cota de Santa Creu, que petita, podria haver canviat el...
1: Doncs jo crec que
3: al final?
1: Sí, jo crec que sí que hagués canviat. És a dir, al final de l'etapa vam veure un grup de 30-40 ciclistes que al final es va reduir a un grup de 20, no? És probable que amb Santa Creu, primer, l'escapada hagués estat més vigilada des d'abans, i després allà la fatiga a les cames potser s'hagués notat més, i en comptes d'arribar a l'última volta 20 ciclistes i quedar-se en 10, doncs potser això hagués passat dues voltes abans.
3: Jo també crec, vaig pensar en alguna cosa així.
1: També Santa Creu per ells no és una gran dificultat, però sí que és cert que arriben amb 150 quilòmetres i, bueno, no sé.
2: Jo honestament penso que no. O sigui, penso que esportivament vam veure el que vam veure i haguéssim vist alguna cosa similar. Potser un ciclista s'hagués cansat abans, però no hagués canviat massa el guió d'etapa, que és que UAE volia controlar les pujades a Montjuïc, que volia dominar-les, que ho va fer molta estona, i quan no ho va fer és quan justament es van encendre la traca dels altres, no? Les ganes de dir, oh, ja que estan ara deixant una mica, doncs ho aprofito, siguis Tobias o siguis qui sigues, per intentar a veure si hi ha un forat aquí, no ho sabíem, no? I està bé que ho provin. La corba que agafa el revolt d'Isaac del Toro,
0: espectacular.
2: O sigui, això mereixeria un capítol propi, eh?
0: A càmera lenta, des de darrere, és un vídeo avui, es plega, però... No sé, jo crec que més de 45 graus, és a dir, allò que a vegades es veiem a la Mar Market, per exemple, o qualsevol que va en moto, que es pleguen, que toquen amb el genoll a terra. És increïble, però més amb una velocitat.
1: Se la juga molt, i en baixada...
2: No, se la juga... Segona etapa, el teu debut, te la jugues moltíssim, de forma innecessària, li surt bé, per tant, és una, o sigui, és una cosa que em ve molt de gust veure, perquè estèticament és preciosa, però jo sóc ell.
0: Hauria hagut una cosa semblant,
2: eh? I penso, mare de Déu.
0: Hauria hagut una acció semblant de Del Toro, també, que en un revolt s'ha ficat al... Una sang freda espectacular, aquest nano.
1: Sang freda o una mica de... Bueno, no sé. Què més d'ahir a Montjuïc?
2: No, que hi ha un ciclista que si hagués entrat més ben col·locat potser els hagués pogut plantar cara que Evenepoel, que és el que millor acaba de la resta de mortals. O sigui, Vingegaard perd un punt de potència al tram final i Evenepoel va de menys a més en aquell tram, i si això s'entra molt mal col·locat a la corba.
1: Ah, però qui dius que és el que no hauria d'haver entrat millor col·locat?
2: Si Evenepoel és... també.
1: Hòstia, però jo crec que a Benepul li van faltar una mica de forces, eh?
2: Segurament, però va cap a més, diguéssim. O sigui, li falten uns metres, però estava anant a molt bon ritme als metres finals. I si això sí que entra mal col·locat, objectivament, al revolt, i llavors tampoc no té massa més opció a fer. Però és divertit veure això. Els millors resoleren que havia de ser un sprint en grup, al final no. Tenen superioritat els altres per bueno, o sigui, la cara del Toro mentre creu a la meta i se n'adona que li ha regalat la victòria, perquè ell l'està com començant a assenyalar, com dient, bueno, aquí teniu el mite, aquí teniu el mestre, el guanyador del cinquè tour, no? També podeu ser-vos el presento, no? Fa com un gest. I quan s'adona que el té darrere, diu, però, un moment, que... És brutal, aquesta imatge. A nivell, bueno, això, transmet moltes emocions, moltes coses.
1: Mm. Molt bé. Venut tira seixes darrere. Com?
2: Venut, en el moment de la... Sort que ens entenem. Venut estava fent la pujada amb els millors. Hi ha un moment que es posa a tirar abans. Al moment de la baixada, Venut està al davant. Seixas el té al darrere. És un moment que Seixas s'hagués hagut ja de tirar amb els favorits, seguint roda dels favorits, no del seu company d'equip. Ja. Perquè perd, doncs, com a mínim una bici més al davant que havia de superar.
1: Molt bé, doncs això és l'etapa 2. Anem a la 3.
2: Som-hi.
1: I després parlem de...
2: De lo nostro.
1: De lo nostro. Anem a l'etapa 3, Eli. Sintonia, va.
4: Lo nuestro.
1: Busca lo nuestro.

0: Granollers als Angles. Avui mateix, avui ha guanyat Tadej Pogačar en una etapa on... Hòstia, és que no hem dit el més important que va passar ahir. Perquè no hem dit el més important...
1: No hem dit Àlex Molinar?
0: No hem dit Àlex Molinar.
1: Però t'ho has guardat per avui, perquè avui tu has anat a Granollers.
0: Sí.
1: I has parlat amb Àlex Molinar.
0: Sí.
1: I l'has vist vestit com?
0: De punts. Espectacular.
1: Àlex Molinar, eh?
0: Àlex
1: Molinar. Un català vestit amb...
0: Mira,
1: el mallot de topos.
0: Cal,
1: és increïble.
0: Cal donar-li molta, molta, molta importància a això, perquè estem veient que el Tour de França, en aquest gran depart, és que els equips grans no deixen ni les molles.
1: No, no.
0: I ha arribat al Caja Rural i Àlex Molinar i s'ha vestit de punts en un tour on hi ha Del Toro de verd, on hi havia Vingegaard de groc, on Pogačar també està per allà.
1: Ayuso de blanc.
0: Ayuso,
1: és a dir,
0: de blanc.
1: Els grans noms estan allà. De fet, avui la foto de sortir de Granollers, que feia la selfie Juan Ayuso, sortien clar els quatre mallots. La cara de Molinar de no saber on és, o sigui, de pensar això, jo crec que no ho torno a viure en la vida, és increïble. La felicitat que té mentre altres és com una cosa rutinària, no sempre portes un mallot o un altre en la cursa on vagis. I clar, Molinar està al costat dels millors, sortir de Tour de França des de Catalunya, o sigui... És molt guai el que li ha passat a Molinar, que és aprofitar l'oportunitat de la seva vida, fotre's l'escapada bona, lluitar primer pel mallot verd, que va passar primer l'esprint intermedi, després el mallot de muntanya Vegas, que passa el primer. És que ho va fer, o sigui, va fer tot bé el que havia de fer. Evidentment, avui ho ha pagat, però això no passa res, perquè el mallot de punts, per tota la vida.
0: Avui hi havia una vitrina a Granollers amb el mallot a punts firmat per Àlex Molinar.
1: És que és increïble.
0: És així, i tothom passa...
2: Has estat a punt, oi?
0: He preguntat i m'han enviat amb un cap de no sé què del Leclerc i m'ha dit que no el podia agafar. I dic, però que si som la tapa reina.
2: No saps amb qui estàs parlant, no?
0: No. Ell, no sé, dic, però sí, hòstia, què faràs tu del mallot aquest? Fa molta més il·lusió a mi que a tu.
1: Ara. Clar. I bé, ha estat un final, això, aproximació que va més ràpida, que va més ràpida, al final fent trenos en pujada i el 3-4%, que allò semblava...
3: Hòstia.
1: Una altra vegada la creu per equips, és una cosa de dir, uf, una lluita per l'altra, amb revolts tancats, o sigui, i finalment res. Doncs Isaac Del Toro, pagant els deures d'ahir, diguéssim, els que tenia guanyats, i res, fet, l'ha llançat a 200 metres, vull dir que...
0: L'has vist tu, al final d'etapa?
2: Al final no l'he acabat, no. Veient.
0: Doncs aquí vull destacar...
2: M'has trucat i ja està.
0: Vull destacar,
2: ja.
0: Isaac Del Toro, però també vull destacar la feina que ha fet al final Sepp Kuss, eh? Sepp Kuss ha aparegut del no-res
1: sí.
0: per intentar ajudar a Jonas Vingegaard. Als darrers metres d'etapa, al quilòmetre 700, hi havia una curva molt revirada i era important entrar ben col·locat. I allà estava Sepp Kuss, tio.
1: S'ha colat per allà, sí. Fa il·lusió veure el bé.
0: Sí.
1: O sigui, la sensació de dir, mira, a veure quan arriba un port d'aquests llargs i durs, a veure si el tenim en
0: un
1: molt bona curs. Forma.
0: Sí.
1: Un
0: port
3: curs. Serà molt important, per, sí, sí, ja ho sabíem, sí. Per Vingegaard i és que està molt bé Kuss, eh? Està en molt bona forma, se'l veu fresc, i això, si jo fos Vingegaard, estaria relativament tranquil en aquest aspecte, perquè sé que tinc algú a la muntanya que m'aguantarà.
1: I pels aficionats, molt bona notícia de cara a aquest tour.
0: Clar, és que estem veient a un UAE que, diguéssim, té més benzina, i a un Jumbo que juga bastant bé tàcticament, però que diguéssim, Vingegaard i Kuss són ciclistes més dièsel. No poden sortir, no tenen aquest gas de cop.
1: I Jorgensen no se'l veu molt fi per començar, que potser està senzillament la seva tasca és una altra. De moment ha d'esperar el seu moment. Piganzoli de moment tampoc no se l'està veient perfecte, però està al davant. És a dir, ja jugaran les cartes. Jo crec que és que el Visma no era el seu terreny. Ni a l'etapa 2 ni a l'etapa 3. Ja arribaran. Ja trobarem el món.
0: Aviam, Armirail... Mira, una cosa sobre avui és que he vist treballar molt a UAE. I és el tercer dia de Tour. Per exemple, avui ha rebentat Velens amb molts quilòmetres de l'arribada. No sé si aquests esforços tan forts treballant... vale, al final s'han endut l'etapa, en porten dues i està molt bé, però no sé si aquests esforços amb un tio com Velens, que crec que pot ser important durant el Tour, fer-los el tercer dia poden acabar-los pagant.
1: Jo crec que fins avui les havien de fer, tenen dos dies de pausa, que no cal que facin massa cosa. Tourmalet el torna a fer, tenen tres dies de pausa o dos i mig, podríem dir, perquè aquell dia que el Lluís marca com a etapa revirada, depèn de l'UAE, si se'l vol plantejar o vol deixar que hi hagi una escapada i que sigui algú altre que controli. És a dir, crec que han marcat els dies on podem guanyar etapa, anem a totes, però ara tenim dies de recuperar. I segurament l'etapa de demà, UAE,
3: jo tinc la sensació que pot ja deixar fer qui sigui.
0: Anem a l'etapa de demà?
3: M'atén Gran de Part, perquè al final...
0: Sí, queda alguna cosa al Gran de Part per dir?
3: No, al revés, o sigui que fins aquí, que ha estat una experiència, jo crec, que xula, no?, de viure.
0: El millor Gran de Part de la història del Tour de França, estaríem parlant o no?
3: No ho sé, però a nivell de noms no pots dir que n'hi hagi de millors, diguéssim, com a mínim.
0: Sí, sí, sí. Doncs, i l'hem viscut a casa nostra, o sigui que això és fantàstic. Doncs anem a l'etapa de demà i després ens anem a viure com hem viscut nosaltres el Gran de Part.
3: Vinga, va.
0: Amb vosaltres. Vinga, va.

0: Doncs demà tenim una etapa que, aviam, pot ser interessant perquè hi haurà molts equips que no han fet els deures aquests tres primers dies i han d'entrar a la fuga, però a la vegada és una molt bona etapa pels sprinters, perquè els sprinters comencin a guanyar.
1: Jo crec que demà és dia d'escapada. Hi ha 4 ports de muntanya, 2 de segona més al tram final, i que els sprinters el dia 5 de competició, que és dimecres,
0: sí,
1: aquell dia sí que no hi ha cap debat que és dia d'sprinters. Aquí jo crec que ho tindran difícil. Jo dubto que hi hagi equips capaços de controlar una escapada, que crec que com avui, que ha estat un dia de quilòmetres i quilòmetres d'intentar escapar, doncs demà crec que pot passar alguna cosa similar, de molts equips, com dius tu, que tenen deures pendents, que saben que és la seva oportunitat, i els equips d'sprinters saben que tenen dimecres com a dia rotund, que és a l'esprint. Llavors, jo crec que ho intentaran, no? Allò, no, la batalla es plantejarà, però a mitja cursa veuran que porten 120 quilòmetres embogits, que no tenen forces per... Surt un grup nou de 15 corredors d'equips de tota mena, i jo crec que és molt difícil de controlar l'etapa demà, tot i que, a priori, en un altre escenari et diria que sí.
0: Jo no parlaria de sprinters purs, és a dir, si estigués Groenewegen en aquest Tour de França, però crec que demà l'etapa...
1: Un grup de 35 i guanya Matthews. Magnus Kort.
0: Sí.
1: No? Perfils, sí. Van Der Poel, és a dir,
0: sí,
1: aquest perfil.
0: Sí.
1: Vale, això sí, això ho puc comprar. Sí.
2: Hosti, la veig molt demà escapada. Pel que parlàvem abans, UAE agafa el liderat, i haurà de... Jo crec que els sprinters, hosti, no sé fins a quin punt, començaran a tirar per controlar la fuga, perquè hi haurà fuga segur. Llavors, crec que ni un tirarà massa perquè no ho veu clar poder guanyar amb el seu sprinter, ni UAE voldrà gastar massa perquè ja han gastat, per dir-ho així, i tampoc és una etapa que els importi gaire, i jo crec que la fuga en aquest aspecte tindrà bastantes possibilitats i que agafarà bastants minuts, i que inclús no descarto alguna sorpresa d'algun corredor que estigui ara 5, 6, 7 minuts, que en algun moment estigui virtualment líder i que vés a saber si es pot colar. I crec que demà és una etapa bastant ideal per això.
0: A veure, el Marc, que és l'única persona que subtitula els seus missatges.
1: M'encanta, perquè a més et posa majúscules i minúscules.
0: Sí, sí,
1: o sigui,
0: sí.
1: És com si la veu de cop i volta li tornés i de cop i volta li baixés.
3: 3.000 metres de desnivell, forats a la general.
1: Això és el que opina Marc Vives, bàsicament.
4: Fuga, escapada, consentida.
0: Sí, eh?
3: Fuga consentida. Sí, és sí.
1: Doncs el Lluís difereix de la majoria
0: de
1: la taula.
0: No, jo no difereixo. Jo el que dic és que no tinc clar que els sprinters, o sigui, que els equips dels sprinters deixin la fuga.
1: Clar, clar, clar. Ja et dic,
0: però per els del UAE i Visma els importa una merda allò de demà. Però que els equips dels sprinters jo crec que ja volen guanyar.
1: Com volaria que de cop volta tornés a guanyar això? Un gran favorit que s'ha pres l'etapa. És molt important guanyar aquesta etapa, no? I que tornessin a anar encegats amb això.
5: Per dia del Tour ja, no?
1: Per l'etapa, bàsicament, la setmana el que queda és etapa d'sprinters el dimecres, dijous Tourmalet, que dijous us convidarem a viure aquesta etapa amb l'etapa reina. Això aquesta setmana a xarxes socials us indicarem com i quan i de quina manera.
0: M'estàs donant molta feina a xarxes socials aquesta setmana.
5: És que
0: hi haurà
5: aquesta setmana.
1: És que ja que no fem actes, almenys fem posts, saps?
2: No podem parar de cop. Hem de continuar una miqueta...
1: I res, divendres, dissabte, dies d'esprinters, i diumenge la gran etapa de Lluís Àries en aquest Tour de França, que és aquella on hi han moltes trampes i moltes emboscades. I que
5: l'han convidat a anar amb cotxe, eh?
0: Sí, el Tudor. El mateix que em mirava l'altre dia a Raül, aquell va...
1: Sou amics, no?
0: Sí. Els hi vaig deixar un regal abans de marxar. Bueno, jo us ho explicaré després. Escolteu, anem a parlar de nosaltres,
1: sí,
0: i de vosaltres.
1: Hem d'acabar el programa i hem d'acabar bé, no?
0: Vinga, va. La fanzón de l'etapa reina, va. La fanzón de l'etapa reina, una bogeria que hagués estat impossible sense el Pol Leiva i el Bernat Segura.
5: I el Guillem,
1: i el Ramon, i el Jordi, i tothom que vulguis. Però,
0: un moment, però, Pol Leiva, Bernat Segura i els seus batlladors.
1: Cabres, cuidadors.
0: I tota aquesta gent que anomenes.
5: Estem supercontents i cansats tots. Estem supercontents, cansats. L'espai el podria... Vam pagar After Sun, perquè avui tots estem cremadíssims. Sí, però molt bé. Molta resposta.
0: Molta resposta,
5: de la gent.
0: Tot i la calda que feia, que era un dia que no acompanyava gens, diguéssim, per sortir a passar-se 10 hores al carrer. Explica una mica tot el que vam fer, tio.
5: Bueno, des de l'octubre ja portàvem aquest dia planificant-ho tot. I, clar, quan vam començar a planificar no ens pensàvem que faria aquesta calor.
0: Clar.
5: Però molt bé, bueno, vam gaudir, crec, molt del dia. Molt, va estar un dia molt farcit d'activitats, va estar molt bé, molta gent de tot el país va venir a Molins a disfrutar l'etapa de l'etapa reina, i jo crec que va ser un èxit.
0: Això és emoció.
5: 300 i pico persones dinant, poca broma.
0: Això, dinant no, de tiquet de paella. Després dinant de paella, hi havia molta més gent perquè que havia portat el tàper de casa i es va
2: venir
0: al programa.
2: La Guàrdia Urbana, que diu quina xifra posa de
5: la Guàrdia Urbana. La Guàrdia Urbana no ens vol veure durant uns dies, jo crec, a tots nosaltres.
0: No, mira, la Guàrdia Urbana estava molt contenta amb nosaltres.
5: Veus?
0: Això que has dit de gent de tot el país, perquè que la gent de Molins, abans la Eli m'ho deia, diu, hòstia, el que heu fet és molt xulo perquè hi ha molta gent que potser no li interessa massa el ciclisme, però que han viscut el Tour com a seu. I pues mira, m'ha fet molta il·lusió que m'ho digui, però també em fa molta il·lusió un missatge que ahir el Roger va deixar al grup i que parlava d'això, de la gent del país que ha volgut venir i compartir el Tour amb nosaltres.
1: M'agrada que confonguis el grup i el teu personal, perquè te'l vaig enviar només a tu.
0: A mi?
1: Només a tu, però perquè els grups últimament, com que vas atabalat, no te'ls mires.
5: No te'ls mires.
1: Almenys això, li poso això i si ho recorda per demà. I així ha estat, veus? M'ha funcionat la tàctica.
0: És un grup que tenim tu i jo.
1: Exacte. Així m'agrada, Lluís. No, deia que, clar, vam tenir gent, a molts ja els coneixíem, alguns no, però de Sant Celoni, de Girona, de Mataró, de Berga, de Vic, de Cerdanyola del Vallès, de Reus, de Sant Cugat del Vallès, de Barcelona, de Xàtiva,
0: de Manresa,
1: de Manresa, que jo, per exemple, no hi vaig parlar. És a dir,
0: millor.
1: Jo era gent que, com a mínim, algun moment o altre, intercanviés algunes paraules i conversés o... Clar, és una bogeria. Segur que em deixo gent, perquè ja dic, anàvem xerrant amb molta gent ahir i era complicat de retenir tot. Però fa una il·lusió tremenda que gent de molts llocs del país diferents diguin, hosti, passa el Tour, tinc ganes de veure'l, i en lloc d'anar a Montjuïc, que pugen tres vegades els ciclistes, que els veus una mica lents, que es decideix l'etapa allà, que, diguéssim, òbviament, com a aficionat al ciclista, que és tota aquesta gent, lo lògic que et porten allà,
5: ja. Venen aquí,
1: no,
5: a
1: va, anem allà, que l'etapa reina munta una cosa, i que ens hi sentirem bé, i que, diguéssim, no, tots ells, el retorn
5: segons
1: que et fessin el abans de marxar era d'ahir. Hosti, puta mare, això, no?, que heu fet, i que això transmet molt i agrada molt, la veritat.
0: Mira, a mi la sensació quan s'acaba tot, que està rebentat i portes moltes hores i molts dies de molta feina, sempre et quedes amb això podria haver estat millor. I quan vaig arribar a casa, vaig mirar el mòbil i vaig veure, hòstia, que aquest també ha estat, que aquesta també ha vingut, i no els he vist, i no els he pogut saludar, i no els he pogut agrair que vinguessin, doncs això em va passar amb 4 o 5 persones i amb molta altra gent que va venir i els hi vaig agrair, em dona la sensació que no vaig poder estar amb tot el
1: no,
0: temps...
1: No vam poder estar amb la gent, diguéssim, perquè teníem moltes coses a fer.
5: Sí, i els de Berga, el Zamora i tot el company, els he tingut que fer un WhatsApp, dic, perdoneu, que no vam poder ni
1: clar.
5: res, saps?
0: Sí, sí, sí.
1: Però molt vaja, bé. Si la gent això transmet que s'ho va passar bé i que va agrair una mica la feinada feta al darrere, doncs tot resol, no? Tot és una victòria.
0: Bueno, nosaltres fem un programa de ràdio cada dilluns aquí i ens pensem que no sabem si arriba a la gent o no, i que arribi i que ens ho demostri doncs, baixant i compartint l'espai d'ahir, el Tour amb nosaltres, que, pues, que moltes gràcies, que ens emociona molt, Sergi, sí o no?
2: Doncs sí, realment estàvem, no sé, per exemple, a un lloc on acaba venint tothom, no? És darrere la barra, vaig estar amb el Marc aquí sota el matí abans de dinar.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Vam estar allà... hòstia, una guerra allò, un moment que era facturant. No, i anava passant molta gent,
0: No, però digues una cosa, que és la primera vegada que facturem alguna cosa en 12 anys, i això ens ajudarà moltíssim.
5: Espera, que encara no m'ha acabat de pagar tot.
0: Bueno, claro.
2: Espero que quadri els números.
0: Claro, perquè van venir tres grups de música, tenim una pantalla gegant, vull dir que...
2: El Marc és el tresorer, o sigui, espero que...
0: Sí.
2: No, però i allà, doncs, interactues amb tothom, no?, perquè tothom venia a comprar els tíquets, i això, no?, doncs, gent de fora que et saluda, ostres, no sé què, gent petits, nens petits aquí de la vila, també, pares, mares, increïble, era... I tothom et deia això, no? Que xulo, que guai. Gràcies per fer-ho.
1: El Marc diu, encara no he tancat números, ja ho sabem, ja ho donem per fet.
0: No vols fer.
1: A les 7 del matí, quan encara estàs despert, no t'has posat a tancar números, ho entenem perfectament, Marc.
2: I res, això, molta gent de fora. I és veritat, no?, això que deies, que a vegades teníem tanta feina, o potser anàvem una mica atabalats en aquest sentit, disfrutant, però també anàvem bastant atabalats, i potser no pots acabar de compartir-ho amb tota aquesta gent que ha vingut, i des d'aquí doncs sí que no disculpes, perquè al final tampoc no és que féssim res dolent, però sí que, ostres, ens hagués agradat doncs compartir-ho doncs d'alguna manera més festiva o més pròxima,
1: sí.
2: però agraïdíssims a tothom que va venir.
1: Un apunt sobre això, la gent que va col·laborar, és a dir, hi ha gent que va venir i que estem molt contents, però és que a més hi ha gent que va fer de voluntària perquè tot això funcionés, a part dels que porten mesos pensant i fent moltes hores de més, però hi ha gent que aquell dia diu, home, va, si fan això m'apunto, i es posen a cuinar, es posen a fer ton de barra, es posen a moure coses amunt i avall. Jo tinc la sensació que hi ha gent d'allà que no sabia ni com es deien alguns, i estaven allà donant-ho tot per l'etapa reina com a concepte i la seva fanzona. O sigui, a mi això, de debò que si algú d'ells ens escolta amb aquest programa,
5: eternament
1: agraïts, i de debò us mereixeu un monument, perquè a més, quan montes una cosa d'aquestes passa una cosa, que és que tu fas un torn de barra, tens un horari delimitat prèviament, i normalment 5 minuts abans d'acabar el torn ja vols marxar d'allà, però per cames, perquè és pesat fer això. Hi havia gent que es va passar 5 hores al torn de barra i no sortia allà perquè deia, no, però ja que hi soc, ja m'hi quedo, no patiu. I jo pensava, però què esteu fent? O sigui, per això, aquesta sensació de dir gràcies, perquè tothom va desbordar les nostres previsions més optimistes.
5: Per abans de tancar, per de donar gràcies a tothom que ha vingut, ha col·laborat, puc deixar una notícia bomba a la taula?
1: Ai, home! A veure, perdó. Pels oients de la taparrina en tindrem una altra abans d'acabar el programa.
5: Vale.
1: Perquè si no, la gent que va venir no sap una cosa important.
5: A tothom que no ha vingut i que vol venir algun tinglado, reserveu-vos el dia 19 de setembre. El Lluís ja s'està ficant les mans al cap. No. 19 de setembre el diarem una altra bona a la Peniscalada, que ja la tenim mig preparada.
6: No, és veritat.
5: No parem, no? Que sí? Que sí, passa que tu no mires la WhatsApp.
1: A veure, mig preparada és una versió optimista de les coses.
2: Mira, càmera, però, mira, càmera.
5: 19 de setembre, a Molins de Rei, a la tarda, festival assegurat, però bueno, que no us ho podem explicar encara.
1: Va, l'altra notícia bomba, aquesta la pots anunciar tu com a director,
6: mira,
1: si vols.
6: Abans de la notícia bomba, i ja per tancar això, sí, sí. Abans, la notícia bomba la dius, bé, tu, que ets el que se't dona bé la notícia bomba. El millor que li ha passat a aquest programa aquest any és el club ciclista Paellacat i Pol Leiva, diguéssim, dintre el... Perquè això... muntar saraus fora, passar-nos-ho bé fora del que són aquestes quatre parets que és Ràdio Molins de Rei, això és el millor que li ha passat amb aquest programa.
5: No soc jo sol, el ciclista, molta gent es deu pensar que és una cosa meva, som uns quants allà darrere.
6: Sí, has dit el Ramon, bueno, el Jordi, el Xavi, el
1: Guillem.
6: Guillem, res, que, tio, que, bueno, és que estic rebentat d'ahir, però tinc moltes ganes de veure què és lo proper que fa el club ciclista Pallacat.
5: La peniscalada.
6: La peniscalada.
1: A veure, lo proper,
6: ojo,
1: i que també ens omple de vida fora de l'estudi,
6: el loro,
1: i que ens permetrà fer coses amb aquesta gent i amb tothom que vulgui,
6: atenció,
1: és que anunciem...
6: Notícia bomba.
1: Vam anunciar ahir. Qui éreu allà ja ho sabeu, però els que no veu venir a Molins de Rei...
6: Exclusiva.
1: Us veu perdre un compte enrere amb 5, 4, 3, 2, 1, preparat pel Pol, espectacular.
6: Increïble.
1: Que acabava amb una imatge a la pantalla gegant, que és la imatge d'un mallot de l'etapa reina. Per primera vegada a la vida tenim mallot propi a l'etapa reina i estem molt contents de compartir això amb vosaltres. L'ensenyarem ara mateix a càmera per qui ens seguiu a YouTube, perquè ja el veieu, i a tots els que ens escolteu a través de Ràdio Molins de Rei o a través d'altres plataformes, sapigueu que des d'avui mateix posem a la venda les comandes del mallot. Com ho farem això? Fins al dia 20 de juliol, per tant teniu res, menys de 15 dies per fer-ho, ens heu de dir si voleu mallot i quina talla voleu. El pagueu, feu la comanda ben feta, ens ho expliqueu, tot el que vulgueu, dubtes els pregunteu.
6: Només 15 dies té la penya per fer-ho.
1: 15 dies, perquè el 21 de juliol volem enviar ja comanda tancada, que ens els facin, i si ens els fan a temps, i si tot es compleix com hem previst, a la peniscala del 19 de setembre estrenem aquests mallots de la Copa Reina.
6: Ho veieu? Bravo. És un mallot, per qui no l'hagi vist... Bueno, entreu a,
1: sí,
6: i
1: sí,
6: el mireu. Però és un mallot així retro, amb els colors del campió del món, diguéssim, distribuïts perquè no sembli que som el campió del món. I
1: aquest dimarts, a primera del matí, tindreu un post a Instagram i un post a totes les xarxes socials de la Caparrina ensenyant el mallot perquè tothom ja el pugui veure.
6: Explica qui l'ha fet, el mallot. Marc, qui ens l'ha fet? No l'empresa. Bueno, l'empresa també, però qui l'ha dissenyat, diguem-ne?
7: Sí, no, moltes gràcies. Moltes...
6: No. Es diu Màrius.
0: Màrius, és que volia que ho diguessis tu, perquè és, a més, amic teu. I Tuga, que és una empresa que tots la coneixeu, de, sobretot fan roba tècnica de trail running, però també fan mallots i roba ciclisme, empresa puntera aquí a Catalunya, d'Igualada, que ens fa els mallots.
1: I que han rebut la proposta de forma generosa i emotiva, i que també són ja col·laboradors de la Taparina, perquè ja, com collons, tothom no? Que ens coneix.
0: Ai, sí, collons, no, aquesta gent de Tuga.
5: Ara el Marc anirà a fer reels de postres, com el del Can Roca. El pobre.
1: Hòstia, jo crec que podríem fer una història després del programa amb el Marc explicant alguna cosa. Va, matem-ho aquí, que l'Eli ens està dient que fa estona que ens hem passat d'hora.
3: Merci, Déu.
0: Bueno, merci, Déu. Bueno, escolteu, aquesta setmana...
1: Dijous, tapa el Tourmalet amb la Taparina, us expliquem com a xarxes socials, mallot a xarxes socials, post de la fanzone a xarxes socials i tot el que vulgueu.
0: I tota la informació, que a 20 minuts entreu a xarxes socials, que penjarem alguna cosa. Que vagi molt bé, una abraçada, gaudiu del tour. Visca Catalunya, visca Catalunya.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu davant les temperatures extremes. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores, però els cal avançar en aquestes tasques per deixar els equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
2: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
0: Els bombers també alerten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. Tot plegat en el segon dia de pic de l'onada de calor. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
4: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta a una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part del traspàs de vots de Vox.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
0: Prova pilota a 2 ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa, elles mateixes, amb mecanismes menys invasius.
4: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està aprovant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i en un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
0: Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
4: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2020. 26 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
0: En Cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
4: La mostra presenta pel·lícules, peces de vídeo art i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
0: Els esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení.
6: Després d'aconseguir un pòquer de títol, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes destacades. Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que les condicions empitjoren cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els focs declarats les darreres hores, fins a 6, que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, a hores d'ara la situació és de treva tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sant Benet, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu ara mateix, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran claus per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 I la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius, que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
2: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
7: Doncs davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura també és protegir-se a l'interior dels edificis.
2: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen en evacuacions, no només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
7: Per tant, el cos de bombers manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir a cara al vespre, i és això el que us podem contar des de Bellaterra.
0: Gràcies, Alejandro Paulino, des del centre de control situat a Bellaterra. Un dels focs en què treballen els bombers és el declarat aquesta nit passada a Guimarà, a l'Urgell. Ara se centren en donar-lo per controlat després d'haver-lo estabilitzat aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
8: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines, fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
0: També està estabilitzat l'incendi que ha cremat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus al Bages. Això ha permès desconfinar aquesta nit les 7.000 persones afectades a Sallent, a un polígon industrial i també a l'oest d'Artés.
4: L'alcalde d'aquest últim municipi, Enric Forcada, ha parlat a la xarxa del temor que s'ha viscut en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
9: Quan va començar a cremar els residus, suposo que doncs palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja no es va parar just allà.
0: Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant de les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar, amb màximes de més de 40 graus, i tot i que hi haurà un lleuger respir durant el cap de setmana, amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous, amb valors semblants als que hem tingut aquests 3 dies en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
11: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
10: Protecció Civil insisteix també en aquesta vigilància en el bany, recomana per atenció la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
0: També manté en el nivell extrem d'incendis 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
12: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
13: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos, s'ha afegit el massís que és on estem ara en aquest moment, que és el massís de Montbell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
12: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
1: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política quan passen 10 minuts de les dues. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra Republicana es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada de 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només el traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
14: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
0: No deixem la política, ja que la Fiscalia ha recorregut la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i a la seva assessora.
4: La Fiscalia ha presentat un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada i injusta, i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez i insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
0: Tornem a Catalunya. L'agència tributària augmenta un 25% les atencions a la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya de la renda d'enguany. Bon Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
16: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'EATEN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
15: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona. Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
18: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per a la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
17: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
0: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9 del metro de Barcelona, segons el Col·legi de Geòlegs.
4: De les causes i possibles conseqüències de l'esvoranc, n'hem parlat a la xarxa amb Fèlix Ruiz, que és doctor en Enginyeria Civil, arquitecte tècnic i membre del Col·legi d'Enginyeria Civil i Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Creu que no cal témer més incidents i que els treballs de la tuneladora poden continuar, però que probablement caldrà incrementar les mesures de seguretat.
19: A la Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogeni, i hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. Que aquest túnel s'està fent amb tuneladora s'està continuant fent. És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
4: Fèlix Ruiz creu que l'esvoranc del Putxet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic del subsol o a la presència d'aigua.
0: I atenció a aquesta dada, només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols un 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
4: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment en anglès i castellà. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escuder és president de la Plataforma per la Llengua.
20: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
4: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a la Noguera. Allà Pobles Vius denuncia que les obres de la planta de biogàs de la Sentiu de Sió no poden començar per falta de permisos. La plataforma acusa els impulsors del projecte de pressionar l'administració i anuncia noves accions de protesta. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
21: En una roda de premsa aquest dijous convocada per la plataforma Pobles Vius i en la que han participat alcaldes i advocats, han expressat que les obres de la planta projectada a la Sentiu de Sió a la Noguera no poden començar aviat, tal com afirmen els seus promotors, perquè el projecte no té els permisos necessaris. Critiquen que els anuncis d'inicis d'obres que han fet l'empresa Sentiu Bioenergy SL en les darreres setmanes busquen assegurar la tranquil·litat dels inversors i desmoralitzar la mobilització popular, però no disposen de les llicències d'obres. Albert Calduc és l'advocat de la plataforma Pobles Vius en un dels contenciosos presentats. L'escoltem.
22: Perquè és molt conscient que quan comencin les obres es produeixen dos efectes importants. Un és la desmobilització. Quan les obres comencen, la gent perd una mica l'espurna. I l'altre és que A partir d'allí ja tot conflueix a la construcció definitiva del projecte.
21: També asseguren que la Direcció General de Carreteres no ha acceptat el projecte per construir l'accés a la planta des de la C-53 que s'havia aprovat al pla urbanístic.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Detenen un home per matar un jove a Cubelles aquest matí.
4: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa del costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
0: Els Mossos d'Esquadra també investiguen un nou tiroteig a Sabadell.
4: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb aquests fets.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
4: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la Plaça Catalunya, el carrer Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet, dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4,5 milions d'euros.
0: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones a l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
3: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
2: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.

Total Eclipse of the Heart, aquesta cançó és avui protagonista lamentablement perquè el món de la cultura està de dol arran de la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler als 75 anys, coneguda per grans èxits com aquest que estem escoltant, Total Eclipse of the Heart, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80.

per la seva veu escardada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al número 1 a la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal.

0: Titoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, s'ha desfet en analogis cap a Patri Guijarro, cridada a ser una de les noves líders de l'equip, i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
1: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
0: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, ha fitxat pel London City. L'equip anglès es va fundar el 2019 i des del 2023 forma part de l'imperi de la magnat surcoreana Michelle Kang. Alexia, doble campiona de la pilota d'or, explica que ha acceptat la proposta perquè el London City és l'única entitat de la Women's Super League que no està lligada a un equip masculí.
2: És un independent club. That makes me...
3: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
2: What I've been doing in my entire life.
3: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
2: Be part of a difference.
3: Per això vaig escollir Londres.
2: I chose London.
0: L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit del PSG. Escoltem el nou jugador format al Corinthians.
4: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
0: I per acabar els esports, Marta, un apunt de bàsquet. Segons ha pogut saber la xarxa, el Barça està interessat en el retorn de Roland Smith al Palau Blaugrana. El letó tornaria al club blaugrana després de jugar-hi entre 2017 i 2022 per completar la bateria interior.
5: Gràcies, Toni Castro, per aquesta última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
10: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
11: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
10: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
11: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
12: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
11: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
13: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
14: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
11: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Una agulla connectada a la font de so anava produint un gravat a sobre el disc a l'hora que els músics tocaven. Les esquerdes produïdes per l'agulla corresponien a les ones generades. El material era limitat, de manera que tots els discos feien entre 25 i 31 centímetres de diàmetre. Els discos de goma lacada o discos de 78 van donar lloc als discos de vinil o discos de 45. El material amb el que es fabricaven era molt més barat i això va fer que es tornés una tradició per a les ràdios reproduir les cançons de 3 minuts. Els discos de vinil eren més econòmics que els de goma lacada i més persones podien donar-se el luxe de comprar-los. Encara que existien cançons més llargues com alguns temes de Pink Floyd o Jimi Hendrix, la majoria duraven 3 minuts. El fet de que totes tinguessin una durada estàndard permetia a les emissores de ràdio emetre més publicitat. De fet, a dia d'avui, si una cançó dura més de 4 minuts, s'edita i retalla per adaptar-la a l'extensió estàndard. És el que coneixem com Radio Edit. És estrany que passi una cosa així, perquè totes les cançons es produeixen des d'un principi perquè tinguin aquesta durada.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores a Catalunya. Però ara els cal avançar en aquestes tasques per deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
4: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
2: Els bombers també apunten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. De fet, han patit diversos cops de calor. Tot plegat en el segon dia de pic d'aquesta onada de calor que estem patint. Volem saber com ha d'evolucionar el temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
2: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions, mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
6: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots de Vox.
7: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
2: Prova pilota a 2 ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa elles mateixes amb mecanismes menys invasius.
6: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està aprovant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, aquí a Barcelona.
2: Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
6: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
2: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones als darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
6: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
2: En esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení.
8: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el barceloní afronta afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Reyam Hansen renovaran.
2: Al control de so i de Nimlibal López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els bombers alerten que el risc d'incendi es mantindrà els pròxims dies i que la situació empitjora cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els incendis declarats les darreres hores, fins a 6 de simultanis, i que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, última hora des del centre de control de Cerdanyola. Alejandro Paulino, bon dia.
9: Bon dia, així és. A hores d'ara la situació és extrema tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sant Benat, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran clau per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 i la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
10: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic, i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
9: Davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per a tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura és protegir-se a l'interior.
10: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen evacuacions. No només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments, i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
9: Per tant, el cos manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir de cara al vespre. De moment és tot el que us podem contar des d'aquí, des de Bellaterra.
2: Gràcies, Alejandro Paulino. Des del centre de control de Bellaterra sembla que la meteorologia, però, no donarà un respir als bombers en les pròximes hores, o almenys això és la previsió que tenim. Un dels focs en què treballa el cos aquestes últimes hores és el declarat la nit passada a Guimarà. A l'Urgell se centren ara en donar-lo per controlat després d'haver-lo pogut estabilitzar aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
11: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines, fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
2: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis a la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
6: Pere Roquer, president de Saja, la ramaderia extensa com a una de les solucions per posar per la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
12: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
6: D'altra banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que el genera, unes incidències com les d'aquests dies, i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
2: Doncs amb aquesta situació, Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi a causa de les altes temperatures. Avui s'espera una jornada similar a la d'ahir amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir al cap de setmana amb una petita baixada de temperatures, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres, que ve com a mínim. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests tres dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
14: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar al 112 de manera immediata.
13: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
2: També es manté en el nivell extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals que ja tenien restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
15: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
16: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos, s'ha afegit el massís que és on estem ara en aquest moment, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
15: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
3: Notícies en xarxa.
2: Entrem en matèria política. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a la quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO d'aquest any que s'ha retardat a causa de qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada tres vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només el traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
7: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
17: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Oriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
2: L'Agència Tributària de Catalunya ha augmentat un 25% les atencions en la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF de cara a l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'aquest any. Montcarvajal, bon dia.
18: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
19: Clar, hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'AIATEN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
18: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant a algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per tal de reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials.
6: L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
2: Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
21: El que es pretén és que puguem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per a la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
20: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
2: Són 3:45, atenció a aquesta dada. Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país i tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència.
6: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i també a l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
22: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmenté significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
6: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen si la mort de la dona trobada el 3 de juny passat al riu Segre, al seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. El cos ha difós una imatge generada amb IA, amb intel·ligència artificial, i demanen col·laboració ciutadana per intentar identificar-la. UAU, Lleida Ràdio, Eric López.
23: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició. Per aquest motiu, ara han decidit elaborar un retrat amb intel·ligència artificial i difondre'l a través de les xarxes socials per buscar l'ajut de la ciutadania. L'escoltem.
24: El que hem fet és que, bueno, hem implementat la tecnologia que
0: de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant en quant a la roba i en quant a la seva imatge. Per si tenim alguna persona que la pot reconèixer i ens pot donar informació sobre, sobre aquesta persona.
23: Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui reconèixer-la o tingui informació sobre el cas que es posi en contacte amb el cos. Poden trobar la imatge de la dona al perfil dels Mossos de les diferents xarxes socials.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per matar un jove a Cubelles.
6: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa al cap del, al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
2: Els Mossos també investiguen un nou tiroteig, en aquest cas a Sabadell.
6: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Ara bé, es desconeix si estan relacionades amb aquests fets.
2: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
6: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la Plaça Catalunya, el carrer d'Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la Plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4 milions i mig d'euros.
2: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per a les lluites de les dones dels darrers 50 anys a l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de vídeo, art i també reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres Jornades Catalanes de la Dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
4: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
1: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
2: I a Tarragona, del 2 al 5 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en la capital de les noves dramatúrgies. Serà en la celebració de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre, el FIT. El certamen presenta una programació especial amb el retorn de companyies que el públic va descobrir en les primeres edicions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: Durant 4 dies, el FIT oferirà 16 propostes escèniques, 2 espectacles vermut, 2 workshops, 3 sopars i 5 sessions musicals, convertint Tarragona en un gran escenari contemporani i en punt de trobada entre artistes i públic. El pati de Casa Canals tornarà a ser un dels espais destacats, com també el Passeig de les Palmeres. El director artístic del FIT, Joan Negrier, destaca que hi haurà estrenes a nivell català.
24: Crec que també és important destacar que hi ha 7 estrenes a Catalunya, que a vegades també diem, no, que agafem funcions que ja s'han vist o que estan a algun teatre proper, però també m'agradaria molt destacar enguany que tindrem una sonoritat del català molt especial.
5: Més enllà de Tarragona, el festival tornarà a aterrar a la Canonja i a Vilaseca.

El món de la cultura està de dol per la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, als 75 anys, coneguda per grans èxits com tot l'Eclipse of the Heart, el que estem escoltant, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80. It's...

0: Tyler es va popularitzar per la seva veu esquerdada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al lloc número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan la intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
2: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i, per tant, Marta Torrejón i Caroline Reyam Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, també s'ha desfet en elogis cap a Patrick Guijarro, cridada a ser una de les noves líders de l'equip, i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
3: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara haurem de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
2: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, doble campiona de la pilota d'or, ex del Barça, fitxat pel London City. L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Harman, el club ha presentat el tercer reforç en 3 dies. És del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. El Girona també comença avui els entrenaments a les ordres de Quique Álvarez, amb algunes absències destacades, com la de Ounahi, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. De fet, aquests quarts de final del Mundial de Futbol, amb el duel entre França i el Marroc, serà a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles, un partit per al qual Luis de la Fuente té els 26 jugadors disponibles. El blaugrana Dani Olmo, el de Terrassa, ha explicat com se sentiran els partits disputats fins ara, i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
4: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100%, y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
2: I en bàsquet, per acabar, Marta, la sisa joventut ha fitxat Isaac Nogués. Fins al 2028, el jove badaloní de 22 anys torna a casa a la recerca de minuts provinent del València Bàsquet.
1: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.

Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Seixanta minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem...

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

Bona tarda, benvinguts a l'etapa reina. Comença la narració de la darrera hora i escaig de la sisena etapa del Tour de França 2026 a Ràdio Molins de Rei.

0: Benvinguts a aquest especial que fem sobre ciclisme a Ràdio Molins de Rei, que ens obre les portes un cop més de l'estudi Miquel Armengol per fer narració en directe d'un esport que ens encanta, que és el ciclisme, que ens apassiona, que fa moltíssima calor, però que els ciclistes allà segueixen, que la gent surt en massa a totes les carreteres, en aquest cas de França, perquè el nostre país ja fa uns dies que el van abandonar, i que tenim una etapa d'aquelles grans, perquè es puja al Tourmalet, el primer port de categoria especial d'aquest Tour de França 2026, i atenció, els ciclistes van tan ràpid que ja fa bastanta estona que han començat aquesta ascensió. De fet, podem dir que acaben de superar l'equador de la pujada al Tourmalet i de seguida us situem com va la cursa. Però abans, com sempre, presentem els protagonistes d'aquesta narració, que no són altres doncs que els membres de l'etapa reina. Lluís,
1: què tal? Bona
0: com
1: tarda.
0: Estàs, Lluís Arias?
1: Molt bé, amb moltes ganes de viure aquesta etapa en directe amb vosaltres.
0: També tenim el Marc Vives al micròfon número 7. Marc, què tal?
2: Què tal, com estem?
0: Arribant, com sempre, a l'hora que toca. Sergi Soler, l'home tecnològic, com va això?
3: Bé, ja ho tenim, ara veureu que... Els que ens esteu seguint per YouTube... Veureu que s'aturarà un moment, però continua la cosa. Ja està, ja ho tenim solucionat.
0: Sí, ja estem a YouTube, també?
3: Estem a YouTube.
0: Increïble,
3: sí.
0: Perquè les proves es fan al moment que toca. I bé, doncs situem l'etapa, si us sembla bé, perquè aquesta sisena etapa del Tour de França, sabeu que era un inici més trencat, de mitja muntanya, i de mica en mica arribava al plat gros, al carro gros, que era l'Espen, el Tourmalet i el Cir de Gavarnia. L'Espen l'han pujat, el Tourmalet estan a 8 quilòmetres del cim i Gavarnia és una ascensió molt més lleugera, molt més suau, amb pendents doncs, el 3, 4, 5%, que dura més de 18 quilòmetres i que farem doncs, completament. Però vaja, tenim Tourmalet. Com ha anat aquesta sisena etapa del Tour de França fins ara? Doncs el que deia, molt ràpida, estan anant bastant més ràpid sobre el millor horari de temps previst per l'organització. Això vol dir que hi ha hagut equips interessats des del metre zero, des del quilòmetre zero de la sortida, en fer les coses difícils. El primer d'ells, Víctor Campenaerts, ciclista del Visma, que ha intentat agafar l'escapada. De fet, ho ha aconseguit al costat de Hoop Arts i també d'un sensacional Mats Pedersen. Ha estat doncs, un inici de traca i mocador amb intents d'escapada on el danès ha estat el més intel·ligent de tots. Mats Pedersen ha estat al davant, ha sumat els 25 punts de l'esprint intermedi per intentar doncs, consolidar aquest mallot verd que porta, i a partir d'aquí ja ha desconnectat de la cursa i a veure a quants minuts entra del pilot avui. Això ha estat dels primers moviments del dia, però després ho han intentat altres ciclistes. El més afortunat de tots, Ben O'Connor, que s'ha anat en solitari per fer la segona ascensió del dia, un port de tercera categoria, i ha estat escapat doncs, mitja hora, tres quarts, però al darrere no li han deixat marge. Tant l'UAE, que ha començat a posar ritme, com també l'1X, que defensa el mallot de líder de Thorstein Trent, han agafat ritme, han agafat, doncs, això, no ritme de creuer, sinó al contrari, ritme de llanxa motora accelerada, i han anat tirant endavant, fins que l'han caçat a mitja ascensió de l'Espen. Un col d'Espen, on Kian Aidebrooks ha perdut pistonada, on Kevin Bokelen ha perdut pistonada, Sergio Higuita ha perdut pistonada, i uns quants, perquè el grup ha passat a menys de 40 unitats al cim de l'Espen, i una bonica lluita pel mallot de muntanya entre Lenny Martínez i Valentin Paret-Pentre, dos francesos que semblen cridats a lluitar per aquest mallot de topos vermells. Lluís, entre els dos, quin et faria més il·lusió que aconseguís el mallot de topos vermells?
1: Aurelien Paret-Pentre, pocs topos
0: Valentin,
1: li caben.
0: Valentin, que és el prim, el petit.
1: Això, és el prim.
0: Sí, va, el petitonet.
1: Doncs,
2: El dolent.
1: Pues que clar, aquí el dos és dolent, Marc.
2: Jo per mi és el bo, però el Roger sempre em diu que és el dolent,
1: ah, sí?
2: Per tant...
1: No sé, què m'he de decidir? Entre qui m'agrada més?
0: Entre aquest i Lenny Martínez.
1: És que no t'estava atenent, estava preparant altres coses. A mi Lenny Martínez m'agrada.
0: T'agrada?
1: Sí.
0: Són dos ciclistes que han demanat a crits aquest mallot de topos vermells, han anunciat que el lluitaran durant aquest Tour de França, i el primer port de primera categoria en què podien aspirar a aconseguir 10 puntets pel seu sarró, doncs s'han llançat a aconseguir-los amb un sprint fins al final, doncs que ha estat bastant divertit. Després han baixat Espen i ja fa molta estona que estan pujant al Tourmalet. El grup de favorits ha quedat bastant reduït, ja no estem parlant de menys de 40 ciclistes, estem parlant doncs, del grup de favorits tal qual, en aquest primer dia de gran muntanya al Tour de França. Jo diria que són una quinzena si arriben ara mateix, Marc Vives.
2: Són 12, els he comptat així.
0: Perfecte,
2: ràpidament.
0: Perfecte, gràcies.
2: Sí. Això, bueno, jo personalment l'he estat seguint com he pogut també, que s'etapa fins ara, entre la feina, la ràdio connectada al Bluetooth del cotxe, i que no he vingut aquí, he vingut a un lloc on retransmetrem les properes etapes que fem en un futur, però no avui, però bueno, amb l'emoció general que hi havia avui per l'etapa del Tourmalet, jo era encreuava venir cap aquí a la ràdio mig corrent, amb el mòbil a la mà, entre tallant-se els comentaris, hi havia gent passejant pel carrer tranquil·la, com si no sapigués que avui...
0: Que s'està pujant el Tourmalet.
2: Tourmalet, jo pensava, però què feu? Què feu? Ja està, i no dono temps de comentar més històries, perquè és que... Hosti, ara venint a escoltar sorpreses, s'ha quedat gent que m'ha sobtat.
0: Bé, és que avui es queda molta gent, perquè si són 12 ciclistes ja sabem que hi haurà moltes sorpreses. Lluís, vols fer repàs de la gent que el tenim al davant de tot, aquest grup de favorits?
1: Sí, mireu, no són 12, són 16. Hi han 4 UAE, Tadej Pogacar, Isaac del Toro, Brandon McNulty i Adam Yates. 3, Visma, ara veiem a Piganzoli caient a la part de darrere d'aquest grup de 16. A part de Piganzoli també hi ha Vingegaard i Sepp Kuss. 2, Red Bulls, Remco Evenepoel i Florian Lipovits. 2, Lidls, Juan Ayuso i Matías Esquelmous. 1, Education First, que és Richard Carapaz. Hi ha Pol Seixas, del Decathlon.
0: I molt ben situat, per cert.
1: Lenny Martínez. Hi ha Egan Bernal i Tobias Halland Johannessen.
0: I Richard Carapaz també, tens raó. Doncs són aquests ciclistes. Ara mateix Davide Piganzoli seria el que queda una mica enrere d'aquest grup que estava cantant el Lluís mentre llegia, doncs ell quedava això una mica endarrerit. Estan tirant des de principis de l'Espen i abans l'UAE i continuen fent-ho. No deixen marge a la resta d'equips, estan marcant un ritme fort. Estan a 6,6 quilòmetres del cim, per tant estem arribant a aquesta fase de la Montgi, aquest tram final del Tourmalet que és duríssim. Algú d'aquí ha fet el Tourmalet? El Marc aixeca a la mà, el Lluís no l'aixeca, però també l'ha fet.
1: Jo també l'he fet.
0: Perquè ho sé del cert.
1: I per quina vessant? Per aquesta.
0: Sí, des de Campan, els dos.
2: Sí, també.
0: Val,
2: també.
0: Doncs a 6 quilòmetres del cim, què pensàveu? A 6 quilòmetres i mig.
2: Que portava una hora i mitja i encara en quedava una hora més.
1: Sí, però el que passa és que a mi se'm va fer molt més dur la part inicial que la part final, tot i que la part final és més dura, en principi. Però jo crec que psicològicament tu t'enfrontes amb una paret, amb un colós dels Pirineus com és el Tourmalet, i quan comences dius, hòstia, això serà impossible acabar, i quan ja estàs arribant a la Montgi sembla que ja acabes. Mira, ara mateix està quedant Richard Carapaz del grup. Jo crec que els últims metres, especialment del Tourmalet, amb aquelles rampes on hi ha les pintures al terra, parlo de l'últim quilòmetre, és la part més dura, no, Marc?
2: Per mi la part més dura és la que ara s'estan apropant, que és el quilòmetre previ pel mig de la Montgi i el que ve després. La Montgi és un rampot, és un quilòmetre al 10%, a més, clar, envoltat d'hotels, carrer més ample, no és entre bosc, no hi ha cap ombra, i crec que allò mentalment és duríssim, perquè ja portes molts quilòmetres per sobre el 8-9% de manera sostinguda, encara te'n queden 5, per tant no estàs tan a prop, i si allà algun corredor mentalment peta, li poden fer molt forat. En tot cas és un port que no té grandioses rampes, sí que hi ha algun tram que arriba al 10-11% en aquestes corbes finals que deies ara tu, Lluís, però la gràcia d'aquest port és que són 12 quilòmetres seguits per sobre del 8-9% i és un acumulat de 16-17 quilòmetres per sobre del 7%, i això, si com dèiem a la prèvia, si un equip el volia fer dur amb Espen ja començant, es podia fer molt dur l'etapa d'avui, i afortunadament per als espectadors, desafortunadament per nosaltres, perquè menys una estona per comentar, ho estem gaudint així avui.
1: El que passa és que s'ha fet massa dur. Jo aquí m'esperava que arribés algun grupet d'escapats, alguna actuació més tàctica, diguéssim, dels principals equips, i no, aquí només estan els millors del Tour, eh?
0: És un port al Tourmalet que és un colós dels Pirineus, el gran nom dels Pirineus, de fet, del Tour de França. Es va pujar per primera vegada el 1910, s'ha pujat més de 50 vegades al Tour de França, per tant, és un clàssic dels clàssics que tots els cicloturistes com el Marc i el Lluís volen pujar sempre que en tenen l'ocasió. El Sergi no l'he preguntat. Sergi, tu has pujat al Tourmalet?
3: Tourmalet no, tinc pendent, a veure si aquest any el puc fer. L'Espen sí que l'he pujat, però per l'altra vessant, que és una mica més fàcil. Que...
0: Aquest any sí, eh? Vols fer-lo?
3: Ho estem mirant, però queda una mica lluny i, hòstia, és un bon tut, eh? Hauríem de fer 90 quilòmetres, eh?
0: T'ho agafat a Brandon McNulty, que està pujant un ritme matxacón, segueixes roda i després li fas un atac final.
3: Em sembla que no.
2: Jo dels que s'han quedat, dos noms, no entraré en debat, ja en parlarem, però dos noms que m'han sorprès especialment. Per un cantó, Jorgensen, és veritat que l'estem veient aquest any amb una feina més de tirador a tot terreny,
0: sí, un altre rol,
2: més
0: no?
2: De Marc Soler, més de Tim Bellens, diguem-ho així, però bé, un corredor que gairebé ha sigut gairebé l'últim d'avís de Vingegaard els darrers dos anys, tres, que ara se'n quedin quatre, o sigui, tres per davant seu, es sorprèn. I per altre cantó, Seixas sol a la primera gran muntanya d'aquest Tour. Bé, Richidello, Prudhomme, són corredors que han fet una passa endavant, ho han dit durant tot l'any, però no estan al nivell d'últim Gregari Tour dels altres equips, no?
0: Així li corre més aire, home.
2: Llavors, bé, això és un factor important.
1: Macron, si vol que segueixi a Decathlon Seixas, haurà de fer un esforç també perquè li portin ciclistes per ajudar-lo.
0: Macron, que hi és avui, avui ha anat a veure el Tour en persona.
1: Precisament el dia que hi vaig anar jo a pujar-lo, també el vaig veure, i a més el vaig veure...
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: El
1: vaig veure acampant. No li vaig dir res, perquè de fet ja era... Amb una tenda de campanya.
2: Acampant,
0: clar.
1: Doncs estava amb un grup de música ja tocant com si fos una festa major, com el que vam organitzar nosaltres aquí diumenge passat, doncs acampant, i va aparèixer un cotxe tot luxós, va sortir Macron, el van rebre allà, i jo tot just en aquell moment passava per la bici per allà, per acampant.
0: Està bé perquè veiem ara l'altitud en directe, 1.647 metres als ciclistes, els queden menys de 500 metres, per tant, per fer el cim del Tourmalet, quan queden tot just 5,2 quilòmetres pel cim, perd contacte Tobi i Salen Johannessen, que és un ciclista que, per cert, a part d'intentar aspirar a la general del Tour, l'any passat, recordeu, va ser 6è, i és la carta més bona de l'1X, ens porta a parlar del líder d'aquest Tour, que és Thorstein Trent, que és el seu company, que ara mateix perd 2 minuts i 20 segons, que recordeu que té més de 7 minuts de marge sobre els grans favorits, avui podria salvar el mallot, depèn de com vagi l'etapa. No li estan posant fàcil, no han dit mira, primer dia d'alta muntanya, dia tranquil, al contrari, des del primer minut doncs, s'ha vist que no hi havia cap mena de concessió a aquest lideratge de Thorstein Trent, però de moment té encara més de 5 minuts de marge. Veurem a veure com evoluciona aquest tram final d'etapa.
1: El tema és que Thorstein Trent ara mateix va amb un grup a 2 minuts i pico, com has dit tu, 2 minuts 20, però és un grup només de 3 ciclistes, acompanyat de l'altre germà Johannessen.
0: Anders.
1: Sí, llavors...
0: Que es va fotre una bona nata l'altre dia.
1: Sí. I clar, el tema és, els que arribin a dalt d'aquest grup, a Gavernier volaran.
2: Bueno,
0: Lluís, o sigui que aquí entra Isaac del Toro, canvi de ritme, canvi clarament història, ataca, i de fet aquí ja només queda Vinger a roda de Pogacar i Seixas perdent-ho alguns metres amb Vinger. És a dir, a 5 quilòmetres del cim del Tourmalet, mentre un senyor corre al costat dels ciclistes, Isaac del Toro s'endú a roda de Pogacar i fan forat respecte a Vinger i Seixas, que també al seu moment fan forat respecte al duo estel·lar del Red Bull, Lipovits i Remco Evenepoel. Per cert, aquells que ens estigueu seguint a YouTube, salutació, que encara no ho havíem fet així amb la mà, doncs que ens veieu, o potser hauríem de posar algun missatge a xarxes conforme estem fent això també a YouTube amb l'enllaç, perquè si no segurament devem estar sols, i sí que tothom que ens escolta ho està fent a través de Ràdio Molins de Rei, que és la ràdio nostra, la del poble, i que ens encanta que ens obri les portes per veure aquest moment clau del Tour de França 2026, duo al davant, la resta a patir.
1: Aviam, no és tan greu, no és tan greu per Vingegaard, no és tan greu pel Tour, perquè...
2: Espereu.
1: Relaxeu-vos. El canvi de ritme l'han fet i han obert espai.
3: I estan fent relleus.
0: I l'estan ampliant quan semblava que no.
1: No, però jo crec que no l'estan ampliant tant com esperaven, eh? Crec, eh? Ara són 16 metres, segons marca...
3: Però si fa un minut que han atacat, què vols, que portin un minut?
1: No, però aquesta gent obren molt de gas i obrint el gas ràpid...
0: Són més explosius que la resta de rivals, és veritat que això acostuma a passar. Altres vegades hem vist aquest tipus d'atacs i després, al cap d'una estona, Vinger tornar a caçar-los. Ara és curiós la situació perquè Vinger està fent aquesta feina d'intentar encalçar-los, però ja té a roda a Florian Lipovits, i el que sí que perd pistonada Seixas, i el que queda més enrere és Evenepoel.
1: I ara se'n va Pogacar sol i ha patat del Toro.
3: No ha patat poc,
1: mira el Mirant Avall.
3: Està fent farà un marcatge a Vinegar.
0: Sí, crec que es posarà a roda de l'altre grup, i el Pogacar anar sol a 42,7 quilòmetres de meta, ha marxat sol Tadej Pogacar el primer dia d'alta muntanya del Tour de França. 4 tours a les seves cames, busca el 5è i el primer dia que pot fer doncs, una bona estocada, l'està fent i de quina manera.
3: Veurem la distància que agafa el cim del Tourmalet, després baixada ràpida i sí que els últims 15 quilòmetres són amb lleugera pujada, no és una pujada molt, molt forta.
0: 3,7%, 18 quilòmetres.
3: S'ha de rodar molt, allà s'ha de rodar molt i crec que allà les diferències... Es poden fer molt grans en el sentit de aquells que vagin sols. Jo crec que Pogacar evidentment va sobrat i està acostumat a aquestes coses, però em preocupa que es quedi sol, per exemple, a Seixas, que es quedi sol el mateix Ayuso, Egan Bernal. Si es queden sols, poden fer molta diferència.
1: Clar, aquí el que està aconseguint Pogacar és que es quedin sols, i el que no haurien de fer tots aquests ciclistes és quedar-se sols. Cadascú vol intentar agafar el seu ritme, però Seixas, Vingegaard, Benepul, associats, podríem plantar una mica més de cara a Pogacar, perquè en un cara a cara tots plegats, Pogacar aquí és el rei.
0: Aquí el gran duel ara mateix és veure si Vingegaard és capaç de mantenir aquesta distància, si no es fa forat, si no es fa forat en aquests 4 quilòmetres, bueno, 3,6 quilòmetres que queden d'ascensió, veurem si té opcions de, doncs això, plantar-li cara i canviar l'estratègia a Pogacar, que clarament és anar a fer forat aquí, baixar sol, pujar sol i guanyar l'etapa amb el màxim de minutada possible. Però està aguantant bastant, bastant bé Vingegaard respecte a Tadej Pogacar. Aquestes distàncies són 8 segons ara mateix, fa una estona 9, 10, 7, s'està movent per aquesta línia, i el que sí que està patint més és Del Toro, que ja ha perdut pistonada, i doncs això, està seguint roda ara mateix al costat de Lipovic.
2: Jo crec que la tàctica que està seguint aquí tots els corredors és, mira, a tirar el màxim a la pujada, a veure quan cura no de Pogacar, i a partir d'aquí pensar en tàctiques després de la baixada, unir-se en grupets i rellevar. Jo crec que aquí és poc important anar sol o en parella, perquè estan tothom anant al límit. Crec que també la baixada aniran al límit tots, i serà quan arribem a baix i toqui fer aquest fals pla on Pogacar pot obrir molt forat, ho dèiem a la prèvia, on serà important que per darrere s'organitzin els corredors que no hagin pogut seguir a Pogacar. No sé si seran tots, o potser Vingegaard coronarà també entremig, i veurem un 1 contra 1 Pogacar-Vingegaard per qüestió de segons, i darrere un grup de Seixas, Evenepoel, Del Toro, a veure si s'enganxa algú més per retallar distància. Jo crec que s'està plantejant aquesta cursa.
1: La distància amb Vingegaard segueix sent la mateixa amb Pogacar. No em fiquis això aquí darrere de Jumbo. No. L'únic que s'ha d'explicar el que veiem, i el que veiem és que Pogacar té molt de rush. Del Toro li ha fet un llançament molt bo. Això crea nervis, però al final, ara mateix, la distància és la mateixa que quan han atacat.
0: És determinant per Jonas Vingegaard aguantar aquesta distància i, sobretot, intentar coronar al costat de Pogacar. És a dir, per ell sí que és absolutament clau, per aquest Tour de França, intentar tancar aquest forat abans de que comenci el descens, o tancar-lo durant el descens, però sobretot no arribar a Gavarnia a fer 18 quilòmetres amb 10 segons perduts sobre Pogacar, amb 15 o amb 20, perquè llavors allà sí que l'escabatxina pot ser històrica.
1: És important aquest moment, abans de que agafin la curva, perquè ara mateix el vent els hi va de cul. Quan agafin la curva, i és en aquell moment on la rampa ve, és una rampa molt més dura, diguem-ne, és on hi ha les pintades al terra, allà el vent en principi els hi donarà més de cara, i això també pot ser determinant, per arribar... Si algú ja va fotudet, com per exemple aquí Seixas, que no ha pogut agafar ni a Del Toro...
0: No, però està tapant-los, eh? O sigui, Seixas està més ràpid que Lipovic i Del Toro, que estan lluitant, diguéssim, per la tercera posició d'aquesta etapa ara mateix.
3: Serien el pòdium, no? Ara mateix, Seixas, Del Toro i Lipovic serien aquest trio que d'alguna manera ara mateix veuríem com aquests tercers homes més forts.
0: I per darrere, no molt lluny encara, Remco Evenepoel intentant doncs fer valer la seva condició de contrarrellotgista clàssic que sap anar sol pel món, a veure doncs si és capaç de controlar distàncies. Hola, i tirar enrere.
2: D'aquí no sabem massa res de Juan Ayuso, ara que citava Lluís.
0: És d'aquells dies que serà molt difícil, si no estàs al top 5, top 6, top 7 d'etapa, serà molt, molt, molt complicat saber com van altres ciclistes, que el perdrem de vista i que a meta direm, mira, ha perdut 25 minuts o no, estava un minut i dos segons.
2: Mira, jo... Em sumo a la, al que deia...
1: S'està cremant el bosc?
0: No, em sembla mangales d'aficionats que fan
2: mangales. Mangales. Em sumo al que deia el Lluís. No sé si recordeu l'etapa l'any passat de l'Obisque, crec que sí, l'any passat o fa dos anys, que Pogacar va obrir un forat, 5 segons,
0: sí.
2: I Vingegaard va cedir, i a l'últim 200 metres va fer un canvi de ritme. Sí, crec que té el canvi de ritme en Vingegaard, que no l'ha gastat encara, i crec que si... El que passa és que se l'està obrint ara, el forat. Si el manté per sota els 10 segons, amb un canvi de ritme, l'agafa. El que passa és que Pogacar jo crec que també ho sap, sí, i també s'ha guardat una mica... per apretar i impedir que Vingegaard faci aquest canvi de ritme.
0: De moment hi ha un cert contacte visual, perquè recordem, són rampes del 9, 10%, el 8% ara mateix, diguéssim que això encara hi és, però és veritat que Pogacar ara ja li treu 14 segons a Vingegaard, que ja són bastants més que 6-7, que seria una distància molt raonable, queden només 2 quilòmetres per fer el cim, i Vingegaard està patint, estira igual el cap, està amb una cara més complicada que fa una estona, mentre Seixas per darrere semblava atrapar amb certa solvència a Lipovitz i Del Toro. Veurem si Seixas encara és capaç de fer un canvi de ritme un cop s'ha resituat en aquesta cursa. Es posa a tirar ell i Del Toro i Lipovitz a roda.
2: Sí, a veure un minut ja, Pogacar aquests. A veure un minut.
0: És que les distàncies d'avui, avui les diferències a meta, reitero, amb un contrarellotgista nat com és Pogacar en pujada un 3-4%, que és perfecte, és el rodó impecable, avui pot ser antològic. Per cert, aprofito aquest moment que està més o menys tot situat. Algunes preguntes sobre el Tourmalet, segurament les teniu al cap. Voleu saber dades?
3: Vinga, va.
0: Voleu saber qui és l'últim ciclista a nivell professional que ha coronat en primer lloc al Tourmalet?
1: Jo el sé.
0: Qui és?
1: Paula Blasi.
0: Paula Blasi, eh? Epa. Paula Blasi, eh? Està aquí intentant Pogacar imitar-la, emular-la, però és Paula Blasi, això sempre s'ha de destacar.
1: Però la Paula havia marxat molt abans.
0: Home, va fer molt millor, eh?
3: Sí. Si n'aprengui, sí, sí. Pogacar.
1: Si n'aprenguin.
0: Va, darrer ciclista del Tour de França han passat primer pel coll del Tourmalet, per tant, l'any passat, quan nosaltres estàvem allà a Superbanyers esperant els ciclistes, qui va ser, us en recordeu?
1: Com, perdona?
0: L'any passat, qui va passar primer al Tourmalet?
2: L'any passat...
0: Sepkus. Mira, el tenim en imatge. Ara mateix.
2: Lenny,
0: Lenny Martínez. Va ser Lenny Martínez, tot i que l'etapa la va acabar guanyant Timen Arensman en aquell final, doncs, en què més o menys li van fer forat perquè acabés guanyant. El darrer pas del Tour des de Campan, la mateixa vessant que avui, el primer va ser un que també hem vist en imatges fa una estona a perdre contacte, que és Tobias Johannessen, però aquell dia qui va guanyar? Tadej Pogacar. Amb una etapa molt similar, Tourmalet, baixada i final d'un port suau, no tant com el d'avui, era un 5%, que era Coterets, però també aquest mateix perfil de port dur, baixada i entrellaçat i amb un encadenat fantàstic, doncs aquesta pujada suau. El darrer guanyador al cim del Tourmalet,
1: que ha passat fantàstic, aquí, eh? Que ha passat aquí.
0: Hi ha hagut aquí un encreuament de radiofreqüències. El que veiem en imatge, Jonas Vingegaard, l'última vegada que el Tour va acabar a etapa dalt del Tourmalet va guanyar a ell, i qui té el com d'Estrava? En aquesta vessant, eh? En aquesta vessant des de Campan cap a dalt. Qui creu que el té? L'hem vist també en imatges fa una estona.
3: O'Connor.
0: No, algú que ha aguantat més que O'Connor avui.
1: Seixas?
0: No tant. Tot i que Seixas té molts coms aquells dies que estan entrenant fa dues o tres setmanes per allà, en té molts, però no aquest concretament. Hòstia. És un que veiem en imatge ara mateix. És un que ens posen el nom.
3: Kuss.
0: És Sepp Kuss, l'última vegada que el 2023 el Tour va passar per aquí. Ell va fer el com amb 46 minutets. Doncs bé, Sepp Kuss que està atrapant el grup doncs, perseguidor, diguem-ne, número 4, on tenim a Juan Ayuso, on tenim també a Lenny Martínez i Matías Esquelmós. Estan tots allà i estan a, vaja, més d'un minut 30 segons respecte al líder Tadej Pogacar, que, atenció, ja treu mig minut sobre Jonas Vingegaard. L'exhibició que s'entreveia quan ha atacat s'està confirmant ara mateix. Són 30 segons de marge. Queda un quilòmetre per fer el cim. Ara mateix, doncs, bé, clar. Pogacar està intentant sentenciar el Tour
1: al
0: primer dia que guanya.
1: Sí, és que aquí el tema és que semblava que havia d'anar de menys a més Vingegaard per la seva condició de dièsel. En l'últim quilòmetre Pogacar li ha fotut 20 segons, pràcticament.
0: No, és que Vingegaard hi ha un moment que la cara li ha canviat, s'ha començat a tirar aigua pel cap, jo crec que calor, sensacions, no han acompanyat. Ha intentat mantenir aquests 6, 7, 8 segons de distància tot el que ha pogut, però és que Pogacar va rodant, roda bé, l'animen, s'anima ell.
1: El que passa és que Vingegaard tampoc valent, perquè també va obrint espai amb Seixas. És a dir, el que passa és que aquí és que Pogacar està volant a un nivell estratosfèric.
0: Absolutament. És tal qual, aquesta és la definició del que estem veient ara. Pogacar a un nivell superior i Vingegaard fent-ho bé, però tot i així ja perdem mig minut.
1: 40 quilòmetres per l'arribada, ara mateix 39 quilòmetres per l'arribada. Clar, ja veurem

0: va moltíssim i no li retallarà, perquè és, això és territori Pogacar. Li va, com ha dit el Roger abans, li va com en ell el dit. Per tant, no sé fins a quin punt valdria la pena potser esperar el grup de Seixas i de la resta, i veiem que el grup d'Evenepoel està cada cop apropant-se més a aquest tercer grup.
1: De fet, si Evenepoel contacta amb aquest grup, seria un grup interessant on anar a parar, perquè Evenepoel és, en aquest sentit, estil Pogacar, per poder no perdre temps en un terreny com Gavarnie. Si no és el cas, realment, que cadascú faci la guerra pel seu compte, perquè tothom anirà perdent minutades.
2: Bueno, estan a punt de coronar, 140 metres. Sembla que Vingegaard ha estabilitzat la distància. Estava a un ritme, jo crec, per sobre del que podia seguir. Ha tingut un moment de falliment, ha perdut uns 20 segons, però crec que ha tornat a trobar el seu ritme. I jo crec que coronarà amb aquests 30 segons que dèiem abans. Què ha de fer Vingegaard? És veritat, sol costa molt, però és que segueix traient 50 segons a Seixas. Crec que
1: ha
2: de tirar endavant i ja és 1 contra 1. Clar, amb un 1 contra 1 on les forces van a favor de Pogacar, té molt terreny Pogacar per fer forat. No ho sé, a mi em tranquil·litza saber que ha estabilitzat la distància 30, perquè estava patint, perquè estava veient que estava perdent segons molt ràpid i creia que havia patat del tot. Bueno, com a mínim això ens dona esperança que arribi a meta a un minut i no a 3 minuts. Això, de cara al que queda d'atur, ens permet encara tenir certa esperança de competitivitat.
1: Hem vist una pinta de Bruno Armirall, just al cim del Tourmalet, que és el ciclista de la zona de Banyeres de Bigorra. Vaja, ara són 20 minuts de baixada pels ciclistes i després uns 40 minutets de pujada a Gavarnie i tindrem l'etapa feta, perquè al final reiterem que estan anant més ràpid de l'horari previst, i amb aquesta pujada i aquest atac això ja no frenarà en cap moment. Evidentment, és divertit veure el Tourmalet amb tanta gent, com sempre, amb moltes bicis entre els aficionats, no? Bicis tirades aquí als laterals de la carretera, sempre gent que puja en bicicleta el dia que passa el Tour, sempre fa il·lusió i sempre és una tradició que s'ha de mantenir. Si aneu a veure el Tour i us agrada una mica la bicicleta, porteu-la, feu el port en qüestió i després mireu a quina velocitat passen aquests ciclistes. Ara mateix estem parlant de Seixas, d'Isaac del Toro i de Florian Lipovits, que creuaran el cim del Tourmalet a més o menys un minut i mig del pas de Tadej Pogacar. Sergi, t'esperaves això avui, aquest estil d'intentar rematar-ho tot? Ja sabem que l'UAE els últims anys ha anat a fer això, o sigui, la mínima oportunitat que ha tingut destrossar-ho tot, però avui, amb aquest perfil d'etapa, t'imaginaves això, Sergi?
0: La veritat és que sí. Sí.
2: Sí. Per enganyar-nos.
0: Sí. O sigui, sabia que... O sigui, Pogacar és que ho vol tot. Ho vol tot. És ambiciós, és espectacle pur, i és que estava claríssim que ho intentaria. El que potser no m'esperava és sí que confiava,
1: sí,
0: que Vingegaard podria estar més a prop i que potser hagués pogut, doncs, inclús haver-hi tercers elements allà que estiguessin una mica encara tots més junts, no? Però sí que m'esperava aquest atac de Pogacar, i sí que m'esperava que seria ambiciós. De Pogacar realment t'ho pots esperar tot, i realment portem un Tour, jo crec, que és bastant previsible el que ha passat, jo crec. És a dir, una primera etapa a crono en el que, bueno, un gran equip com Visma, doncs, ho va fer molt bé i va guanyar Vingegaard. A les etapes que hi ha hagut una arribada en alt, explosiva, doncs hem vist com Del Toro, que és un especialista, i sobretot Pogacar, ha dominat. Per tant, de moment, un Tour previsible, i sí que m'agradaria això, i tant de bo, doncs, pugui haver-hi aquesta igualtat.
3: Mare meva.
0: Espera. Com està baixant? Com està baixant, sí, Pogacar?
1: El Lluís està patint, ha fet baixant, dos ufs.
3: Estan baixant malament els dos.
1: Malament els dos, malament Pogacar, malament Vingegaard. Veurem si a darrere això serveix per agafar una mica de moral. Clar. Però no és que baixin malament del tot, sinó que han tingut dos petits sustos. Tant Vingegaard com
2: estan anant
1: com
2: molt
1: Pogacar
2: ràpid i estan apurant i fan de fer petites rectificacions a darrera hora perquè van molt ràpid, molt ràpid.
0: Pogacar baixant, Pogacar està boig, no? Llavors baixant, baixa a tope, però aquesta locura a vegades
2: li ha portat
0: sustos, sí que baixa bé. Vingegaard, crec que és millor baixador a Pogacar, però perquè té aquest punt de locura, que a vegades li surt malament, s'ha caigut un parell de vegades així recentment en els darrers 2 anys per anar molt boig, molt passat de voltes.
1: Bé, és la baixada del Tourmalet, una baixada preciosa a nivell paisatgístic. És divertit també veure gent a la baixada, que això a vegades no t'ho trobes tant. Ara mateix hi ha un grup aquí, doncs, de militars que han agafat tot un revolt i s'han quedat per ells. És el que fan els militars.

0: Tars, conquerir llocs, doncs, és el que han fet aquí al Tourmalet a la baixada, i Pogacar que va llançadíssim cap avall, realment molta gent a la baixada del Tourmalet.
1: Ganes de veure, bueno, no sé.
0: Ah, és divertit, és divertit,
2: no,
0: també.
2: Saps el que ha passat aquí? Que pensava que, pujaria,
0: aquí,
2: no? Que pensava que pujaven per aquest costat, perquè si no, no m'ho explico. Vingegaard està baixant bastant ràpid perquè ja li ha tret 10 segons més a Seixas.
0: Més o menys, és, més o menys.
1: És que quan hi ha hagut un detall, just quan el coronar, Lipovic ha atacat.
0: Sí.
1: Del Toro ha fet això no amb mi, i Seixas, no sé si és que s'ha despistat o algun tema de canvis, o és que no tenia confiança amb la baixada, no ha reaccionat.
0: Mira, ara veurem el grup perseguidor, que és Seixas al davant,
1: ja
0: i Lipovic al darrere, Seixas, però han normalitzat la situació, però sigui aquest
1: moment
0: primer
1: dubte, quilòmetre,
0: no?
1: Jo crec que haurà hagut una mica de desajust.
2: En aquest sentit, és millor baixar sol o baixar en grup?
0: No ho sé, però Seixas, en aquest cas, deixa'm fer un apunt, que és d'aquests baixadors que li és absolutament indiferent amb qui va, o sigui, és molt jove i l'hem vist competir relativament poc, òbviament, però sempre que l'hem vist en baixades, és d'aquests que va encegat a la seva manera, i li és igual si el porta gent a la roda, si no, ell tira i tira amb ambició, és a dir, encara no ha tingut sustos a la vida per dubtar abans de fer certes
2: 107
0: baixades.
2: 107 quilòmetres per hora,
0: és,
2: tio!
0: És folla, eh? Seixes baixant, vull dir que...
1: 107 ara mateix, Pogacar, a una recta del Tourmalet, del 8-9% això...
0: Anem a parlar de les vostres màximes velocitats baixant amb bicicleta, que això sempre al públic li interessa molt.
2: Això jo, la veritat és que no m'ho he pogut mai calcular, però sí. Poden ser 25 quilòmetres per hora, no?
0: No! Home, jo no ho sé, però crec que no hi arribem mai ni a 60. O sigui,
3: jo 60
0: amb, amb sinceritat.
2: Jo crec que a 60 sí.
3: 63, així, alguna vegada he vist que...
1: Home, tu, Lluís, amb el teu...
0: Home,
1: no, no és negatiu, amb el teu pes, jo crec que els vuit... No, però al contrari, tio, de corpulència.
3: Només que et deixis anar.
2: Bon,
0: estem parlant de Soren Warenskol a l'estudi?
1: No, al contrari, un tio que està fort, és un tio corpulent, hauràs arribat a la vora als 80.
2: I a la vegada soc un tio bastant cagat, i jo crec que... Jo els frenos els cremo, eh? A mi em costa baixar ràpid. Crec
0: passen que... dos minuts de les quatre de dos quarts de cinc de la tarda. Estem en directe a Ràdio Molins de Rei. Si acabeu de connectar amb la ràdio nostra, sapeu que estem fent la narració de la sisena etapa del Tour de França 2026 amb l'etapa reina fins a les 6 de la tarda.
2: En català i en directe, eh?
0: És increïble. Uah. Els que ens seguiu per YouTube, per cert, tindreu més problemes que els de la ràdio, perquè haureu d'intentar... jo us recomano una cosa, que és connectar, diguéssim, la pantalla, agafar connexió a través de RTVE, per exemple, per internet, i posar-vos el cursor allà on nosaltres estiguem parlant. Crec que ho detectareu. Per exemple, Pogacar acaba de fer una curva lenta.
3: No hi ha gaire,
0: per un punt quilomètric.
3: No hi ha gaire diferència. Jo crec que estem parlant d'uns 10-15 segons, només.
0: Bé, doncs això és allò que estareu mirant una cosa i després sentireu com la vivim nosaltres. Això sempre és divertit.
1: Vingegaard, o sigui, Pogacar ha obert una mica de forat, ha agafat 7 segons ja, portava 33 la corona, però la vegada que Vingegaard ha mantingut forat amb Seixas. Per tant, Vingegaard està baixant ràpid, igual que el grup de Seixas. Pogacar està baixant més ràpid que ells.
0: Pogacar té temps de fer gestos a la càmera, entenc que era per queixar-se o perquè no havia d'estar allà la moto en aquell moment, però és increïble que tingui temps per fer
1: això.
2: Aquest és Ayuso coronant ara el...
0: No. Aquest és el mallot blanc, per això l'ensenyen, que és Bàixec, Matías Bàixec, que aquests estan, diguéssim, ciclistes que no estan lluitant en cap cas per la general del Tour de França.
1: Traen ja ha perdut el mallot groc, ara mateix.
0: Buah, Thorstein Traen ja ha perdut el mallot groc, no me l'havia donat, i és just ara que acaba de passar. Mira que jo pensava que realment tindria opcions d'arribar al dia de descans, com a mínim, i que potser el dimarts vinent seria el dia que podia perdre el mallot.
1: No, és que no. Amb Pogacar en joc, els comptes que pots fer...
0: És un aspirador, eh? O sigui, el terra queda net. M'agradaria que passés Pogacar després de dinar jo a casa, perquè quedaria tot net com una patena.
1: Mital, ara corona. Ara corona.
2: Ara corona el Tourmalet.
0: Amb Benut, amb Barentsman... Bé... Escolta, a gaudir del paisatge, a gaudir del groc, a passar-s'ho bé, que Gavarnir l'animaran com a portador del mallot groc, i la resta de dies ja tindrà la feina feta.
2: Aviam, fem porra? Sí. Que absurd, no?
0: La porra és en quants segons guanya Pogacar. Fem aquesta porra.
1: Vinga.
0: Tots coincidim que guanyarà Pogacar, eh?
3: Sí.
0: Val.
2: Home, ara és... O sigui, perquè no guanyi Pogacar
0: ha de
2: ser una catàstrofe.
1: Tothom guanya Pogacar, no?
0: Sí, llavors anem a fer això, els segons.
1: Començo jo,
0: si algú vol comentar-ho també a YouTube, pot fer-ho, perquè al final és tan fàcil com posar un número allà i ho llegim.
2: Hi ha gent mirant YouTube o no?
0: Suposo que algú
3: hi ha. Sí, 7 persones.
2: Sí, 7 persones.
0: Mira. Hola, bona tarda.
1: Quan encara no ho havíem dit per enlloc, érem 3. I ara que ho han dit, potser...
3: Vull saludar els meus pares, que ens estan veient.
2: Ah, sí?
1: Aquests 3.
0: Fem missatges homenatges familiars, cadascú.
3: Bueno, jo sé que un dels espectadors és ma mare, segur que l'ha posat, o mon pare.
0: Molt bé. Pot ser que ja l'hagi pagat. Saps allò que fan els pares?
3: No, mai que no.
0: A vegades diuen, ho fan, ja. T'envien, ei, que t'he vist o t'estic veient, i després ja se'n van a fer alguna cosa
3: si,
0: més útil.
3: Si ho estan mirant, que m'envien un missatge. És la manera de comprovar.
2: Ui, sabran?
3: Que no m'han dit que no m'han dit cap mentida. M'han dit, sí, prova, sí.
1: Que et truquin a la ràdio si t'estan mirant.
2: Un bizum. Si estan mirant, que facin un bizum.
0: Va, a menys de 30 km de meta, i quan Vinger està a 46 segons, Seixas a 1,44 i Benepul a 1,48, que ara els que seran i s'agruparan aquests grups perseguidors. Quants segons treu Pogacar avui sobre, jo diria, Jonas Vingegaard? I ho fem fàcil perquè així la gent tingui el clar amb qui estem dient, encara que després Vingegaard entri 50, diguéssim. O sigui, volíem posar aquesta referència, us sembla bé?
2: Sí, sempre amb Vingegaard.
0: Sí, ho dic, vale, per fer-ho fàcil.
2: Doncs jo dic minut 40. O sigui, ara en 30 quilòmetres li fotré un minut més.
3: Sí, també.
1: 70 segons. Ho deu.
0: Vale, jo dic 2,48.
2: Hòstia santa, s'ha acabat el tour.
0: Jo dic això, ja, anem a jugar, no? Cadascú que diu una cosa diferent, que si no la gent dirà...
2: Quan has dit?
0: 2,48.
2: Jo
0: diria... Són 2 segons més de quan he mirat la... Jo diria... 2 minuts més del que he mirat
3: la... La distància que hi ha ara entre el grup d'Evenepoel és la mateixa que amb la que arribaran tant Vingegaard com tots.
2: Mira, ara...
0: Mira, Evenepoel connecta amb Seixas, Lipovic i Del Toro, a roda porten Esquiel Mose, Ayuso, Lenny Martínez i Sepp Kuss, i ara, al ritme acabant, tindrà feina, sobretot Del Toro, per enganxar roda, perquè anava una mica despistat.
2: No, i que Seixas es queda, tio.
0: No, Seixas està fent la feina que ha de fer, que és intentar agafar el ritme de Evenepoel, posar-se a roda i descansar una estona.
2: Ara. Sí, no, sí, però li costarà, eh? Ha hagut de tancar un forat aquí.
1: Mateix,
2: sí?
3: Dos minuts, eh? Jo crec que arribarà Vingegaard.
2: Clar, aquests ara perden un minut
0: sobre
2: el grup de Seixas sobre Vingegaard. Aquests arribaran a Vingegaard o no?
3: Sí.
2: Aquests ben organitzats poden fer feina.
0: Perdó, un moment. Si vol... Tenim un comentari que és hola, fill.
3: Gràcies.
0: I un altre que ens diu 2 minuts tranquil·lament en Pau. Ho diu en Pau.
2: Pau. 2 minuts, li fotrà a Pau? Bueno, pues...
1: Algú ha dit 2 minuts, heu dit?
0: Jo 2,48, si jo m'he anat una mica més endavant.
2: Jo 1,40 havia dit.
0: Però perquè, bàsicament, és que Gavarnir, ja ho deia abans de començar el tour, quan fèiem la prèvia, els perfils d'etapa, deia, si algú ataca, i és Pogacar, diguéssim, bàsicament, a dalt del tour, el que ha fet, vaja, si ha fet una mica el que hem vist ara, jo veia que allà pot fer doncs molt de mal, sobretot si els altres van o despenjats o mal organitzats, i poden passar les dues coses amb els dos grups.
1: Ara sóc jo el que diré, tira pregunta. Amb quina distància de Pogacar avui sobre Vingegaard es pot dir que aquest tour encara està finiquitat o encara té vida?
0: Hi ha l'etapa penúltima, eh? Això és el que prothom, quan faci declaracions aquesta setmana, dirà, no, però recordeu que hem posat una etapa molt dura
1: perquè Vingegaard fiqui 3 minuts més.
3: Mira, en el moment que tu veus Ja no les dues etapes en què ha guanyat el UAE, sinó avui mateix. Ja veus quina condició està cadascú. O sigui, Vingegaard està increïble, però és que l'altre és inhumà. Llavors, en aquest moment, ja no estem parlant de distància, estem parlant de, a partir de quines sensacions veus que el tour...
0: Buah, perdó.
2: Oi.
0: Kian Uijtebroeks abandona el Tour de França 2026. L'hem vist perdre contacte a les primeres rampes d'Espen. Semblava que primer era un problema mecànic, no ho era. Recordeu que ha estat en febre aquests dies, que des del primer dia de la crono per equips Movistar ja va haver de desfer els plans a l'última rampa, i des de llavors no ha rodat bé, ha anat perdent temps, ha anat patint molt. Doncs Kian Uijtebroeks, nou abandonament, avui també ha abandonat, per cert, Arvid Deklein, un possible sprinter o arribador, doncs, que no estava massa fi de forma, i recordeu que qui no ha pres la sortida a la localitat de Pau és l'Àlex Molinar, que des d'aquí li enviem una forta abraçada amb aquesta caiguda després d'un tour on ha portat el mallot de punts, i això no li traurà absolutament ningú.
2: Tot just ara ens ha enviat un missatge l'Àlex, que en 5 dies ha viscut lo millor i lo pitjor del tour, i ha viscut lo millor, sobretot, del tour.
0: Absolutament.
2: I llavors, doncs, mira, ha tingut la mala pata de caure, però ha passat a la història.
0: Tota la vida tindrà aquest mallot.
1: Quan el podcast post-tour, que no existirà...
0: Sí que existirà. Ara farem un repàs de què farem aquests dies.
1: Fem aquell joc que fem sempre, o que és molt divertit fer, de ciclistes que corrien el tour i no te n'havies enterat. Doncs podríem dir un 70% de corredors o 80% que acabaran amb menys bon gust de boca d'aquest Tour de França que Alex Molinar.
0: Sí, perquè més és d'aquells tours que des del primer dia tots els noms que són protagonistes són gent estel·lar, o sigui, són els millors noms del pilot internacional, recordeu, noms de guanyadors fins ara, Wismann Vingegaard, Del Toro, Pogacar, Mats Pedersen i ahir Olav Koch. Estem parlant segurament de 5 dels 15 millors ciclistes del món i que tots ells ja tenen doncs, una victòria d'etapa o protagonisme. Això. Qui els acompanya? Àlex Molnar. O sigui, els podis és que realment no hi ha hagut molts noms. Evidentment, Thorstein Trenck, que avui porta el mallot groc, o aquest perfil de ciclistes com Alex Bodén, que han sabut trobar el seu espai també. Però avui Alex Bodén ja perd el mallot també. Se'l queda, Tadej Pogacar, perquè 20 punts.
3: O Lenny Martínez,
0: es posa al davant. No, no, Pogacar se'l sí. queda avui.
1: Sí, sí, 20 punts.
3: Però Aspen, no, ja... Aspen què ha passat primer?
0: Sí, pues Aspen és igual, però és que són 10.
1: Llavors, punts, de punts. Mira, ara surt la... Sí, sí.
3: Val.
1: Bueno, portarà Vingegaard, entenc.
0: És a dir, potser algun dia el deixarà de portar perquè altres etapes, Lenny Martínez, Valentin o qui sigui, els buscaran, però de moment avui sortirà amb mallot de topos vermell Pogacar, gairebé amb tota seguretat.
1: 6 punts ha sumat Lenny en el,
0: sí,
1: en el Tourmalet.
0: Portarà 16.
1: 10 i 16. 10 i 16. Bueno, bé.
0: I a més li queda Gavarnia a Pogacar.
3: Aquell el tema.
0: Que són un, és un port, per cert, catalogat de segona categoria, que em sembla raonable amb el port. Una cosa de Gavarnia, per cert, sí, que ja m'avanço ara que estan acabant el tram de descens, és que és incomprensible.
1: Un càmping guapíssim aquí, eh?
0: Càmping guapíssim, eh? Apunteu, costar, apunteu, eh?
2: On és això?
0: Gairebé arribant a l'ús de Sant Sabuer.
1: Són l'ús de Sant Sabuer, el poble blau de l'altre vessant del Tourmalet, i ara passaran rem mig quilòmetre al costat d'un càmping guapíssim.
0: També, eh?
1: Molt raconable.
3: De piscina?
1: No,
3: piscina?
1: Jo em referia a aquest, sí, sí.
2: És aquest, el
1: sí,
2: càmping.
0: El pic del migdia, això és el pic del migdia.
1: De migdia de Bigorra.
0: Que és molt maco. Sí. Sempre l'ensenyen quan passa el Tour de França pel Tourmalet, ja estem acostumats a veure aquesta instal·lació, i el que deia, Gavarnia.
1: Queda allà baix el coll del Tourmalet, com veieu.
2: I que poca neu quan és inicis de juliol, quan això normalment, quan nosaltres érem petits, estava ple de neu a l'agost.
0: Thorstein Trenck.
1: Ara dic Pogacar al terra. No,
0: Thorstein Trenck, el mallot groc de vegades enganya.
2: No, Thorstein...
0: Thorstein Trenck s'ha fotut una nata baixant al Tourmalet. Ara veurem la repetició.
1: Oi, oi,
0: ha xocat amb el seu company aquí.
2: Anava molt enganxat a Anders. I se l'ha anat la roda. Quina pena, quina pena.
1: Quina pena, esperem que...
0: A veure, és culpa de Thorstein Trenck, eh?
1: No, no, anava passadíssim.
0: No hi ha debat possible. Errada, doncs, per part seva en el descens. Esperem que es pugui aixecar, tornar a la bicicleta, però de moment la tenen els serveis mèdics del Tour.
3: Passa que van molt ràpid.
0: Quanta estona triga a aixecar-se, si és que ho aconsegueix fer, que jo crec que sí.
3: Van molt ràpid, aquestes, les baixades aquestes, i... Hòstia.
2: El tema és que ara mateix és molt perillós on està, eh? Perquè ja van molt ràpid i...
1: La gent d'arme.
2: Mira, i ara... estava a mitja curva, just al centre de la carretera.
0: Ple a vessar a l'ús, essent... Com es diu això?
1: Sober? No és sense ver.
0: Doncs, que vaja, passa Pogacar ja per allà, per tant, des d'aquí començarà ja l'ascensió al Cir de Gavarnia, però reitero el que deia. És una ascensió de 18,7 quilòmetres al 3,7%, i on es deixen el millor. És a dir, aquesta ascensió a Gavarnia acaba a la localitat de Gavarnia. Però si pugen a l'estació d'esquí són 10 quilòmetres al 8,2% més, que seria una ascensió de 29 quilòmetres amb tot un tram final espectacular, no entenc per què el Tour de França no ens ha posat tota la carn a la graella, sabeu què vull dir? O sigui, jo entenc que a nivell esportiu, demà una etapa de doncs, 6è dia, estàs als Pirineus, no has pogut fer una acumulació encara de quilòmetres, però home, ens prenen, ens roben 10 quilòmetres al 8,2% després de 18 quilòmetres al 3,7%. Hauria estat increïble. Eh?
1: Crec que aquest és un port que no s'ha fet gairebé mai,
0: no,
1: per no dir mai,
0: mai,
1: el Tour. Perquè jo he estat força per aquella zona. I jo i qualsevol friqui de la bicicleta crec que quan està per un lloc sempre està fixant-se en ports, després va arribar a casa i obre el Google Maps i es fixa en carreteres. I jo quan estava allà a Gavarnia, ja vaig arribar a Gavarnia després d'aquests tants quilòmetres de fals pla, i vaig dir, hosti, que hi posava encara allà l'estació d'esquí a no sé quants quilòmetres. I vaig mirar i crec que no havien arribat mai. Igual que hi ha un agafant molt poquet, també perquè costa d'enllaçar. Però ja pujant cap al túnel de Bielsa, tu pots agafar una altra estació d'esquí,
0: sí.
1: que es diu Puingalei, crec.
3: Puingalei,
1: que la fan molt poquet, també. I perquè també són molts quilòmetres i molts quilòmetres de pujar.
3: Són finals d'etapa, i en el cas de Gavarnia, jo crec que volen conservar una mica l'espai aquest, que és bastant doncs idíl·lic, i no sé si està preparat realment per acollir doncs, tot el tinglado que porta el
1: no,
3: túnel.
1: No, però el Cir de Gavarnia no pots arribar amb cotxe.
3: No,
1: surt des del poble i surt un camí piatonal de 3-5 quilòmetres i la carretera que comenta el Roger se'n va cap a una altra vall amunt per arribar a l'estació d'esquí.
0: Correcte.
1: O sigui, a nivell, diguéssim, un cop ja està rebentada la muntanya per l'estació d'esquí,
0: aprofita-la.
1: O la traiem, no? O si la tens, bueno, li pots posar una cursa de bicis, per què no?
0: Dos comentaris del que hem anat veient ara aquests darrers 4 o 5 minuts que estàvem comentant altres coses. El primer, hi ha hagut ciclistes al grup Perseguidor que han patit, és a dir, hem vist al poble Justalús que hi havia doncs Seixas que anava pel darrere, Del Toro que anava pel darrere, ara han tornat a contactar i tornen a estar junts, estan a 30 segons de Jonas Vingegaard en aquests moments que comença l'ascensió a Gavarnie, i que Torsten Tren continua al costat de la carretera, no l'estem veient recuperar la bicicleta, i podria ser perfectament que estiguem parlant d'abandonament del líder fins ara del Tour de França.
1: Tenim una nova pregunta.
0: Vinga, va.
1: Pel YouTube, del Pau, també. Abans, però, salutació del teu pare, en aquest cas. Ah, Sergi, tenim la teva mare, ara tenim la del teu pare.
3: A veure si ma germana m'està escoltant, que també...
1: Ara. Confirmem que tenim els dos pares atents. Això, el Pau ens comenta que com veieu Ayuso, si l'esperàvem més endavant.
0: Mira, Torsten Tren torna a agafar la bici, ho intentarà, acabar aquesta etapa, a veure si és capaç de fer-ho, a veure si hi ha sort i, com a mínim, doncs pot seguir endavant el Tour. Ayuso, Lluís, aquesta és una pregunta que crec que porta el nom i cognom de Lluís Arias Zarco.
2: S'imaginaven millor Ayuso? No. És a dir, jo me l'imagino al top 10. Me l'imagino al final del Tour de França al top 10. No m'imaginava... Però clar, el top 10 no s'ha d'arribar lluitant amb els millors. S'ha d'arribar sent regular durant tot el Tour de França. Avui està perdent una minutada, però el Tour de França és molt llarg. No sé si arribarà al top 10 o no... Però vaja, ja et dic, jo no en cap moment me l'imaginava pujant al podi.
0: En tot cas, està lluitant ara mateix per la tercera posició, perquè està el grup perseguidor per darrere Pogacar i Vingegaard, vull dir, està ben situat, tot i que el Tourmalet hagi deixat escapar uns metres respecte a altres ciclistes. Mira, bueno, Torsten Tren, que té un company d'equip, que és Anders, que l'està esperant, que és qui, diguem-ne, ha provocat la caiguda, però tot i que reiterem, no és culpa de l'Anders, està intentant animar-lo, intentant, doncs, vinga, va, tira endavant, que portes amb el lloc groc, que ens ho passarem bé junts, i que Gavarnie, com a mínim, les rampes no són dures. La màxima rampa que Gavarnie crec que és del 6%, o sigui, és un port que Sergi, tu i jo crec que podríem fer prou.
3: Podríem fer prou bé, eh?
0: Podríem anar a Gavarnie, no?
2: Mireu, anar a
0: fer això i després excursió amb el Marc allà al cir de Gavarnie.
2: Mireu, el top de llargària de ports de colls, sí, d'aquest Tour de França és el tercer, Gavarnie.
0: I si fos aquests 10 quilòmetres?
2: Són 18 quilòmetres al 3,7%. Sí, sí. És el tercer darrere del Gran Balón i de la Croix de Fer.
0: Mira, tinc ganes de veure això que ens ensenyava el senyal de realització televisiva del Tour de França, que és el grup perseguidor, a veure qui treballa, a veure qui fa feina, a veure si s'organitzen. Hi ha ciclistes com Lipovic i Benepul del mateix equip, Esquilmosa i Ayuso del mateix equip, però això no vol dir que siguin duos que s'hagin d'entendre gaire bé en aquest Tour de França. A veure si algú posa ritme, o si van cadascú la seva, es comencen a atacar amb rampes molt suaus que llavors ningú n'hi ha enlloc.
1: Crec que està plovent.
0: Havia de ploure, eh?
1: Crec que està plovent, no. M'ha semblat veure gotes, m'ha semblat veure algun paraigües, i estaven començant a caure gotes així de típiques de tempesta a tarda del Pirineu.
0: Sí, sí, hi havia exactament això, previsió de tempesta a la tarda, en hora encara de cursa, podia passar, podia també no passar, era un d'aquells percentatges de probabilitats més o menys al 50%, doncs si cauen gotes i veiem algun paraigües, podria ser perfectament cert.
2: A 15 quilòmetres, 16, gairebé de l'arribada, 1,16 perd Vingegaard, 1,58 perd el grup de Seixas i Evenepoel.
0: També poden ser paraigües de sol, perquè aquests dies n'estem veient molt entre els aficionats del Tour d'anar a veure ciclistes amb el sol, i aquí deien això de quan comencem a dir-li parasols als paraigües, perquè els farem servir més pel sol que no pas per l'aigua.
3: Ara crec que es pot plantejar una situació de carrera. Bueno, estan tirant Esquelmos i Evenepoel, però es pot plantejar una situació de carrera en què diguin, estem veient que serem els tercers, que entre nosaltres lluitarem pel tercer lloc, i per tant, per què he de gastar jo més que tu si al final ja estem veient que hi ha dos tios que van molt millor que nosaltres i entre nosaltres ens disputarem el tercer lloc? Crec que pot haver-hi ara una mica de joc aquest de... Bueno, que siguin una mica ratetes.
0: Sabeu que tenen sort? Que hi ha Evenepoel.
3: Sí, però mira, ja s'està obrint.
0: Ara fa colzes i tal, però ja algun moment Evenepoel es cansarà.
1: Ja està fent caretes, ja.
0: Algun moment home, però és que té raó. És a dir, o hi ha col·laboració i cert rodatge amb aquest grup, estaven a 30 segons de Vingegaard i ara ja supera els 45. I ha passat amb no res, amb aquest inici de tram, que és el 5-6% al primer quilòmetre, que és potser el més dur de tot el port. A YouTube tenim un comentari que m'agradaria molt comentar, que és Hola, fills. Ja directament crec que la gent assumeix el rol de pare sense ser-ho. Doncs li direm hola, pare o mare, no sabem
2: qui és,
0: gènere.
2: Aquí parla.
0: Però vaja, en tot cas, celebrem que ens vagin apareixent progenitors durant el directe.
2: Però com és el nom?
0: MCA 9600. jo crec que és clarament doncs algú que vol formar part de les nostres famílies crec, i està convidat a fer-ho.
1: Crec que és el Magí Canyelles, eh?
0: Armengol. Sí, mira, és ell.
1: Em sona aquesta imatge i em quadra
0: per
1: les lletres del nickname.
0: Hola, Magí, t'estirem també.
2: Magí, estàs al costat de la ràdio, si et vols apropar.
0: Sí, si vols venir...
1: Estem fresquets aquí, som refugi climàtic.
0: Sí, està còmode i estarem 1 hora i 11 minuts més.
2: Vinga, para, vine cap aquí. Hem parlat de l'Eli avui o no?
0: L'Eli Arjona. Sí. Bé, hem sentit la seva veu. És a dir, com que la tenim, ara que l'Ajuntament de Molins de Rei ha fet una aposta per aquest projecte La Tapa Reina durant el tour, amb aquest projecte Vim al Tour, l'Eli ens fa el favor de posar una veu preciosa a l'inici de cada programa que fem i per tant l'hem sentit allà. El que no hem fet és saludar-la com pertoca i demanar-li que mogui una mica palanques amunt i avall i fer les coses habituals que l'oient de La Tapa Reina necessita escoltar.
2: Doncs l'Eli Arjona, les vies de so de Ràdio Molins de Rei, on estem en directe des de les 4 de la tarda i fins que acabi aquesta etapa, a la qual li queden 14 quilòmetres. Jo he dit que Vingegaard perdria 1 minut 40 i em quedaré un minut curt, crec.
0: Sí, eh?
2: No sé si un minut, però ara ja em perdo 20 i...
3: Queda 14 quilòmetres, eh?
2: Sí, i el grup de Seixas...
0: El grup de Seixas és un desastre.
2: El grup de Seixas és una calamitat, perquè allà hi ha diferents ciclistes de cada equip que podrien estar treballant bé, i això és un desastre.
3: Bueno, està cansat ja.
2: Qui està cansat?
3: Evenepoel.
0: És que és el que dic, algun moment Evenepoel en tindrà prou de veure batalletes estúpides i començarà a tirar com un boig independentment del que acabi passant. Algun moment ho farà perquè és Evenepoel i tots coneixem que això, i mira Seixas i... o sigui, que ben col·locat que ja està pensant, per fi arriba aquest moment. Si se'n tenen 2 o 3 ciclistes, en tenen prou la resta.
2: Com deuen estar vivint aquesta etapa, ara que no està passant, diguéssim, no està havent-hi atacs ni res de tot això, com deuen estar vivint aquesta etapa? Abel Balderston o Joel Nicolau, ciclistes que avui, en principi, no tenien res a jugar, que el Tour per ells és molt llarg i han de ser protagonistes i segur que ho seran els propers dies. Com creieu que viuen aquesta etapa, tio?
3: Bueno, jo avui la disfrutaria com... És a dir, sobretot Abel, per exemple, que és un escalador... Vull dir, saps que no tindràs problemes per... Jo crec que agafes la teva marxeta, perdràs avui 15 minuts i t'és igual, disfrutes amb la gent que t'estarà animant i gaudeixes d'aquesta experiència. En el cas d'algun sprinter que les passi doncs, més apurades per arribar fora de control, crec que ells, en aquest cas, no disfruten tant. Però algú que va una mica sobrat en aquest sentit i que diu, jo avui em relaxo, disfruto, i ja tindré les meves oportunitats, i, buah, i a més una etapa emblemàtica, no?, amb Espen i Tourmalet, que des de ben petits doncs, ho hem vist per la tele i poder no només estar allà veient-ho, sinó formant part de l'espectacle com a corredor, ha de ser increïble.
0: Qui creieu que està més nerviós de tot el grup perseguidor, que ara comencen a entendre's i comencen a fer relleus d'una forma més ordenada? Isaac del Toro, perquè està perdent l'opció de ser segon al Tour de França a la General, o la resta?
1: Jo crec que del Toro està passant, perquè ningú se'n fa amb ell.
0: No, del Toro fa magos de passar, fa
1: que
0: aquest,
1: li és igual,
0: company d'equip de Pogacar, evidentment.
2: Jo no entenc que del Toro passa.
1: Jo tampoc entenc.
0: Però és que no ho està passant bé, fixeu-vos com passa. Està passant lent.
1: Passa aquí uns segons perquè pum plas i perquè ningú se li enfadi més del compte. Però bueno, jo crec que ell...
2: Però és que ningú se li pot enfadar. Mira, acusa, està darrere del pilot.
0: Del Toro deu passar i anar fent comentaris com ui, aneu una mica lents, ui, aquí cauràs. O sigui, deu anar molestant perquè és el que ha de fer.
2: Del Toro es guanyarà un collejote avui de Renko Evenepoel, eh?
0: Acabaran malament, no?
2: Bueno, clar, és que aquestes coses a Renko no li deuen fer molta gràcia que del Toro passi i que digui, però tu què collons fots passant?
0: Per cert, abans ens ha trolejat un dels seguidors quan ha dit hola fill, no era pare de Sergi Soler, el pare ha aparegut ara, crec, i ell diu, ni pare ni mare, només us trolejava visca l'etapa reina, què espereu d'aquest tour si li fot 2 minuts a l'etapa qualificada de terreny Vigo, terreny Vingegaard?
2: Com?
0: Que estem a alta muntanya, és el primer dia que dèiem abans, no? Vingegaard havia d'esperar aquests dies, o sigui, a Barcelona podia patir perquè eren coses més explosives, més curtes, i això li va millor, no? Un port com el Tourmalet de Vingegaard li va bastant bé.
2: I amb calor.
0: I tot i això, ara perd 1 minut i mig. Què esperem a partir d'ara al Tour? És complicat, eh?
2: És que és molt difícil de...
0: Ens està desil·lusionant, aquesta part.
2: Mira, abans preguntaves qui és el que està més nerviós.
3: És Evenepoel.
2: Clarament Evenepoel és el que
0: sempre,
2: està més
0: nerviós. Amb escenaris així, sempre. Perquè sap que pot anar 10 km per hora més ràpid.
2: Ja li estava dient algú amb algú, i no sé si aquest algú era del Toro, i... A veure, mira, aquí ho veurem repetit. Aquí ho veurem repetit.
3: No, amb els Seixas.
2: Ah, no, amb els Seixas. Ah, oita, doncs...
0: Jo crec que el Seixas li està dient, Pol, anem tu i jo, o què?
2: Sí.
0: Que tu també deus estar
1: nerviós. No, li està fotent la bulla, tio.
2: No.
1: Que sí, l'ha fet així, els seixes.
0: No, l'està animant, l'està animant. L'està dient, tranquil, Pol, ja guanyaràs el turdant que ve.
1: és que no sap... A mi sempre a favor de Remco.
0: Sempre,
1: i de
0: sempre. Imagina't aquesta etapa
1: però,
0: sense Remco.
1: Però és que no sap estar sense donar la nota al lloc, tio. Està creant enemics cada dos per tres, el tio. Seixas, que és un tio que encara li podria dir bueno, no tinc res contra seu, ja està, a la primera que ha pogut.
2: Perquè no li ha dit res. No li ha dit res.
0: Aquí el que està ben content és Sepp Kuss, sí, que està esperant que no cassin mai a Jonas Vingegaard per no haver de fotre brot, eh? O sigui, m'encanta.
3: Totalment. Kuss que està en bona forma, eh? Vull dir, està bé, se l'ha vist, el tio està fent la seva feina, òbviament.
0: Sí que plou, sí, Marc.
1: Aquí està mullat, si està mullat, ha plogut més darrere, eh?
2: Està patint molt Thorstein Trent, que ha perdut ja la roda del seu company Anders Allen Johannessen.
0: Ha passat 20 quilòmetres.
2: Sí,
0: 20 quilòmetres quan estàs tu en bici, Lluís, ja veus l'arribada.
2: Faig amb una cama. Jo us faig amb una cama. Havíem fet una pregunta, no?
0: Havíem fet la dels d'això, de què ens semblava, si esperàvem aquest tipus de terreny per Vingegaard, i que ara, doncs, que pugui perdre, per exemple, dos minuts, doncs què esperem d'un tour on ja passa això amb el primer dia on volíem una mica d'igualtat.
2: Clar, a mi em decep, jo espero que el tour vagi el més igualat possible fins al final.
0: Ens anem de vacances demà, no, ja?
2: Sí, ja està, bueno, que vagi molt bé, adeu. Això ha estat l'etapa reina, això ha estat el Tour de França, i ens veurem per la Vuelta, la qual també agafarem amb molta il·lusió.
0: Exactament. Abans de Vuelta a Burgos, tenim.
2: És veritat.
0: I la classicó. Sí, sempre hi ha coses a veure.
2: Coita, gent de Tarragona.
0: Sí.
2: Aquí amb una autocaravana que s'han col·locat en un lloc d'ambaixada.
0: I de Mèxic. Anem a debatre sobre les banderes de Tarragona. Ens agrada això del mar, amb aquestes onades i la senyera?
2: És que crec que se'ls hi va imprimir malament.
0: Clar.
2: Dóna la sensació que algú estava...
3: Limpiar cabezales.
0: Saps el word art aquell que hi havia? Jo recordo una mica aquest tipus de formes.
2: Si algú ens està escoltant des de Tarragona, mireu cabezales. Es
0: busqui un altre podcast.
2: Imprimiu-me la senyera. No,
0: mira,
2: no.
0: Queden 10 quilòmetres ara mateix per arribar a la línia de meta, 1.38 per Jonas Vingegaard, 2.22 al grup de Seixas, Evenepoel, Lipovic, etc. I, si voleu, ho diem, tots entrem com a mallot de líder, perd ja 14 minuts respecte a Tadej Pogacar.
1: El tema, no? Hi havia el debat, creieu que sí que agafaria el grup de Seixas a Vingegaard? 40 segons, a mi jo crec que no els agafen, no l'agafaran.
3: No l'agafaran perquè no s'han entès durant molta estona, però si no, ja el tindrien.
1: Vingegaard tampoc està perdent tant. Ara potser sí, però està molta estona aguantant un minut 10, un minut 20. Potser ara s'ha començat a defallir de nou, eh?
0: A veure, recordem que Vingegaard ha coronat a 32 segons de Tadej Pogacar al Tourmalet. Ha perdut ja de moment un minut 8 segons sobre Pogacar en baixada i aquest tros. Diguem-ne que Pogacar forat l'està fent. I de mica en mica el va ampliant. Ara, i això no està canviant. Sí. No sé si els de darrere, per exemple, ara que dèiem abans del Toro, si està nerviós, no, fent una mica de conya, si un port com aquest, que no té rampes, o sigui que no tens opcions de tenir doncs, algun atac en sec que puguis deixar enrere la gent, si el veieu atacar en algun moment per deixar tota aquesta gent enrere. És a dir, les rampes no ajuden a pensar aquest escenari. No sé si és un dia que només ha de contemporitzar i ja està.
2: Jo crec que del Toro ha d'ajudar a molestar. Ha d'ajudar a molestar. I si molesta canviant de ritme constantment... El que passa és que jo crec que...
0: Hem de buscar licències, Lluís.
2: Sí, però crec que al final del Toro o Kuss el que han de fer és mantenir-se darrere el pilot i ser invisibles en aquest grup. És sortir als atacs que considerin ells més importants, que jo entenc com a important primer Seixas, i després, com a molt, Lipovic, és que no considero important a Remco en aquest grup, i crec que
0: quina ofensa.
2: El seu objectiu ha de ser aquest. Ui, Thorstein Train, que està patint moltíssim.
3: Bueno, ja s'ho ha après a acabar l'etapa.
1: Jo crec que el que pot passar, l'únic probable que pot passar per animar darrere, és que Remco, durant un quilòmetre, no rellevi
0: i després faci
1: una bogeria. No? Si obre 10 metres, obrirà forat. I és l'única opció, l'únic corredor que veig aquest grup capaç de trencar aquest grup, i en aquest cas del Toro jo crec que el seguiria. I jo crec que del Toro i Kuss no és el mateix, perquè Kuss no ambiciona fer podi al Tour. Del Toro sí, i té les cames per fer-ho. Llavors tampoc, si en algun moment no s'entenen i Vingegaard fa un forat d'un minut, m'invento, o 50 segons... Per què no atacar i reduir aquest forat, inclús agafar-lo?
0: Tots trenc que l'estan atenent des del cotxe mèdic, faran el possible perquè pugui acabar l'etapa amb el mallot groc, que sempre entenc que si tu portes el mallot groc al Tour vols arribar a meta i que la gent com a mínim t'hagi animat aquell tros i recordar-ho com un dia més dolç que no pas a Marc, però ho té complicat perquè realment està sent una pujada dura i que és una mica llarga, encara que els pendents siguin suaus. Li toca fer molta feina fins a arribar a la meta de Gavarni.
2: Mira, ara mateix posen aquí a Procycling Stats que la distància entre Jonas Vingegaard i el grup de perseguidors és de 450 metres.
0: 450 metres, eh?
2: Sí, gairebé mig
0: quilòmetre. I
2: queden quilòmetre.
0: Menys de 8 quilòmetres.
2: Clar, i són aproximadament 40 segons el que els separa.
0: Sentim els senyals horaris de les 5 de la tarda, si algú està escoltant Ràdio Molins de Rei, que sàpiga que estem narrant la 6a etapa del Tour de França 2026, l'etapa reina des de les 4 i fins les 6. Estarem aquí veient l'etapa del Tourmalet, una etapa en què Tadej Pogacar ha posat la directa, ha decidit que avui era un bon dia per començar a sentenciar el seu 5è Tour de França i ho està fent a falta de 7,6 quilòmetres per la línia de meta.
1: Bueno, doncs res, doncs seguim.
2: Doncs diem adeu a la gent de YouTube.
0: Durant una estona.
1: Durant una estona recuperarem emissió d'aquí 5 minutets.
2: Sí.
0: Està bé perquè hem quadrat com els senyals horaris de l'emissió. Sí, sí. De 4 a 5 sí, a partir d'aquí...
1: Minutos musicales, no, minuts de publicitat.
2: Aprofiteu, per YouTube. Aprofiteu per entrar a Ràdio Molins de Rei en directe al web, si és que no ens esteu escoltant des de... Bueno, clar, és que clar, aquest missatge és absurd.
0: És un missatge dirigit als que ens escoltaven. No. Està bé, està bé. Seguiu escoltant Ràdio Molins de Rei, ho esteu fent de meravella.
2: I envieu-li el missatge...
1: Tornem a estar ja a YouTube. No he pogut anar ni al lavabo.
0: No. Bueno, l'estona que sigui necessària ara explicarem a la gent de YouTube què ha passat, però no passa res perquè queden 7 quilòmetres per arribar a meta. Jonas Vingegaard perd 1 minut 52 segons sobre Tadej Pogacar i el grup de Seixas, Evenepoel, Lipovic, Ayuso, Skelmose, tota aquesta gent, amb Sepp Kuss i Lili Martínez també inclosos pel camí, amb Isaac del Toro, sobretot, no ens oblidem, 2 minuts i mig sobre Tadej Pogacar, que és una màquina de fer distàncies en terrenys com aquest d'avui.
2: Aquí hi ha una estadística que posen des de Procycling Stats. No sé si saben que estem llegint això en
0: segurament
2: directe.
0: Segurament sí. Si posa una estadística sobre quants cops hem dit alguna paraula en directe, segurament sí.
2: Doncs, clar, diu The Last Solo Winners in Tour de France. Els últims a veure. Ciclistes que han guanyat escapats sols al Tour de França.
0: I qui són? A veure.
2: Wout van Aert. Wout van Aert, 6 quilòmetres i pico sol, Caden Groves, Tim Arensman, Ben O'Connor i Tim Bellens. Tot això el 2025. Avui Pogacar s'ha escapat, que quedaven...
0: 42,7 sol. Havien atacat ja uns quants metres abans amb Isaac del Toro, potser 500 metres, un quilòmetre, tranquil·lament. Tornem a estar connectats al directe, perquè veig per uns gestos efusius de Sergi Soler en aquest estudi de YouTube, estem parlant.
2: Ja pot tornar a connectar-se sí. La gent de la família de Sergi Soler.
3: Exactament, que no pateixin.
0: Sí, no, certament ja ho veig, que no està connectat, sí.
3: No hem endollat el que seria la bateria del...
0: La bateria s'ha d'endollar, no? I si no, s'acaba i doncs abandona la seva energia.
1: Val a dir que hem estat a un segon de que no passés res.
0: A un segon?
1: A un segon, perquè jo ja estava amb això a la mà i quan estava en direcció a connectar-lo s'ha quedat amb negre la pantalla.
0: No passa res. La gent, la gent ens coneix, la gent sap que fem sempre el bo i millor que podem i, per tant, benvinguts i ben tornats a aquesta transmissió de l'etapa reina.
2: Hòstia, veig una cosa que han penjat al Tour de França que a la Marta Robli li farà il·lusió. Oh. Sabeu a la Marta Robli, la nostra influencer de capçalera aquí a Catalunya, especialment de running, no?
0: Sí.
2: De córrer.
0: Sí, cycling, ara surt molt en bici.
2: Sí, d'estil de vida.
0: Estil de vida, ara.
2: Estil de vida. Ella li agrada molt la salutació. Jo no m'havia fixat mai en la salutació de Vingegaard, que fa a càmera, que és aquesta que... obre i tanca la mà.
0: Li vam veure l'altre dia als angles, arribant als angles, que la va fer doncs, tranquil·lament.
2: Llavors tira un petonet. Vale, doncs avui s'ha ficat al costat seu Thorstein Train i han fet aquesta mateixa salutació.
0: No!
2: Mira. Aquí la veiem,
0: no.
2: Aquí la veiem, mira.
0: Vestit de groc,
2: Sí.
0: No, es mereixia mantenir més el groc. Quina llàstima.
2: Serà Thorstein Train company seu a l'1X dintre de poc.
0: Depèn.
2: De Jonas Vingegaard.
0: Recordeu què deien, des de la Gazzetta de l'Esport, amb aquests rumors que sempre llencen que cadascú és una bomba, que com que no te'n recordes del que van dir la setmana anterior, totes són falses, jo crec, però en tot cas van dir una cosa abans de començar aquest Tour, que és, si Jonas Vingegaard guanya el Tour, es queda a Visma. òbviament, perquè és l'equip que li ha permès guanyar el Tour. Si Jonas Vingegaard no guanya el Tour, o sigui, encara que quedi segon a un sol segon de distància de Pogacar, fitxa per l'1X i se'n va de l'estructura del Visma. Això és el que van dir just abans, la setmana abans de començar el Tour de França. Costa de creure, perquè, reitero, han dit 500 rumors i n'han encertat un, o dos, o tres, però no més. I, per tant, és divertit que hi hagi algú que animi el cotarro amb invencions qualsevols.
1: Hi ha una cosa relacionada amb rumors de fitxatges que indica que el Visma ja no és el Visma de fa uns anys. Visma volia fitxar molt fortament a Jay Hindley.
0: Sí.
1: Doncs Jay Hindley ha donat carbasses.
0: Es queda, no?
1: Es queda a Red Bull, on a ser gregari.
0: Bé, li prometen lideratges, en algunes curses.
1: A anar al Visma, segurament també podria liderar potser algun espai i treballar per Vingegaard. Per tant, ja no té el caler d'abans, ja no té el carisma d'abans el Visma, ja no té el poder tant esportiu com econòmic d'abans. Bé, és una realitat.
0: Últims 5 quilòmetres d'aquesta sisena etapa. 2 minuts li treu Pogacar al pas per la pancarta. Veurem amb quina xifra s'acaba quedant, si Vingegaard és capaç de remuntar, si seguirà perdent temps, però en tot cas el que queda clar a hores d'ara, quan queda només 5 quilòmetres, és que Vingegaard és bastant probable que entri en solitari en aquest segon lloc d'etapa, perquè el grup perseguidor el té a més de 40 segons.
3: Una cosa al respecte d'això que dèiem del Visma, per exemple, i seria extrapolable a altres equips. Al final, el Visma és un equip de Països Baixos, en el qual els seus millors corredors, els seus referents, doncs, un és danès, l'altre doncs, és belga. Crec que falten referents dins del mateix Visma, igual que podria ser del Movistar, que tot i que ara està canviant, o podria ser d'algun altre equip, referents al propi país, en el sentit que la gent, doncs, al final, aquí anima, sobretot, doncs animes els corredors, doncs els des de casa teva, no? Els que tens més propers, els del teu país. Llavors jo crec que la idea segurament de Visma és potser tornar una mica això, o el que haurien de fer potser és tornar a recuperar i donar oportunitat als ciclistes dels Països Baixos. Això no dic que fitxin a Mathieu van der Poel, però perquè crec que seria una manera de potenciar la marca doncs, de Països Baixos. Movistar, per exemple, doncs, amb Enric Mas no li ha sortit, sí que estan fitxant tota una generació de ciclistes espanyols doncs, molt bons. Veurem, ho estan fent amb el femení, que estan fitxant doncs, precisament les referents de bueno, les noies que tenim referents, que precisament doncs, algunes d'elles són catalanes. I jo crec que és una mica això, no? Identificar la marca, un equip doncs, al final a un país, perquè al final és on fas el negoci, no? Visma doncs, està bàsicament en Països Baixos i a Bèlgica també.
2: Avui s'està acabant el Tour,
0: Avui s'està acabant el Tour,
2: S'està acabant el Tour de França.
1: M'estic quedant una mica fred, ara
2: molt,
1: mateix.
2: Molt.
0: És que és el pitjor escenari possible, perquè quan comences un Tour sempre esperes que passin coses durant unes quantes setmanes i com a mínim hi hagi incertesa a nivell competitiu. Independentment de si un ciclista que tu volies que guanyés li vagi millor o pitjor les coses, però com a mínim que es mantingui la incertesa per tothom que segueix el Tour. I realment avui queda bastant demostrat que hi ha un ciclista que està a un nivell molt, molt, molt superior a la resta i que hi ha un segon ciclista que ho intentarà, perquè si una cosa fa Jonas Vingegaard és intentar-ho tota la vida, però que no té la capacitat ara mateix de plantar cara a Tadej Pogacar, com a mínim amb un perfil d'etapa com avui. Veurem si hi ha alguna estratègia d'equip, algun moviment que ens permeti doncs, tenir alegries, però no vol dir que cap d'aquestes alegries sigui suficient perquè li pugui retallar la distància que ja li portarà Tadej Pogacar.
1: Clar, però això ho podíem pensar en l'any on Vingegaard guanya el Tour, aquell que juguen la carta, Roglic, Vingegaard, Kuss, on és un 3 contra 1.
0: Sí, sí.
1: Però és que un any on UAE té millor equip que Visma, probablement, o com a mínim no. Igual, jo crec que volia més que per sobre.
0: Per fer el que necessiten fer, de moment queda clar que sí.
1: Clar, clar, em sembla que diria l'etapa de l'Alt d'Oès, jugar, no?, fer aquest estil de joc i fondre Pogacar, i a l'últim port treure-li 5 o 6 minuts, com aquell col de la Lose. Però és que no és aquest escenari. Per tant, un escenari on físicament Pogacar és superior a Vingegaard i on tàcticament Pogacar també és superior a Vingegaard, crec que no, a no ser que li passi alguna cosa vinculada amb caiguda, malaltia, que desitgem que no passi, evidentment, crec que no pot, que aquest Tour ja està acabat.
2: Mira,
1: a nivell de guanyador.
2: Ara has tret un tema, Ara has tret un tema, perquè fa un parell d'etapes, és a dir, l'etapa on UAE perd el mallot de líder.
0: Els 40 graus, no?
2: Sí, com, amb Thorstein Train. Es parla que aquell dia Pogacar tenia molt mal de cap, que estava malalt aquell dia, que es trobava molt malament. Clar, això els equips ho amaguen i llavors els altres equips no ho aprofiten, però clar, ens hem d'agafar a una calamitat d'aquest tipus per pensar que el Tour no està decidit ja al sisè dia de competició. Una cosa més, Pogacar després de l'etapa d'avui es posarà a només 12 victòries. Clar, és que 12 victòries al Tour són una barbaritat, però a només 12 victòries de Mark Cavendish.
0: 12 victòries sense comptar que ell té 4 generals i Mark Cavendish no, que també es podrien comptar com a victòries, no?
2: T'està ficant dita a la viaga.
3: Què, Marc?
1: No, perquè si juguem això, Eddy Merckx li contem també i llavors ha d'agafar Eddy Merckx, no ha d'agafar
0: no,
1: Cavendish.
0: No, estem parlant de... Ah, bueno, sí, clar.
1: Clar, no? Si comptem generals, hem de sumar 5 més.
0: Bueno, acabarà al davant de tot.
3: Sort, si és que
0: és el rima que porta és aquest.
3: Sort que demà l'etapa és una etapa de descans pels sprinters i que realment cap d'aquests protagonistes que tenim aquí al davant ha de fer res. Perquè veiem a Vinegar, i òbviament Pogacar, que ha fet un esforç, està fent un esforç increïble, però el Vinegar realment se'l veu que va fos també.
2: Bueno,
3: i, fos. I si demà hi hagués una etapa de muntanya, buf! Veuríem com estan les forces, eh? Mirem aquí Pogacar, que ho està donant tot.
2: Jo crec que, perdona, Sergi, però jo crec que Vingegaard està fent una tapota, el que passa és que Pogacar és descomunal,
3: sí.
2: però fixa't que
3: no, Vingegaard... Sí, no, sí, està fent una tapota, però que està rebentat, perquè està fent una tapota precisament per això. I demà, si hi hagués una etapa de muntanya exigent, veurem com recuperen, eh? Avui, perquè saben que ho poden donar tot, i ho estan donant tot, tant un com l'altre, però estan rebentats, eh? I sobretot Vinegar, jo crec que molt més rebentat que el Pogacar, perquè li està traient temps cada vegada.
2: Clar, eren 50 segons a dalt, ara Vingegaard...
0: 30. Eren 32 segons a dalt.
3: I ha agafat quasi 2 minuts amb tot aquest...
2: No, entre Vingegaard i Seixas.
3: Ah, val.
2: Eren 50 segons entre Vingegaard i Seixas a dalt del Tourmalet.
3: Sí, però...
2: Ara en té 30. Mig minut, però que crec que no
0: sí,
2: és mig
0: no
2: minut.
0: No, és menys. És menys. Sí,
2: però
0: sí.
2: Era un terreny molt desfavorable, tu sol contra un grup gran. I amb Renko tirant, tio.
3: L'acabaran atrapant, segurament. L'acabaran molt a prop.
0: Sí, cada vegada ho sembla més. En tot cas, queda només 1,5 km i Jonas Vingegaard perd 2 minuts 18 segons respecte a Pogacar i 2,58, uns 30 segons més o menys de distància, com dèiem ara, el grup de Seixas, que ara encapçala Lipovits, Evenepoel, Esquelmose, Ayuso, Sepp Kuss, Lenny Martínez i Isaac del Toro.
2: És que fins i tot segurament és més dur psicològicament per Vingegaard que t'agafin per darrere que no haver agafat per davant, no?
3: Perquè dius, hòstia, si m'hagués quedat aquí darrere, potser... El que passa que la responsabilitat hagués sigut seva, també. Evidentment, sí, li haguessin donat molta responsabilitat i a Kuss també i no sé fins a quin punt hagués anat molt millor la cosa en quant a distància. Sí que és veritat que jo crec que el desgast que ha fet Vinegar avui és enorme i ja us dic, sort que venen dues etapes que són tranquil·letes.
0: Últim quilòmetre per Tadej Pogacar, que se'l veu cansat, ara ja sí que aquests 3-4 últims quilòmetres la cara ha canviat una miqueta, no està fent forat com estava fent, que era increïble cada quilòmetre la bestiesa que anava fent de diferència, ara ja no estan, i jo crec que tindrà temps suficient per fer la celebració que vulgui. És aquells dies que en principi has de pedalar fins a creuar la meta perquè t'està jugant la general, però és que en el cas de Pogacar...
1: Vindrà,
0: fàcil,
2: clar, aquí el tema això de les celebracions és que, mira,
1: un quilòmetre, 6-7, un quilòmetre
2: mira, hi ha gent fent el 6-7 que això amb els nens els agrada molt.
0: Qui vas dir que era el 6-7 d'aquest tour? Qui era el dorsal?
2: Crec que Max Canter o Simone Velasco.
0: Velasco, Simone Velasco, sí.
2: Vale. Doncs és que crec que ara el que li falta a Tadej Pogacar és fer un Bahamontes, és parar a dalt d'un cim a menjar-se un gelat. Que això...
0: Home, per celebrar el seu cinquè tour, allà al Galibier.
2: Això recordaria, això és una cosa que sí que seria
0: una sobrada històrica,
2: 500 metres, eh?
0: Doncs aquí estem al poble, després giren a la dreta i acaba l'etapa, i si segueixen, tindrien 10 quilòmetres mig, on Pogacar llavors ja trauria 56 minuts més o menys a la resta de rivals.
1: Perquè, és veritat que si en lloc d'aquest fals pla haguéssim pujat aquí dalt...
0: El Tourmalet hauria estat diferent.
1: Sí, no hauria estat tan fort.
0: No, com a perfil d'esportiu a mi em funcionava avui.
1: L'etapa que jo vaig dir que vaig defensar com a de les millors etapes del Tour, doncs
0: serà potser la més decisiva, Marc.
1: Doncs,
0: enhorabona,
1: com a mínim està funcionant molt bé.
3: Avui era un dia important, com ha començat el Lluís dient, perquè ha anat molt ràpid aquesta etapa i potser no s'ha donat, no? Però de llançar gent per davant, no? Avui era un dia per tirar
0: intentat,
3: a Jorgensen davant.
0: Sí. Però és que ho he intentat i no hem pogut.
3: Però per això, perquè ha anat molt ràpid.
0: No hem pogut.
3: Però era un perfil d'aquests, perquè ara mateix a Jorgensen, per exemple, li hauria anat molt bé a Vinegar per com a mínim tirar-li durant 5 quilòmetres i no, bueno, que no mateix tant la distància.
0: Doncs després de 4 hores, 32 minuts i 7 segons, Tadej Pogacar creu la línia meta entre Pau i Gavarnie, aquesta tapota de muntanya que hem viscut amb el Colors Tourmalet pel mig. Tadej Pogacar suma una nova victòria d'etapa al Tour de França.
1: Quina bèstia.
0: Que es posarà el mallot de groc una altra vegada en aquest Tour de França per segon dia, que ja el va portar, recordeu, un dia després dels Angles, i que, a priori, podríem dir, comença a sentenciar el que serà el seu cinquè Tour de França si la salut, la companya i els rivals no ens mostren alguna carta amagada que fins ara han estat incapaços de mostrar en aquesta sisena etapa.
2: Aquí el tema ara ja, quin objectiu té Pogacar en aquest Tour? A part de guanyar-lo, que encara no l'ha guanyat, però el té mig guanyat.
0: Distreure's, estar content, jugar a jocs de taula, cartes...
2: Rebentar-se, guanyar etapes, fer que Del Toro sigui segon... Aquí, per buscar licients, perquè és que...
0: Mira, què acabes de dir? Acabes de dir una cosa que crec que serà important a partir d'avui, perquè avui queda molt, molt avançada la classificació, que és que Tadej Pogacar tinc la sensació que pensarà molt més en Del Toro que en ell mateix. En la mesura que aquesta superioritat que veiem avui es vegi reflectida dos o tres etapes més de muntanya. És a dir, evidentment, crec que la següent etapa de muntanya no ja anirà pensant soc el guanyador d'això. Però si té dos dies, tres més bons que ha seguit traient temps, jo crec que els últims dies veurem Tadej Pogacar llançant a Del Toro, a veure què és capaç de fer. Sí, Del Toro està prou connectat a la general.
2: Fins i tot a Bellens, o sigui, regalant...
0: Bueno, hi ha etapes, i clar, sí. Amic dels seus amics.
1: És a dir, etapa 20, Pogacar primer, segon Vingar a 5.40, tercer Del Toro a 6.20...
0: I es posa a treballar per Del Toro,
1: I Pogacar fent de gregari de Del Toro, assumint perdre 30 segons
0: i
1: perquè
0: feliç.
1: Del Toro pugui treure un minut a Vingegaard.
0: I rient com l'altre dia, sí, ho veiem tots.
2: La sort que tenim d'aquest esport és que és tan... La sort bueno, diguéssim, la gràcia que té aquest esport és que els ciclistes són tan vulnerables i pot passar qualsevol cosa, mai li passa a Pogacar. Esperem que no li passi en aquest Tour. Però pot passar, en aquest esport pot passar de tot. I llavors, no diguis blat fins que no estigui el sac ben lligat.
1: M'encanta.
3: I ara doncs, a Visma, a plantejar un nou Tour, és a dir, s'ha vist que les forces doncs, no estan igualades, més aviat per culpa de l'eslové, que és un animal, i llavors han d'intentar doncs, crear algo, crear desordre, crear moviments... inventar-se alguna cosa per tal de poder d'alguna manera desbancar el control de l'UAE, sobretot el domini de Pogacar. Per tant, toca fer feina i a veure què faran.
0: Jo diria que Jonas Vingegaard ha acabat la meta a 2.39, potser 2.40.
3: Derrotat.
2: És el que havies dit tu,
0: 2.48,
2: no?
0: 2.48 havia dit jo. I el tercer lloc a l'esprint el guanya Remco.
2: No, el guanya
0: Isaac Del Toro, que no deixa les engrunes per ningú. Ataca i encara traurà segons. Sí. Bueno, suposo que els entraran tots junts al final.
2: Bueno,
0: però
2: ja està.
0: Del Toro tercer, Remco en el quart, Seixas cinquè, Lipovic sisè, els dos de Lidl Trek, setens i vuitens, Lenny Martínez i finalment Sepp Kuss, tranquil·lament passejant entre meta.
1: Bueno, aquí, per destacar un comentari, salutació.
0: Buah, la salutació molt freda. Està fos, Vingegaard?
1: Vingegaard està fos.
0: Per dos motius. Una, perquè està fos físicament i mental, dos, perquè mentalment
1: l'ha menjat.
0: Això és un cop que no...
2: Almenys,
0: avui no el volia rebre, aquest cop.
2: Almenys no l'han agafat per darrere, que jo crec que ja hagués estat criminal.
1: Que jo crec que això no s'ho esperava, Vingegaard. O sigui, no. Evidentment que tu t'esperes, vull dir, com, no surts una etapa pensant que pots perdre dos minuts, però per molt que ell pogués pensar, jo crec, i jo també m'ho havia crec, i crec que tothom s'havia cregut, que Vingegaard estava a un nivell bastant més a prop de Pogacar que el que ha passat avui.
0: Però és que és aquest nivell, segurament. Segurament aquesta és la distància que tenim amb el millor ciclista del món dels darrers anys, probablement el que pot acabar sent el millor ciclista de la història a nivell de palmarès i d'exhibicions per l'època on li ha tocat viure, respecte a un tros de ciclista...
1: Un dels millors de la dècada.
0: Un dels millors també de la història, però no a aquest nivell, que és Jonas Vingegaard, que és que al final aquest home està a una altra lliga.
2: No oblidem que Vingegaard ha guanyat dos Tours de França de Pogacar gràcies a les seves cames, però gràcies també al seu equip. I jo crec que Visma, si vol guanyar aquest Tour de França, ha de fer-se fort amb l'equip. Avui... sí que és cert que des de darrere s'ha anat molt ràpid, i que s'ha intentat que Campenaerts ataqués al principi i tal, però avui, si Vingegaard es troba amb algun company ja coronant el Tourmalet a dalt i se'l troba en la baixada, doncs és probable que no hagués tingut aquesta sangria de temps.
1: Molt bé, Gant, molt
0: crec bé. Que està entrant Egan Bernal per la 11a posició, si no ho he comptat malament, a 4.50.
2: És que és una, és una destrossa.
0: Les diferències de temps d'avui, perquè, a veure, és l'etapa que ha anat molt ràpid des del principi, però els sprinters podien haver fet tots com àrbit de Klein, baixar la bicicleta al quilòmetre 10 i així com a mínim estalviar-se la pallissa per acabar fent algun fora de control, que probablement algú avui també el veurem. El Marc està ensenyant
3: bretxa
0: el Giro de Gavarnia i la bretxa de Roland que està allà dalt, que tu, Marc, has passat per aquí, no entenc?
1: Passat, no he passat per dins la bretxa, però he passat molt a prop, a escassos centenars de metres.
3: I a la dreta tenim Tallón, el Pico de Tallón, i a l'esquerra
2: el Vinyemal, no?
0: Sí. Podria anar per l'altra banda, no? L'helicòpter sí, també ens podria... Ens podríem ensenyar l'helicòpter l'altra cara, no? També. Que també el Mont Perdut, aquesta zona del Mont Perdut, que és espectacular a nivell d'excursionista, si us agrada l'excursionisme, doncs és el vostre lloc de referència, també.
1: Lenny Martínez, una mica, a mi m'ha sorprès en positiu.
0: Vam dir, no?, que aquest tour era seu.
1: Sí. Tu t'hi vas pujar al carro... T'hi vas baixar quan va dir que anava per la muntanya i ara ens hi tornem a pujar.
0: És que la decepció va ser gran quan vaig sentir les seves declaracions.
2: Són les 5:20 de la tarda, en directe des de Ràdio Molins de Rei. Podeu apropar-vos a Lliure de Gluten, on avui el Bernat us convidarà.
0: Us convidarà el que vulgueu, és veritat.
2: El que vulgueu, perquè el Bernat deu estar fregant el xampany que ha obert.
0: Al sortir d'aquí podríem anar allà.
2: Sí o no?
0: Home, és el dia.
2: Ah, si el truqui, el truquem, el podem trucar.
1: Que truc...
2: tens el telèfon, Eli? O te'l passo? Pues ara te'l passo, vinga, va.
0: Mira, veiem justament Macron, sempre doncs, els dies bons hi acaba sent. Del Toro i Pogacar, que són aquest duo pràcticament d'alegria i còmic que els ha d'estar comentant.
1: Són amics, no?
0: Són amics, es nota molt. És que es percep tant i ho transmeten tant, que és el que dic, aquest tour, Pogacar no li passarà el que li va passar l'any passat, que es va avorrir com un ostre, sinó que tindrà algú amb qui compartir això. Pronòstics, ara una mica de diversió, ara una mica de, va, t'ajudo tu, i m'ho passo bé i em distrec. Jo crec que aquests petits reptes per Pogacar... hosti, he posat una càmera ràpida, molt ràpida, i he patit per la bicicleta estàtica.
2: Semblava que aquella de la bici estàtica, exacte, que seria l'hòstia, lesionar-se caient fent el corró al final de l'etapa.
0: Mira, ara està fent el que li demanava, que tirés més amunt, comences a fer la volta, a l'helicòpter, perdó, estem parlant de paisatges, que ens agrada més que altres coses.
2: Thorstein...
3: Mala pinta el Thorstein Train.
0: Thorstein Train, li queden 8 quilòmetres per abandonar el Tour de França, però... Sí.
2: Tu creus que abandonarà?
3: Vol acabar.
0: Jo crec que ell vol arribar amb el mallot groc.
1: M'emparra aquí, crec.
0: I fent el que pugui.
2: No sé.
1: Ara potser d'anar més endavant, jo crec, sí.
2: El tenim al telèfon, el Bernat. Podem parlar amb ell, Eli? Sí? Bernat, que ens escoltes?
4: Què passa?
2: Què passa? Com estàs?
4: Com estem?
0: Bernat, avui has disputat una etapa del Tour de França. Entenc que no l'has vista, però ha passat una cosa inesperada.
4: Inesperadíssima.
2: Vingegaard té el Tour a la butxaca ja, Bernat.
4: Sí. Senyor Pogacar, xaval, fa 4 quilòmetres al Tourmalet, ha rebentat el pilot, noi. Quin escàndol.
0: Estàs content?
4: Hi ha hagut un moment, sí, bueno, tardes. Ha sigut una etapa superentretinguda, s'ha gaudit, s'ha disfrutat molt de l'etapa. Ja quan han arribat a Aspen, la cosa comença a complicar-se. El port de la quarta també ha sigut xulú, veure com el pilot es trencava i hi havia atacs així minis, però que ha servit d'algú. I quan ha atacat Pogacar a 4 quilòmetres que estava a Montjuïc, estava a punt d'arribar a Montjuïc, vull dir, pensava que el Vingegaard l'acabaria seguint. Hi ha hagut
0: un bon
4: tros que ha estat a 6, 7, 8 segons, que ha sigut emocionant aquell tros, i llavors ja la baixada s'ha dedicat, ha tirat i... ha rebentat tot.
0: Escolta, eufòria, només trucàvem per felicitar-te, perquè això, aquest tour està fet, no? No hi veus cap opció, no?
4: Bueno, no, encara que eren etapes.
0: Sí, clar.
4: El diumenge, segons la del Lluís, que el diumenge podem fer la migdia de 12, em sembla a mi, però el Lluís hi té una convenció absoluta.
0: Mira, un moment, és que hi ha la cascada del Circ de Gavarnia, que són 400 metres de baixada de cascada, és espectacular, això.
4: És espectacular,
0: Això també t'agrada,
2: Quin xurrasso,
4: ho tenim pendent de l'altre any que vam anar al Tourmalet que volíem anar a veure.
0: Vés-te a banyar allà sota, no. Bernat, home, vés-te a refrescar allà.
4: No, ja,
2: escolta, Bernat, a les 8 del vespre estarem avui, quan pleguis,
0: a la teva disposició.
2: A lliure de gluten, vale?
4: Vinga, perfecte.
0: Fem una rua pel poble, no? Per celebrar la victòria.
4: Per celebrar la victòria, el cinquè tour de Tadej Pogacar.
1: Ah,
4: imagineu-vos.
1: No corris.
4: Queda tour. Encara que en 15 etapes, vull dir que no hi ha... Però sí que ha sigut un espectacle de la Tourmalet avui. Jo esperava que Aspen hi hagués un més atacs, hi hagués algú més que diguessis, hòstia, saps? Però molt bèstia.
0: Bueno, és que hem posat ritme als teus amics de l'UAE i, clar, els que sou amics UAE, de Emirats Àrabs Units, doncs ja se sap.
4: Però ja pensava que l'Isma faria alguna més, perquè se'ls veia tot el grup també tirant a darrere de l'UAE i pensava que hi hauria algun moment que...
0: Hosti, no els deixeu fer res, home,
4: però...
0: No els deixeu fer res de res, pobres. Bueno, res, escolta, que et volíem trucar per donar-te l'enhorabona, que sabem que ets un autèntic devot de Tadej Pogacar, i quan guanya així, doncs va bé tenir gent que se n'alegra tant, doncs que ens transmet aquesta alegria a nosaltres, Bernat.
4: Ja tinc hackers que ja m'estan dient de tot, també.
0: Bueno, això, la vida és així, la vida està plena de persones de tota mena. Ale, una abraçada, Bernat.
4: Que acabem de disfrutar, salut!
0: Adéu, Bernat.
1: Adéu, Bernat, a gaudir.
0: Doncs el Bernat, el Bernat Segura, que és fan de Pogacar, que el veiem aquí vestit de forma virtual.

0: sigut molts metres de desnivell, però ha sigut el Tourmalet i un, o sigui, un fora categoria i un primera.
1: Mira que maco això. Tres mallots per l'UAE, dos per Pogacar, un per Pedersen, que potser serà una de les alegries d'aquest Tour, en sí, tant que ho lluitarà tot fins sí, que bé, guanyi aquest mallot.
2: Però Pedersen no ha arribat encara, eh? Vull dir que
1: no,
2: això
1: ja arribarà.
2: Estan aquí suposant que arribarà.
1: Sí, sí. És divertit. Mira, el més combatiu del dia, sabeu qui ha estat?
2: Val, igual,
1: Tadej sí. Pogacar.
0: Ostres, no.
1: Home, a veure, una cosa, ara fora conyes de... O sigui, independentment de la sensació que puguem tenir sobre ara de Tour sentenciat abans d'hora, etc, ha atacat a més de 42 quilòmetres pujant el Tourmalet, que és un port que durant molts anys els ciclistes han menys tingut d'una manera increïble, posant una mica de rima però no gaire, que l'han fet com port de pas sense lluir-lo. Tadej Pogacar avui ha sabut lluir un colors dels Pirineus com el Tourmalet, i això, també, deixa'm-ho dir, s'ha d'agrair.
2: I a més, el primer dia que hi havia muntanya, el sí, primer sí. dia que fa l'atac, fa l'exhibició, com dient, ep, el Tour, no se m'escapa.
0: Jo llegia alguns comentaris de companys ara comentant l'etapa, i també que algun periodista ho ha dit en alguna retransmissió, que el Tour se la jugava molt ficant aquesta etapa, perquè podien passar això, de que Pogacar sentenciés el Tour, o tragués, a veure... Però al final, també els aficionats del ciclisme mai ens agrada res.
1: Has de posar etapes, no?
0: És a dir, si no hagués ficat aquesta etapa, diríem que el pas pels Pirineus era massa fluix.
1: Sí, sí.
0: Que ja es podria dir.
1: Ja es pot dir. De fet, és així.
0: I, ostres, jo la vaig defensar molt aquesta etapa, perquè és un tipus d'etapa que no es veu gaire al Tour, i que quan s'ha vist el Giro, ha sigut sempre un gran espectacle. Per tant, a mi em sembla que el Tour... ha sigut un gran encert ficar-la. Si Pogacar ha volgut ambicionar d'aquesta manera aquesta etapa és perquè la tenia,
1: sí, sí.
0: I l'espectacle que hem vist avui és boníssim.
1: Sí, sí.
0: És boníssim.
1: O sigui,
0: una carretera molt, molt, molt entretinguda.
1: L'únic que lamentem nosaltres com a aficionats al ciclisme és que no hi hagi un ciclista que tingui la capacitat de plantar-li cara a aquest nivell de Pogacar, perquè l'ambició se celebra. Els atacs de lluny se celebren. Les estratègies de l'equip tinc clar que aquesta etapa la vull destrossar se celebra. O sigui, tot això, al final, són victòries perquè som aficionats al ciclisme. El que no és una victòria és que el resultat final sigui tan clar en una prova que dura 3 setmanes. Això és l'única cosa que ens fa dubtar, però és que, si no, la resta són coses doncs, que ve molt de gust veure i gaudir en llocs com aquests.
3: Nois, anem dient adeu aquí a Ràdio Molins de Rei, en directe o no?
1: Sí, home, direm adeu també a Loturonet, a YouTube, que ens ha donat les gràcies per oferir-nos ciclisme en català i de qualitat. Deixeu-me dir una cosa abans de marxar pels que esteu per aquí o per allà, que és que dimarts vinent tornem a fer directe d'una etapa del Tour de França, una etapa que té 7 ports de muntanya, 2 d'ells de primera categoria, és aquella del 14 de juliol,
3: sí.
1: Dia Nacional de França, al Massís Central,
3: sí.
1: Que la farem des de la planta baixa del Molí, i que podeu venir de públic si voleu, que avui a l'estudi sempre estem més apretats, però allà, si algú té ganes de passar la tarda amb aire condicionat posat i temperatura suau...
3: Refugi climàtic,
1: amb ambient ciclista, perquè hi ha una exposició preciosa que envolta aquest escenari, que serà una televisió, 4 paios parlant de ciclisme i, sobretot, les cames dels ciclistes, fent-nos gaudir un dia més del Tour de França amb muntanya, mitja muntanya, alta muntanya. Dieu-li com vulgueu, perquè és una etapa que pot sortir per qualsevol banda, i en què l'escapada, jo crec, que tindrà molt més pes que el dia d'avui.
3: Marxem. Gràcies per ser-hi, gràcies a tots per ser-hi. Ens veiem aviat. Vinga, va. Visca el Tour de França.
1: Una abraçada.
2: Adéu.

0: Vivim el Tour, amb la tapa reina i el suport de l'Ajuntament de Molins de Rei.
1: Què tal? Molt bona tarda. Això és La Tapa Reina. Vivim el Tour amb el suport de l'Ajuntament de Molins de Rei. Avui és dia 9 de juliol de 2026, sisena etapa del Tour de França que hem viscut entre Pau i Gavarnie. Una etapa que ha sigut espectacular, però a la vegada ens ha deixat una mica freds. Tenim mitja horeta per parlar d'aquesta etapa perquè vosaltres pugueu tenir un podcast en català del Tour de França. I ho farem els de sempre. Roger, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda, Lluís.
1: Marc Vives, com va?
3: Què tal, bona tarda.
1: Sergi Soler.
4: Hem vist la primera etapa decisiva del Tour i ho ha sigut, però...
1: La primera i l'última, o no?
4: Déu-n'hi-do, quan tot està seguint així, Déu-n'hi-do.
1: Pau Gavarnie, aviam, per on podem començar? Us sembla bé si comencem per la classificació general que ens deixa l'etapa? Després de l'etapa, com queda la general?
3: Vinga, la tens.
1: La tinc jo o la tens tu?
3: La tinc
1: al
3: cap.
1: Vale. Mira, jo la tinc aquí, si vols.
3: Endavant, dispara.
1: Sí? Doncs Tadej Pogacar queda com a líder després d'aquesta sisena etapa. Jonas Vingegaard és segon a 2:38. 2 minuts 38 després de la sisena etapa. Isaac del Toro, 2:57. En aquest mateix temps... estava mirant l'etapa...
2: Encara és més gran, no?
1: Sí, a 3:27 Isaac del Toro, a 3:30 Remco Evenepoel, a 3:34 Juan Ayuso, que és cinquè, i que puja 4 posicions, Pol Seixas, 3:55 és sisè, Florian Lipovic, Lenny Martínez, Matías Esquelmous i Egan Bernal, que completa el top 10 a gairebé 10 minuts.
3: És que és molt boig, eh? És molt boig, després d'una primera etapa de muntanya, la primera etapa d'alta muntanya, tenim diferències de temps que es veuen al penúltim o últim dia de muntanya. És una cosa que comentàvem, bueno, ara comentarem l'etapa, no m'anticipo, però les diferències, les sensacions d'arribada dels corredors, després d'aquell grup de favorits, un a un, esgotats... sensació de no ser l'etapa número 7 del Tour de França, número 6. Imagina't.
1: Primera etapa de muntanya exigent, diguéssim, vam tenir la cullada de Toses en aquesta darrera etapa catalana del Grand Depart, però aquesta és la primera gran etapa de muntanya i el Tour, hòstia, esperem que no, però sembla que estigui sentenciat. Escolta, Roger, explica'ns una mica com ha anat l'etapa.
4: Ho faré canviant la sintonia, que l'Eli està preparada, perquè hi ha sintonia d'explicar etapa.
1: Vinga, som-hi. Sintonia d'explicació d'etapa.
4: I és un tempo de sintonia molt més lent del que ha estat l'etapa, perquè l'etapa ha sortit doncs, amb un intent d'escapada amb Kampenaerts Huub Aerts, aquest ciclista del Lotto Intermarché, i també Mats Pedersen, que semblava doncs, que és d'aquells dies que Visma intenta colar algú al davant, que hi pot haver joc tàctic per part d'un equipàs com és Visma històricament al Tour de França els darrers anys, que Mats Pedersen té un objectiu clar, que és intentar sumar punts pel mallot verd, que l'altre ho prova perquè no vol perdre temps i acabar fora de control... Un inici d'etapa normal, però no hi ha hagut marge, no hi ha hagut gens de marge. De fet, sí que Pedersen és qui ha aconseguit el seu objectiu, que és sumar 25 punts pel mallot verd, però la resta, de seguida els han caçat, després del primer port de muntanya de quarta categoria. Ho ha tornat a intentar Ben O'Connor, primer en Bathparren, després sol. Ha anat sol una bona estona, ha coronat un port de tercera primer, però ja a les primeres rampes d'Espen s'ha vist claríssim que UAE, amb l'ajuda d'un OX durant una bona estona que lluïen mallot groc i volien doncs, ser protagonistes al Tour, tenia l'etapa, doncs, la missió clara, vaja, d'intentar posar-li el màxim de dificultat possible, d'endurir-la en tot moment i de complicar la vida a qualsevol ciclista que no fos el seu líder, Tadej Pogacar. Ho han aconseguit bé, perquè a l'Espen l'han pujat ràpid, Ben O'Connor doncs, de seguida l'han caçat. Han estat uns 40 ciclistes, una miqueta menys, que han passat pel cim de l'Espen junts. Recordem, port de primera categoria, 12 quilòmetres, el 6,5%, vaja, que no és un gran port, tot i que tingui molt nom històric, però ja han reduït tot això al pilot. Lenny Martínez, Valentín Paret-Pendre, han lluitat pel mallot de muntanya, pels punts, se les prometien felices, però la cosa no ha canviat. Què ha passat? Baixada d'Espen, pujada del Tourmalet, primers quilòmetres, UAE, una altra vegada, Brandon McNulty, després Adam Yates, després Isaac del Toro, tots han tingut el seu moment d'anar pujant, i hi ha hagut doncs quan quedaven uns 5 quilòmetres més o menys per arribar a dalt, a una rampa que el Marc en el directe doncs, que hem fet ja avançava que era un lloc dur doncs, com a cicloturista també, atacat. Del Toro ha fet un llançament per Pogacar, Vinger ho ha intentat, ha perdut alguns metres, Seixas ho ha intentat, ha perdut uns metres, després per darrere Lipovic ha anat remuntant però no ha tingut forces, hi ha hagut moments de veure què passava. La cosa ha quedat amb un cara a cara entre Pogacar i Vinger a uns 6, 7, 8 segons de distància durant ben bé un quilòmetre, quilòmetre i mig, però després hi ha hagut un moment que Vinger ha començat a veure com els segons anaven caient molt més ràpid del que hauria estat desitjable des del Visma i ha estabilitzat finalment la distància, on quedava uns 500 metres per arribar al cim, a uns 30 segons. Per tant, el Tourmalet, a més de 40 quilòmetres de meta, a més de 42, de fet, ha atacat Tadej Pogacar, s'ha anat en solitari i ja ningú l'ha caçat fins a l'arribada a meta. El Tourmalet l'ha passat amb 32 segons sobre Vingegaard. I després, a prop d'ell, hi havia un grupet perseguidor, on hi havia Seixas, hi havia Del Toro, hi havia Lipovic. I més enrere, un altre grupet, capitanejat principalment per Evenepoel, amb Juan Ayuso, també amb Sepkus, amb Lenny Martínez, amb Matías Esquilmose, que anaven pel darrere. A la baixada del Tourmalet, llarga, ja ho sabem, Pogacar no ha afluixat, de fet, ha agafat una mica més de marge, i els darrers 18, i pico quilòmetres, el 3,7%, aquesta pujada tan suau fins a Gavarní, Pogacar ha anat fent, ha fet forat, de mica en mica, quilòmetre, ha anat sumant segons i segons al seu serró, i finalment ha entrat amb 2,38 sobre Jonas Vingegaard, que es queda a 2,42 de la general. És una d'aquelles exhibicions de Tadej Pogacar que hem vist alguna ocasió, avui sense rival, avui sense oposició, sense ningú que l'hagi pogut plantar cara, en un escenari magnífic, al vell mig dels Pirineus, en l'única etapa d'alta muntanya d'aquesta primera setmana del Tour de França, i que, podríem dir, veiem-ho com veiem, fem la lectura que en fem, que sentencia. Doncs a la general del Tour de França, sí, el nivell esportiu no decau a les properes etapes que han de venir.
3: Clar, comentàvem a la retransmissió en directe, a mi se'm fa impossible no sé veure cap escenari on aquest Tour no sigui per Pogacar. Escenari, si no tenim en compte possibles malalties o possibles caigudes que des d'aquí no desitgem, evidentment. Per què? Perquè Pogacar està més fort que Vingegaard. Això s'ha vist avui. Llavors, i s'ho segueix tant. L'única manera que Vingegaard pugui girar la volta a aquesta superioritat física de Pogacar és a través d'una tàctica d'equip o a través de joc amb l'equip. Què passa? Que aquest any al Tour Visma no té millor equip que UAE.
5: No té a Van Aert.
3: No té a Van Aert.
6: No, no. Amb Van Aert una altra cosa seria, eh? Bueno, Van Aert ell mateix fa...
3: Van Aert guanya el Giro, el guanya el Tour.
6: No, però Van Aert és molt polivalent, té una potència que no té cap altre corredor i...
4: No convertiu un podcast del dia que Pogacar arrasa el Tour amb un podcast de Van Aert, sisplau.
6: Ah, no era això el que hem vingut a fer, i per què tenim el careto aquí del Van Aert?
3: Mira, bona pregunta.
6: És el primer que hi ha aquí.
5: Ara no, estic descol·locat, Roger, de què vols parlar llavors? Home, vols parlar de Van Aert?
6: Sí, no. És el tema del dia.
4: No, reparem el fil, sisplau, de... Tour sentenciat, sí, no. Hi ha algun escenari que sí que Pogacar no guanya el Tour?
5: El Marc deia que no, però et volia fer una pregunta, Marc. Tu veus algun escenari on Pogacar deixi el maillot groc? És a dir, no amb Vingegaard, que el deixi amb alguna escapada, és a dir, que perdoni el maillot groc. Ara bon, ja la distància és criminal. És a dir, ara si algun ciclista que no vagi per la general vol el maillot groc, ha de fer una escapada de 45 minuts, pràcticament.
3: Clar, és que l'escapada hauria de ser de 15 minuts, perquè cap corredor del top 10 atacarà, perquè primer per covardia, perquè qualsevol corredor del top 10 en general voldrà mantenir el top 10, i més enrere és que ens anem a sols 15 minuts. I jo crec que amb el ciclisme actual, em parles de fa 10-15 anys, on a vegades sí que hi havia escapades en dies de muntanya que feien 20 minuts o més, però amb el ciclisme actual, amb un domini tan aclaparador de UAE i amb una gana de Pogacar tan gran, és que a la mínima que es fiquin a tirar una mica, encara que sigui per controlar, jo no dic que no puguin arribar escapades, evidentment arribaran escapades, no m'imagino l'UAE, bueno, és que no vull dir això, perquè sí que m'imagino l'UAE controlant totes les etapes de muntanya perquè guanyi Pogacar, és que m'ho imagino. Però és que encara que no sigui així, el dia que no vulguin controlar no es crearà una escapada de 40 corredors com sí que passa més al Giro o a la Vuelta, jo crec.
6: Hi ha un corredor que avui, jo m'esperava que estigués més endavant i que si es veu que el Tourmalet ha començat a perdre temps ja des del principi i suposo que al final ja ha dit, mira, doncs ja no em val la pena esforçar-me més del compte. Ha perdut, no sé si 9 minuts o 10 minuts, que és Richard Carapaz. Richard Carapaz és aquest tipus de perfil que tu has dit. Ara mateix Richard Carapaz doncs està segurament això, a 10 minuts de la general de Pogacar, no? I sí que és aquest perfil, responent a la teva pregunta que l'has fet al Marc, doncs de, que jo crec que sí que es pot escapar, pot agafar una fuga bona, és un ciclista, que ja això ja ho hem vist que ho ha fet moltes vegades, que doncs que li agraden aquestes exhibicions, té el potencial per fer-ho. Jo crec que si d'algú podem esperar d'aquesta gent que està ara mateix doncs això, al voltant de 10-15 minuts que pugui usurpar aquest mallot de líder amb una escapada boja, doncs potser ara mateix el nom més destacat seria Richard.
5: 23 etapes del Tour ja té Tadej Pogacar, que es posa a 12 d'igualar el rècord de Mark Cavendish. Són moltes etapes per un mortal, però és que és possible que ara mateix l'al·licient en aquest Tour de França per Pogacar sigui més aquest que no pas el de guanyar el Tour, que en principi el té, no el té tancat. Això és ciclisme, és un esport on els ciclistes, els esportistes són molt vulnerables, pot passar qualsevol cosa, però vaja, sembla que els al·licients amb la superioritat que està demostrant Pogacar ara mateix davant dels seus rivals, davant de Vingegaard, sembla que ha de buscar al·licients, i un dels al·licients pot ser ficar-se al serró el màxim nombre d'etapes possibles, un altre al·licient pot ser buscar etapes pels seus companys d'equip.
7: Jo crec que té, diguéssim, l'UAE un Tour al davant plàcid en aquest sentit, no? Perquè sap que té el millor ciclista del món, com està demostrant, que veu que no tindrà una gran oposició a priori, després ja veurem el Tour com avança, però és que clar, porten 6 etapes, n'han guanyat 3, 2 en Pogacar, 1 en Isaac del Toro, tenen un equipàs on poden començar a repartir joc els dies que hi hagi escapades, per què no posar doncs, diversos ciclistes els que tenen a l'escapada, Florian Vermeers, Tim Wellens, aquest perfil de ciclistes, dies d'aquests de 35 ciclistes escapats, que ho provin, que són molt bons, que poden rematar, que poden guanyar. Tenen Del Toro, que és un nano jove, que debuta, que ja té etapa, que està lluitant per la general també mentre fa els seus deures com a gregari de Pogacar. Jo crec que Pogacar, aquest Tour, no tindrà tant aquest rècord personal al cap com la satisfacció de ser el millor equip del món, amb els millors companys del món, a passar-s'ho bé, a gaudir. Tinc la sensació que veurem un Tour força diferent respecte al de 2025, on no vam veure aquesta passió pel ciclisme que ens ha mostrat sempre Pogacar, i crec que en aquest ho recuperarem des de la seva superioritat esportiva, que li permetrà justament, no dic fer regals, però sí pensar amb els companys per ajudar-los a aconseguir fites o metes que en altres escenaris un equip normal i amb una cursa normal seria impossible de pensar.
5: Entre les calamitats de l'etapa d'avui, després seguirem parlant de Pogacar i de Vingegaard, entre les calamitats de l'etapa d'avui, una es diu Kian Heuvelbroeks, que ha hagut d'abandonar el Tour, el ciclista del Movistar.
3: Portava dies amb febre, per si algú no ho seguia, ja estava cada dia deixant-se minuts, i clar, que hagi arribat aquesta tapot tant d'hora, doncs no li ha anat a favor de poder recuperar.
5: Una altra calamitat, Alex Molinar ahir va caure i avui no ha pogut prendre la sortida perquè té un os de la mà trencat. Li desitgem la recuperació més ràpida possible, amb un ciclista que ha viscut un Tour molt curt però inoblidable. Entrarà a la història com un dels ciclistes que ha vestit el mallot de la muntanya en un aparador inigualable al seu país i amb un Tour de França on els millors equips no deixen ni les molles. Per tant, bravo per Alex Molinar i ànims amb la recuperació, Àlex. I l'altra calamitat del dia, Thorstein Tren, que és el mallot groc del Tour de França, ara ja no.
6: Bueno, ara ja no.
5: Ara, quan estem gravant aquest podcast, crec que encara sí, perquè crec que encara no ha arribat a...
7: No, just ha creuat, perquè així poden fer la cerimònia de podi. Val. I llavors ja comença.
5: Val, doncs Thorstein Tren, que ha caigut baixant el Tourmalet, que esperem que pugui sortir demà i que perdrà el mallot groc.
7: Sí, no sabem això, si físicament podrà aguantar el cop que s'ha endut, que ha estat dur, l'hem vist patir molt, potser és d'aquests que acaba, almenys doncs el record serà d'haver vestit el mallot groc, una mica a línia Àlex Molinar, no? D'haver tingut un gran moment dins d'aquest Tour de França que paga tota la cursa, i et diria tot l'estiu i potser tota la temporada, perquè són moments que, per molt que assumís de petit, tens tan poques ocasions i tan poques opcions a la vida de poder aconseguir, que jo crec que tots dos, en aquest cas, doncs mereixen el major dels aplaudiments i de les felicitacions, malgrat les caigudes que han sofert.
3: Ara, perdó, Sergi, digues.
6: M'agradaria veure, bueno, a partir d'ara, què passa, no?, en aquest tour. A vegades, quan Pogacar, en aquest cas, no?, estem acostumats últimament, quan és tan superior, és com que els altres ja es rendeixen, no?, i moltes vegades no acaben de... O sigui, de provocar atacs, de moure la carretera, sinó que van una mica a l'espera de què farà Pogacar, no? I, per tant, m'agradaria veure, per una banda, un Vinegar ofensiu, amb estratègia, intentant-ho, i, per altra banda, que realment aquests tercers actors que hi ha, que estan lluitant pel podi, que realment tinguin una lluita entre ells, com si diguessin, ep, ens oblidem del primer lloc, ens oblidem del segon lloc, que ja tenen nom, i anem a guanyar el Tour dels Mortals i que s'ataquin entre ells. Això seria increïble. Com a mínim per veure espectacle, veure emoció, veure exhibicions xules, tenint en compte que Pogacar farà la seva i acabarà guanyant per molt.
3: Això com a aficionats és el que els hi demanem i ho demanem sempre, però jo em poso la seva pell i penso, quina merda, tio. O sigui, tot mesos i mesos preparant-me.
5: Vida, una vida.
3: Per intentar guanyar el Tour. Per, no sé, Remco, Lipovic, Ayuso, qualsevol d'aquests, eh? I inclús, vinga, que la fico en una altra escala, perquè mira, ja té un Tour, en té dos. Però, tot i que tu no sàpigues que no estàs al nivell de Pogacar, però tu comences un Tour amb la voluntat de guanyar. I trobar-te a l'etapa 6, que la teva màxima ambició és lluitar pel podi, bueno, segur que ho acabaràs lluitant, eh? Perquè al final, té un podi on hi ha Pogacar i Vingegaard per davant, doncs té molt mèrit. Però les ganes, la il·lusió, la força amb la que vius les etapes... Clar, si ara em plantes a l'etapa 15 amb Remco, amb Lipovic, a un minut i mig de Pogacar, encara que sàpiguen que són inferiors, es pensaran que tenen opcions de guanyar el Tour. Ara no s'ho pensa ningú ja, no, que opcions de guanyar el Tour.
7: No s'ho pensa
3: això,
7: ningú,
3: no, i remata, no? No sé si això pot realment limitar molt la combativitat d'aquests altres corredors.
7: Jo espero que passin dues coses, o sigui, a nivell d'aficionat, i que serien les que celebraria més. La primera, que hi hagi algun d'aquests, i el nom i cognom és Remco Evenepoel, que cregui encara que ell, en un dia boig, pot destrossar el Tour, etc. No? És a dir, no dic que sàpiga que el guanyarà a París, perquè és una cosa difícil, fins i tot sempre que he volgut de pensar, però que pensi que pot fer-ho d'alguna manera o altra i que tingui l'ambició de destrossar independentment de perdre després 20 minuts. O sigui, això és el que m'agradaria que passés, que algun d'ells, la majoria, un tercer, un quart, un cinquè lloc en Tour de França, el guardaràs, el lluitaràs i no sortiràs d'allà en cap dels escenaris possibles. Però hi ha algun que potser li és igual fer aquesta posició, perquè potser la seva missió de vida és o guanyar o retirar-me. Evenepoel l'any passat, recordeu, va veure que el tornava amb ell i va decidir anar cap a casa, a no sé quina etapa, la novena o vuitena o una cosa així, va dir, jo aquest Tour ja he fet prou cosa, me'n vaig. M'agradaria tornar a veure això, en aquest sentit, de que o l'etapa 9 o l'etapa 10, etapes de mitja muntanya amb moltes destrempetes, que ataqués de lluny, que ho provés, que destrossés l'UA, diguéssim, com a estructura, en el sentit de dir, algú ha de seguir aquest home. I poden passar dues coses, que el segueixi del Toro molt feliç com un gínjol, perquè està guanyant-se el segon lloc del Tour definitivament, o que algun moment hi hagi l'escenari en què Pogacar, és que no el veig, però hagi de sortir a taxi. És que no ho veig, això, perquè té el Toro al costat no i no li caldrà.
3: No li cal.
7: Però imaginem que de cop i volta és una superbatalla d'altra gent. Només hi ha, això, esperar que hi hagi bojos, no?, en aquest sentit. I l'altre és que si tu tens dos ciclistes allà al davant, tipus Ayuso, Esquilmose, no acabareu sisè i setè. Aneu a buscar alguna cosa perquè pugueu tenir opcions de podi reals. No sé, no són al·licients que hem d'intentar creure-hi, perquè realment necessitem un punt de estar connectats amb aquest Tour a nivell esportiu amb passió, no? Sí, amb que passin coses.
5: En aquest sentit, jo, com a valents i com a aixalabrats i com a ciclistes que vulguin buscar el podi o intentar assaltar el liderat, veig a Remco, perquè és Remco, i si tingués cames veig a Seixas.
7: Home, perdó, clar, Seixas no hem parlat d'ell, ha estat amb el grup dels favorits tot el dia, ha tingut algun moment de més o de menys, però en tot cas està allà, i Seixas és veritat que és un ciclista que l'ambició la té desmesurada. I és veritat que si vol debutar al Tour potser ho vol fer per la porta gran. Un apunt, els que han quedat, abans deia el Sergi Carapaz, Tom Pidcock, Tobias Johannessen, són gent que ara mateix ja l'hem tret del mapa perquè no ha estat amb els millors al Tourmalet, És així. O sigui, han perdut minuts respecte a la resta, no segons, sinó minuts. Ja. Aquesta gent...
5: El problema
7: han de... Aquests sí que han d'embogir.
5: Sí, però el problema d'aquesta gent
7: cames,
5: és que...
7: I tenen cames, potser si el dia avui... Jo què sé, potser tenien calor. Potser tenien un mal dia. Poden aguantar després si han recuperat un dia 5 minuts.
6: Van Etbel, a 11 minuts, està de general.
5: El problema d'aquests ciclistes és que tenen molts més rivals que a Pogacar. Perquè tenen els equips contraris,
7: sí, sí,
5: que volen que mantenir el top 10, clar. Llavors és molt difícil de poder ser valents. Us volia fer una pregunta a toro passat.
7: Vinga.
5: Pogacar i l'UAE i Del Toro han dinamitat, quan quedaven 5-6 quilòmetres per arribar a dalt del Tourmalet, la cursa. Això ha provocat un descontrol que cada ciclista anés pel seu aire fins que s'han organitzat al baixar grupets i tal, i al final s'ha organitzat un grup més gran ja baixant del Tourmalet. Un dels principals afectats d'aquesta explosió ha sigut Vingegaard, que al principi perdia 9 segons durant una bona estona, en qüestió d'un quilòmetre li ha fotut 20 segons més Pogacar i ja baixant, ha anat acumulant fins als 2 minuts i
7: 38 segons.
5: 2 minuts i 38 segons que ha perdut. A toro passat, creieu que ha fet bé Vingegaard de seguir sol a Pogacar o creieu que hauria d'haver esperat a un grup per intentar almenys no fer l'esforç en solitari?
7: A toro passat jo diré que ha fet bé, perquè l'escenari en quan té Pogacar més o menys a prop i quan el comença a perdre de lluny, té la resta bastant més lluny, i hauria sigut incomprensible començar el descens de Tourmalet i esperar un minut que arribés Sepp Kuss o algun company d'algun altre equip a veure què feia. Jo crec que ha fet el que li tocava. De fet, no ha pagat el preu que jo en algun moment he pensat que acabaria pagant, que és que els cessin tota la resta de ciclistes que anaven en persecució i que hagués fet un esforç això de 40 km sol desfondant-se i tal, amb un escenari que tenim ara dos dies d'etapes planes per sprinters, per velocistes, sense cap complicació, és a dir, que pot recuperar bé sense cap mena de problema. Amb un escenari com el directe ha dit el Sergi de demà toca una altra etapa de muntanya, potser sí que en cert moment era moment de dir, mira, anem a plegar veles i intentar guardar una mica perquè l'endemà encara un d'aquests que ve per darrere, un Seixas o Lipovic, algun d'aquests no estigui i em pugui rematar en un port de muntanya i jo que estigui ja buit del tot.
3: El que passa és que Vingegaard avui potser no s'ha vist molt clar perquè l'etapa li anava en contra en aquest sentit, no? D'un corredor en solitari. Al final la diferència que jo crec que hi ha entre Vingegaard i els altres lluitadors del podi és molt gran. Igual de gran que la que entra Pogacar i Vingegaard, segurament. Llavors, clar, Vingegaard en la primer cara a cara no pot amagar-se.
7: No
3: pot amagar-se. I crec que la propera etapa de muntanya, ja bé sigui final en alt o bé sigui selectiva,
7: Vingegaard
3: passarà el mateix, i Vingegaard en un escenari diferent on no hi hagi 40 km de remar traurà fàcilment 30 segons, 40 segons, mica en mica, els Seixas, els Ayuso, els Red Bulls. Llavors, jo crec que la prèvia que fèiem, que posàvem clarament, jo potser una mica jo m'ho creia, m'ha enganyat en aquest sentit Vingegaard, el ficava un percentatge més alt, no? Quan dèiem el 80-20, 90-10, aquestes coses, jo ficava el 70-30, però és que els altres, és que tots sumats els hi posava un 1%, un 2%,
7: sí,
3: i aquí
7: sí,
3: crec que coincidíem tots.
7: Sí,
3: sí. Potser diferíem amb la diferència entre Pogacar i Vingegaard, però...
7: Potser un podcast que algú va dir que Seixas guanyaria el Tour.
3: És veritat, no. Tens raó. Mira, no t'ho estic, no estic tirant encara.
7: No, és que encara passarà. Jo vaig dir que passaria, que perdria temps la primera setmana i que l'última, de cop i volta, manejaria el nou monstre del ciclisme.
3: No, però Seixas, i aquí és veritat que és un corredor que no n'hem parlat, però potser d'aquest grupet de 5-6 és l'únic que no té massa a perdre. I jo crec que a ell li és igual no fer podi, no fer top 5 ni fer top 10 aquest Tour, perquè tot i que França evidentment està a sobre, però, a veure, siguem... Jo crec que també França entendrà que no li pot realment demanar guanyar el Tour a un nano de 17-19,
7: a aquest Pogacar. Sí, sí.
3: Llavors, crec que en aquest sentit Seixas tindrà més llibertat que no Lipovic, que no Remco, que no Ayuso, que no qualsevol altre, per provar coses. I en aquest sentit, que és l'únic en aquest cas que el veig que ens pot donar una mica de vidilla.
7: I el perfil d'etapa d'avui, jo crec que era el pitjor possible per Vingegaard per quedar-se sol, tampoc era bo per Seixas, al meu entendre, perquè li faltava això, més encadenats de dureses més altes, que és el que ell li està anant millor allà on va.
5: Tant Seixas com Vingegaard avui no han tingut el suport de l'equip que crec que esperaven.
7: No.
5: I al final a Pogacar o el guanyes en majoria o no el guanyes.
7: I Del Toro això ho heu vist. És a dir, el moment que Del Toro fa les pintades, que ja veuen que és... lluitar Pogacar un contra un, doncs guanyarà Pogacar, no? Doncs anem a aprofitar i fem-ho com més lluny millor.
5: Voleu classificacions? No, encara no tenim, perquè quan estem gravant aquest podcast encara no ha arribat Mats Pedersen a Gavarnir, per tant encara no podem dir que Mats Pedersen és el líder de la regularitat perquè no ha arribat.
7: Però ho direm, perquè arribarà.
5: Però ho direm, si voleu. Tinc top 3 de muntanya.
7: Val.
5: I en aquest top 3 de muntanya hi ha Pogacar amb 28 punts, Vingegaard 19, Lenny Martínez amb 16.
7: Bé.
5: Lenny Martínez amb 16, que Lenny Martínez també és 8è a la classificació general. Llavors això ja veurem si li permet fer la muntanya o haurà de centrar-se en la general.
7: Crec que la gent ja el coneix, no? I llavors això l'ajudarà.
5: L'ajudarà a què?
7: A que no se'l prengui molt seriosament.
5: Ah, bueno. La classificació dels joves és curiosa perquè ara mateix està Del Toro de líder, Ayuso a 7 segons i Seixas a 28.
7: Està guapa, eh? Mira.
3: Està molt, mira.
5: Ojo que encara tindrem
7: un allò blanc, tu.
5: Encara tindrem una al·licient en aquest Tour de França. I ja us diem, Vingegaard perd 2,42 a la general, Del Toro 3,27, Evenepoel 3,30, Ayuso 3,34, Seixas 3,55 i els altres ja se'n van a més de 4 minuts. Tenim un parell de minuts per acabar aquest podcast. Roger, vols anunciar més podcasts que
7: sí,
5: estem fent aquests
7: mira,
5: dies?
7: Sí, això ho podem situar perquè com que estem fent un seguiment una mica especial, cobertura àmplia en aquest Tour de França, dir-vos que hi haurà alguns dies que a la planta baixa del Molí us convidarem a viure l'etapa amb nosaltres. No sempre tenim per què fer podcast en directe, però sí per estar allà i comentar la jugada veient televisió com estaríeu a casa, però amb aire fresquet, o sigui, estan còmodes.
5: Perquè vivim el Tour a Molins de Rei.
7: Clar, vivim el Tour amb el suport de l'Ajuntament. El dilluns farem podcast, diguem, estàndard de l'etapa reina, el podcast clàssic que coneixeu, que és el dilluns i per tant sortirà dilluns, però el dimarts, que serà el 14 de juliol, farem l'etapa del Dia Nacional de França.
5: Que és una bogeria.
7: Una bogeria d'etapa amb 7 ports de muntanya, dos dels quals de primera en els trams finals, i és pujar, baixar, no són ports llargs, tot és bastant curt, tot és bastant explosiu. La farem en directe, narració en directe, tal com hem fet avui aquesta sisena etapa, repetim, desena etapa i tornem, i ho fem des de la planta baixa dels Molí, que allà hi ha una televisió, hi ha cadires, hi ha espai doncs, per veure aquesta etapa, jo crec que estarem còmodes, ens ho passarem bé, i us convidem els que hi pugueu ser a acostar-vos-hi, i els que no, a seguir-nos a través de la ràdio Molins de Rei, que és la ràdio nostra i la que val la pena, o si no, a través de YouTube.
5: Ha sortit un podcast de No Riba, mitja horeta, perfecte pels vostres desplaçaments, i del Tour de França i en català.
7: Què més voleu?
5: Què més voleu? Vivim el Tour a Molins de Rei, ens veiem aquesta setmana. Ah, Roger, què vols?
7: No, que demà tenim etapa de sprinters, demà passat també, i atenció, diumenge.
5: La gran etapa.
7: La gran etapa que Lluís Àries, des del primer dia, pràcticament des que va néixer, diu que serà la millor etapa de la història de totes les curses ciclistes i de tots els esports mundials.
5: Apunteu-vos al dia, diumenge. Ens veiem. Vivim el Tour.
3: Passada.
5: Que vagi molt bé.
7: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier Méndez. Continuem pendents dels incendis a Montmaneu, a la comarca de l'Anoia. Els bombers treballen amb 17 dotacions, 3 d'elles aèries, per aturar un incendi de vegetació agrícola. Segons informen els bombers, el flanc dret no evoluciona, mentre que el flanc esquerre l'estan intentant aturar, treballant amb els tractors dels pagesos de la zona. També, en aquests moments, s'està treballant en un altre incendi de vegetació al marge de la C-58, a Badia del Vallès. Els bombers, que han anat amb 4 dotacions terrestres, afirmen que l'incendi està en fase de remat, és a dir, l'etapa d'extinció on s'assegura el perímetre d'un incendi. Aquest incendi de la C-58 ha provocat retencions en el trànsit. Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país i tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de la Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència. L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de la Plataforma per la Llengua.
2: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom, seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
1: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. El ple del Parlament insta el govern a posar en marxa una línia de suport tècnic i financer perquè els ajuntaments puguin posar en marxa un pla per renaturalitzar els seus municipis. En concret, la proposta hauria de garantir recursos per renaturalitzar un 30% de cobertura arbòria i espècies autòctones. Aquesta iniciativa de la CUP s'ha aprovat amb el recolzament de PSC Units, Junts, Esquerra, Comuns, CUP i Aliança Catalana i els vots en contra de Vox i l'abstenció del PP. I en marge europeu, destaquem que la Unió Europea ha autoritzar les plataformes digitals com WhatsApp o Telegram a que escanegin els missatges privats dels usuaris a la recerca de material d'abús sexual infantil. Aquesta pròrroga de la llei Chat Control s'ha aprovat en el Parlament Europeu després d'una votació controvertida amb 276 vots a favor i 286 en contra. Això és tot des de Notícies en xarxa.
3: Formació local.
4: La plataforma Molins Antifeixista organitza diferents activitats sota el títol Juliol Antifeixista, 90è aniversari de la Revolució Social. Avui, a 7:45, es fa una xerrada sobre les lluites autònomes anticapitalistes als anys 70 i 80 i dissabte, a les 12 del migdia, es presenta el llibre 8 dies de Julio d'Agustín Guillamón i a les 2 hi ha paella popular que val 10 euros. Són activitats que es donen a terme a la 13, al CCO La 13, a l'Avinguda València 84. Continuen les activitats de la ludoteca d'estiu. Juga a l'estiu per infants de 4 a 12 anys, cada tarda de 5 a 8 a l'Escola Pont de la Cadena fins al dia 24 de juliol. Avui, per exemple, a Monteller de Cuina, demà divendres, jocs gegants, també hi ha jocs de taula, jocs d'aigua, cada dia amb propostes diferents que podeu consultar al web molinsrei.cat/ludoteca-d'estiu. El preu per tarda és de 5 euros i si van tota la setmana 20 euros. Inscripcions, juga a l'estiu @molinsrei.cat. I per joves de 12 a 17 anys també hi ha activitats a l'edifici del Molí Jove, en aquest cas gratuïtes, tot i que us heu d'apuntar a l'adreça de correu molijove@molinsrei.cat. Inscripcions gratuïtes, cada dia amb propostes, a les tardes de dilluns a dijous de 5 a 8 i els matins de dimecres i divendres també hi ha activitat de 10:45 a 12:15 a l'edifici del Molí Jove. I recordem l'exposició dins els actes del Pas al Tour de França, Camins 1907-2026, que fa un repàs de la història del ciclisme a la vila i la trajectòria de 3 persones al municipi que han estat ciclistes professionals a la planta baixa del Molí. L'exposició està oberta encara fins al 2 d'agost i la podeu visitar de dimecres a divendres de 6 a 8, els dissabtes també a la tarda de 7:15 a 9:15 i els diumenges al matí de 12:15 a 2. La farmàcia de guàrdia avui és la Terraplè del passeig del Terraplè número 5.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i, si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: García.
2: Què?
1: Diumenge fem programa.
2: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
2: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat, un estil, una elegància, un porte, unes veus...
2: Ai, Follet.
1: Ai, García.
2: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família García, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: Aquest programa s'emet fora del seu horari habitual.

0: amics i amigues de Ràdio Molins de Rei i benvinguts un dijous més a aquest programa que amb tant de carinyo fem la Montse de la Pastisseria Arenes, que avui la tenim en vivo i en directe. Bona tarda, Montse.
1: Bona tarda, Judit.
0: I avui també hi ha un col·laborador ja fixo de la casa, que és en Gerard, de la taula d'en Bernat.
2: El Bernat.
0: Ai, el Gerard. Jo tinc el Gerard aquí, no, en Bernat, de la taula d'en Bernat, no?
2: Correcte.
0: Doncs ja és fixo aquí a la casa i esperem que continuï, perquè ens encanta molt totes aquestes explicacions que ens dona dels entrepans d'autor, que de seguida ens explicarà els secrets que guarden aquests entrepans.

0: Un dijous més tenim aquí el Bernat, que tenim, tinc el Gerard aquí al cap, però no, el Bernat. I sabeu que ell té un equip de persones que han obert ja fa més d'un any a la plaça del Mercat número 10 aquest restaurant que porta aquest nom tan bonic i que m'encanta, que és la Taula d'en Bernat, que té una dita també que vosaltres l'heu canviat, no?
1: Correcte, sí, nosaltres li diem a la Taula d'en Bernat tothom hi és comptat.
0: És comptat, no convidat, eh? No confongueu, eh? Perquè diu, ah, és que m'han dit que tot, tothom està convidat. No, tothom no. És comptat. Els que heu seguit aquest programa, durant dues setmanes ha vingut el Bernat, que ens ha explicat més o menys la trajectòria de la Taula d'en Bernat, del que fan, els entrepans. També ha vingut l'Adrià, que és el sommelier, a l'entesa amb aquests combinats que ens va encantar també. En fi, i avui amb aquest programa volem que sapigueu quines tècniques s'utilitzen per fer un bon entrepà d'autor. Que jo suposo que el Bernat té la mà trencada amb això, perquè, vamos, tenen fam aquests entrepans, no?
1: Sí, sí, no. Avui mateix he preparat el Nàpols, llavors és el que explicaré.
0: Bueno, però abans d'arribar amb l'explicació, jo volia preguntar com s'estructura un entrepà des del punt zero. O sigui, imagina't que jo sóc una mestressa de casa i vull fer, he menjat un entrepà al teu restaurant i dic, ostres, això no és tan difícil de fer. Però les mestresses de casa, i tu em donaràs la raó, Montse, sempre ho volem fer-ho tot així molt de pressa i corrents, i hi ha unes tècniques.
2: Segur, però una de les, crec que una de les prioritats és buscar un bon pa, no, Bernat?
0: El bon pa.
2: Home, el bon pa.
1: Això és bàsic. Sí, sense el bon pa no podem començar amb un bon entrepà. O, si més no, tot el que preparem, l'acabat no serà el mateix.
0: Però és que aquí també hi ha, té que haver-hi un equilibri entre els ingredients, textura, sabó i greix. Uh-huh. Vale? Perquè ja de vegades hi ha ingredients que entre ells no combinen i poden fer malbé un bon entrepà, no?
1: I tant, sí, sí.
0: Aleshores, com ha dit la Montse, l'ingredient, diguéssim, principal és el pa, no?
1: Bueno, no és el principal, tot i que és quasi el més important com a ingredient en si. Després, cada entrepà es composa de diferents coses. Hi ha una base. Per nosaltres, per exemple, la base del Nàpols seria la galta estofada. Però després tinc d'altres, com el Provença, que seria el pollastre rostit, hi ha un altre que és el salmó marinat, no? I llavors, diguéssim que hi ha la base de l'entrepà. Després hi ha el que combina cada entrepà. Llavors, amb la galta estofada, nosaltres hi afegim gorgonzola,
0: i el formatge.
1: El formatge gorgonzola i una mica de carbassó a la planxa.
0: Molt bo, no? Però en cada entrepà, suposo que depèn dels ingredients, feu servir un pa diferent, no utilitzeu el mateix pa?
1: Sí, tenim tres diferents. Principalment és per la mida, però amb el que és l'hamburguesa i el Sardenya tenim un panet, també, que és, no seria un brioix, no és el típic brioix, i tampoc és un pa de llet, està entre els dos. Llavors té textura, però a la vegada és suau.
0: Depèn del contingut, no?, de l'entrepà, per això
1: sí.
0: Escolliu un pa que s'hi digui, no?
1: Sí,
0: variaria molt el sabor si utilitzéssiu un altre...
1: No tant, el que varia és sobretot la textura.
0: La textura.
1: Normalment els fem amb pa de coca, que és, és més lleuger, i després el que és l'XL el fem amb un pa de barra, com una baguette francesa.
0: No en digueu que teniu entrepans XL, Montse, XL... Déu-n'hi-do, eh?
2: El que va dinar fort, el que vol dinar fort.
0: Uau! XL i XXL també podria ser, no?
1: No arribem a tant, però amb l'XL ja et dic jo que surts ben tip.
0: Super size, eh? Això és super size, eh? Mm. Escolta, i aquesta inspiració per crear aquestes combinacions d'entrepans, d'on surt aquesta inspiració?
1: Bueno, això surt des del principi, quan vam pensar la fórmula de cuina, i ens vam decidir per fer un entrepà d'autor, doncs el que vam buscar sobretot és diferents combinacions que quedin bé. Llavors, la primera etapa va ser des de casa, quan encara estava a l'altra feina, doncs anar provant.
2: Us inspireu en altres països?
1: És, bueno, més que països cuines o si sí, hem tingut algun més oriental, després hem tingut algun potser més libanès. Bueno, estem oberts a provar-ho tot i després els entrepans evolucionen, perquè comencen a vegades d'una manera i després a vegades doncs, trobem que una salsa li queda millor que l'altra o... Bueno, estan en constant evolució.
0: Us inspireu també en els grans creadors d'aquesta tendència dels entrepans d'autor, com són, per exemple, aviam, aquests dels l'entrepà de calamars d'Entrepans Díaz, que són molt famosos a Barcelona.
1: La veritat és que no. No,
0: no copieu, vamos, que no. No copieu, no?
1: No.
2: L'entrepà de calamars és el típic entrepà de Madrid, és a dir, el trobes tot arreu a Madrid.
0: Però són clàssics actualitzats. I llavors hi ha, a Barcelona hi ha 3 o 4 restaurants que des de fa molt de temps estan fent això, que han sigut tendència, no? I aquest, el dia d'aquest era de calamars. També hi ha l'entrepà gourmet com el pastrami. El pastrami, també teniu algun...
1: Bueno, això ho tinc per fer-ho ara, perquè com dic que els entrepans evolucionen, doncs de tant en tant anem llançant un esporàdic, no?, que dura un mes, dos mesos a la carta, més o menys, i ens serveix per anar provant nous ingredients o noves tendències, i si agrada, a vegades després es queda perpètuament a la carta.
0: I per quan a l'entrepà de Coradella?
1: De Coradella, doncs potser per la fira.
0: Per la fira. Sí, sí. Ostres, a mi m'agradaria, perquè s'han fet moltes versions de la Coradella, i quina més original, no?, un entrepà d'autor amb Coradella, no?
1: Sí, sí, segurament no serà només de Coradella, sinó que estic pensant en la manera de com combinar-la, perquè la Coradella en si és bastant potent.
0: Sí.
1: Llavors, bueno, hem de trobar una fórmula que agradi a la majoria del públic.
0: Perquè també ho han fet, em sembla que va ser un Calmanyet que ho van fer-ho com una espècie de botifarra, no?
2: Sí, van publicar hasta un llibre.
0: Sí.
2: Que la meva germana, crec que nosaltres també vam participar i que vam fer com una pizza o una coca o de Coradella també. Vam treure només una publicació que era només d'opcions de plats amb Coradella.
0: Vosaltres creieu que aquesta versió de fer un plat que normalment se serveix amb un plat en un restaurant, fer-ho amb un entrepà ha dignificat també que el pa amb l'ingredient a dintre adequat també no té res a desmereixer d'un plat servit en un restaurant?
1: Sí, sí, al final a vegades ens han preguntat, escolta, però tu no tens un plat en si? Dic, bueno, el que fem, aquesta galta, doncs ja està preparada, igual com te la preparen per un plat, doncs pràcticament el mateix, una mica diferent, perquè jo el que faig és desmigar-la, no?, i ho vaig porcionant, perquè cada entrepà tingui exactament el mateix, la mateixa.
0: Ho peseu també?
1: Sí,
0: la...
1: sí, està tot pesat.
0: Què dius?
1: Sí, sí,
0: ara... Jo em pensava que ho posàveu a ojo, no? De dir,
2: no, no, llavors un posa un molt, l'altre posa poc, sí. I no pot ser.
0: Clar, diran, a mi m'ha tocat el petit.
2: No? Això d'entrepà de galta està molt bé, perquè quan vas a un restaurant i et menges la galta, moltes vegades demanes el pa per anar sucant, doncs
0: sí,
2: ja ho tens tot.
1: Inclòs. Exacte, sí, sí, està tot inclòs.
0: Aviam, parlem de l'execució i de la tècnica. Quina és la clau per aconseguir una textura perfecta? Pa cruixent, ingredients calents, sense que el pa s'estovi, perquè, clar, si li vas posant coses, el pa s'estova, no? Quina és la tècnica que feu servir vosaltres?
1: És que tot depèn de cada entrepà, té la seva particularitat. I llavors, cada base et demanarà uns condiments diferents. Així com la galta, doncs, li afegim el gorgonzola, que ja li dona molta cremositat. El que és el salmó... El salmó és un salmó marinat que és més sec, però llavors li afegim el pesto. El pesto li dona més untuositat al pa, fa que quedi més tendre, i després li donem un toc cruixent, que serien els pinyons i una mica de sèsam.
0: Ai, que bo, no, Montse?
2: Doncs sí.
0: Potser hauríem d'anar-ho a provar, no? Què et sembla?
2: Sí, sí.
0: Perquè
2: és
0: que
2: aquest programa parla... d'esmorzar més bàsics, eh?
0: Però no, aquest programa parlem de menjar i, escolta, se'ns fa la boca aigua, eh? No pot ser això, eh? Necessitem aquí que portin aquí per provar.
2: La Judit sempre demana que porteu per provar.
1: No es dona per esmorzar. No,
0: no, no, però és veritat. A més, Montse, tu feies també una aportació amb una ràdio que portaves el postre, no?
2: Sí, vaig portar, no? Què vaig portar un cop? Sí, per Sant Valentí, no? Pel dia de la mare, que vam portar com uns cors.
0: Sí.
2: El Nacho també va portar un arròs boníssim de tonyina.
0: Una cassola d'arròs,
2: A mi em va sorprendre molt com fer un arròs de tonyina, no l'havia provat mai. I el Nacho, doncs, em va dir, no patiu que
0: jo, mira, Bernat, per demanar és el... jo estic per demanar, i si vosaltres voleu portar, de dir, mira, us he portat un entrepà perquè ho provem.
2: Així donem la nostra opinió, de l'1 al 10, no? Allò que dius.
0: No, perquè jo crec que els oients, majoritàriament, crec que són dones a aquesta hora la que ens estan escoltant, diuen, ostres, un entrepà, és que... queda com molt pobre, no? I potser hauríeu d'anar a la taula d'en Bernat i provar un entrepà que no té res que envejar amb un plat d'un restaurant. Potser has d'estar millor i tot, no? Perquè ens agrada menjar amb les mans.
1: Sí, de fet, aviam, la nostra proposta, sobretot jo crec que ajuda a les butxaques, perquè al final acosta plats més elaborats a una economia més reduïda.
0: Sí.
1: Al final, per 10 euros o 12 euros, depèn de la mida, no? T'estàs menjant un plat sencer.
0: També teniu, com diuen, takeaway, això, entrepans a domicili?
1: Sí, ara estem amb Uber, llavors es poden fer les comandes online i es poden enviar, tot i que hi ha vegades que ho bloquegem una mica, perquè si estem molt liats a cuina,
0: clar,
1: prioritzem el restaurant.
0: Exacte.
2: No, deia que altres països al migdia no dinen com nosaltres, dinen com un sàndwich, com un entrepà.
0: Sí.
2: Per tant, cada vegada jo crec que aquesta tendència també va arribant més, perquè estem treballant i no tenim temps d'estar una hora i mitja o dues hores a un restaurant, i de vegades també va bé, dius, menjo algú ràpid, però algú que estigui bé i que estigui sa i que estigui elaborat.
0: Però si te'n dones compte, a la taula d'en Bernat tenen un horari de cuina obert.
1: Sí, no tanquem. És una de les particularitats que també fa que molta gent que potser ja es troba a la majoria de restaurants tancats, doncs nosaltres ens arriben a 3:45 o a 4:00 ens arriben taules.
2: Ah, doncs està molt bé.
1: Sí, i al final amb la fórmula que fem al migdia, doncs amb 15-20 minuts ja ho tenen tot a taula.
0: Perquè la cuina a quina hora l'obriu?
1: Des de 1:45.
0: Clar, 1:45 i fins a les...
1: Fins a 10:45.
0: Imagina't, Montse, ho tenim molt bé, això.
2: Clar, ja, però en 20 minutets ja has menjat bé, i no t'has menjat el típic entrepà així ràpid que et pots fer a casa, sinó una cosa elaborada, doncs, com una galta, que segurament estarà super desfeta i que doncs, té moltes proteïnes i té un sabor molt bo.
0: Més a l'ambient, els que... No us ho diré, però jo avui hi he estat i de veritat que dona goig entrar, perquè... ho l'heu deixat molt bé, el restaurant és molt acollidor, és molt també molt íntim, encara que em vas dir que anàvem senyores grans, que això em va agradar moltíssim.
1: Sí, de totes les
0: edats. Em va agradar moltíssim, perquè a vegades dius, bueno, hi ha un ambient jove i les persones grans a lo millor retenen una miqueta d'entrar, però em va agradar molt aquest grup de senyores que participen, i també els grups de rol.
1: Sí, això és un cop
0: moltíssim.
1: Al mes, també. I...
0: ara estem esperant-lo del Barça,
1: Del Barça, sí. Això quan comenci la temporada.
0: Escolta, parlem de productes. Quins productes utilitzeu de proximitat?
1: Començant pel pa, perquè el pa és d'aquí Corbera, i també hi ha el pa de coca que ve del Vallès.
0: Ah, molt bé.
1: Després també la carn és d'aquí prop de Montserrat. Després també tenim, no sé, les cerveses artesanes. La
0: Boníssimes.
1: Majoria són de Sant Boi, de Llobregat.
0: Però aquesta que m'he pres avui, que era la...
1: ah, no me'n I per espai.
0: I per espai, a més, té una etiqueta personalitzada.
1: Sí, sí.
0: No se us veu gaire, però...
1: bueno, és com un còmic.
0: Està molt bona, perquè, a més, l'Adrià ens va explicar que teniu una gran selecció de cerveses que no són internacionals, sinó que són del país.
1: Sí.
0: Que això és molt important, igual que el nom dels entrepans, que ens va dir... el Bernat és molt català i tot té que ser del país, i ens sembla molt bé, no?
1: Hem de donar-li valor.
0: A part del pa, quins altres productes utilitzeu, i de la carn i les verdures?
1: Sí, també, per exemple. La gran majoria d'ingredients que no siguin exòtics, d'ingredients exòtics, de fet, n'utilitzo pocs, i, per exemple, alguna cosa que vam canviar era que el salmó suque el fèiem amb guacamole. I jo la veritat que estava una mica cansat d'utilitzar sempre l'alvocat, perquè no és d'aquí, té molta petjada i al final també te'l trobes a molts llocs. Llavors, bueno, li vam donar una volta i ens vam inventar això del peso mole. Bueno, no és una invenció meva, però ja més o menys existia, jo ho he adaptat, i el peso l'és d'aquí.
0: Peso mole, està bé, en vez del guacamole, el peso mole.
2: I quins són els que més demanda tenen? Quins són els favorits dels vostres clients?
1: Mira, el favorit, justament ho estava mirant ara les estadístiques, el preferit comença sent el Provença, que és el de pollastre rostit. També perquè sol ser l'entrepà amb la gent nova s'hi atreveix més, perquè és el més fàcil, entre cometes.
2: Més clàssic, potser.
0: Bueno, ja el pollastre ja el coneix tothom i ja sap el gust que té.
1: Exacte.
2: Mai falla, eh?
0: No, no, és veritat, eh? El pollastre del diumenge mai falla. Quan no tens ganes de cuinar, vas a buscar un pollastre i punto, no?
1: Tot i així, aquest el fem amb una salsa de ceps, i amb una mica de formatge, i també amb una chutney que preparem de guanciale, ceba i vi.
0: A mi això de guanciale no em sona res a mi, eh? Expliquen què és el guanciale.
1: Per acabar-ho ràpid seria una espècie de bacon italià, però no és exactament això.
0: És que l'argot aquest culinari de vegades se m'escapa, eh? Jo dono per entès que serà algú comestible, però a vegades se'n passa. Doncs ara sí, ha arribat el moment de que ens expliquis com el pas a pas d'un entrepà.
1: D'acord.
0: Amb la seva cocció, el temps d'espera, fins que ho serviu a la taula. Mm.
1: Doncs per començar, el que dèiem, la base. Amb el Nàpols, en aquest cas, seria la nostra galta estofada.
0: Mm.
1: Llavors, avui mateix que n'he preparat, serien, per exemple, jo faig unes olles de 6 quilos normalment. Llavors, 6 quilos de galta, que primer van marcades, banda i banda, a la olla. Després, a la mateixa olla, retiren les galtes i afegim 2 pebrots vermells, 3 porros i unes 3-4 cebes. Tot això ben picadet i ho deixem rostir lleugerament. Llavors, quan queda daurat, ho tornem a treure i muntem.

0: Sí.
1: I daurem les verdures al mateix lloc i llavors després ho tornem a afegir-ho tot.
0: Que amb totes les verdures i
1: amb
0: tal,
1: totes,
0: no?
1: Totes les verdures i cobert de vinagre fins dalt.
0: Però el vinagre té que ser d'alguna marca especial o d'algun sabor especial?
1: No cal que sigui el millor vinagre.
0: I si li posem una mica de, com deia la madrona, no? Una
2: mica
0: de moscatell o de vivó o coses així,
1: després,
0: no?
1: Després aquí cadascú a casa pot fer una mica el que s'ho pot adaptar, perquè al final és la gràcia de la cuina. Tu comences i...
0: Amb aquest procés que tu has explicat, quant de temps inverteixes?
1: Doncs només l'estofat ja són 4 hores, més el que trigues abans preparant verdures i tal, igual és mitja hora més, doncs ja portem 4
0: no?
1: i mitja.
0: O sigui que teniu que començar a les 5 del matí com aquell qui diu a preparar tot això, no?
1: No cal, perquè això ho prepares un cop a la setmana i després d'això neteges les galtes, ho barreges bé amb la seva salsa, ho poses al nevera perquè quedi més consistent i llavors porciones.
0: Vale. O sigui que ja ho teniu preparat i només és...
1: Exacte, no?
0: Acabar-los de fer i servir-los.
1: Clar, la cuina en 8 dies funciona així. Prepares les coses amb antelació i apliques tecnologia. No?
0: Perquè em vas comentar que vosaltres ateneu amb reserva.
1: No només. Vull dir, també normalment al migdia la gent reserva poc, per exemple.
0: És més per la nit, no?, la gent que ve a menjar?
1: Sí, és quan omplim més.
0: Vale. I a quina hora m'has dit que tanqueu?
1: La cuina a 11:15.
0: Està bé.
1: Sí, a vegades al cap de setmana ens allarguem una miqueta més, depèn.
2: I tanqueu algun dia?
1: El diumenge i dilluns.
0: Uh-huh. Sí, mira, diumenge i dilluns, un cap de setmana llarg, eh? Diumenge perquè s'ha de descansar i dilluns perquè la gent té moltes coses que fer, eh?
2: Bueno, són els dos dies que la gent descansa, no?
0: Sí.
2: Que és el diumenge i el dilluns per la matí o el dilluns.
1: Ens ajuda sobretot a una bona convivència a l'equip, no? Perquè al final tots descansem per igual. I després, en el meu cas, jo tinc 3 fills, llavors puc estar amb ells.
2: Conciliació, important.
1: Sí.
0: No, és que és veritat, eh? I hem de dir que el Bernat és molt jove i ha fet tota la feina feta ell ja, eh?
1: Sí, arrencada i anar tirant.
0: No, perquè jo admiro també la gent jove que té espenta, que té una preparació i que tira endavant un negoci.
2: Les coses costen molt, els negocis costen molt i només ho sabem els que estem darrere. I ningú et regala res.
1: No.
2: Al revés.
0: Tu, Montse, quina generació ets?
2: La quarta.
0: La quarta generació. Però cinquena ho tens una mica cru, no?
2: Bueno, no, que tenim 5 al darrere, eh? Perquè jo tinc 2, la Maria té 3.
0: Però vull dir que...
2: I demanar, tots volen, eh? Les nenes petites... Jo vinc i jo dic no sé què. Dic, Marc, primer
0: tens que clar, el bo és que això hi hagi un canvi generacional, no? Ell, per exemple, té 3 fills i potser un sí que es dedicarà a lo teu.
1: Potser, no els forçaré, però és veritat que a casa després et volen imitar i... Vinga, va, papa, fem això.
0: Tu com veus, perquè això va ser una pregunta que li vaig fer a un convidat, tu com veus la cuina de dintre de... No, dic 10 anys, per no allargar-ho molt. La cuina serà igual que ara o seran un altre tipus de cuina, diguéssim, més robotitzada o més comercialitzada o alguna cosa?
1: Home, la cuina d'avui dia no té res a veure amb la cuina de fa 10 anys. Sobretot amb temes d'horaris i respecte al descans i també en la forma de tracte del personal. Perquè la restauració fa uns anys era molt dura, molt exigent i hi ha moltes coses que ara no s'acceptarien.
2: Nosaltres, per exemple, en el tema del pa, dels forners, abans treballen tots de nit i ara tenim el que són les fermentadores controlades i a més que millora moltíssim la qualitat del pa perquè tu fas el pa d'un dia per a l'altre. Llavors tu l'elabores, el deixes en repòs en fred i es va fermentant poquet a poquet fins al dia següent i això fa que el pa sigui, doncs, que duri més, que la fermentació la faci en fred i no te la faci tant a la panxa, per tant sigui més digestiu. I, o sigui, evoluciona per bé en tots els sentits. Primer perquè millores el producte i també perquè millores la qualitat de vida. Llavors sí que hi ha una persona que ve per la nit d'hora perquè té que començar a coure, però ja no tenen tots l'hora per elaborar, sinó que tenen tot el dia per elaborar perquè tenen un dia de marge, representa.
0: És que clar, la feina del forner, deies, pobre, tota la nit allà dintre del forn, no? I clar, però tu com veus la cuina? Creus que el tema aquest dels entrepans d'autor

0: serà una altra tècnica, potser més ràpida?
1: Bé, és una mica el mateix, no? Cada cop apareixen noves màquines, nous robots que et permeten simplificar passos i així com ara jo puc fer aquestes galtes i envasar-les al buit, congelar-les i després al dia del servei doncs treure'n no totes sinó una part i anar gastant a poc a poc,
0: sí.
1: I això em permet que jo sol quasi pugui estar fent la producció de 300 o 400 persones per setmana.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Clar, això abans era inviable, tenies un equip molt més gran perquè les coses no et duraven tant, llavors ho havies de fer el moment. Llavors, d'aquí 10 anys, vés a saber, ara mateix...
0: Tu també continuaràs sent jove, eh?
1: Bueno, encara en tindré 48, sí.
0: Encara no tindràs edat per jubilar-te, eh? Vull dir, i és admirar que sorgeixin aquestes idees, no? De transformar una cosa tan senzilla com la cuina en algú, fer-li un canvi, no? De dir, també el que passa que la tendència o la tradició de la gent de menjar en un plat vagi canviant, també. És el que deia la Montse, ara no tenim tant de temps, tenim que treballar i necessitem coses ràpides però bones. I els entrepans aquests, passa que li dius a una persona, vaig a menjar un entrepà, sembla que, pobret, encara tenim la idea dels entrepans
2: però
0: amb pa amb tomàquet.
2: Però quan el proven ja canvien d'idea. Quan ja veuen l'emplatat i el proven, diuen, exacte. No és un entrepà qualsevol, això.
0: No, no, és que s'ha de provar.
1: Si no és el llom amb formatge que estan
0: això.
1: Habituats.
0: Sinó... O el pa amb xocolata que et posaven.
2: Saps, maneres... Hi ha molta cuina que també tenen tipus, no entrepans, però molt similars, perquè tot el que són, per exemple, els burritos, els tacos, tot això, per exemple, ja es menja, tipus entrepà, ja és. El pambao, per exemple, que també està molt de moda, tot això ja són diferents tipus d'entrepans, com més dispersos o més d'altres cultures, però no deixa de ser un entrepà amb una mica d'ànec o amb una mica de cochina chibibi, no? No deixen de ser entrepans, i t'ho munten amb tapa, però no és una tapa, és un entrepà que
1: sí.
2: Te'l vesteixen com una tapa, però realment és un entrepà, no?
1: Jo crec que tot, tal com està evolucionant la restauració, és a simplificar-se, però en el sentit de especialitzar-se, no? I llavors el que fa tacos fa tacos.
0: Sí, no barrejar moltes cuines ni molts sabors, tampoc.
1: No, perquè això et permet doncs, ser més ràpid i eficient a l'hora de servir a la clientela i a la vegada poder arribar a molta gent.
0: T'han preguntat o t'han demanat alguna vegada un entrepà que no estava a la carta amb algun ingredient que tu dius, ostres, amb això no hi havia pensat, no?
1: Bueno, el bacon me'l demanen de tant en tant. Diu, no tens un de bacon? No en
0: ostres,
1: tinc de bacon.
0: El bacon és de cada dia, mare de Déu.
1: No en compro de bacon. És que al final nosaltres ens agrada ser una mica diferents en tot. I llavors, les coses a les que estem acostumats potser no les tenim, però perquè ens agrada que després la gent provi unes altres alternatives.
2: Bernat, tens Coca-Cola?
1: No.
2: No ho sabia, eh? Quan has dit això, dic, vaig a fer la pregunta estrella.
0: Home, allà tens que demanar cervesa, sisplau.
2: I cacera, perquè clar...
0: Tampoc
1: cacera, mira, en tinc alguna, però sí. La veritat és que no me l'han demanat mai.
2: Però... O sigui que allà no podem anar per la Coca-Cola.
1: No, el que sí que tinc és Pepsi, això sí que
2: en tinc. Ah, bueno, llavors sí, l'altra opció.
0: És que aquí és una cosa rara, perquè hi ha molts llocs que tenen Pepsi però no tenen Coca-Cola, eh? Bueno, aquí ha d'haver-hi una guerra encoberta que no s'entén, però aigua sí en teniu, no?
1: Aigua també en
2: teniu. No, és més que res per voler-te diferenciar, no? I el Bernat, doncs, el que vol és diferenciar-se de tot el que més comercial i anar... Doncs,
0: la gent sempre demana Coca-Cola.
2: Sí. Per això té tot el tipus de cerveses que vulguem, que les podem
0: tastar. I et dic, Montse, que jo l'he provat aquesta, i jo no sóc gaire de beure cervesa perquè sempre em puja al cap, però estava boníssima. Dic, jo sempre que em prenc una cervesa aquestes de barril, em puja al cap, i amb aquesta no, fresqueta, amb un ambient tranquil, molt bé. A més, amb música, eh? Que
1: sí.
0: Tenen una música molt bonica, també. Això crea molt d'ambient, també.
1: Sí, jo algo que no suporto, i alguna vegada fins i tot he demanat de canviar, és el reggaeton, per exemple.
0: Oh.
1: Perquè estàs en un restaurant menjant bé, ben acompanyat, i de cop et sona el putum, putum, putum, putum...
0: Sí, tens raó, eh?
1: Jo crec que això no toca.
0: Té que anar tot en consonància, perquè a mi també em molesta molt, vull dir que el reggaeton no és el meu estil, però si poses una música com la que tenien ells, que a mi m'agradava, jo l'escoltava i dic, acompanya moltíssim, no? I a més crea un ambient com molt elegant, molt tranquil.
1: Bé, anem canviant, eh? Perquè hi ha vegades que posem més reggae, per exemple, o posem inclús
0: no,
1: una mica
0: no
1: de
0: folk. No heu pensat fer alguna festa d'aquestes temàtiques, com estilo Ibicenco o alguna cosa així?
1: Bueno,
2: oi,
1: sí,
2: està pensant, Montse? Tenim moltes festes a Molins, per sumar-se. Hi ha la Candelera, hi ha la festa de la primavera... O sigui, si
0: no, vols, però de vegades...
2: Si vols fer festes, Judit, ja entens.
0: Sí, però de vegades dius, bueno, pues vull fer un... És el teu compleany, i dius, pues mira, vull fer una festa temàtica, no? De tots vestits de blanc, és un dia, que és
1: bueno,
0: el que s'estila.
1: Si algú vol venir i fer la seva festa, nosaltres estem oberts a totes les propostes.
0: I, a més, amb entrepà inclòs, eh?
1: Sí.
0: Sí. Montse, li vols fer alguna pregunta al Bernat?
2: Mires de totes les preguntes que se m'han vingut al cap.
0: Aviam, un consell per aquestes senyores que han escoltat això dels entrepans. Dius, escolta, jo voldria fer un entrepà a casa. Quins consells els hi dones perquè surti no un entrepà tan bo com el vostre, però sí una cosa presentable? Què és el que han de tindre en compte? Perquè hi ha molts fallos, també, que no és tan fàcil.
1: Bueno, jo crec que, sobretot, s'ha de tenir valentia. O sigui, es pot provar... Igual que amb la pasta la pots fer amb quasi el que tinguis a la nevera, és igual, pots anar combinant. Amb un entrepà, el mateix. Es tracta d'anar provant ingredients... I simplement és, si utilitzes algo que és més sec, doncs afegeixir una salsa, no?, perquè després sigui més fàcil de menjar, afegir un toc cruixent, que també ajuda. Després combinar sabors, si hi ha una cosa que és, si la base és molt potent, doncs potser el condiment, doncs, que sigui més suau, no?
0: I si no us surt, sempre podeu anar a la taula d'en Bernat, no?
1: Sí, també, però
2: ja... Convidat no, tothom és...
1: Comptat.
0: Comptat.
1: Sí, és comptat.
0: Escolta, us heu també pensat de fer algun taller d'aquests d'ensenyar?
1: Sí, això ho havíem fet quan estàvem a l'altre local. N'havíem fet d'unes cates dirigides, diguéssim. Aprofitant que l'Adrià és molt expert en vins, doncs havíem fet unes cates comparatives, no?, amb vins d'aquí i d'allà, amb les mateixes varietats i veure les diferències. I llavors, bueno, estàvem pensant que més... Ara ens ha agafat molta feina de...
0: sí.
1: I llavors ara anem una mica de bòlit, però sí que segurament més endavant anirem fent tallers així de cerveses, amb vins, i potser, qui sap, amb entrepans.
0: Els que aneu a visitar i menjar aquests entrepans a la taula d'en Bernat, veureu que també tenen una gran selecció, a part de cerveses, que tenen un mural ple de tot tipus de begudes, eh?
1: Sí, sí.
0: Bueno. I que també podeu fer mojitos i coses d'aquestes. No us penseu que només és cervesa, eh? Perquè potser hi ha gent que diu, mira, vull prendre'm un mojito, no? Vull dir que, a més, teniu la barra que està també molt bé, les taules separats, i molt bé, no? Ara voldríem fer una miqueta de pausa musical. Vols preguntar-li alguna cosa, Montse? T'ha quedat algun tinter a part de la Coca-Cola?
2: No, simplement estava pensant en el que estàveu dient ara de les begudes així, tipus mojito, i cada cop hi ha més tradició, doncs, de... Bueno, això ve més de fora, no?, de prendre, de dinar, doncs, amb un còctel, no?, que
0: sí.
2: És una cosa que està venint. I també està venint una mica el tardeo, no?
1: Sí.
2: Vosaltres obriu així a l'hora de la tarda, com a les 8, per exemple, per fer una mica de l'entrepà, la copeta, el còctel i ja sopat, un sopar ximple més ràpid?
1: Sí, de fet, el que ens ha sorprès, com que no tanquem la cuina, és que tenim bastants turistes.
0: Què dius?
1: Sí, llavors a les 6-7 de la tarda, quasi cada dia estem fent alguna tauleta d'algun turista, i llavors aquests estan més habituats a fer còctels, i és veritat.
0: És veritat, a més, ells, és com un sopar ja, una antesala del sopar,
2: també. Sí, que sopen abans, també.
0: Que sopen abans, sí.
1: Però també gent d'aquí, gent d'aquí, ara l'estiu no tant, però a l'hivern, és veritat que a partir de les 7 es comença a animar força, amb família, sobretot els que tenen nens més petits.
0: Uh-huh.
1: I després, per exemple, els còctels sí que al cap de setmana surten bastant.
2: I teniu algun entrepà especial pels nens, ara que no, els anomenaves?
1: Bé, fem l'hamburguesa amb formatge més senzilleta, no? Perquè qui no
2: ja
1: fa
2: està.
1: El Catalunya, perquè el Catalunya és la nostra hamburguesa completa, però tenim... També després tenim el Mallorca, que seria el de sobrassada amb formatge maó, i després un de el València, que és una botifarra blanca amb pernil, amb una mica de romesco.
0: Ah,
1: i
0: això està bé.
2: Sí,
0: la talla seria S, no? Pels nens.
1: Bueno, sí, el normal.
2: No creguis que hi ha cap menys amunt,
1: sí,
2: també.
1: Sí, sí, els adolescents, tela, van directes a l'XL.
0: Déu-n'hi-do, i... Déu-n'hi-do, el que estem aquí aprenent, Montse, dels entrepans.
2: Total,
0: eh?
2: Totalment.
0: Pobret, que pensaven que era el cosí pobre del menjar, i resulta que és tot un món aquí, sobretot un ventall de possibilitats de que la gent ara, mira, vaig a comprar el pa, vaig a començar a posar coses.
1: Es tracta, la cuina sobretot es tracta de posar-li amor, carinyo
0: i paciència.
1: I paciència també.
2: I creativitat.
1: Sí.
0: Escolta, teniu la mateixa carta, perquè clar, depèn de l'estació, hi ha uns ingredients que predominen més que altres. Per exemple, ara estem a l'estiu, però de cara a la primavera o a l'hivern, teniu la mateixa carta o inclueu uns altres tipus d'entrepans?
1: Bueno, la majoria són els mateixos, però sí que alguns van variant. A vegades anem retocant algun ingredient, alguna salsa.
0: Ah, per cert, em pots explicar el secret de la salsa de les patates braves?
1: Bueno, és bastant senzill. Al final és fer un sofregit de pastanaga i ceba.
0: Sí.
1: No li poso all perquè al final hi ha uns quants intolerants a l'all. Llavors, bueno, des del principi vaig evitar posar-lo. I res, que faci xup-xup també, el tomàquet.
0: El secret és, Montse, és el xup-xup.
1: Vinagre, perquè... també, vinagre i pimenton, del picant i del...
0: Està bé. Escolta, també diuen que el secret està en tallar com es tallen les patates, perquè a vegades vas a cada lloc que et posen unes patates així de grosses que... també el secret és la manera de tallar-les i que siguin gustoses, no?
1: Igual que amb l'entrepà, el pa és molt important, doncs la patata per les braves és quasi...
2: És que hi ha molta qualitat de patates, eh?
0: Exacte, era, depèn de cada menjar, és un estil de patata, la Mona Lisa, la no sé què... Bueno, jo vaig aprenent amb aquest programa, no t'ho pots arribar a imaginar, eh? A mi, si em voleu contratar de pinche, jo... Vull dir, amb el...
1: Pelaràs moltes patates, eh? Perquè l'altre dia vaig contar que porto una tona només en aquests 3 mesos.
0: Què dius? No teniu una cosa especial per la patata?
1: No.
0: Què dius?
1: Un pelador,
0: no m'ho puc creure.
1: Sí, sí.
0: Pobre, i qui és el que pela les patates?
1: El Joan i jo. Depèn de les setmanes, ja una mica com ens va el temps, però ho fem tots.
2: Pues Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
0: Sí, de veritat. Escolta, ara ens ha agradat molt el que ens ha explicat, però la Montse també té una secció que recomanarà una sèrie de postres, no? Avui l'escoltarem, d'acord?
1: Fantàstic.

Doncs avui us presento un dolç ideal per compartir amb família. Quan arriba l'estiu, hi ha una pregunta que gairebé tots ens fem després de dinar, no? La pregunta és, què us ve més de gust de postres? Alguns pensarem en una síndria ben fresqueta, d'altres amb un tall de meló o amb una macedònia, però de ben segur que molts considerem que hi ha unes postres que sempre fan festa i, a més, que no fallen per aquestes dates de tanta calor, no? Que són els pastissos gelats. Són refrescants, elegants, cremosos i, com dèiem, perfecte per compartir amb amics i família. Però us heu preguntat alguna vegada qui va tenir la idea de combinar el gelat amb la pastisseria? Com hem passat d'una simple barreja de neu i mel amb els pastissos gelats que avui trobem a les separadors de les pastisseries? Doncs avui us proposem un viatge de més de 4.000 anys. Els primers antecedents de gelats ens porten fins a la Xina, on la neu es barrejava amb fruites i mel. A Roma, l'emperador Nero feia portar neu de les muntanyes per elaborar refrescos freds. Els àrabs van perfeccionar aquestes receptes incorporant el sucre i aromes com la flor de taronger, la menta i la llimona. Això va donar origen, doncs, als primers sorbets. Durant el Renaixement, els mestres gelaters italians van començar a elaborar gelats amb llet, nata i ous. Els van convertir, doncs, en uns gelats més cremosos. Caterina de Medici va contribuir a difondre aquesta tradició a França i, posteriorment, a tota Europa. Amb l'arribada de la refrigeració mecànica al segle XIX, els pastissers van començar a combinar gelats, bescuits, musos i xocolata per crear les primeres tartes gelades. Així naixia una nova especialitat de la pastisseria que avui dia continua sent una de les grans protagonistes, sobretot durant els mesos d'estiu. Quan pensem en pastissos gelats, automàticament se'n venen dos al cap. Un seria, doncs, la tarta del whisky, aquest pastís de nata amb gust a whisky, trufa i llema cremada, i el segon seria la vianeta, la comtessa, no?, que va aparèixer als anys 80 i es va convertir en un símbol de les postres familiars. Les seves fines capes de gelat de vainilla i xocolata van marcar tota una generació, encara que després es van convertir en capetes, doncs, de xocolata amb nata. Un altre dels grans protagonistes durant dècades ha sigut la Copa Brasil, que ha sigut un referent a cafeteries i pastisseries catalanes en combinació de gelat, nata, fruits secs, fruites i salses. I quines són les protagonistes en altres parts del món, no? Quines són les tartes o els pastissos gelats més emblemàtics així a nivell mundial? Doncs una és la cassata siciliana, com bé diu el seu nom, és originària de Sicília, i combina bescuit, gelat, fruita confitada i fruits secs. És una de les elaboracions més antigues i simbolitza, doncs, l'influència àrab i italiana. Una altra és la Bake Alaska. És una de les postres gelades més espectaculars perquè el seu interior és completament gelat, mentre que l'exterior està recobert de merenga torrada. El merenga actua com a aïllant tèrmic i evita que el gelat es fongui durant els segons que passa pel forn. És ben curiós. També hi ha una altra molt popular, sobretot a França i Suïssa, que es diu Batchering Glacé, que també combina merenga cruixent, nata muntada i gelat. I és un clàssic, doncs, de les celebracions a aquests països. El món de les tartes gelades no deixa d'evolucionar. Si fa uns anys les opcions es limitaven, doncs, als grans clàssics de vainilla, xocolata o torró, avui les vitrines de les pastisseries ofereixen autèntiques obres d'art. Una de les tendències més destacades és la recerca de sabors més naturals i autèntics. Els mestres pastissers treballen amb fruita fresca de temporada, fruits secs seleccionats i xocolates d'alta qualitat per aconseguir un resultat molt més intens i equilibrat. El festuc també s'ha convertit en aquests últims anys en un dels sabors estrella. També triomfen avellana, praliners, caramel salat, vainilla bourbon de Madagascar, cafè d'especialitat, mango, fruita de la passió, fruits vermells, coco i, per exemple, també el iogurt.
Han aparegut combinacions creatives com la llimona amb alfàbrega, el mango i el yuzu, el festuc amb gerds o la xocolata amb oli d'oliva verge. Són doncs els últims sabors que més es porten. Actualment, moltes tartes gelades incorporen també diferents textures en un mateix producte. Podem trobar una base cruixent de galeta o de feuilletín, un interior líquid o cremós de fruita, una mousse lleugera, diverses capes de gelat artesanal i un acabat exterior amb l'efecte mirall o el conegut efecte vellut, que dona textura doncs, molt elegant. Una altra tendència és la individualització. Cada vegada és més habitual trobar doncs, porcions individuals doncs, d'aquests pastissos gelats. I també relacionat amb aquesta tendència han aparegut els bombons gelats artesans, una de les últimes innovacions que s'estan portant en aquests últims anys. Com dèiem, ja es tracta de petites peces individuals amb un interior gelat, molt cremós i recobert d'una fina capa de xocolata cruixent. N'hi ha de festuc, avellana, vainilla, gerds, mango, cafè, caramel salat i praliné, doncs, entre altres gustos. També han tornat amb força les trufes gelades, una reinterpretació moderna de les tradicionals trufes de xocolata, petites, elegants, fàcils de servir en qualsevol celebració i a qualsevol moment. I també les trobem en format recobert de cacau o amb xocolata blanca, negra o llet. Moltes també últimament s'estan decorant amb fruits secs doncs, o amb detalls de diferents tipus de xocolata. Les barres gelades artesanes tampoc les podem deixar a banda perquè també han sigut molt populars. Les podem trobar recobertes de xocolata o decorades amb fruits secs, com les ametlles, avellanes o festuc, i també recordeu doncs, que les podem tallar i després posar la típica aquesta galeta com de corte, no? És una altra de les opcions doncs, que també s'han fet durant molts anys. Per l'elaboració d'un bon pastís gelat es comença per la preparació d'un gelat elaborat amb llet, nata, fruita fresca i, evidentment, doncs, de xocolata d'alta qualitat. Cada capa es congela abans d'afegir la següent. Doncs, es comença normalment pel bescuit, després pel cruixent, posteriorment pel mousse i s'acaba doncs, amb el gelat o el praliné. En el cas de la nostra pastisseria i de moltes pastisseries que ens envolten, és bastant complicat trobar un pastís gelat, una tarta gelada, però és molt fàcil trobar semifreds, que són com cosins germans, que són pastissos més cremosos que un pastís gelat perquè incorpora més nata muntada i ja serveixen una mica menys freds. És una molt bona opció perquè, a més, hi ha diferents sabors i gustos, per tant, podreu escollir el que més us agradi i és un dels postres doncs, que triomfaran aquest estiu i és una de les meves recomanacions que podeu trobar tant a la meva pastisseria com a la resta de pastisseries que tenim aquí a Molins de Rei. I fins aquí doncs, la meva proposta d'avui dels pastissos o de les tartes gelades.

0: Bé, doncs, ens queden 2 minuts de programa i vinga, la Mòxima dic que pregunti també pels postres. Hem parlat de trepants, però també quins postres feu?
1: Doncs són casolans.
0: Casolans.
1: Són casolans perquè... Em
0: digueu que feu mel i mató, crema catalana...
1: Crema catalana, no?
0: Ai!
1: Perquè no en sé fer. N'hauria de practicar.
0: M'encanta, que diguis la veritat, eh?
1: Sí.
0: Aquí tens aquí la millor pastisseria de Molins de Rei.
1: No, sí, sí, clar, no podria competir amb això. Llavors jo vaig aprendre a fer 3 pastissos, que és bàsicament el de formatge, el brownie i el tiramisú.
0: Sí.
1: I amb això jo tiro.
0: I quin és el que et demanen més? El tiramisú, pot ser?
1: Jo diria que el pastís de formatge.
0: Ah, te'n recordes, Montse, com vam estar-ho comentant, com feia, ho vam dir-ho en aquest programa, com que era difícil també... la cocció, perquè quedava...
2: Que, no, que a l'hora de desmotllar és complicat que no se trenqui, perquè et quedi preciós, saps? Que...
1: Sí, clar, jo sempre el deixo una estona, no, a refredar-se a temperatura ambient, i al cap d'unes hores m'atreveixo a treure-li el motlle.
0: Ai, ai, ai, s'atreveix, eh? Però a ella ho va explicar-ho, el més difícil és... treure-ho, no?
2: Sí, perquè a vegades, depèn com posa el molla, t'entra, diguéssim, el líquid per dintre del paper del costat, llavors es desfa, no?
0: Un dia tens que anar allà i veure com ho fa el Bernat, eh?
1: Sí.
0: A lo millor té una tècnica que no coneixeu, eh?
2: I no, ens compliquem. Ja ens surt també. Ens surt també. Deia que des de a casa, que és complicat fer-ho, sí, perquè jo veig com ho fan, però si ho tingués que fer-ho jo cada dia, segurament alguna la pifiaria. L'únic que ells estan acostumats a fer-ho cada dia, llavors ho tenen més fàcil, però no és fàcil, no és fàcil.
1: Sí, el tema del paper aquest, és veritat que si no col·loques bé el paper al principi, després pots crear una bona empastifada.
0: Bueno, però tots són aquests secretets que teniu, no? Perquè ell segur que té una tècnica que no te l'explicarà, eh, Montse?
1: Uf,
0: ai, ai.
1: No crec, perquè al final...
0: Amb delicadesa, com, no?
1: Sí, no, al final... Jo et faig un moviment en el moment de treure la base i llavors ho has de fer molt ràpid...
0: Veus?
1: Perquè no se't trenqui, però clar, això...
0: Alguna vegada se t'ha trencat, no?
1: Alguna vegada sí, perquè
0: no
1: l'he tret
0: res.
1: Massa aviat.
0: Massa aviat, bueno, però ja n'aprendràs quan portis 3 o 4.000, no?
1: Sí.
0: Doncs bé, avui hem parlat de com es fa un entrepà. Sabeu que les 2 setmanes anteriors vam parlar d'aquest restaurant, la Taula d'en Bernat, que fan entrepans d'autor, també de les seves begudes, cerveses, dels mojitos... En fi, que teniu de tot allà, per què anar a un altre lloc? Que també teniu una cuina que està ben oberta, no? Que podeu anar a les 4 de la tarda i podeu menjar, a que sí?
1: Sí, correcte. Sí.
0: A més, està obert també a persones grans, de mitjana edat, persones joves...
1: Per o sigui, tothom.
0: Exacte, però gossets no poden
1: entrar. Sí, també.
0: Què dius? Les mascotes poden entrar?
1: Sí, si es porten bé. I...
0: Perfecte. Pues és un punt perquè molta gent potser no entra als restaurants perquè posen el rètol de mascotes, no?
1: No, nosaltres en aquest cas ja n'ha hagut bastants gossos i no ha sigut mai cap problema.
0: Molt bé, Bernat, doncs moltíssimes gràcies. Espero tornar-te a veure. No sé quan, eh? Però espero tornar-te a veure.
1: I tant, i tant.
0: Gràcies també, Montse, de Pastisseria Arena, sempre amb aquests postres, que també hem de provar, alguna vegada. Que sí, David, que hem de provar els postres. I ara us deixem amb una cançó que és molt adient per tancar aquest programa, que és del grup Blaumut, que t'agrada, oi que sí?
1: Sí.
0: I la cançó es diu
1: Pa amb oli i sal.
0: Vinga, fins la setmana que ve i moltes gràcies per estar connectats a Ràdio Molins de Rei i aquest programa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier Méndez. Continuem parlant d'incendis. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de vegetació agrícola de Montmaneu, a la comarca de l'Anoia, i retiren els dos avions de vigilància i atac, però el cos de bombers manté el dispositiu amb les 14 dotacions i l'helicòpter bombarder. D'altra banda, els bombers també treballen en la represa de l'incendi a Guimarà, concretament en el flanc dret. Els cossos de bombers operen amb 29 dotacions, 9 d'elles aèries. Aquest incendi ja ha afectat una superfície d'unes 161 hectàrees. D'altra banda, es continua treballant en un altre incendi de vegetació al marge de la C-58 a Badia del Vallès. Els bombers, que han anat amb 4 dotacions terrestres, afirmen que l'incendi està en fase de remat, és a dir, l'etapa de l'extinció on s'assegura el perímetre d'un incendi. Aquest foc de la C-58 ha provocat retencions en el trànsit. Seguim parlant d'aquesta calor que no només provoca incendis, sinó que també afecta a la salut de les persones. Els treballadors dels parcs i jardins de Barcelona han demanat més protecció per la calor extrema d'aquestes primeres setmanes d'estiu. Segons ha informat la CGT en un comunicat, les polseres que van rebre per a prevenir pujades de temperatura no sempre funcionen. El sindicat diu que aquestes darreres setmanes dos treballadors han tingut cops de calor i han necessitat assistència mèdica. En aquest context també informem que el sistema d'emergències mèdiques ha atès a 230 persones amb afectacions relacionades amb la calor des del 5 de juliol. El 58% dels casos han necessitat una ambulància i trasllat hospitalari, mentre que el 42% restant han estat resolts pel servei 061 Salut Respon. En clau política, un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions, segons el baròmetre de centres d'estudis d'opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El creixement d'Aliança Catalana no veuria només el traspàs de vots de Junts, sinó també de Vox, ho explica Joan Rodríguez, director del CEO.
2: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
1: Aquesta és la primera de les enquestes del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions, diuen, administratives. Nosaltres ho deixem aquí, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
3: El diari digital Viu Molins de Rei organitza per aquesta tarda una trobada en viu dins el cicle que estan fent per commemorar el seu 15è aniversari. En aquest cas és una trobada amb l'alcalde Xavi Paz, que és presencial aquesta tarda a les 7 de la tarda al pati de Can Ametller, una trobada oberta a tothom que vulgui anar, doncs, a escoltar els periodistes del Viu i a l'alcalde, que farà un balanç dels 3 anys de govern i parlarà dels temes de futur abans de les eleccions del maig de l'any que ve. Avui a les 7 de la tarda al pati de Can Ametller. I justament el PSC, que farà la festa d'estiu aquest dissabte a partir de 6:45 a la plaça Vicenç Fernández del Canal, començaran amb la festa de l'escuma i després hi haurà sopar i ball amb servei de bar. Els tiquets al sopar valen 10 euros i els podeu comprar a la seu de l'agrupació socialista. I a l'associació Metal Defenders, que fa una nova edició del seu festival de música metall, 20a edició d'aquest festival, enguany amb un cartell amb 9 grups, alguns d'estatals i d'altres d'internacionals. En aquest concert, en aquest festival de música heavy, música metall, que es considera un dels més importants a nivell europeu per la qualitat dels grups i també perquè és un concert gratuït. Es farà a partir de les 5 de la tarda, obertura de portes, a 4:45 comencen els primers concerts i s'allargaran fins a les 3 de la matinada al polígon Riera del Molí, a l'avinguda Collserola, entrada gratuïta. I també per acabar recordem els espais oberts que habilita l'Ajuntament fins al 24 de juliol, d'accés lliure pel lleure, pel joc, d'infants, joves i famílies que vulguin anar-hi. El pati de l'Escola al Palau i el camp de futbol Josep Reich i la zona esportiva Ricard Ginebreda. A l'Escola al Palau obren de dimarts a divendres a les tardes i els camps de futbol de dilluns a divendres a les tardes i els caps de setmana tant al matí com a la tarda. Dissabte i diumenge obertura matí i tarda. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Terraplè, que està al passeig del Terraplè número 5.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
2: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
3: Yeah. Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
5: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
7: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
8: Ya no es lo que era antes. Y la música también.
9: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
2: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda i benvinguts a Cafè Drom. Què passa quan algú aconsegueix que adoptis de la teva pròpia memòria, de les teves emocions, o fins i tot de la realitat que estàs vivint? Soc la Virginia Drom i la meva companya aquí a la dreta, la Margarita Barranco. Bona nit i benvinguda.
1: Hola, bona nit a tothom.
0: Et sembla que arrenquem?
1: Sí, sí.
0: Doncs som-hi, arrenquem Cafè Drom.

0: Doncs no totes les formes de manipulació són evidents. Alguns són subtils, silencioses, es construeixen dia rere dia fins a fer que la víctima perdi la confiança en ella mateixa. Aquest fenomen té un nom, en aquest cas, que serà el que jo tocaré, però tocarem conjuntament, la meva companya i jo, que és el gaslighting, una manera de manipulació psicològica que pot arribar a destruir l'autoestima i la capacitat de prendre decisions. Com podem identificar-ho? Per què hi ha persones que manipulen d'aquesta manera? Quines conseqüències té per a qui ho pateix i, sobretot, com es pot trencar aquest cercle? Doncs a mi m'agradaria començar amb l'experta de la taula, que ella és psicòloga clínica. Jo sóc coach, però ella és psicòloga clínica, que és molt superior a el que jo sóc. I a mi m'agradaria, Marga, que parléssim en general de tot el tipus de manipulacions que existeixen.
1: Clar, a veure... És un tema, a més, superample.
0: Molt, vale? Molt ampli.
1: Molt ample perquè toca pràcticament, jo diria que tots els actors
0: exacte
1: que existeixen a la vida, no? Aleshores, clar, la manipulació per què s'exerceix, no? S'exerceix perquè precisament el que algú fa és intentar aconseguir que una persona o un grup de persones facin el que, bueno, pues, aquella persona vol. Sí, ja et dic, amb els diferents àmbits, perquè estem parlant d'àmbits personals, estem parlant d'àmbits laborals, estem parlant d'àmbits familiars, parlem d'àmbits de la comunicació i la política, parlem d'àmbits de les addiccions, de les sectes, vull dir, clar, és que aniríem desglossant i en tots els àmbits s'utilitza la manipulació. El problema és quan aquesta manipulació, evidentment, la seva finalitat és que només hi hagi una persona o... Sí, normalment acostuma a ser una persona que el seu objectiu és aconseguir, bueno, siguin diners, sigui que aquella persona faci el que vol la persona que manipula, el manipulador, o dic manipulador perquè majoritàriament són homes.
0: Això ho parlàvem abans també tu
1: sí.
0: I jo.
1: Sí, exacte. Vull dir que crec que també és una cosa que hi ha que aclarir, no? Normalment, vale, majoritàriament són homes, però, ojo, perquè també hi ha moltes dones que manipulen. Tenen les seves, diguem, característiques diferents, vale, perquè ho fan des d'una forma molt diferent, però, evidentment, la manipulació existeix. I, evidentment, parlem ja, tot això és... A veure, parlar de les manipulacions que ja són extremes, vale? Clar, fora d'això, tots manipulem en un moment determinat.
0: Evidentment.
1: Per aconseguir petites coses, per aconseguir...
0: Hasta els bebès.
1: Ah, exacte, tal qual. Els bebès ploren.
0: Exacte.
1: Tal qual, no? Vull dir que...
0: Vull dir, és algo innat també en el ser humà, el poder manipular per aconseguir allò que finalment volem. L'únic que, clar, és el que deies tu, quan manipulem per fets o coses que són petites, a petita escala. A veure, clar, quan són episodis aïllats, no passa res, però clar, també quan són episodis continus, tampoc està bé.
1: No,
0: es té que prendre un control d'això.
1: Exacte, i perquè aquests episodis continus el que comporten és que es faci mal a molta gent.
0: Exactament.
1: Vale, llavors, clar...
0: Però inclús quan una criatura plora constantment per aconseguir alguna cosa, això es té que rectificar també
1: sí.
0: Amb una criatura, perquè també no és bo per ell ni és bo per les persones que després, ja no només els pares, sinó posteriorment que estiguin al voltant d'aquest noi o aquest nen, doncs...
1: Sí, el problema el tenim els adults, en aquest cas, dels nens, vull dir, perquè els nens és l'única manera que tenen de comunicar-se i, per tant, utilitzen la manipulació de plorar per aconseguir...
0: O la pataleta, no?
1: O la pataleta quan ja són una miqueta més grans. Vale? El problema és que els pares són els que acabem caient en les garres dels nens, en aquest cas, no? Perquè, evidentment, ploren, no aguantem el plor, agafem els nens, els tenim molta més estona de lo que correspondria, diguem que costa més donar-los aquesta... anar ensenyant aquesta independència que el nano necessita, no? Per això dic que a vegades és més de dificultat de pare que no pas de nens. Però sí, la manipulació existeix des de sempre i hi ha graus. Vale? Llavors, diguem que hi ha uns graus que considerem que pot ser més o menys normal perquè és el dia a dia de pràcticament tothom i ja comencem a posar les senyals d'alerta quan ja són situacions que s'escapen d'aquest dia a dia i que, evidentment, com deia abans, no, comporta unes conseqüències cap a les persones que estan sota aquesta manipulació. No?
0: Mm-hmm. Et sembla que fem una mica de desglòs del tipus de manipulacions que ens podem trobar?
1: Sí, mira, jo et diria, a veure, tenim manipulacions en l'àmbit familiar, vale? Moltes vegades per aconseguir coses materials, inclús, pues perquè hi ha herències, perquè hi ha hagut uns diners que han aparegut de mil formes diferents.
0: Una joia.
1: Unes joies, exacte. Vale? Llavors, bueno, pues es manipula per veure qui se les queda o qui a qui li correspondrien, etcètera, etcètera.
0: No? A més, en aquest cas, potser també estaríem parlant de manipular persones grans, no? Que potser sí. Estan al final de la seva vida, no? Per aconseguir allò que aquestes persones han aconseguit.
1: Tal qual, no? Tal qual. Vull dir, diguem que la manipulació no té edat. Vale?
0: Seria un abús de poder.
1: Seria, exacte. És l'abús cap a aquelles persones uh-huh. que són, diguem, més vulnerables. Uh-huh. També és veritat que tots som vulnerables, o majoritàriament tots podem ser vulnerables en moments determinats, vale? Perquè les circumstàncies de la vida ens fan ser... Bueno, ens toquen, ens fan sentir malament... I, evidentment, si tenim al nostre costat algú que abusa de la situació, pues, evidentment que ens pot manipular perfectament. Uh-huh. Vale? Com dèiem, no? Amb la família, no? A nivell familiar també hi ha el sentiment de culpabilitat. Vull dir, fer sentir a la persona culpable si no fa allò que d'alguna manera nosaltres volem, no? Perquè no et dediques, perquè no ho fas suficient, perquè no aportes, perquè tot em recau a mi... Que i aniria molt lligat moltes vegades a ser...
0: Víctima. Un victimisme, no? Seria en aquest cas.
1: Exacte, tal qual.
0: Que
1: no?
0: Això es dona molt.
1: Sí.
0: Això es dona molt.
1: Dintre dels perfils hi ha qui és realment la víctima del manipulador i moltes vegades hi ha manipuladors que utilitzen el victimisme per aconseguir que la víctima, vale, faci el que vol. Vull dir, per tant, estaríem jugant amb dos tipus de victimisme, un real i un altre que és fictici per aconseguir coses, no? Tenim en l'àmbit laboral, vale? Famosament conegut com a mobbing, que no deixa de ser un procés de manipulació que es fa sobre les persones que estan treballant dintre d'una empresa. Pot ser a nivell horitzontal, pot ser vertical, de dalt a baix, de baix a dalt... Depèn, vale? Depèn de la persona que manipula, quins objectius tens i què és el que vol. Però que pot implicar... evidentment, coses, situacions molt, conseqüències molt, molt complicades.
0: A més, l'altre dia justament que vam tenir aquí un cas de mobbing, no? En el que, es manipula a totes les persones que treballen en una feina, no? Perquè facin el buit en aquella persona, i això és algo molt, molt greu, que tu t'ho trobes habitualment, també.
1: Exacte. Vull dir, aquest és el problema, que no és només... en aquest cas, una víctima. Mm-hmm. Diguem que hi ha una víctima que rep i després hi ha les altres víctimes que són les que el manipulador aconsegueix fer que aïllin, vale? I que col·laborin amb ell per aconseguir que aquella persona acabi marxant, sortint o patint. Bueno, certes,
0: o patint.
1: Patint
0: o
1: perquè
0: patint.
1: Pateixen moltíssim, no? Certes situacions de... Bueno,
0: de maltracte.
1: De maltracte, perquè no deixa de ser una forma de maltracte.
0: Mm-hmm. Això, tal com vam parlar l'altre dia, i jo crec que amb tu i jo hem parlat moltes vegades, tindria que haver-hi més denúncies d'aquestes coses, perquè n'hi ha moltes persones maltractades a les feines, moltes tenen que abandonar la feina perquè no ho suporten més.
1: Exacte.
0: I es troben molt desemparades.
1: Sí.
0: Molt
1: sí, perquè,
0: desemparades.
1: Perquè el sistema...
0: No contempla.
1: Contempla molt poquet.
0: Sí.
1: En situacions ja molt extremes...
0: Sí. Com el bullying a les escoles.
1: Exacte. És que aquest és un altre dels àmbits on la manipulació... succeeix, perquè en aquest cas parlem de gent més jove, perquè normalment són nanos o adolescents, que són els que hi ha una persona, un d'aquests nanos que manipula la situació per aconseguir que els altres nanos que estan amb ell, pues, facin conductes que converteixen en un altre nano, en una víctima, uh-huh. vale? I que evidentment hem viscut que a l'extrem és aconseguir que els nanos, i dic molts perquè hi ha més dels que es pensem,
0: molt trist, i a més que, molt trist, i alguns que s'han suïcidat, els exacte. Hem entrevistat els pares, vull dir, molt dur això.
1: Exacte, això que facin intents de suïcidi, que tinguin que abandonar escoles... Sí. I la veritat és que amb això el sistema educatiu en alguns moments sí. patina...
0: Sí, sí, hi ha algun foradet per ahí.
1: Patina massa.
0: Sí,
1: patina
0: sí,
1: massa.
0: Sí. Vale. I escolta, també ho trobem a la universitat, això, no?
1: Sí,
0: fa poc també. A més vam tenir també una entrevista que tenim pendent, fer una altra, d'un grup que està a la universitat i que manipula.
1: Exacte. Ha manipulat els alumnes, ha manipulat a
0: professors...
1: Vale, i clar, tot això també hem de tindre en compte que són els futurs educadors que tenen que sortir en aquest cas, perquè és una universitat on l'educació és el tema principal, i que també hi ha pues, això, una persona que fa creure als altres el que vol que creguin, vale? Uh-huh. Perquè la gent deixa de qüestionar-se, que és una de les tècniques. Tenim també tot el tema de la manipulació en l'àmbit de les addiccions, no? Uh-huh. Sobretot, a veure, pel que fa a les persones que consumeixen, el com manipulen els seus familiars uh-huh. per aconseguir pues, diners o aconseguir bueno, el que l'addicte, la persona que té el problema de consum, vol aconseguir d'aquelles persones. No? Uh-huh. Vull dir que també aquí hi ha una gran manipulació uh-huh. que, a més, jo sempre dic que si aquesta manipulació que fan servir per aconseguir la substància la utilitzessin en altres àmbits, serien genials.
0: Uh-huh. Sí, però realment és veritat. O sigui, les persones que tenen alguna addicció, el que sempre fan és fer sentir culpable a l'altre perquè li doni pues, la necessitat, en aquest cas, quasi sempre és diners,
1: sí.
0: Que li doni diners per poder aconseguir allò que necessita. I entra en aquesta situació de victimisme, no? I de dir, jo estic aquí perquè és culpa teva, jo consumeixo perquè és culpa teva, tot el que me passa és culpa teva, tu ets culpable de tot el que m'ha ocorregut i m'ocorrerà a la meva vida. Això, jo crec que està molt bé que parlem d'això,

0: això, o perquè tinc un problema, o per lo que sigui. No. És a dir, aquesta fase de l'addicció, que pot ser d'alcohol, drogues... moltes més coses, moltes més coses, addicció a la prostitució, al joc...
1: Exacte.
0: Perquè, clar, a vegades, quan parlem d'addicció, no, Marga, sembla que només parlem de drogues.
1: De les que es posen a dintre del cos. I n'hi ha moltes addiccions que no estan
0: Exactament.
1: Dintre del cos.
0: És a dir, inclús a videojocs.
1: Sí.
0: No em puc, ara no em puc comprar un videojoc, necessito diners, me tens que donar, perquè, clar, jo com ho faré, perquè jo a mi això em relaxa, perquè no...
1: Tal qual, tal
0: qual. O sigui,
1: tal
0: que qual. Prendre consciència de les addiccions, que són moltes.
1: Són moltes, no? No, la gent només, no, normalment associa consum de substàncies que es fiquen a dintre del cos. I no, hi ha moltes que no.
0: Inclús, fixa't tu, però ara se m'ocorreix, que aquest matí just he anat a fer una volta per les botigues, de comprar-se coses, no? De dir, ara no em puc comprar això, doncs els altres no em miraran igual, em faran el buit, serà culpa teva, com ho faré?
1: No,
0: això que, també existeix.
1: I que l'objectiu és aconseguir diners i acabar enredant a tothom, doncs, bueno, per poder cobrir la seva necessitat en aquell moment. Vale? I hi ha una altra addicció que també entraria en les no... fiquen substàncies, que serien els grups sectaris, els grups coercitius, vale? Que també generen molta dependència. Evidentment, el funcionament és totalment manipulador, perquè hi ha tots els trets, totes les eines que utilitzen els manipuladors estan presents en els grups sectaris. Vale? Vull dir que, perquè, clar...
0: Cuidado, i que n'hi ha molts.
1: N'hi ha uns quants. Vull
0: I
1: dir,
0: que n'hi ha molts.
1: Aquí a Espanya es calcula que hi ha un mínim de 300-400 grups. Vale? Que semblen pocs, però evidentment si comparem amb altres països com pot ser als Estats Units o com pot ser gran part de Sud-amèrica, aquí podríem arribar a parlar inclús de 2.000 grups, no? Vull dir que encara ens queden molt per entrar, que esperem que no entrin, però que sí que n'hi ha molts, per això, perquè la gent manipula. Normalment el manipulador a més és perdó, que m'he deixat un dels àmbits més importants i que crec que tu ens diràs alguna cosa també, que és l'àmbit personal, vale? L'àmbit de la parella, que és un altre dels àmbits on hi ha molta manipulació.
0: Tornant a això que parlàvem de les sectes, que a més és un àmbit que tu ets una gran professional i t'entrevisten a diferents emissores de televisió, etc. Les sectes abarquen molt. És a dir, nosaltres al llarg de tots els anys que hem treballat juntes hem entrevistat a molts grups a persones que han sigut víctimes de grups sectaris, en aquest cas, perquè els grups sectaris no han vingut a parlar, sinó han vingut les víctimes. L'altre dia vam tornar a entrevistar a víctimes de testigos de Jehovà.
1: Testimonis de Jehovà, sí.
0: Que més... hem de dir que va ser molt interessant, vam parlar de l'ostracisme, que això realment entraria dintre d'aquesta manipulació, és un grau molt important a l'ostracisme.
1: Clar, clar, per això, perquè estem parlant dels extrems del continuum de la manipulació, precisament.
0: Exacte, o sigui, l'ostracisme, perquè la gent també una mica es faci, entengui una mica, és quan ells decideixen sortir... que se suposa que té que ser una sortida lliure, sense cap tipus de repercussió, doncs es troben que totes les persones que els envolten, inclosos pares, amics, tot...
1: Germans, tot, fills...
0: Tot, els hi deixen de parlar.
1: Exacte, els hi giren la cara i deixen de... Vull dir, tot el que tu tenies fins aquell moment, en el moment que tu decideixes marxar, vale? Diguem que ells et fan un judici, on tu ja no ets persona grata i, per tant, ets un expulsat i llavors ja no se't pot parlar, no se't per això. Molta gent, quan marxa, no vol que l'expulsin precisament per intentar evitar el
0: aquesta
1: no poder
0: solitud.
1: Tornar... Exacte.
0: Perquè això passa molt, entenc, no? O sigui, els grups sectaris, les persones acaben convivint diguéssim aïlladament només amb les persones que estan dintre del grup sectari, no? O sigui, estan aïllades, no?
1: És una de les tècniques, vale? Una de les tècniques de la manipulació és aconseguir l'aïllament del seu entorn. Llavors, ja no només amb els grups sectaris, vull dir, si mirem el tema de maltracte, que evidentment els maltractadors són manipuladors, una de les coses que fan és intentar aïllar a la persona del seu entorn, dels seus familiars, dels seus amics, de tot l'entorn. Si mirem el tema

0: del bullying, tres
1: Sí.
0: quarts del mateix. Vull dir, el tema laboral és el mateix. Vull dir, l'objectiu és aïllar. Per què? Perquè si t'aïllen, no tens amb qui parlar, no tens amb qui contrastar, no tens amb qui poder dir m'està passant això. Vale? Llavors intenten, bueno,
1: Ostres, però això, saps, quan ho parlem, és molt dur. Això, hi ha persones que viuen situacions a la seva feina molt dures.
0: Sí.
1: Molt dures, és a dir, hores d'estar sols o soles sense que ningú els parli, de dinar o esmorzar sols. Com es pot suportar una cosa així?
0: Bueno,
1: Perquè això té
0: perquè
1: que tenir després una resposta en el cos, amb la part emocional.
0: evidentment, vale? Vull dir, a veure, el que acaba succeint és que aquella persona acaba caient normalment en una depressió, en un nivell d'ansietat molt elevat i que necessita recolzament a nivell professional, vale? Perquè si no li és molt difícil poder, diguem, sobreviure a aquestes situacions. El ser humà pot aguantar un temps, però després d'aquest temps es comença a derrumbar, es trenca i, per tant, comença a tindre problemes. I amb això juguen, precisament.
1: Però amb això, fixa't tu, jo trobo que en aquest cas la Seguretat Social, no?, que és on van a parar i on al final es fa, diguéssim, aquest tribunal, està molt poc, com diria la paraula, està molt poc protegit, no?, a la víctima en aquest cas,
0: Sí.
1: perquè, clar, primer que no pot provar,
0: Aquí està el problema.
1: no?, però entenem que els professionals que fan els informes no se'ls hi tindria que qüestionar.
0: Però es qüestiona.
1: Però es
0: Es
1: qüestiona.
0: qüestiona. Aquest és un
1: I entren en
0: dels...
1: joc les mútues laborals,
0: Clar.
1: que són les que de sobte volen donar l'alta molt ràpid a aquestes persones.
0: Clar, perquè consideren que el que els hi està passant no passa res. Poden treballar. És una qüestió també econòmica, eh? Cuidado, que
1: Clar, és una
0: evidentment
1: qüestió
0: hi ha
1: econòmica.
0: interessos econòmics
1: Clar.
0: molt, molt, molt elevats. Però sí que és veritat, home, pensem, per exemple, una de les situacions de gran manipulació en totes les àrees, que és el tema del maltracte, sobretot a la dona, vale? Que cuidado, que també hi ha maltracte a l'home, però sobretot amb el tema de la dona, el gran problema és si té aspectes de maltractament físic perfecte perquè es pot demostrar, vale? Però si són psicològics, aquí tenim el gran problema,
1: I tant.
0: que llavors no es pot demostrar i quan no es pot demostrar tens dificultats inclús per posar denúncies, tens dificultats per poder... Bueno, tu pots treballar perquè tu estàs veient amb aquella persona i saps que evidentment han estat jugant, maltractant-la i manipulant-la, però no hi ha simptomatologia externa física que avali el tema del maltracte i la manipulació que s'ha fet amb aquella persona. Vale? Llavors, aquí són els professionals són els que tenen que valorar, donar-se en compte i, evidentment, a nivell, diguéssim, legal, on es tindria que, evidentment, donar un suport important als professionals que treballen en tots aquests temes, sigui a l'àmbit que sigui. Perquè hem parlat de tot això, però és que també hi ha la part sexual. Vale? Vull dir, també hi ha manipulació a nivell de sexualitat i sobretot en molts casos es juguen menors, parlem menors, dones, homes, perquè també n'hi ha. Llavors, clar, tot això és important
1: Bueno,
0: de...
1: de fet, avui hi veus una notícia, ara no me'n recordo on era, no sé si era Alemanya, crec que era Alemanya o Àustria, potser Àustria. Bueno, d'un noi que a través de les redes socials, bueno, un noi, un home, perquè ja era un home, a través de les redes socials contacta amb una adolescent, se l'emporta a casa seva i les càmeres filmen com entra l'ascensor amb ella i surt amb una maleta. Aquesta seqüència ja l'han vist amb un altre assassinat i no és la primera vegada que passa. Al final això és una manipulació perquè aquest senyor, fins que ha aconseguit que aquesta nena anés amb ell, hi ha hagut una manipulació segura.
0: Totalment, totalment, totalment. Aquest és el perill de la manipulació és perquè no es veu. Vull dir, no és una cosa, costa molt de detectar
1: Molt, sí,
0: que t'estan
1: molt,
0: manipulant,
1: molt.
0: vale? Perquè, clar, la manipulació depèn de quin és l'objectiu de qui manipula. Aleshores, clar, moltes vegades és que no veus l'objectiu, ni saps l'objectiu, fins que ja te'l trobes totalment en funcionament amb, bueno, doncs amb les persones amb les que se les aplica, no?
1: I a vegades també pot haver-hi la manipulació per, no sé com es diu en català, però, bueno, per ràbia d'algú que t'hagi corregut, no? És a dir, t'han fet alguna cosa, tu tens molta ràbia i manipules contra aquella persona.
0: Sí, encara que aquí estaria més un tema de probable venjança més que,
1: venjança.
0: De, més que de manipulació com a tal, no? Vull dir, perquè en aquell moment...
1: Sí, però la venjança seria una mica més personal, no?
0: Sí.
1: És a dir, si tu a l'entorn d'aquella persona el poses en contra, estàs manipulant també,
0: sí.
1: No?
0: Sí, sí, sí, això està clar, no? Com parlava abans, no? Els nivells de... els mitjans de comunicació o a la política. A veure, el guardar-te informació, no donar tota la informació, perquè així tu pots aconseguir del públic, ¿vale? Uh-huh. Perquè és de la gent, pues, certs beneficis, no? Uh-huh. Llavors, bueno, ens trobem en moltes situacions que a nivells polítics i a nivell... I aquí sí que jo diria que és igual del partit polític.
1: Sí, jo crec que no té res a veure això.
0: Aquí
1: sí.
0: No té res a veure. Té a veure amb els que porten aquells partits polítics, mm-hmm. Vale? Que les seves característiques siguin les de manipular fins al punt de mentir, enganyar, mm-hmm. No dir la veritat, donar missatges a mitges... bueno, hi ha moltes maneres per aconseguir, no? que la gent, a base de repetir, s'acabin creient, bueno, pues allò que se'ls està venent, encara que sigui la mentira més gran del món.
1: Uh-huh, uh-huh. Doncs ara m'agradaria anar a lo que parlava al principi de tot, no? Tu com a experta en psicologia... doncs em vens molt bé, no? Perquè tot i que jo he donat moltes classes parlant del gaslighting, no? O luz de gas, que es diu en castellà, i que a més hi ha una pel·lícula que s'ha fet diverses versions i és molt maca per veure-la, no? Perquè allà, en els cursos que jo he fet, sempre poso aquesta pel·lícula o, si no, una part de la pel·lícula o els dic que realment la vegin, no?
0: Mm-hmm.
1: Perquè... posa de manifest com una dona s'enamora d'un home i aquest home utilitza tots els mitjans per enamorar en aquesta dona, no? I després ell comença a actuar d'una manera que és molt curiosa, que es continua fent avui dia. Això tu saps perfectament, Marga, que existeix. Pues això no ho vas posar aquí, això no és com tu dius, vols dir que això estava aquí? No, t'estàs equivocant. O, per exemple, això no m'ho havies dit, o això ho vas dir. Tot això...
0: és la manera d'aconseguir que la persona, la dona en aquest cas que expliques, no, dubti de la seva realitat, de les seves vivències, de lo que experimenta, perquè clar, arriba un moment que t'han anat canviant les versions que un no sap realment què ha passat o què ha deixat de passar o com ha passat o de quina manera ha passat.
1: Mm. Vale? I a més ella inclús, en aquest cas és dona, suposo que també deu passar amb homes,
0: sí.
1: Menys segurament, no ho sé això,
0: Passa menys, però perquè, passa també.
1: Sí, perquè normalment la que sempre sol demanar més ajut és la dona, no? Perquè es pensa que està malalta o que li passa alguna cosa perquè s'oblida molt de les coses.
0: Exacte.
1: No? Llavors un home moltes vegades, bueno, prefereix no pensar-ho tant.
0: Sí, a veure, principalment la gent demana ajuda perquè comença a tindre dificultats i amb això sí que és veritat que la dona tendeix més a buscar aquesta ajuda i l'home és més d'empassar-s'ho, tragar-s'ho i no reaccionar, no?
1: I no reaccionar. Però sí que jo crec que està molt bé que parlem d'aquest cas en concret, no? Perquè estic segura que hi haurà moltes persones que ens escolten que els hi pot estar passant, no? És a dir... aquesta frase tan típica de l'home a la dona, no? És que no te'n recordes mai. És que això no m'ho vas dir, això no m'ho vas explicar. Això quan ressona moltes vegades, no?, dintre del cap d'una persona, algú està passant.
0: Clar, però quan t'ho diuen tantes vegades, moltes vegades el que passa és que tu creus. Que el problema és que tu acabes creient, amb la qual cosa et comences a dir a tu mateixa... és que és tonta, és que no sé què, és que necessites ajuda, és que dona't compte de jolines.
1: Això que dius d'és tonta, fixa't tu, Marga, a mi molesta molt perquè jo sento dones que s'ho diuen.
0: Sí.
1: És que soy tonta. Mira, sí. Que ets mira que soc tonta, O sigui, això és algo que tenim que descodificar.
0: Clar, però el problema és que tenim algú que ens ho està codificant. Aquest és el problema.
1: Sí, o bueno, és que portem ja molts anys, no, que ens diem això. És a dir, potser és algú que vam codificar en el seu moment i que s'ha quedat allà, no, en el nostre dia a dia. Sí. I això ho escoltem molt, eh?
0: Sí, però és el que et deia. Vull dir, a veure, si tu tens una persona que t'està dient constantment, jolín, mira que ets tonta, eh? Mira que no sabe això. Jolín, es va, ostres, que ja és grandeta, eh? Que sembla mentida. Vale? T'està reforçant constantment que no te'n recordes perquè ets tonta, perquè t'oblides, perquè ets una despistada, perquè ets... I a poc va introduint certes paraules que el que fan és descalificar-te, que el que van fent és convertir-te en una situació molt minoritària.
1: Petita, et fan petita.
0: Clar, et fan petita.
1: Et fan petita. Vale?
0: Llavors, què passa? Que aquí el maltractador o el manipulador creix. Creix perquè ja sap que, vale, ja tinc guanyat una part del terreny, vale? Vaig a per més.
1: A més, que quan et dones compte, ja ha passat molt temps.
0: Sí.
1: O sigui, no és una cosa de dir, avui et dic, no et dones compte, no t'has fixat, això ho has deixat allà, ara... a més, aquestes persones solen utilitzar aquesta tàctica de fer-ho ells també. És a dir, ells saben que tu poses cada dia el got aquest sobre la taula i quan tu no t'hi fixes, doncs te'l posarà a l'altra punta de la taula. I quan tu diguis, ai, el got a la taula... Doncs pues no, si l'has posat allà, llavors et fa, ell mateix fa que tu dubtis.
0: Exacte.
1: De la teva realitat. Per això es diu lo de gas, no?, pels nostres oients, lo de gas o gaslighting, perquè en aquell moment tu prens la consciència, no? És com una sombra, algú ha passat, no?, i algú s'ha mogut que tu no has pres aquella consciència.
0: Clar, això... hi ha moltes pel·lícules que s'han fet al respecte, no?, de... homes que han anat fent creure a la dona que està a casa, que sent sorolls, que posa les coses a llocs diferents, que ha canviat coses quan la dona ni les ha tocat ni les ha... Però que es va treballant precisament per això, que la fan sentir que estàs embogint, vale? Ets una boja. Com dius totes aquestes tonteries? Vale? Per la qual és el que deia, no? Poc a poc van fent entrant un vocabulari que cada vegada... el manipulador els utilitza més i a més et fa sentir malament, et fa sentir dubte, et fa sentir culpable, et fa sentir víctima, evidentment. Entren en joc moltes eines i moltes eines que et fan sentir molt malament com a persona. Com a persona, com a dona, en el cas dels nens com a nen, en el cas de la gent gran, com a gent gran, vull dir, i cada vegada juguen més amb això, perquè tenen un objectiu. El problema és que moltes vegades, per no dir un percentatge molt elevat, no saps mai quin és l'objectiu que té aquella persona. I que en molts casos, el manipulador té un problema d'inseguretat, té un problema d'autoestima, que el que fa és, bueno, doncs per sentir-me segur, tiro i aboco contra... l'altra persona, sigui la parella, siguin pares, mares, és igual. Ells, diguem que pateixen poc, però per guanyar la seguretat, pues, aboquen contra.
1: A més, fixa't, amb tot això que estem parlant aquesta tarda, que és molt important per totes les persones que ens escolten, estem parlant de violència, en el fons.
0: Sí.
1: En el fons, tot i cada un de les parts que hem parlat amb la manipulació és violència.
0: Sí, sí.
1: És a dir, si parlem en l'àmbit laboral, estem parlant de violència. Si estem parlant en l'àmbit de l'escola, violència. Si parlem de les persones grans, és violència. Si parlem d'això que parlàvem del gaslighting, no?, d'aquesta manera de manipular a la persona que
0: les
1: viu
0: parelles.
1: Amb tu, les parelles, és violència.
0: Clar, perquè estem generant una situació molt límit.
1: I a més, està generant que l'altra persona es trobi vulnerable i indefensa, amb la qual estàs impartint violència.
0: Clar. Sí, sí. Vull dir, és que la violència, moltes vegades pensem que la violència té que ser física, no necessàriament.
1: Exacte.
0: Vull dir, hi ha vegades que sí, evidentment, però moltes vegades no hi ha una violència física. És més de tipus psicològic, és més de tipus emocional... hi ha manipulació a nivell econòmic, hi ha manipulació a nivell d'entorn. Clar, tot això fa que la persona cada vegada estigui, diguem, amb menys recursos per poder sortir per si mateixa. Llavors, clar, tot això és violència cap a violència a nivell de sexualitat, evidentment, vale? ja no parlem de temes de prostitució...
1: No,
0: o
1: no,
0: de,
1: amb la parella, amb el matrimoni.
0: Exacte.
1: Amb el matrimoni, que aquesta és una de les coses que també hem parlat moltes vegades, que el dir no és no, o sí és sí, no només té que ser una persona que no sigui la teva parella, és a dir, tu estàs amb el teu marit o la teva dona i tu no vols tenir sexualitat.
0: Exacte.
1: I tu tens tot el dret a dir que no. Tal I qual. Això durant molts anys no s'ha vist d'aquesta manera.
0: Mm-hmm.
1: Perquè les dones estaven sotmeses als desitjos dels seus marits, no? Era com si la seva obligació com a dona.
0: Sí, sí, per això dic, no? que la violència s'exerceix en molts àmbits i en moltes situacions. No tenen que ser les que normalment veiem pels mitjans de comunicació. Hi ha moltes que no surten als mitjans de comunicació, però que estan presents. I per tant, ja que continua treballant perquè la gent no manipuli, perquè no se'ls ensenyi que les coses es aconsegueixen a base de manipular a unes persones o a les altres per aconseguir, bueno, el benestar que un... No? Hem d'ensenyar que no, que aquest no és l'objectiu ni molt menys. Uh-huh. Vull dir que les persones no tenen que estar manipulant constantment els que estan al seu costat per treure benefici. El que es plantegin, vull dir, però l'objectiu és treure un benefici.
1: Uh-huh. Parlant també, abans de començar, de Love Moving. Love Bombing, que justament tu em deies que això va començar com inicia les sectes, aquest termini, no?, de definir.
0: És un termini que ve de fa molts anys, i sobretot el que li va donar molt bombo en el seu moment, perquè era on s'utilitzava, era tot el tema de lo que es diu el Love Bomber, que és el bombardeig de l'amor, no? Clar, això, evidentment, a les parelles existeix, però amb els grups coercitius existeix moltíssim, perquè d'alguna manera tenen que atraure lo suficient, vale? Llavors el que es fa és, quan una persona nova arriba a un grup, bueno...
1: Totes les atencions.
0: Tothom, exacte, està pendent d'aquella persona, se la fa sentir el més còmode possible, se la fa sentir que a partir d'ara tindrà molts amics, molta gent al seu voltant, que podrà aconseguir moltes coses... Clar, el bombardeo de l'amor, clar, a qui no li agrada que li facin això? A tothom. Què passa amb una parella, no? Parlàvem abans, no? A veure, la diferència de quan és una parella normal al principi són dos persones que s'enamoren i una a l'altra, evidentment, que ja tot aquest donar amb aquella persona. Clar, quan estem parlant ja de situacions de manipulació, hi ha un dels membres que sí s'enamora, que acostuma a ser la víctima, però el manipulador normalment no s'enamora. El que està fent és un joc on utilitza totes aquestes eines per aconseguir conquistar a la seva possible víctima. Vale? Llavors, clar, vull dir...
1: I a més, o sigui, jo entenc que al llarg de, quan passa un temps, no, d'aquest bombardeig emocional, la víctima es queda totalment descol·locada, aïllada, vulnerable, perquè aquella persona que contínuament l'ha estat adulant, no, de repent... és su peor enemigo.
0: Deixa de fer-ho.
1: És el seu pitjor enemic.
0: Sí, sí.
1: No? Això passa també amb els estafadores de l'amor, no?
0: També.
1: Que tenen aquesta tàctica, també, no?
0: Clar, el bombardeo d'amor és la eina que s'utilitza per poder captar, sigui una parella, sigui per treure diners, els estafadors, sigui pels grups coercitius, per lo que sigui, vull dir, és la tècnica que acostuma a funcionar molt bé perquè... Jo diria que, per desgràcia, tots estem necessitats d'amor. Vale? Llavors, d'alguna manera, ells ho saben, el que fa la manipulació ho sap perfectament, amb la qual cosa sap que té que detectar a veure quines persones són vulnerables i llavors va per aquelles persones.
1: En aquest cas, també perquè els oients ho sàpiguen, el psicòleg i el coach treballem de diferent manera. Uh-huh. Us m'agradaria saber com treballes tu, més o menys, perquè ells ho entenguin també, i jo explicaré també com ho faig jo.
0: Clar, a veure, quan nosaltres, els psicòlegs, el que fem és que quan detectem que hi ha alguna situació de manipulació, intentem ajudar a la, diguem, a la persona que tenim davant, vale? Que en aquest cas són víctimes, ja dic que és igual homes, dones, més grans, més petits, no? Però el que intentem fer és explicar-los com es posa en marxa tot aquest procés, què fa el manipulador, quines coses poden utilitzar per poder ajudar a lo millor a la víctima, perquè són familiars, a vegades són familiars que venen a demanar les ajudes, vale? Se'ls ensenya, pues mira, això pots dir-ho, això no pots dir-ho, millor entra per aquí o entra per allà. Per què? Perquè evidentment sabem com el manipulador utilitza per poder fer que hi hagi tot un procés d'aïllament de la persona, no? Llavors, bueno, pues intentem també ensenyar-los als familiars, però després, quan és la pròpia víctima, que entengui què és el que han fet també amb aquesta víctima, què és el que li han provocat, quines conseqüències pot tenir, no? Perquè si no, el problema, sobretot quan són de parella, jo diria que moltes vegades és difícil de... els costa molt acceptar-ho, ¿vale? Perquè el que dèiem abans, la víctima sí s'ha enamorat de... ¿vale?
1: Però a part de,
0: clar, però a part d'enamorat, li han generat una dependència total
1: emocional
0: cap a el manipulador. Llavors li costa molt veure que realment el que li estan fent és...
1: emocional i econòmica, perquè també, normalment les aïllen de manera econòmica també, perquè tenen més poder.
0: Totalment.
1: Per la qual és complicat que busquin també ajut, perquè clar... tenen aquesta dependència econòmica amb la qual elles no tenen aquesta llibertat, no?, d'anar i dir vull pagar un psicòleg o un especialista que m'ajudi amb això, perquè no tenen aquesta economia.
0: Exacte.
1: Que per ells, per el
0: manipulador,
1: el manipulador és una eina molt valiosa.
0: Uh-huh.
1: Perquè d'aquesta manera sap que aquella persona no sortirà d'allà. Primer, la té lligada emocionalment i segon, econòmicament.
0: Clar.
1: Amb la qual és una víctima perfecta.
0: Clar, i a més, control, vull dir, el que fan és controlar.
1: Total.
0: Controlar absolutament tota la, bueno, tota la vida d'aquella persona.
1: Uh-huh.
0: Què fa, amb qui va, amb qui no va, amb qui es mou, si es vincula o es relaciona amb algú.
1: Uh-huh.
0: Mira, ahir a la tarda a mi em va vindre un cas que, evidentment, ha sigut la mare de la noia, una noia de 19 anys, que estava sortint amb un noi de 22, estem parlant de gent molt jove, portaven, crec que, si no recordo malament, em va dir cap a un any més o menys sortint, i semblava tot molt bé, el noi havia estat a casa, tot fantàstic, meravellós, fins que l'altre dia la mare va anar amb la seva parella, van sortir, els van deixar amb ells dos sols, doncs com altres vegades, i per un tema del mòbil que el noi no estava d'acord, li va donar una pallissa a la noia brutal, vale? Amb Mossos, perquè els veïns van sentir els Mossos, bueno, tot, no? Ella és conscient en el moment de la pallissa, perquè evidentment ha rebut cops, ha rebut moltes
1: Clar.
0: Coses, però en el moment de fer la denúncia no pot fer la denúncia, perquè emocionalment estem parlant d'una nena de 19 anys.
1: Sí, sí.
0: Vale?
1: Sí,
0: la mare va ser d'esbrinar, pues esbrina que aquest noi controla el telèfon des de fa mesos d'ella. Cada vegada que rep un missatge...
1: Que això es fa molt ara.
0: Sí. Cada vegada que rep un missatge la noia o una trucada... A veure, dona'm el telèfon.
1: Sí, sí, això passa molt avui, eh? Això passa molt. Tenen les contrasenyes uns dels altres, quan això és una cosa privada.
0: Exacte.
1: I saben inclús la localització de l'altra persona perquè li posen el mòbil.
0: Tot això...
1: aquestes coses s'haurien d'anar amb cuidado.
0: Sí, tot això és un tema que hi hauria
1: que
0: ensenyar-lo.
1: Sí, totalment, estic d'acord amb tu.
0: Amb la gent jove, perquè si no, si això ho tenim, parlem 18, 19, 20, 21, 22 anys, què no passarà? Quan
1: sí,
0: siguin
1: sí,
0: grans.
1: Absolutament, absolutament d'acord, això és molt greu. A mi m'agradaria també, a part de la nostra professional, la Margarita Barranco, que és psicòloga clínica, parlar com els coach abordem també totes aquestes coses. El primer i el més clar de tot és que quan nosaltres veiem que hi ha alguna cosa que com a coach no ens toca abordar, sinó que és de psicòleg, immediatament es té que posar en contacte el coach amb el psicòleg, en aquest cas per mi seria la meva referent, la Margarita Barrancó, i doncs parlar amb ella i dir-li, mira, tinc aquesta persona que està venint com a client a la meva consulta, però té que passar per la teva pel teu despatx. I després una altra cosa important, que és quan hi ha un tema de maltractes, hi ha que denunciar, hi ha que posar-ho en coneixement dels Mossos d'Esquadra, i per això doncs, es té que firmar un document que tu tens confidencialitat, però quan hi ha un cas de, en aquest cas, no, no tindries confidencialitat. Després a mi m'agradaria parlar de com treballem nosaltres, no? Com ho fem? Doncs nosaltres intentem ajudar les persones amb les pròpies eines de les persones. És a dir, nosaltres no treballem com el psicòleg, no us donarem resultats, no us direm el que teniu que fer, tot això no ho té que dir el coach. El coach no treballa així. El coach l'únic que intenta és que tu, a través de les teves eines, no, puguis donar-te compte de les coses que t'estan passant. És a dir, pues en el cas del gaslighting, no, per exemple, pues, tu li podries dir a la persona què et sembla si cada dia que poses el got allà, doncs poses una creu a sota. Prova-ho, per exemple. O tu t'has donat compte si, no sé, si, aquest, si això que et fa sempre és a la mateixa hora? O sigui, tu li pots fer preguntes a la persona que ella mateixa té que es té que contestar. Però tu en cap moment li tens que dir el que té que fer. És a dir, doncs tu el que tindràs que fer és agafar i dir-li a aquest senyor això o fer-lo altre. Això no ho té que fer un coach. I si tu està fent, està malament. Llavors, exacte, hi ha que diferenciar entre un coach, que és un entrenador, un acompanyament a les coses que et passen, i moltes vegades acompanya el psicòleg, perquè moltes vegades el psicòleg, quan veu ja que aquella persona ha superat el procés i pot passar amb un coach per continuar i no quedar-se tan sol i tan desprotegit, doncs moltes vegades doncs el que fa el psicòleg, és a dir, amb mi has acabat, però pots continuar un temps amb un coach per acabar de tancar això. Uh-huh. És així, Marga?
0: Sí, sí, a veure, són dues professions que es poden complementar perfectament i que més que és important que es complementin, vale? Uh-huh. Perquè si no... malament que no podem ajudar, aleshores.
1: Doncs, Marga, com sempre ha sigut un plaer estar juntes en aquesta taula i poder-nos complementar. I res més, qui tingui necessitat de parlar amb la Margarita Barranco, doncs ja ho pot fer directament per les xarxes socials o contactar-me amb mi o el que sigui. I és que el David m'està dient que ja tenim que marxar. Així que gràcies, David. Sí, són 58. Margarita Barranco, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Virginia Drums s'acomiada. Fins la setmana que ve. Moltes gràcies. Adéu-siau. Bona nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier Méndez. Els bombers continuen treballant en l'incendi a Guimerà, que consideren de nou com actiu. Aquest foc a la comarca de l'Urgell té capacitat de llançar focus secundaris, ja que hi ha agafat vegetació forestal i camps de conreu per segar. Els cossos de bombers operen amb 60 dotacions, 12 d'elles aèries, i ha demanat el confinament de la vila Mas de Bòndia, els nuclis de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau. En total, afectaria a la aquest confinament a unes 21.000 persones. El foc ja ha afectat a una superfície d'unes 161 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han tallat també la carretera propera a la C14 en direcció a Verdú i a Montornès de Segarra. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets a tocar d'una escola bressol i van veure com havien abatut un senglar a la via pública i qüestionen els protocols seguits pel cos. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Sílvia Coca és veïna de les Planes.
2: El que van dir els agents forestals és que no ens espantessin, que durant més nits hi seguirien havent trets, que aquest sistema seguiria funcionant, i això és el que estem totalment en contra. No volem que passi això, tenim gent que passeja per la nit als animals, tenim animals domèstics i no volem viure amb por de sentir trets per les nits. Això el primer. El segon, si es fa aquest tipus d'actuació, per aquest motiu s'ha de fer correctament i s'han de retirar les restes biològiques.
1: Els veïns també demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut a dues persones que han provocat danys desperfectes i han robat mobiliari per un valor que supera els 7.000 euros. Aquests van amenaçar una treballadora municipal del mercat que els va cridar l'atenció i aquesta va avisar la policia. Segons informa l'Ajuntament de Figueres, els dos homes són multireincidents i han protagonitzat diversos incidents violents a la ciutat. Aquest dijous han passat a disposició judicial després de passar la comissaria. En trobar-se en situació irregular, s'ha iniciat un expedient d'expulsió. Tornem aquí una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
3: Continuen les activitats de la ludoteca d'estiu. Juga a l'estiu per infants de 4 a 12 anys cada tarda de 5 a 8 a l'Escola Pont de la Cadena fins al dia 24 de juliol. Avui, per exemple, a Monteller de Cuina, demà divendres jocs gegants, també hi ha jocs de taula, jocs d'aigua, cada dia amb propostes diferents que podeu consultar al web molinsdereu.cat/ludoteca-d'estiu. El preu per tarda és de 5 euros i si van tota la setmana 20 euros. Inscripcions, juga a l'estiu @molinsdereu.cat. I per joves de 12 a 17 anys també hi ha activitats a l'edifici del Molí Jove, en aquest cas gratuïtes, tot i que us hi heu d'apuntar a l'adreça de correu molijove@molinsdereu.cat. Inscripcions gratuïtes, cada dia amb propostes, a les tardes de dilluns a dijous de 5 a 8 i els matins de dimecres i divendres també hi ha activitat de 11:15 a 12:15 a l'edifici del Molí Jove. I recordem l'exposició dins els actes del Pas al Tour de França, Camins 1907-2026, que fa un repàs a la història del ciclisme a la vila i la trajectòria de tres persones al municipi que han estat ciclistes professionals a la planta baixa del Molí. L'exposició està oberta encara fins al 2 d'agost i la podeu visitar de dimecres a divendres de 6 a 8, els dissabtes també a la tarda de 6:45 a 9:15 i els diumenges al matí de 12:15 a 2. La farmàcia de guàrdia avui és la Terraplè, del passeig del Terraplè número 5.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
4: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: Hola.
6: Hola.
5: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
7: La de fora.
8: La de dins.
5: La que escriu.
9: I la que parla.
10: I la que parla.
5: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
11: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
12: Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
4: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 9, us parla Javier Méndez. Els bombers continuen treballant en l'incendi a Guimerà, a la comarca de l'Urgell. El foc té capacitat de llançar focus secundaris i ha agafat vegetació forestal i camps de conreu per segar. Els cossos de bombers operen amb 60 dotacions, 12 d'elles aèries, i ha demanat el confinament de la vila Mas de Bòndia, els nuclis de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i el polígon Riambau. En total, afectaria aquest confinament a unes 21.000 persones. Els bombers treballen per protegir una granja al flanc dret i estan repartits en una àrea de treball de 383 hectàrees. Segons les autoritats, aquest foc en els darrers dies ja hauria cremat una superfície de més d'unes 161 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra també han tallat els accessos, la carretera propera a la C14 en direcció a Verdú i a Montornès de Segarra. En clau política, el Parlament de Catalunya ha acordat aquest dijous instar el govern a revisar i posar al dia l'estratègia dels Mossos d'Esquadra amb l'objectiu de millorar l'eficiència i l'eficàcia en les tasques de prevenció, detecció i desarticulació de l'ultradreta violenta organitzada a Catalunya i a la resta d'Europa. La moció impulsada pels comuns ha estat aprovada amb el suport de PSC, Units, Esquerra, Junts, Comuns i la CUP, i el rebuig del Partit Popular i Vox i l'abstenció d'Aliança Catalana. La cambra ha reprovat les estratègies polítiques que se serveixen de fets delictius atribuïts a persones concretes que són migrants per criminalitzar o encoratjar l'odi a les xarxes socials o en manifestacions públiques contra aquest col·lectiu. I més temes en clau política. Polèmica per la participació d'Israel en el Campionat Europeu d'Escalada, que es farà del 17 al 19 de juliol al circuit de Montmeló. Entitats pro-palestines han demanat al govern que no en permeti la participació oficial i exigeixen que els 8 escaladors que representen Israel competeixin sense bandera, uniforme oficial i ni cap símbol estatal. A aquesta queixa s'hi suma Esquerra, Comuns i la CUP, que demanen vetar en una proposta de resolució la participació oficial d'Israel en el campionat. I destaquem que els Mossos d'Esquadra han detingut un home per drogar i fer tocaments a dones al barri de Vallvidrera de Barcelona, segons han confirmat l'Agència Catalana de Notícies i La Vanguardia. Segons aquests mitjans, el detingut era el líder d'un grup de meditació. Els Mossos el van localitzar a Catalunya i el van arrestar per dues agressions sexuals i un delicte contra la salut pública. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: Informació local.
1: Continuen les activitats de la ludoteca d'estiu. Juga a l'estiu per infants de 4 a 12 anys cada tarda de 5 a 8 a l'Escola Pont de la Cadena fins al dia 24 de juliol. Avui, per exemple, un taller de cuina, demà divendres jocs gegants, també hi ha jocs de taula, jocs d'aigua, cada dia amb propostes diferents que podeu consultar al web molinterrey.cat/ludoteca d'estiu. El preu per tarda és de 5 euros i si van tota la setmana 20 euros. Inscripcions, juga a l'estiu @molinsdereu.cat. I per joves de 12 a 17 anys també hi ha activitats a l'edifici del Molí Jove, en aquest cas gratuïtes, tot i que us heu d'apuntar a l'adreça de correu molijove@molinsdereu.cat. Inscripcions gratuïtes, cada dia amb propostes, a les tardes de dilluns a dijous de 5 a 8 i els matins de dimecres i divendres també hi ha activitat de 12:15 a 13:15 a l'edifici del Molí Jove. I recordem l'exposició dins els actes del Pas al Tour de França, Camins 1907-2026, que fa un repàs de la història del ciclisme a la vila i la trajectòria de tres persones del municipi que han estat ciclistes professionals a la planta baixa del Molí. L'exposició està oberta encara fins al 2 d'agost i la podeu visitar de dimecres a divendres de 6 a 8, els dissabtes també a la tarda de 7:15 a 9:15 i els diumenges al matí de 12:15 a 2. La farmàcia de guàrdia avui és la Terraplè del passeig del Terraplè número 5.

0: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
2: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
3: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig, i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

0: Molt bona nit, passen uns minuts de les 9 i ja tornem a ser aquí, en directe des de Ràdio Molins de Rei, a punt per començar una nova hora de ràdio plegats. Avui el programa ve amb moltes ganes, música que us volem fer descobrir, alguna conversa interessant i continguts que hem anat preparant durant aquesta setmana. I aquell punt improvisat que sempre ens acompanya. Tot plegat perquè sigueu on sigueu, tingueu una bona estona de ràdio i desconnecteu una mica del dia. Avui el programa té el mateix format de sempre, amb l'objectiu de compartir, passar-s'ho bé i fer-vos companyia aquest vespre. Anirem avançant en ritme, combinant seccions i deixant espai, també per alguna sorpresa que pugui sortir durant el programa. Així que gràcies per ser-hi un dia més, per escoltar-nos i per formar part d'aquest espai setmana rere setmana. Poseu-vos còmodes i pugeu el volum, perquè això tot just comença. Som la Lia i el Conrad. I això és Joves a l'Antena. Avui, com heu pogut deduir, no està el Conrad, no m'ha pogut acompanyar a l'estudi, però no passaré perquè no estic sola, avui m'acompanya el Biel. Saluda, Biel.
1: Hola, doncs, sí que moltes ganes d'estar aquí, gràcies per haver-me convidat.
0: El Biel és un amic meu de fa molts anys, sí, no?
1: Sí, ja fa molts anys.
0: I aleshores, doncs, he trobat una persona que em pugui acompanyar aquí i aleshores doncs, estem molt agraïts, el Biel. I avui comencem, doncs, com he dit que el format era el mateix de sempre, comencem per literatura.

0: Ni el Biel ni jo presentarem avui la secció de literatura, sinó que ho farà la nostra col·laboradora de sempre, l'Anna. Hola, Anna, què ens portes avui?
1: Hola, com esteu? Avui us recomanaré un llibre de misteri, de thriller juvenil, que crec que és perfecte per l'estiu, sobretot ara que fa tanta calor i que no ve de gust fer res. És un llibre que es veu, és a dir, comences i fins que no descobreixes què és el que ha passat, no pots parar de llegir. I aquest llibre és El campament de Blue Jeans. Segurament coneixereu el Blue Jeans, els seus primers llibres eren quasi més de romàntica i després es va passar al thriller juvenil. I la veritat és que és un autor que he llegit bastant en els seus llibres romàntics com aquests últims i el recomano moltíssim en tots els seus gèneres. Però aquest, el campament en castellà, és un llibre on diferents influencers o gent així com coneguda els porten a un campament allà al mig del bosc per fer com una espècie de... Són com unes colònies així com de retir sense mòbils i hi ha d'haver un guanyador, hi ha com diferents proves, hi ha d'haver un guanyador i a partir d'aquí doncs això ja ho ensenyen a les xarxes socials i tal, no? I, bueno, hi ha un assassinat i a partir d'aquí doncs pot ser qualsevol dels joves o dels monitors, etc. Hi ha molt poca gent en aquell campament, per tant, ha de ser un d'aquells o uns d'ells. I no us diré res més, perquè no us vull aixafar la sorpresa, però és un llibre que, de veritat, o sigui, és dels típics, com els de l'Agatha Christie, no? Que comences a sospitar de tothom i després al final et sorprèn perquè sempre és doncs, el que menys t'esperaves, no? Per tant, jo crec que és un llibre genial per ara, per aquesta època, per també desconnectar i oblidar-nos una mica d'aquesta calor que fa. Per tant, doncs espero que us cridi l'atenció i si us animeu a llegir-lo, doncs ja ens direu.
0: Jo no me l'he llegit, tu te l'has llegit bé, el llibre.
2: Però em sembla bastant interessant, la veritat.
0: Sí, jo no, o sigui, això, al principi que ha dit això de que no ens veus fer res, és veritat. No ens veus fer res, absolutament, perquè, bueno, és l'estiu, per si serveixen les vacances, suposo.
2: Exacte.
0: I després, no, o sigui, no sé si et sona, Biela, tu, digue'm si et sona, que això que ha dit que uns influencers es queden sense mòbils en un campament, en una mena de colònies, no et sona un programa que van fer a TV3 fa molt de temps o així? És que a mi em sona algo d'un programa de televisió, crec que van fer... sí, no et sona?
2: Sí, em sona que fa temps van fer una cosa això de que deixaven adolescents sense mòbils una setmana, però no me'n recordo gaire.
0: Sí, no ho sé, algo així van fer. I, bueno, a mi els llibres de... Els llibres, en general... No, però els llibres de misteri, o sigui, és veritat que són els que... O sigui, si he de llegir, prefereixo llegir-me, o sigui, els de misteri, que abans que una enciclopèdia. Doncs, això. I tu, Biel, quins llibres llegeixes de normal?
2: Jo acostumo a llegir més aviat distopies, estil Los Juegos del Hambre i El Cuento de la Criada, ja que són les que em motiven més, podríem dir. Les altres no les trobo tan interessants.
0: Doncs... Bueno, algun dia ja ens presentaràs un d'aquests llibres, espero. I doncs, ara, si no queda res més a afegir sobre l'àudio de l'Anna, donem les gràcies a l'Anna per haver-nos enviat aquesta meravellosa proposta. I ara, doncs, si us sembla bé, passem a parlar de sèries i pel·lícules.

0: Doncs avui parlarem d'Enola Holmes 3, que és una pel·lícula de misteris, suspens i detectius estrenada l'1 de juliol d'aquest mateix any a la plataforma de Netflix. Es tracta de la tercera entrega de la reeixida franquícia produïda per PSMA Productions i Legendary Pictures, servint com a seqüela directa d'Enola Holmes 2, estrenada el 2022. La pel·lícula torna a ser protagonitzada per Millie Bobby Brown en el seu paper de la jove i audaç germana del cèlebre detectiu de l'època victoriana, Sherlock Holmes. A diferència de les dues primeres entregues, que van ser dirigides per Harry Blandberg, aquesta tercera part ha estat dirigida per Philip Barantini. Tot i que manté a Jack Thorne com a encarregat de guió, la història continua adaptant l'univers de la sèrie dels llibres de Enola Holmes, Misteris de l'escriptora Nancy Spinger. Té una durada de 105 minuts, 1 hora i 45 minuts, sent l'entrega més breu de la trilogia i compta amb opció de subtitulació en català.
1: Per ara, per explicar-vos l'argument de la pel·lícula, demanaré l'alerta d'espoiler, això vol dir que si teniu pensat mirar-la o no voleu saber l'argument, us recomano baixar el volum i fer altres coses mentrestant, ja us avisarem. L'acció d'aquesta tercera entrega allunya a la Enola Holmes dels carrers de Londres per traslladar-la a Malta, i doncs on la Enola i el Tewsbury, que és doncs l'altre protagonista, no, arriben a l'illa mediterrània amb la intenció de celebrar el seu casament, ja que la mare del Tewsbury considera que és el lloc ideal atès per al difunt pare del jove que va servir durant l'ocupació britànica, i a més és el mateix lloc on es van casar els pares del noi aquest. Tanmateix, els plans romàntics i personals trontollen ràpidament quan el seu germà, Sherlock Holmes, desapareix misteriosament just el dia del seu casament. L'Enola es veu immersa en el cas més perillós i madur de tota la seva trajectòria, i doncs, en registrar l'habitació del Sherlock, troba un tros de roba estripat d'un vestit de dona bastant car, o sigui, que és doncs una persona adinerada, no? Seguint la pista per la capital de Malta, la possible testimoni és assassinada per un francotirador abans de que pugui explicar-li qualsevol cosa. Per resoldre el misteri, l'Enola s'ha de liar amb el doctor John Watson, qui fa poc que ha entrat a la vida del Sherlock, que si heu llegit llibres de Sherlock Holmes és el narrador, el doctor Watson, i amb un lluitador també se lia per la llibertat maltès anomenat Mikkel. La investigació revela una fosca conspiració militar que es remunta a la batalla de Khost a l'Afganistan, on uns oficials britànics corruptes van robar una gran quantitat d'or afganès i el van amagar en secret a Malta, allà on s'ha de casar l'Enola. Seguint unes pistes codificades per el Sherlock, l'Enola localitza el tresor en una cova, adonant-se que ha estat manipulada per la seva gran enemiga Moriarty, que és enemiga de Sherlock Holmes de tots els llibres, tota la vida, no? Després d'un enfrontament amb soldats, amb bastants soldats d'allà, de Malta, aconsegueixen exposar la conspiració i arrestar els oficials corruptes, i finalment l'Enola i el Sherlock s'asseguren que l'or sigui retornant a l'Afganistan. I ara aquí s'acaba l'espoiler.
0: Aquesta pel·lícula compta amb un repertori amb actors força coneguts, com tenim primer amb Millie Bobby Brown com a Enola Holmes, la jove detectiu protagonista que manté el seu característic recurs a trencar la quarta paret per parlar directament amb l'espectador. També tenim a Henry Cavill com a Sherlock Holmes, el cèlebre detectiu privat, germà i tutor de l'Enola. A Louise Partridge com a Lord Tewsbury, marquès de la Basilbeth, interès amorós amb l'Enola. Ara sembla membre actiu de la cambra dels Lords. També tenim a Himesi Patel com a doctor John Watson, l'inseparable amic i confident de Sherlock, que guanya molt de pes en aquesta entrega. També tenim a Helena Bonham Carter com a Eudoria Holmes, la lliurepensadora i revolucionària mare dels germans Holmes. Passem per Sharon Duncan Brewster com a Mira Troy, Moritari. És la ment criminal que mou els fills des de l'ombra. El desenvolupament de la pel·lícula es va confirmar oficialment el novembre del 2024, amb l'anunci del fitxatge de Philip Barantini com a director. El rodatge va començar l'11 d'abril de 2025 al Regne Unit i a diverses localitzacions, concloent oficialment el 27 de juny de 2025, tal com va anunciar la mateixa Millie Bobby Brown a les seves xarxes socials. La banda sonora ha estat composta per Aaron May i David Reilly.
1: Tu l'has vist, Conrad? O sigui, Conrad, perdó. És que em confonc, perquè tinc aquí davant el El Biel, i de normal tinc el Conrad, i ara m'he confós, perdó. Tu l'has vist, Biel, la pel·lícula?
0: Jo encara no l'he vist i m'he hagut de menjar el teu spoiler. Bueno. Però no passa res. Però la trobo força interessant, la veritat.
1: Doncs jo, això de que han canviat de director, ho he notat. O sigui, jo l'he vista i vaig notar el canvi de director. Era com que, encara que sí que és veritat que hi havia parts que estava, jo la vaig veure amb un amic. I era com, això no pot ser tan fàcil, això ha de girar, això ha de ser un truc. I aleshores passen moltes coses pel cap. És, o sigui, a les anteriors dues pel·lícules és com que et passa pel cap una cosa i al final no és. Però això és com, pot ser, però pot ser que no, però potser estan utilitzant la psicologia inversa i pot ser que sí.
0: Et fan reflexionar, no?
1: Exacte, et fan pensar més durant la pel·lícula i a més com que és més llarg, més curta, passen les coses com molt més ràpid i has d'anar pensant i tot això. I no sé, és com molt interessant. Tu la vols veure?
0: Sí, la vull veure, potser aquest cap de setmana.
1: Doncs ara passem a sèries.

0: Doncs, si us sona la cançó, sí, és de Legally Blonde, una rubia molt legal, coneguda aquí, i us parlaré de la sèrie Elle. Elle és una sèrie de televisió nord-americana de comèdia desenvolupada per Laura Kitrell, que funciona com a seqüela barra prequela de la coneguda franquícia cinematogràfica Legally Blonde o Una rubia molt legal. Per què dic prequela? Per què dic seqüela barra prequela? Per què? Perquè s'ha fet després, però representa que és abans de totes les tres pel·lícules. L'acció es situa 6 anys abans de l'esdeveniment de la primera pel·lícula i se centra en l'etapa d'institut de l'adolescent Elle Woods, o sigui que és una sèrie juvenil-adolescent, com per exemple Smallville, que és la història de Superman, però d'adolescent, o sigui que és com abans de el que passa abans de la primera pel·lícula. I doncs parla d'Elle Woods, que és un personatge originalment interpretat per Reese Witherspoon, que aquí passa a mans de l'actriu de revelació Lexi Minnelli, que us haig de dir que aquesta actriu va ser triada per la pròpia Elle Woods original, o sigui, l'actriu original, i és espectacular la seva actuació, moviments, manera de parlar, o sigui, tot és espectacular, com té estudiat el personatge i les cares que fa, les expressions, és molt bona actriu, o sigui, jo crec que ara crec que tindrà molts més papers, o s'espero. La primera temporada, que és l'única que s'ha tret, consta de 8 episodis d'entre 43 i 56 minuts de durada, o sigui, és com mini-pel·lis. S'ha estrenat l'1 de juliol de 2026 a la plataforma Amazon Prime Video i ja compta amb una renovació oficial per una segona temporada, i això esperem, perquè al final acaba obert. Ja us ho adelanto, però és molt recomanable. La sèrie explora la joventut d'Elle Woods durant els anys 90 mentre estudia a l'Institut Rainier West High School a Seattle. Això ens mostra una faceta inèdita del personatge molt abans de convertir-se en la brillant i ambiciosa estudiant de dret de la Universitat de Harvard, que tothom coneix per les pel·lícules que es van fer als anys 2000. La trama profunditza en com utilitza la seva enginyeria i la seva personalitat única, perquè és única, per navegar pels drames de l'adolescència, i ara us diré el repartiment principal i recurrent. L'Alexi Minetri, com a Elle Woods, la protagonista, Jundi Ann Raffel i Tom Everett Scott com a Eva i Wyatt Woods, els pares de l'Elle, i Gabriel Policano com a Liz, una noia obertament homosexual de l'institut que es fa molt amiga de l'Elle. I doncs també tenim a Chandler Kinney com a Kimberly, que és l'antagonista, que diguéssim, de la sèrie, la dolenta de l'institut, Jacob Moscovitz com a Miles i Zach Luker com a Dustin. També tenim a Amy Pitts com a Donna, la secretària de l'institut, i mare de la Liz, la que s'ha fet amiga de l'Elle. I aquí són com els personatges principals, i després ja sí que és veritat que hi ha més personatges, però que no tenen doncs tant de pes en la història. La idea va sorgir l'any 2023, quan Amazon va adquirir MGM i va començar a buscar formes d'expandir la franquícia de Legally Blonde, perquè volien fer una quarta pel·lícula, però van trigar molt a fer-la, i aleshores ara ja no podien fer com una quarta pel·lícula seguint com la franquícia d'Elle Woods, perquè és més gran, aleshores van dir fem una sèrie. I bon, així va sortir la idea. El maig de 2024 es va anunciar oficialment el projecte amb Laura Kitrell, que és la directora, i doncs ara us explicaré curiositats així que he trobat, que són interessants. La Reese Witherspoon, que és la Elle Woods original de Legally Blonde, participa activament com a productora executiva a través de la seva productora Hello Sunshine, juntament amb Mark Platt i Amanda Brown, que és l'autora de la novel·la original, perquè Elle Woods és un personatge tret d'un llibre, que és Legally Blonde, però és un llibre abans de la nova pel·lícula. L'actriu original, la Legally Blonde, va explicar que la inspiració per fer una sèrie sobre l'etapa d'institut de l'Elle li va venir després de veure el gran èxit de la sèrie Wednesday, miércoles, de Netflix, que ja n'hem parlat molts cops. Va pensar que seria una gran idea descobrir com era Elle Woods abans d'arribar a la universitat, i el rodatge de la primera temporada es va dur a terme principalment a Vancouver, a Canadà, entre l'abril i el juliol de 2025. Al gener del 2026, mesos abans de la seva estrena oficial, Amazon ja va confirmar en el producte, renovant-lo de forma anticipada per una segona temporada. O sigui que tenim bastant assegurat una segona temporada. Tu l'has vist, Biel?
1: No, encara no, també ho tinc pendent, com la de Enola Holmes. El que sí que m'he vist és... Sí, és, segur que sí, pel que has explicat. El que he vist, sí, són les pel·lícules anteriors que han tret i m'han semblat molt divertides.
0: Sí, doncs és bàsicament com el que li passa a l'Ael abans i ja es veu, o sigui, és interessant perquè ja veus que l'Ael no és com, com te la presenten a la primera pel·lícula, que te la presenten com una rossa que la pinten com si fos tonta, com mil estereotips que ens han caigut a sobre les persones rosses. Doncs és això que... És com que ja veus que no és la rossa tonta que la gent es pensa, que sí que és veritat que es fa sempre amb la seva i utilitza el seu intel·lecte. És molt xula. I a més, em va agradar molt que la sèrie va passar de ser Legally Blonde, que va, és bàsicament una, la història d'una noia rossa així, a ser misteri. Perquè, o sigui, continua sent un, com... hi ha moments...

0: Doncs el debat d'avui ens l'han proposat des de fora, perquè vam demanar-vos, els que ens seguiu per xarxes, vam demanar-vos si volíeu sentir algun debat en especial, ja que queden molts pocs programes, i ens van contestar. I el debat d'avui és: quina és la línia entre la música i el soroll? Doncs això, Biel, què opines? Sobre, a veure, podem opinar sobre el que per nosaltres, en l'àmbit que la gent considera música, que és un àmbit molt, en plan, molt extens, què considerem que és música, què considerem que no és soroll, però que no és, o sigui, que no hauríem de considerar música en general.
1: Jo el que no consideraria música seria potser el reggaeton. No sé, no va gaire amb mi, diguem, saps?
0: A mi tampoc. Jo el reggaeton o el trap o un d'aquests...
1: Sí.
0: Que és com... Perquè, o sigui, sí que té música a fons, òbviament, sí. La lletra, perquè canta a capella, no. Però jo crec que no, o sigui, no és soroll, perquè soroll, bueno, soroll és com pica cops a la taula, sí. I no és això el que volem. Però jo crec que és això, bàsicament. Però el que sí que és... O sigui, per mi la música és com... Jo considero que música és moltes coses, però és com una melodia o unes notes que són... Primer ha de sonar bé. Si no sona bé, no és música. Yeah. I jo crec que... O sigui, d'estils musicals que crec que no s'haurien d'haver considerat així són el trap i el reggaeton. I després sí que és veritat que hi ha cançons pop o cançons funky o rock o grunge que dius, això no és música, perquè no hi ha, o sigui, les notes no concorden bé.
1: Jo crec també que la música t'ha de fer sentir alguna cosa, saps? O sigui,
0: sí.
1: Hi ha cançons que no li trobo cap significat.
0: Exacte. Sí que és veritat que pots trobar-li, o sigui, no critiquem a la gent que li agrada el reggaeton, ni molt menys. És com, si tu sents identificat amb una cançó, endavant, escolta-la. Però nosaltres, o sigui, almenys jo, en el meu cas, no em sento identificada, però jo crec que que la música no s'hauria de... O sigui, s'ha de considerar música, però jo crec que la música la comencem a considerar música quan a nosaltres mateixos ens sentim identificats o nosaltres pensem que és interessant i no sé què. I les cançons, igual, les cançons és, jo crec que les cançons han d'explicar una història. Perquè si no expliques cap història, estàs tota l'estona repetint el mateix, jo crec que és com, ha de ser una història, però cantada i acompanyada de música, que això és el que fa especial les cançons, no? Que estiguis una història i sobretot si és pròpia. Si tu fas una cançó pròpia teva i expliques una situació teva en la cançó, jo crec que és quan surt millor la música. I quan li poses com tot el teu esforç, tot el teu cor, tot això, jo crec que sí. Tu, Biel, què opines?
1: Oh, sí, jo penso igual que tu, estic completament d'acord. Penso que això ha de tenir una història i que, si no, no té cap sentit fer música.
0: Exacte. I, doncs, és bàsicament això que hem de... O sigui... Pues, perdó, doncs... Doncs, bàsicament, cadascú que pensi el que vulgui, però, clar, perquè aquest tema de la música és com un tema bastant contradictori, que diguéssim, per diferents persones, però és per cadascú té la seva pròpia opinió i és sou lliures tots de dir-la, però jo, almenys aquí, a Joves Antena, opinem el que opinem. O sigui, hi ha tipus de música que no s'haurien de considerar música. I, doncs, alguna cosa a afegir, Biel?
1: No, jo crec que no. Crec que ho hem aprofundit bastant bé.
0: Doncs aquest debat, breu debat, fast debat. Doncs li enviem aquí una salutació a la Juna, que va venir aquí, que és qui ens ha proposat el debat. Moltes gràcies per la proposta i esperem que t'hagi agradat aquest debat. Si teniu idees o algun comentari a fer, ens el podeu enviar, que nosaltres el contestarem i en parlarem aquí. O sigui que ja podeu córrer. I doncs, si us sembla bé, passem a teatre.

0: Doncs, encara que el Conrad no el tinguem aquí assegut a l'estudi amb nosaltres, perquè no ha pogut venir, ell ens porta a la secció de teatre, com sempre, i és tradició. Doncs, endavant, Conrad.
1: Hola, doncs mira, el que avui us porto és La Promesa, que és la comèdia que ja podeu trobar al Teatre Borràs de Barcelona. Poseu-vos en situació. Imagineu-vos que un grup d'amics de tota la vida es reuneix en una festa temàtica dels anys 90 i, bueno, hi ha la música de l'època, disfresses molt divertides i, bueno, les coses que ja coneixem com de festa, no? Menjar, begudes, bueno, etc. Però de cop, la nit fa un gir totalment boig. La Paula, que és l'anfitriona de la festa, els confessa una cosa molt forta. Els han enverinat a tots. A partir d'aquí, comença un compte enrere molt divertit i una mica macabre. Els amics hauran de resoldre un joc de pistes per trobar l'antídot i salvar-se la vida. Tot plegat també servirà perquè surti a la llum un munt dels secrets i també per veure si realment han complert els somnis que tenien quan eren joves. A sobre l'escenari hi trobareu un repartiment fantàstic, amb 6 actors i actrius. Molt coneguts, la veritat. L'Eduardo Loveras, l'Eduard Bush, el Marc Rodríguez, la Mercè Martínez, la Carol Rovira i la Clara Altarriba. Tots ells dirigits per Pau Roca. L'obra dura 1 hora i mitja, és totalment en català i si teniu menys de 35 anys, teniu un descompte bastant especial, la veritat. De dimecres a divendres, les entrades només us costen 22 euros. I jo trobo que és una opció perfecta per anar al teatre i passar-ho bé. Teniu funcions fins al 26 de juny i compta amb... segur que trobeu alguna setmana que segur que podeu anar-hi. Us ho recomanem moltíssim i bueno, ja ens direu si hi aneu. Adéu!
0: Doncs moltes gràcies, Conrad, per aquesta proposta. Estàvem aquí a l'estudi, tan tranquils, escoltant la teva proposta d'obra. O sigui, un sopar normal, una festa normal, no? I de cop els enverinen tots. Què és això? De cop, és que ha sigut com... Oh, vale? Vale, és posa seriós. Ens han enveritat tots. Què fem? I aleshores, doncs... És interessant, perquè jo opino que... no tens tant temps per morir, o sigui, quan... Ara ho estàvem parlant amb el Biel. No tens tant temps per morir, o sigui... Però jo crec que està bé aquest gir. I, doncs, el repartiment és fire. Està molt bé. I què t'ha semblat, Biel? Tu la vols anar a veure?
2: La veritat, sí, m'ha semblat interessant i una activitat diferent a fer si no tens res a fer a casa, per exemple. I això, com anàvem comentant, m'ha semblat graciós això d'un joc de pistes després de que t'enverinin.
0: Sí, és com, ok, prefereixo passar les meves últimes hores com fent el que jo vull, no un joc de pistes. Però
2: exacte.
0: Jo crec que és interessant això, no sé, jo vull anar-hi, ja veurem a veure si vaig, sí. Perquè no tinc res a fer.
2: Podem dir que hi ha un plot twist, no? Un gir de guió.
0: Sí, o sigui, de cop ens han enverinat. Ah, vale, gràcies per avisar,
2: Exacte.
0: De que enverinaries la gent. No ho posava a la invitació, però...
2: Molt interessant.
0: Tu fes el que vulguis. I doncs moltes gràcies, Conrad, per enviar-nos aquest superaudio i aquesta super recomanació. I ja ens direu... Si sí, l'aneu a veure i ens dieu la vostra recomanació i el vostre punt de vista, no? Sempre està bé tenir altres opinions. I ara, doncs, passem a l'última secció, però no la més curta de totes, de fet la més llarga, i passem a música.

0: Aquesta cançó es diu My Body Isn't Ready, i és una cançó de pop rock, bueno, ja ho heu escoltat, del cantautor estatunidenc Somber, que és el meu cantant preferit, que ja ho he dit molts cops, llançada el dia 25 de juny de 2025. Ja fa temps, però igualment mai és molt tard per sota el segell de Warner Records, no? Els punts claus són que la producció l'ha escrit ell mateix i està coproduïda juntament amb Tony Berg. Després, el videoclip està dirigit per Gus Black, perquè el que fa el Somber és que tots els singles que treu, molts cantants ho fan, però ell, no tots els cantants del món ho fan, però cada single que treu, els àlbums ja no, però cada single que treu un videoclip, i això està molt guai, que està dirigit per Gus Black, i compta amb la col·laboració dels actors Inna Barrett i Josh Houston, en una història on l'artista es tapa amb diaris per amagar-se de les crítiques, doncs, de la gent. És com metàfora. I l'artista va presentar aquesta cançó en directe al programa de Jimmy Fallon. Tothom sap que Jimmy Fallon és un presentador d'Estats Units que fa... Bueno, el seu programa és com molt dinàmic, molt divertit. I va entrar a les llistes d'èxit d'Austràlia i Nova Zelanda, també. O sigui, t'ha agradat la cançó, tu?
1: Sí, m'ha semblat, o sigui... molt bonica i que transmet... O sigui, transmet lo seu, saps? És...
0: Sí, va sobre, vull dir, intentar-se amagar de les crítiques, de la gent, de tot el que diuen, i és bàsicament això. I tu, Biel, què ens portes?
1: Doncs, sortint de l'àmbit internacional, passem pel grup català de Tallets, que ha tret una nova cançó, anomenada Era Això, i sona així.

0: Doncs aquesta cançó és com molt vibes d'estiu, no?
1: Sí.
0: Per posar-la quan estàs venent a la piscina i tot això. No sé, però és com... Aquesta cançó... O sigui, els Tides m'agraden i fan cançons xules, però aquesta és com que... Especialment és com... té alguna cosa, té alguna cosa que enganxa.
1: Té un estil diferent de les altres, podem dir.
0: Exacte. Potser per això és tan... I a més és com estiuenca i tot això.
1: Sí.
0: O sigui que és... Tots a posar-te-la a la playlist de l'estiu, yeah, vale? Doncs... I ara passa un altre tema, i ja podem escoltar l'àlbum de Madonna, Confessions 2, del qual ja vam parlar-ne, i aquí teniu la cançó One Step Away. Ready? People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place.

0: Doncs aquest àlbum, us, o sigui, els que us agradi aquest, tipus, aquest estil de música, house, dance i tot això, és molt interessant perquè és com de la primera a l'última cançó, és tot continu. És una, o sigui, és tot una continuació. És com una sessió, però amb diferents cançons. I no te n'adones que ha canviat la cançó, és molt, molt xula. I a la gent que us agradi aquest tipus de música, doncs us el recomano molt. Què t'ha semblat la cançó?
1: M'ha semblat també bé. La trobo bastant diferent al que ha fet anteriorment, potser.
0: Sí, sí, perquè ara l'ha produït diferent i em sembla que està molt ben produït aquest àlbum. Ah, i ja ha anunciat gira, no ha dit per on, però ja ha anunciat gira i a veure si ve aquí a Barcelona.
1: A veure.
0: Ja us ho diem. I ara, doncs, us presentaré una cançó que va treure l'artista Katy Perry.

0: Doncs aquesta cançó es diu Watch It Burn, i és una cançó de la cantant nord-americana Katy Perry, llançada el 25 de juny de 2026. Sé que estic parlant de coses com que ja han passat fa un mes, quasi, però igualment està bé dir-les, no? Com a single i possible títol o part del seu proper àlbum, KP7 o Watch It Burn. Doncs, KP7 és Katy Perry 7, àlbum número 7, pel que no sabia. Doncs, els punts clau, la composició. Aquesta cançó es va començar a escriure al març de 2025 i representa a l'agost del mateix any, i represa a l'agost del mateix any, o sigui que va fer com, va començar al març, va deixar d'escriure durant uns mesos fins a l'agost, que va reprendre la composició de la cançó, no? Compta amb la producció i composició de Justin Tranter, Jason Gill i Eren Kanata, juntament amb la mateixa Katy Perry. El videoclip, que també té videoclip aquesta, està dirigit per Kristen Breslauer, que acompanya la cançó amb el videoclip acompanya la cançó amb imatges potents alineades amb el missatge de cremar el passat, no? Amb referències visuals a llumins, benzina i, doncs, tot això de cremar, bàsicament, no? No explicarem com es crema algú perquè no volem que cremo res. No els incendis forestals. Va tenir un gran debut digital, aconseguint més d'un milió de reproduccions a Spotify, que és bastant, i un milió de vistes a YouTube en el seu primer dia de recompte. O sigui que és bastant. Tu què t'està semblant la cançó, Biel?
1: A mi em sembla potent, però bàsicament com totes les que ha fet la Katy Perry,
0: sí,
1: que té una trajectòria que el seu estil és bastant semblant. Però...
0: Exacte, és com... pop, però així com, com enfadat, que diguéssim.
1: Sí.
0: I és com, em sembla molt interessant a mi, i molt, és com, m'agraden molt les cançons de Katy Perry, crec que és un artista molt gran, i doncs és bàsicament això. I ara presentaré la següent cançó, que és Look at My Life, de Gracie Abrams.

0: Doncs aquesta cançó es diu Look at my life, és una cançó de la cantautora estatunidenca Gracie Abrams, també llançada el 25 de juny de 2026. Ja veieu, a mi les notificacions m'arribaven en Gracie Abrams, Summer, Katy Perry, tot el dia. Doncs els punts claus ara els ho explicaré. L'origen és, doncs, és el segon senzill del seu tercer àlbum d'estudi titular Daughter from Hell, o sigui, filla de l'infern, bàsicament. La traducció literal és aquesta. La cançó està escrita i produïda per la mateixa Gracie Abrams juntament amb Aaron Dessner, membre de The National, amb la col·laboració addicional de Dan Nigro en la producció, no? El tema dona nom a la seva pròxima gira internacional d'estadis, que es diu The Look at My Life Tour, la qual començarà el desembre de 2026 i té previst passar per Barcelona el maig de 2027. O sigui que, si voleu, ja podeu anar a veure les entrades. Tu coneixies aquesta cançó, Biel?
1: La veritat, no, perquè tampoc coneixia gaire a Gracie Abrams. Sí. Però m'ha semblat també molt, molt bonica i que transmet molt.
0: Sí, doncs a mi aquesta cançó m'ha agradat molt perquè no s'allunya gaire, doncs, a la seva zona de confort, perquè crec que la Gracie Abrams, després d'experimentar, ha trobat l'estil que li queda millor per la seva veu, i això s'agraeix molt quan un cantant troba l'estil de música que li queda millor per la seva veu i el tipus de notes que... I està molt bé això, i aleshores, encara que s'assembli a les seves altres cançons, cadascuna té un missatge diferent i és molt interessant conèixer-los tots.

I fins aquí el programa d'avui de Joan Antena. Moltes gràcies per ser l'altra banda i compartir aquesta estona amb nosaltres. També volem donar les gràcies al nostre tècnic de so, el David, que ha estat aquí, que fa que arribi, o sigui, que fa possible que tot soni bé i que el programa arribi a les vostres orelles de la millor qualitat. També gràcies a l'Anna, que ha estat amb nosaltres, i al Conrad, que no ha pogut estar. I també al Biel, que m'ha estat acompanyant avui aquí a l'estudi, compartint doncs, el seu temps, les seves idees i la seva experiència doncs, aquí al programa. Moltes gràcies, Biel. T'esperem que un altre dia tornis. Ens podeu trobar a les xarxes socials com a Joves en Antena, tot junt en minúscules, i si teniu idees, propostes, temes que temes que voleu escoltar al programa o qualsevol cosa, ens ho feu saber, nosaltres sempre contestem. I la setmana vinent torno amb més cultura, més música i més continguts. Bona nit, cuideu-vos i fins la setmana que ve.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 10, parla Javier Méndez. Els bombers s'han mostrat optimistes amb la represa del foc de Guimerà i confia en poder-lo tornar a estabilitzar les pròximes hores. Ho ha explicat des de Cervera l'inspector en cap de la regió d'emergència, Joan Josep Bellostas, que ha indicat que hi havia un dispositiu preparat per a possibles represes, però que la marinada ha estirat molt el foc i ha provocat el nou incendi en direcció cap a Tàrrega. Actualment l'incendi evoluciona fora de control, però Bellostas ha explicat que la situació és molt millor que al principi de la represa i ha indicat que si no canvia la meteorologia es podria donar per estabilitzat en les properes hores. El cap de l'incendi està de fet força aturat, però falta treballar els dos flancs amb una feina quirúrgica perquè no s'obri de cua i faci noves carreres, principalment crema rostoll i les franges de vegetació que hi ha entre els camps. En aquests moments els cossos de bombers operen amb 60 dotacions, 12 d'elles aèries, i s'han confinat a la vila Mas de Bondi i els nuclis de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i el polígon Riambau. En total, aquests territoris englobarien a unes 21.000 persones. L'inspector dels bombers, Joan Josep Bellostas, també ha explicat que aquests confinaments són preventius i que s'aixecaran en el moment en què el foc es consideri estabilitzat. També ha indicat que aquest no ha arribat al canal Segarra-Garrigues. I també a Salàs de Pallars també s'han activat 7 dotacions terrestres i una àrea dels bombers per un incendi de vegetació que afecta una zona arbrada. Segons el cos, de moment tenen l'incendi estabilitzat i segueixen rematant els punts calents. També repassem les conseqüències dels darrers incendis amb diferents talls. Els Mossos d'Esquadra han tallat la carretera propera a la C-14 en direcció a Verdú i a Montornès de Segarra per l'incendi de Guimerà, i també continua tallada la T-244 que va del Montmell fins Querol per l'incendi ja estabilitzat a Montmaneu. Tampoc oblidem la segona onada de calor. El sistema d'emergències mèdiques de la Generalitat ha atès 230 persones durant l'onada de calor des del diumenge, segons informa Protecció Civil. De fet, el 58% han requerit una ambulància, traslladant a l'afectat a un centre sanitari, i el 42% han estat atesos pel servei 061 Salut Respon. En clau política, marxem a Europa perquè el president de l'Eurogrup, Kyriakos Pierragakis, ha assegurat aquest dijous que els ministres de Finances de la zona euro continuaran examinant la proposta espanyola de reforçar el pes internacional de la moneda mitjançant emissions conjuntes de deute. Pierragakis admet que els estats membres mantenen desacords històrics sobre aquesta idea. Marxem, que vagi tot molt bé. Tornem demà amb més notícies en xarxa.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats! Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
2: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei. Els dilluns a la Penya Blaurana teniu Escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.

Bona nit i bon dijous. Benvingudes i benvinguts a una nova entrega d'aquest programa de difusió històrica sobre l'Alemanya nazi, la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust. Avui seguiré explicant la batalla de l'Atlàntic, la més extensa de la Segona Guerra Mundial, i també el desxifrat de la màquina Enigma a Bletchley Park, seu de la intel·ligència britànica, amb especial menció a Alan Turing i Joan Clark. Rebentar els codis de la màquina codificadora Enigma va ser un factor principal en l'èxit britànic durant la segona meitat de 1941 i, per extensió, durant la resta de la campanya. La tàctica de les llopades dels submarins alemanys es basava en comunicacions radiofòniques, basades en l'assumpció de que el codi Enigma no podia ser desxifrat i que en utilitzar missatges curts no es podia localitzar amb precisió el submarí emissor. Ambdues assumpcions eren incorrectes. Durant l'estiu i la tardor de 1941, en combinar els missatges d'Enigma desxifrats amb la localització de la direcció radiofònica va permetre als britànics establir les posicions de les línies de patrulla alemanyes i desviar els convois per altres rutes per evitar-los. Però aquesta conjunció de forces dels aliats havien de confrontar-se amb el nombre creixent de U-boats. L'U-boat tipus V-2C, que començà a introduir-se en grans quantitats a l'Atlàntic el 1941. Tot i que els aliats normalment van tenir èxit en la defensa dels convois durant l'estiu i la tardor de 1941, no van poder enfonsar U-boats amb nombre suficient. Les corbetes d'escorta classe Flowers podien detectar-los i defensar-se, però no eren prou ràpides per llançar-se a l'atac. L'octubre de 1941, Hitler ordenà a Dönitz que mogués diversos U-boats cap a la Mediterrània per donar suport a les operacions alemanyes en la batalla de la Mediterrània i del nord d'Àfrica. La concentració prop de Gibraltar resultà en una sèrie de batalles al voltant dels convois de Gibraltar i Sierra Leona. Al desembre de 1948, el comboi HG-76 salpà escortat pel 36è grup d'escorta, composat per dues balandres i sis corbetes, a les ordres del capità Frederick John Walker, reforçat pel primer dels seus portaavions d'escorta, l'HMS Audacity, i de tres destructors provenents de Gibraltar. El comboi va ser immediatament interceptat pels submarins que estaven a l'espera, resultant-ne en una batalla brutal. Walker, que era un innovador tàctic, va fer que els seus vaixells, que estaven altament entrenats, i la presència dels portaavions, obligant els U-boats a que estiguessin submergits perquè, si no, serien sempre albirats. Durant els cinc dies següents, cinc U-boats van ser enfonsats, quatre d'ells pel grup de Walker, tot i la pèrdua de l'Audaci després de dos dies. Els britànics van perdre l'Audaci, un destructor i dos mercants, però va ser la primera victòria clara d'un comboi britànic en la campanya.

Gràcies al dur esforç, els aliats a poc a poc guanyaven la mà cap a la fi de l'any 1941. Si bé els vaixells de guerra aliats fracassaven en la seva tasca d'enfonsar els U-boats en grans quantitats, molts convois van reeixir en evitar ser atacats. Les pèrdues de vaixells eren altes, però encara eren sostenibles.

Bletchley Park és el nom d'una instal·lació militar localitzada a Buckinghamshire, Anglaterra, on es va realitzar els treballs de desxifrat dels codis alemanys durant la Segona Guerra Mundial. Rep el nom de la mansió victoriana que dominava l'enclavament. El primer ordinador Colossus va ser dissenyat i construït a Bletchley Park i va permetre trencar els codis de la màquina alemanya Enigma. Gran part del seu personal, al voltant del 75%, van ser dones, entre elles la matemàtica Ann Mitchell. A l'inici de la guerra, Bletchley Park tenia per nom en clau Boniface, per fer la impressió als no iniciats que la font era un agent secret. Tal va ser el secret al voltant dels informes de Boniface que aquests es duien directament a Winston Churchill en una caixa tancada, amb la qual el primer ministre tenia una còpia personal d'una clau. La informació així produïda va ser anomenada Ultra. El 1938, abans que Alemanya envaís Polònia i comencés la Segona Guerra Mundial, el govern britànic va començar a buscar una seu pel que van anomenar la Caserna General de Comunicacions del Govern i l'Escola de Xifratge. La finca, situada a 80 quilòmetres al nord de Londres i anomenada així per la mansió d'època victoriana que albergava, tenia diversos avantatges. Estava una hora en tren de Londres, les universitats d'Oxford i Cambridge estaven igualment a prop i comptava amb línia telefònica. Al capdavant de l'equip de 10.000 especialistes en criptografia, una altra vegada el 80% van ser dones, que s'hi van anar reunint al llarg dels 6 anys d'enfrontament, hi havia Alan Turing, considerat un dels pares de la informàtica i de la intel·ligència artificial. Nascut el 23 de juny de 1912, des de molt jove va mostrar unes dots extraordinàries per les matemàtiques i la lògica. Amb només 16 anys va llegir i va comprendre els treballs d'Einstein. El 1934 es va llicenciar en matemàtiques per la Universitat de Cambridge i dos anys després va publicar un article en el que ja proposava una màquina teòrica que s'ha considerat precursora dels ordinadors. Una de les grans dificultats per desxifrar els codis d'Enigma, una mena de màquina d'escriure capaç de generar milions de combinacions de text xifrat, és que canviaven la clau cada mitjanit. Al costat d'un altre matemàtic, va desenvolupar un artefacte el qual van batejar amb el nom de Bomba, que va aconseguir desentranyar els secrets nazis. Més endavant, també va ser l'artífex d'un dels primers ordinadors de la història, el Colossus, per contrarrestar un altre dispositiu alemany, Lorenz, encara més complex que Enigma. Es calcula que sense la feina duta a terme a Bletchley Park, la guerra s'hagués prolongat dos anys més. La seva història es va explicar a la pel·lícula The Imitation Game, Desxifrant Enigma, que podeu trobar a moltes xarxes. Al final de Turing, que més endavant explicaré fil per randa, va ser tràgic. Va ser condemnat per la seva homosexualitat el 1952 i sotmès a castració química. Es va suïcidar menjant una poma enverinada amb cianur. El 2009, el primer ministre britànic, Gordon Brown, es va disculpar públicament en nom del govern britànic per la forma espantosa en què havia estat tractat.

Com us deia, Alan Turing va néixer el 23 de juny de 1912 i va morir el 7 de juny de 1954. Era científic, matemàtic, lògic, criptoanalista, biomatemàtic i maratonià. Va treballar en els camps com la informàtica retòrica, la criptoanàlisi o la intel·ligència artificial. I és considerat el pare de la informàtica moderna. Algunes de les seves principals aportacions a la informàtica teòrica i a la intel·ligència artificial van ser la màquina de Turing, la commutabilitat universal o el test de Turing. Sota els serveis d'intel·ligència britànics i al llarg de la Segona Guerra Mundial, va treballar a Bletchley Park, al Centre de Criptografia Britànic, on va dirigir durant un temps el HAT 8, la secció responsable de la criptoanàlisi naval alemanya. Va desenvolupar unes quantes tècniques per desxifrar els codis alemanys, inclosa la bomba, una màquina electromecànica que podia desxifrar el codi de la màquina alemanya de criptografia Enigma. Aquest fet va ser crucial pel desenvolupament de la batalla de l'Atlàntic. Va ser el primer científic que va usar computadores amb aplicacions a la matemàtica. Com us deia abans, el final de Turing va ser tràgic. Va ser condemnat per la seva homosexualitat el 1952 i sotmès a castració química. I es va suïcidar menjant una poma enverinada. Ara n'explico els detalls per intentar ajudar a entendre com i per què l'home que va contribuir de manera decisiva a que la victòria dels aliats fos més ràpida i que va salvar centenars de milers de vides, tingués aquest horrible i vergonyós final. L'homosexualitat era il·legal al Regne Unit i es considerava una malaltia mental i comportava sancions criminals. El 1952, Arnold Murray, un nou de 19 anys, que Turing havia conegut feia poc, va ajudar un còmplice a robar a casa seva i Turing va denunciar el delicte a la policia. Durant la investigació policial, Turing va reconèixer que tenia una relació sexual amb Murray. I llavors, Turing i Murray van ser acusats d'indecència segons la secció 11 del Codi Penal. Turing va ser condemnat pel mateix crim que Oscar Wilde més de 50 anys després. Se'l va deixar triar entre la presó i la llibertat, condicionada a rebre un tractament hormonal dissenyat per reduir la libido. Per evitar la presó, va acceptar la castració química via injeccions d'estrogen que van durar durant un any. La seva condemna va comportar també que perdés el seu nivell de seguretat i, per tant, la feina de consultor criptogràfic pel govern. En aquella època hi havia una forta alarma social per l'espionatge i l'acorralament homosexual per part d'agents soviètics, probablement a causa de les detencions dels primers membres del grup dels 5 de Cambridge, Guy Burgess i Donald McLean, per ser agents dobles del KGB. Mai no se'l va acusar d'espionatge, però, com tothom que havia treballat a Bletchley Park, no podia parlar de la seva feina en temps de guerra. El 8 de juny de 1954, la dona de fer feines el va trobar mort. El dia abans havia mort per enverinament de cianur, aparentment per una poma coberta de cianur que va deixar a mig menjar al costat del llit. No es va analitzar la poma per buscar-hi cianur, però l'autòpsia va establir que la causa de la mort era enverinament per cianur. Es va classificar la mort com a suïcidi. La seva mare, això no obstant, deia que havia estat una ingestió accidental deguda a la manca de cura amb què emmagatzenava els productes químics del seu laboratori. El seu biògraf, Andrew Hodge,
suggereix que va preparar el suïcidi de forma ambigua, deliberadament, per donar a la seva mare algun motiu per no creure-ho. D'altres suggereixen que Turing estava recreant una escena de Blancaneus, el seu conte favorit. També s'ha suggerit la possibilitat d'assassinat pel fet que s'hagués considerat l'homosexualitat de Turing com a risc de seguretat. Les seves restes mortals van ser incinerades al crematori de Woking el 12 de juny de 1954. El 10 de setembre de 2009, després d'una campanya a internet, el primer ministre britànic, Gordon Brown, es va disculpar per la forma en què Turing va ser tractat després de la guerra. Durant la Segona Guerra Mundial, Turing va participar de forma decisiva en la feina duta a terme a Bletchley Park per desxifrar els codis alemanys, a partir dels resultats obtinguts a Polònia per Marian Rejewski i altres polonesos de l'oficina de codis abans de la guerra, i va contribuir amb algunes idees per desxifrar tant la màquina Enigma com el codi Lorenz SC4042, i va ser, durant un temps, el cap del HUD 8, la secció responsable de la lectura dels senyals navals alemanys. Turing havia treballat des de setembre de 1938 de manera parcial per l'organització britànica encarregada de desxifrar còdics. Va treballar en el problema de la màquina Enigma alemanya i va col·laborar amb Dilly Knox, un veterà de la descodificació. El 4 de setembre de 1939, l'endemà de la declaració de guerra del Regne Unit a Alemanya, Turing es va presentar a Bletchley Park, la seu durant la guerra del GSSC. Les poques setmanes de la seva arribada a Bletchley Park, Turing havia dissenyat una màquina electromecànica que podia desxifrar el codi Enigma més ràpid que la bomba polonesa de 1932. Aquesta màquina, BOM, amb una millora suggerida pel matemàtic Gordon Bellmatch, es va convertir en una de les eines principals i la més automatitzada que es va fer servir per atacar el tràfic de missatges codificats amb Enigma. El professor Jack Good, un altre criptoanalista que va treballar amb Turing a Bletchley Park, va dir més endavant: "La contribució més important que va fer Turing, crec, va ser part del disseny de la bomba, la màquina criptoanalítica. Va tenir la idea de que podies fer servir en pràctica un teorema de lògica que sona força absurd per als profans en concret i que a partir d'una contradicció pots deduir-ho tot." La bomba buscava les posicions possiblement correctes utilitzades per codificar un missatge Enigma, és a dir, ordre dels rotors, posició dels rotors, etc., i feia servir una falca, un text curt que fos probablement part del missatge. Per cada posició possible dels rotors, la bomba duia a terme una cadena de deduccions lògiques basades en la falca, implementades elèctricament. La bomba detectava quan es trobava una contradicció i descartava aquella posició passant a la següent. La majoria de les configuracions causaven contradiccions i es descartaven deixant-ne només unes quantes que s'havien d'investigar en detall. La bomba de Turing es va instal·lar el 18 de març de 1940. Cap al final de la guerra hi havia més de 200 bombes funcionant. Al desembre de 1939, Turing va resoldre el sistema d'indicadors de l'Enigma naval, que era matemàticament més complex que els sistemes d'indicadors que feien servir els altres serveis. Turing també va idear una tècnica estadística bayesiana que va anomenar bamburismus
per ajudar a descodificar l'enigma naval. El Bamburismus podia descartar certs ordres dels rotors Enigma, reduint així el temps que calia per provar les posicions a les bombes. A la primavera de 1941, Turing va proposar casar-se a una companya de la cabana 8, Joan Clark, però el compromís es va trencar de mutu acord a l'estiu.

El juliol de 1942, Turing va idear una tècnica anomenada Turingeri per atacar la xifra Lorenz utilitzada per la nova màquina alemanya G. Heinz Schreiber, escriptor secret, que era una de les anomenades Fish o Peix. També va presentar l'equip Fish a Tommy Flowers, que sota el guiatge de Max Neumann va construir més endavant l'ordinador Colossus, el primer ordinador electrònic digital i programable del món, que va substituir màquines anteriors més simples, inclosa la Head Robinson. La major velocitat del Colossus va permetre d'aplicar les tècniques de desencriptació de força bruta de forma útil, fins i tot amb codis que canviaven cada dia. Hom creu sovint que Turing va ser una figura clau en el disseny de Colossus, però no va ser així. Turing va viatjar als Estats Units al novembre de 1942 i va treballar amb criptoanalistes americans sobre l'enigma naval i la construcció de bombes a Washington. I va ajudar els vells raps a desenvolupar dispositius de securització de la parla. Va tornar a Bletchley Park al març de 1943. Durant la seva absència, el coronel Hugh Alexander havia assumit oficialment el càrrec de cap de la cabana 8, encara que Alexander havia estat el cap de facto durant cert temps, ja que Turing posava poc interès en el dia a dia de la secció. Turing va esdevenir consultor general de criptoanàlisi a Bletchley Park.

guerra. Tot i això, Turing va fer demostracions als oficials, encriptant i desencriptant una gravació d'un discurs de Winston Churchill. Delilah, però, no es va adoptar.

el 1941 se li va atorgar l'ordre de l'Imperi Britànic pels seus serveis en temps de guerra, però la seva tasca va quedar en secret durant molts anys. El juliol de 1942, Turing va idear una nova tècnica coneguda com el mètode Turing per utilitzar-lo contra el xifrat Lorenz. Es tractava d'una teleimpressora amb nou clau, amb un xifrat de rotor incorporat. Funcionava mitjançant un mètode de trencament de rodes, és a dir, un procediment per calcular els ajustaments de les rodes de la teleimpressora Turing. El mètode Turing va permetre que les tècniques de desxifrat estadístic s'aplicaren de manera subtil als missatges.

Turing, malgrat tota la feina feta, no va aconseguir que els aliats adoptessin de Laila ni abans ni després de la guerra. I ara us parlo d'una dona clau. Una dona la qual en la pel·lícula Desxifrant Enigma està bastant bé interpretada, diguéssim, i a la qual se li fa força justícia, que és Joan Clark. Joan Clark va néixer a West Norwood el 24 de juny de 1917 i va morir el 4 de setembre de 1995. De casada, Joan Murray va ser una criptoanalista i numismàtica anglesa que va treballar a Bletchley Park durant la Segona Guerra Mundial. Tot i que les seves aspiracions no eren les de guanyar protagonisme, el seu paper en el projecte Enigma, en el qual es van desxifrar les comunicacions secretes alemanyes, li van proporcionar un gran nombre de premis i mencions, com ara el seu nomenament com a membre de l'Ordre d'Imperi Britànic l'any 1946. Les habilitats matemàtiques de Joan van ser descobertes per primera vegada per Gordon Bellmack en una classe de geometria de pregrau a Cambridge. Bellmack va ser un dels primers quatre matemàtics contractats l'any 1939 per supervisar les operacions de descodificació a Bletchley Park. Després de descobrir les habilitats matemàtiques de Joan Clark, la va reclutar per unir-se a ell a Bletchley Park i formar part de l'Escola Governamental de Codificació i Xifrat. Aquest es va posar en marxa el 1939 amb només un propòsit: descobrir el codi alemany d'Enigma. Els nazis creien fermament que la seva màquina era irrompible. El 17 de juny de 1940 va ser reclutada per treballar a Bletchley Park. Al principi va ser assignada a un grup format només per dones anomenades les Girls, que principalment feien treballs rutinaris de tipus administratiu, ja que en aquella època la criptologia no era un treball de dones. Segons Clark, només coneixia una criptòloga que treballava a Bletchley Park a part d'ella. El juny de 1940, finalment, va ser incorporada a la secció Hood 8 i ràpidament es va convertir en l'única dona practicant del Bamburismus, un procés criptoanalític desenvolupat per Alan Turing, que va reduir la necessitat de bombes. Els dispositius electromagnètics utilitzats pels criptòlegs britànics Bellman i Turing

per desxifrar els missatges alemanys durant la Segona Guerra Mundial. Tot i que Clark gaudia de la mateixa posició que els seus companys masculins, li pagaven molt menys que els homes. De fet, per poder cobrar, va haver de ser classificada com a lingüista, ja que no existia la figura laboral femenina de criptoanalista. Posteriorment, la mateixa Clark va recordar que quan va omplir els formularis per aquell suposat treball, va posar grau, lingüista, idiomes, cap. L'any 1941, diferents vaixells de pesca d'arrossegament van ser capturats juntament amb diversos equips i codis de xifratge pels nazis. Les llopades havien enfonsat 282.000 tones dels enviaments que corresponien al mes de març, des de març al juny del 41. Tanmateix, el novembre del mateix any, Clark i el seu equip van aconseguir reduir aquest nombre a 62.000 tones. Hugh Alexander, cap del Hugh 8 durant l'any 43, va descriure a Joan Clark com una de les millors bamburistes de la secció. Curiosament, el mateix Alexander va ser considerat com el millor dels bamburistes. Ell i I.J. Gook creien que el procés era un joc intel·lectual més que un treball. Era no prou fàcil com per ser trivial, però no tan difícil com per provocar una crisi nerviosa. Joan Clark es va convertir en la capa adjunta del Hugh 8 l'any 1944, tot i que no va poder progressar més pel seu gènere i va ser pagada menys que els homes. Clark i Turing es van fer molt bons amics a Bletchley Park, fins al punt, tal com he explicat abans, que Turing va organitzar els seus torns per coincidir amb ella i també va passar gran part del seu temps lliure junts. A principis de 1941, Turing va proposar casar-se amb ella i posteriorment li va presentar la seva família. Tot i que Turing li va reconèixer la seva homosexualitat de manera privada i ella ho va entendre, ell va decidir no continuar amb el seu matrimoni i es va separar de Clark a mitjans de 1941. Clark més tard va admetre que havia sospitat que l'homosexualitat de Turing durant algun temps va ser un impediment i no va ser cap sorpresa per ella. Després de la guerra, Clark va treballar pel quartier general de comunicacions del govern britànic, on es va trobar amb el tinent coronel John Kenneth Ronald Murray, un oficial de l'exèrcit jubilat que havia servit a la Índia. Es van casar el 26 de juliol de 1952 a la catedral de Chichester. Poc després del seu matrimoni, John Murray es va retirar de l'exèrcit per mala salut i la seva parella es va traslladar a Crail, Escòcia. Van tornar a treballar a l'SGDC el 1962, on Clark va romandre fins al 1997, quan es va retirar fins al 1977, quan es va retirar als 60 anys.

Per acabar amb aquest tema, faig un petit esment a una dona que també va tenir un paper molt important a Bletchley Park des del 1943 i que va romandre en l'anonimat fins a la dècada dels 70. Ann Mitchell. Ann Mitchell, el seu cognom de soltera era Williamson, va néixer a Oxford el 19 de novembre de 1922 i va morir a Edimburg l'11 de maig del 2020. Va ser una criptòloga i psicoanalista que va treballar en la decodificació de la màquina Enigma. Era graduada en matemàtiques per la Universitat d'Oxford. Va desenvolupar el seu treball de descodificació com a part de l'equip de Bletchley Park. Va ser reclutada el 1943 pel Foreign Office i aquest equip va ser el que va aconseguir desxifrar la màquina Enigma. Va ser un altre membre destacat d'aquest equip juntament amb Alan Turing. Aquest grup va continuar el treball iniciat per Marian Reschetsky de forma regida, posant possiblement les bases de la derrota a Alemanya durant la Segona Guerra Mundial. Els seus fills van créixer coneixent les gestes bèl·liques del seu pare, que va participar en el desembarcament de Normandia, alhora que ningú no va saber de les gestes de la seva mare. No va ser fins als anys 70 que va decidir explicar les seves gestes.

Ara retorno a la batalla de l'Atlàntic. Al juny de 1941, els britànics van decidir proveir d'escorta els convois durant tota la travessa de l'Atlàntic. Amb aquesta finalitat, el 23 de maig, l'almirallat demanà a la Royal Canadian Navy que assumís la responsabilitat de protegir els convois a la zona occidental i que establís bases per a la força d'escortes a Terranova. El 13 de juny, el comodor Murray assumia el càrrec com a comodor comandant de la força d'escortes de Terranova, sota l'autoritat del comandament en cap de les aproximacions occidentals situat a Liverpool. 6 destructors canadencs i 17 cobertes, reforçat per 7 destructors, 3 balandres i 5 cobertes de la Royal Navy, es van unir a la força per escortar els convois des dels ports canadencs fins a Terranova i d'allà a un punt de reunió al sud d'Islàndia, on un grup d'escorta britànics els substituïa. El 1941, els Estats Units prenien un paper cada cop més gran a la guerra, tot i la seva neutralitat nominal. L'abril del 41, el president Roosevelt estengué la zona de seguretat panamericana gairebé fins a Islàndia. Les forces britàniques havien ocupat Islàndia quan Dinamarca va ser conquerida en l'operació Besserenburg pels alemanys el 1940. I els americans van proposar d'enviar tropes per rellevar les britàniques destinades a la illa. Les naus de guerra americanes començaran a escortar els convois aliats a l'Atlàntic Occidental fins a Islàndia i van tenir diversos encontres hostils amb els U-Boats. Després de la declaració de guerra dels Estats Units, s'organitzà una força d'escorta mig oceànica, formada per destructors i cobertes britàniques, americanes i canadenques. El juny de 1941, els Estats Units s'adonaren que l'Atlàntic tropical era més perillós per als mercants americans sense escorta. El 21 de maig, a l'USS Robin Moore, un vaixell americà que no portava subministres militars, va ser aturat per l'U-69 a 1.200 quilòmetres a l'oest de Sierra Leone. Després d'un marge de 30 minuts perquè els passatgers i la seva tripulació poguessin embarcar-se a les llanxes salvavides, l'U-69 enfonsà el vaixell. Els supervivents van vagar per l'oceà sense ser rescatats durant 18 dies. Quan arribà la notícia de l'enfonsament als Estats Units, poques companyies de navegació se sentien segures. Al mateix temps, els britànics treballaven en una sèrie de desenvolupaments tècnics dirigits contra la superioritat submarina alemanya. Si bé es tractaren d'invencions britàniques, la tecnologia va ser proveïda gratuïtament als americans, que els van donar un nom nou i les van fabricar. En molts casos, això va fer que es pensés que eren invencions americanes quan en realitat eren britàniques. Primerament, es desenvoluparen càrregues de profunditat que es disparaven als laterals dels destructors en comptes de deixar-les caure per la popa a mesura que passava el destructor. L'àsdic perdia el contacte i llavors els submarins aprofitaven per escapar. A més, les càrregues eren disparades en grup per encaixar a l'enemic en les explosions. L'ona expansiva destruïa els submarins colpejant-los per tot arreu quan es trobaven enmig de les explosions. Després de l'atac d'un submarí alemany al destructor USS Greer l'11 de setembre de 1941, Franklin Delano Roosevelt va declarar que les naus americanes dispararien a les naus alemanyes que els ataquessin en zona americana.

El radi d'acció dels avions augmentava dia rere dia, però llavors l'Atlàntic seguia sent massa ample per ser cobert sempre totalment. Una mesura d'emergència va ser fixant rampes de llançament en alguns transports, coneguts com a mercant catapulta d'avió. Quan un avió alemany s'apropava, el caça era llançat per abatre o per allunyar l'enemic. I després, el pilot amaritzava i era rescatat per un dels vaixells d'escorta si ho feia massa lluny. Només es van emprendre 8 llançaments de combat, que van resultar en 6 avions de l'Eix abatuts i la pèrdua d'un pilot aliat. L'amenaça aèria alemanya va ser gradualment apartada de la campanya per un comandament costaner de la RAF cada cop més fort i per la introducció dels primers vaixells camp. Un dels principals desenvolupaments va ser l'equipament de localització de direcció per ràdio, conegut com HFDF, localització de direcció d'alta freqüència, o HUF-DUF, que va ser gradualment implantat als bucs d'escorta major. L'HFDF deixava un operador veure la direcció d'una transmissió encara que no es poguessin llegir els missatges enviats. Amb la tàctica de llopades que feien que els submarins emergissin a la superfície per informar de la posició d'un comboi, hi havia un trànsit continu de missatges per interceptar. Un destructor podia dirigir-se cap a la direcció del senyal per atacar el submarí o, com a mínim, per fer-lo submergir-se i evitar que pogués organitzar un atac coherent contra el comboi. Quan en un comboi hi havia dos vaixells equipats amb HFDF, es podia triangular la posició dels submarins. A més, els britànics van estendre l'ús d'estacions HFDF a la costa. Així, podien informar contínuament els convois amb les posicions dels submarins que hi havia als seus voltants en tot moment. La tecnologia radiofònica darrere del HFDF va ser ben entesa per ambdós bàndols, però la tecnologia comuna d'abans de la guerra usava una antena girada a mà per fixar la direcció del transmissor. Aquesta era una tasca delicada que necessitava molt de temps per obtenir una graduació acurada. I es podia fixar el recíproc del senyal a 180 graus. Sabent això, els operadors de ràdio alemanys consideraven que estarien més segurs si només enviaven missatges curts. Tanmateix, els britànics van desenvolupar un indicador basat en un osciloscopi que fixava instantàniament la posició dels missatges curts. Amb això, no calia triangular tan sovint i l'escorta podia dirigir-se directament i fer servir el radar per posicionar-se fàcilment. Molts U-boats van ser sorpresos i enfonsats així. Aquest és un bon exemple de la gran diferència que podien representar aspectes menors de la tecnologia en aquesta batalla.

L'operació Repic de Tambor, que va durar del gener al juny de 1942. L'atac a Pearl Harbor i la subsegüent declaració de guerra per part d'Alemanya contra els Estats Units van tenir un efecte immediat sobre la campanya. Dönitz planejava ben aviat atacar els vaixells de la costa est dels Estats Units. Dönitz només tenia 12 submarins, tipus IX, capaços de fer el llarg viatge fins als Estats Units, i la meitat es trobaven a la Mediterrània. De la resta, un es trobava sota reparacions, quedant només 5 U-boats disponibles per a l'operació Repic de Tambor. Els Estats Units, sense experiència directa en una guerra naval moderna a les seves pròpies costes, no van fer servir els enfosquiments. Els U-boats simplement s'estaven a l'espera i disparaven contra els vaixells que quedaven visibles contra els llums de les ciutats. El comandant en cap de la flota dels Estats Units, l'almirall Ernest King, de sentiments antibritànics, inicialment rebutjà els consells de la Royal Navy perquè enfosquís les costes o adoptés un sistema de combois. King ha estat molt criticat per la seva decisió, però els seus defensors argumenten que la flota de destructors era limitada en aquells moments. I King afirmava que era molt més important que els destructors protegissin els transports de tropes aliades que no pas el comerç naval. Els seus vaixells també estaven ocupats en els combois de materials a la Unió Soviètica, a més de la lluita contra els japonesos al Pacífic. Tanmateix, això no explica que rebutgés la petició de les apagades a la costa o que respongués a qualsevol consell que li oferís la Royal Navy de manera despectiva. No es va perdre cap transport de tropes, però els mercants que operaven a les aigües americanes estaven altament exposats i van patir enormement. El paroxisme arribà al punt en què la Gran Bretanya hagué de construir escortes costaneres per enviar-les gratuïtament als Estats Units en un préstec a rient revertit, perquè King no va voler o va ser incapaç de fer ell mateix una provisió.

Els primers submarins van començar a atacar el 13 de gener de 1942 i quan el 6 de febrer van iniciar el seu retorn cap a França, havien enfonsat 156.939 tones sense patir cap pèrdua. La primera onada de la classe 9 va ser substituïda per submarins de la classe 7 i de la classe 11, que feien el repostatge de combustible en alta mar mitjançant patrulles submarins tipus 14, anomenats vaques lleteres, i enfonsaren 397 vaixells amb un total de 2 milions de tones. Si bé, com ja s'ha dit anteriorment, sense enfonsar ni un sol transport de tropes. Al maig, King, en aquell temps comandant en cap de la flota americana i cap d'operacions navals, finalment decidí adoptar un sistema de convois. Ràpidament portà la pèrdua de 7 U-boats, però la marina americana no tenia prous vaixells per tapar tots els forats, i els U-boats continuaven operant lliurement durant la batalla del Carib i a través del Golf de Mèxic, on, efectivament, van tancar diversos ports americans fins al juliol, quan les escortes britàniques van començar a arribar. La institució d'un sistema de convois a la costa americana i al mar Carib a mitjans de 1942 resultà en una caiguda immediata dels atacs en aquelles zones. La tensió tornà als convois atlàntics. Pels aliats, si bé la situació era seriosa, no era tan crítica com havia estat. L'operació Repic de Timbal va tenir un altre efecte. Va tenir tant èxit que la política de guerra econòmica de Dönitz va ser vista per Hitler com l'únic ús efectiu dels U-boats i li donà el comandament absolut per usar-los tal com estava fent. Mentrestant, l'almirall Reeder va ser retirat de les seves funcions com a conseqüència d'una desastrosa campanya del mar de Barents, en la qual dos creuers pesants alemanys van ser posats fora de combat per una dotzena de destructors de la Royal Navy. Dönitz va ser ascendit al rang de gran almirall i nomenat comandant de la Kriegsmarine, i totes les prioritats de construcció van passar als submarins. We'll meet again. I fins aquí el programa d'avui, el penúltim d'aquesta temporada. En el proper i darrer programa acabaré d'intentar explicar la batalla de l'Atlàntic i també explicar el paper fonamental d'unes dones fins fa poc amagades i desconegudes, les Grens, i la seva feina a la Uatu. Bona nit, bon dijous, moltes gràcies. I si així ho desitgeu, ens retrobem d'aquí 15 dies.

Hola, molt bona nit, benvingudes a un nou Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. Soc la Fermina Recio, us estaré fent companyia durant aproximadament una hora, on escoltarem bàsicament música amb veu de dona. Què és del que va aquest programa? De músiques d'arreu, de tots els estils, però on el motiu principal és que la veu la posen dones a l'hora de cantar o de produir, d'escriure i tot el que li puguis afegir a les cançons. He estat pensant en una notícia que ja l'altre dia us en parlava i que he volgut recuperar, i són les dades o els primers resultats de l'estudi Cartografia. És el tercer estudi de gènere i diversitats a la indústria musical a Espanya. I bé, només dues dades que us dono així per sobre. Només el 22% de les artistes programades en 145 festivals i cicles analitzats són dones. Segon apunt. Apenes el 17%... apenes, no es diu en català. Quasi bé el 17% arriba al criteri de paritat 60-40 quan es comptabilitzen únicament artistes dones, sense comptar les bandes mixtes, val? Cartografia és un estudi que neix per posar números i xifres i una miqueta de context a les desigualtats que segueixen atravessant el sector musical i per seguir impulsant canvis reals a través de les xarxes associatives en contacte amb les institucions i espais de poder. Doncs bé, dit això, avui el programa va del Cruïlla, és un festival en el que, déu-n'hi-do, les dones i veus de dones que he trobat. El que passa que, curiosament, només mirant-lo per sobre, sense entrar a fer un estudi, el dimecres, que és el dia que comença el Cruïlla, que comença una miqueta així més suau, us diré que quasi bé tot el que toquen són dones. Sigrid, Joaquina, Sadie Jean, Greta, Yemi Safdie, René Rapp, Halsey, però, per exemple, hi ha tres que toquen a la mateixa hora. Exactament tres. Sigrid, Joaquina i Sadie Jean. Curiós, no? Després, René Rapp, Yemi Safdie i Greta més o menys es solapen bastant. De fet, si vols veure una de les dues primeres ja no pots veure Greta. Haig de dir que de totes les que us he dit, Greta és la, de moment, és la que menys m'agrada. Després sí que teniu Halsey, que déu-n'hi-do, és una molt bona proposta. Te'n vas al dijous, ja hi ha menys dones, tot i que trobem banda mixta, Garbage, és qui és, no? Maika Makovsky, Alosa, qui més? Qui més trobem aquí? Doncs Hipnosi, si no m'equivoco, també és una banda mixta. Però bé, ja ens anem, i això és dijous. El divendres, caps de cartell així, en plan bestiaco, David Byrne, Bomba Estéreo, The Black Crowes, Ezra Collective, és a dir, que van sonant més grups masculins o senyors que canten, però trobem alguna com Zara, que fa una rave i que pot estar molt bé anar a ballar amb ella. Bomba Estéreo també és un grup mixte, però per fer-nos ballar, déu-n'hi-do, prou bé. I després, qui més tenim por ahí? Doncs tenim el dissabte Rigoberta Bandini, qui més? The Crab Apples, Svetlana, i Susto m'encanta. Aquesta dona, l'escoltarem. I ja està, s'ha acabat el festival. Però que a mesura que passen els dies, sí que el primer dia trobem quasi bé tots els grups de dones, però després, doncs, ja van minvant. Programa d'avui, Dones al Cruïlla, del 26. Comencem amb Sigrid,
Què us haig de dir de Sigrid? Doncs Sigrid és una cantant compositora de pop noruega i he posat un, us he buscat un tema que fos així famoset d'ella. Es diu Strangers. Aniré posant música i després us parlo. Mireu, així del tirón és, entraran Strangers, el tema Strangers de Sigrid, i després ve Joaquina, perquè em venia molt de gust posar-la. Ella és, es diu Joaquina Valentina Blavia Canaval i és una cantant i dissenyadora veneçolana estadounidenca. Comencen aquestes dues i intentarem anar posant música ràpid, ràpid vull dir, sense parlar gaire, perquè del que es tracta és de que les escolteu. Comença quan comença la nit.

I bé, perquè acabi d'aterrar el programa, això que escolteu és el Quan comença la nit, que avui l'estic dedicant a dones que trobarem en el Festival Cruïlla d'enguany, que és tot just aquesta setmana. I bé, doncs, estic posant amb les que van tocar ahir dimecres, seguint amb les que toquen avui dijous. Jo aniré el divendres i ja us explicaré com va. Perquè no puc anar cada dia. Ja m'encantaria tenir els diners, l'ESMA, i no haver de treballar l'endemà, i per això vaig divendres. Dit això, que ja us he explicat la meva vida, com passa sempre aquí, al Quan comença la nit, a Ràdio Molins. Ara venen dues nord-americanes, una és Renee Rapp i l'altra és Halsey, totes dues compositores, totes dues cantants i totes dues actrius, o sigui que totes han fet de tot. Renee Rapp també va començar fent un musical del que després va fer la pel·lícula, és del musical de Broadway Mean Girls, i després doncs ve això, la senyora Ashley Nicolette Frangipane, que és una dona que porta fent música des dels 17 anys i que també ho fa francament bé. Us poso les dues. A mi Renee Rapp té un punt a la seva veu que m'agrada moltíssim, moltíssim, i espero que li trobeu el gust igual que jo. Escoltarem de Renee Rapp un tema que es diu In the Kitchen, i de Halsey un que es diu Nothing, perquè és un tema que m'agrada força, i està dintre un compilatori seu de luxe que es diu The Great Impersonator. Vinga, In the Kitchen, In Nothing, Renee Rapp i Halsey. No.

I ara és el torn de la mallorquina Maika Makovsky. Maika Makovsky és molt prolífica. Aquest és el seu darrer àlbum. Segons la gent que en sap, diuen que és el seu millor àlbum i el van gravar a Bristol. Es diu Bunker Rococo i allà trobem un tema com aquest que es diu Just a Boy, que és el que m'agrada molt a l'àlbum, eh? Però aquest és potser el que em fa més gràcia posar-vos avui. Ups! I això era el meu telèfon sonant. I després sonarà una banda que són de... us ho diré, de la Roca del Vallès. És una banda que fan rock, punk, hardcore, potser un tirant a melòdic. I on la veu cantant la té Berta, dintre de... una banda mixta en la que trobem a Kel, a Pep i a Pol, però la veu cantant la té la Berta. Si no existe la libertad és el tema que escoltarem de Perifèria, que és com es diu la banda, i vinga, tiro endavant amb la música.

i ella canta el dijous. I després, Alosa. Alosa són un grup que ja han sonat aquí quan comença la nit. Són Irene Romo i Julieta Vidal. Elles es van conèixer a l'SMUC, van acabar formant un grup i la veritat és que ho fan bastant bé. Es tiren més cap al folk, cap a recuperar sons, i el seu àlbum es diu El primer cant del matí, i allí trobem la cançó Flors i violes. Sonaran totes juntes, Not my idea i Flors i violes.

de flors i violes i romaní. És el que ens deien les dones de l'Osa. Ara aquí és el torn, doncs, d'una DJ que es diu Angela Blackburn. Ella, en realitat, es diu Angela Aparicio Blackburn. És el Blackburn, Angela Blackburn és el seu nom artístic, i ella fa música, barreja música africana, latina, electrònica. La veritat és que m'agrada molt com ho fa i us l'he posat. Si no m'equivoco, és una de les que tanquen el dimecres. I és que ara no... M'ho miro i us ho dic. Jo crec que sí que és la que tanca... Us ho diré demà passat. La que tanca dimecres o dijous. Ara no estic segura. Doncs és una de les que tanca el dijous, que ja havíem canviat de dia. Doncs us poso Hidden Memory, aquest tema, i després la senyora Sampa de Greed. Qui és Sampa de Greed? Doncs ella en realitat es diu Sampa Tembo, és de Zàmbia, és cantant, rapera, compositora, i el 2014, entre el 2014 i el 2020 es va establir a Austràlia, i bé... ella ha barrejat músiques d'arreu, però ja us dic, sobretot el rap està molt present en la seva música. Us poso un tema que es diu Final Form i està dintre del seu àlbum The Return. Doncs de seguit això, Hidden Memory i Final Form.

I aquesta barreja musical és la que fa la senyora Sampa de Reed. Ara venen Zara, que ja sabeu que estarà tocant el divendres. Jo crec que sí, entre les 12 i dos quarts de dues. I després de dues a 3:30 de la matinada, Bomba Estéreo. Zara, perquè m'encanten els seus missatges, us posaré un tema de la darrera banda sonora en la que participa, que és la, aquesta pel·li que va de futbolistes, les pioneres del futbol femení. I després de Bomba Estéreo, doncs, Soy Yo, que és un tema molt, molt conegut. Estic seguríssima, seguríssima que el reconeixereu. I, per no variar, no em donarà temps a que soni tota la música que us havia preparat. Però bé, Marimacho de Zahara i després Soy Yo de Bomba Estéreo.

I bé, per qui encara no ho sàpiga, això que escolteu és el Quan comença la nit. Esteu escoltant Ràdio Molins de Rei en el 91.2 de la freqüència modulada, si és que sintonitzeu per la via tradicional. I també podeu escoltar aquest programa a través de la web de Ràdio Molins de Rei. Us aneu a buscar programes i busqueu Quan comença la nit, emissió online, dijous a les 23 hores, tot just fins a l'hora bruixa. Hi ha una repetició els diumenges també a la nit. I què més? Doncs que teniu un correu electrònic que és fermina10.0869@gmail.com. Dit això, ara és el torn de Rigoberta Bandini des del seu àlbum Jesucristo Superstar i un tema que m'encanta que es diu Simpàtica però problemàtica. A la Bandini també la trobem al Cruïlla d'enguany. I no sé si donarà temps a que jo m'acomiadi, espero que sí, però vinga, us pongo això a la Rigoberta i abans de la que ve l'última us vinc a dir adeu-siau.

I per acabar el programa d'avui ho farem amb Susto, aquest programa que hem dedicat al Festival Cruïlla i a les dones que canten al Festival Cruïlla d'enguany. Gràcies per fer-me acompanyar una setmana més. Un petó molt gran. I us espero aquí, que ja ens queden dos programes per acabar la temporada. Bar Manolo, Susto. Veieu, veieu fins al final.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, i tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
4: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
6: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
7: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
4: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

Bon dia, bona hora i bon dijous. Avui escoltarem una joia en el món de la música clàssica, l'Adagio de la Quarta Simfonia de Gustav Mahler. És considerat com un dels moviments més íntims, profuns i emotius de totes les seves composicions. Mahler va compondre aquesta simfonia entre els anys 1899 i 1900. Cal dir que la majoria de les seves obres, i també l'Adagio que escoltarem avui, les escrivia durant els mesos d'estiu, ja que la seva feina de director d'orquestra i d'òpera li ocupava intensament la resta de l'any. Relaxeu-vos i gaudiu d'aquesta música.

0: juliol de 2026. La compartim amb la Nati Bofillo. La Nati, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Hola, Josep Vinyets. Bon dia, bona hora.
2: Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Manel Cordero.
3: Bon dia a tothom.
0: Bon dia, Núria Rubió.
4: Bon dia.
0: Hola, bon dia, Joan Domènech.
5: Bon dia a tothom.
0: I bon dia, Mercè Charles.
6: Bon dia.
0: Molt bé, teníem aquesta conversa que podia ser d'ascensor, però vull dir, ara està a l'ordre del dia, que és com hem passat la nit.
1: És veritat.
5: Sí,
0: com parem l'aire condicionat, Joan?
1: Un botonet.
5: Jo ara dic que no sé programar l'aire, però bueno, el primer que l'últim que s'adorm,
0: sí,
5: és el que paga l'aire.
0: Sí.
5: I si a mitjanit doncs et despertes perquè tens una mica d'insomni, tornes,
1: sí,
5: a posar l'aire.
1: Sí.
5: Clar, si aguantes
1: no
5: bé tota la nit,
1: ja està. Finestra oberta i balcó, no passes?
5: No,
1: no passeu?
5: No.
0: Tens prou, eh?
5: No. Ahir no em vaig... Aquesta nit no n'he tingut prou.
0: No.
5: Això que tenim el toldo i baixo el toldo a les, no, només d'aixecar-me ja baixo el toldo,
0: sí, tots,
5: i després al vespre torno a pujar els toldos ja ben tard. I llavors això es nota algo.
0: Sí.
5: Yeah. Bueno, són
0: no
5: el típic, totes les instruccions
1: fet,
5: que es donen per arreu.
1: Sí. Molt calorós aquesta nit.
7: Que molt són, calorós. Tot això són estratègies.
5: Són estratègies.
7: Però a l'hora de la veritat, que si no tens aire condicionat...
5: Ahir què diu, que vam arribar a 41? O...
3: Sí.
7: Jo en donc
5: fe.
7: Oi
5: que sí?
7: Jo en donc fe.
8: El Manel també.
7: A la terrassa de casa meva,
0: sí,
7: el termòmetre exterior, i el sensor està a l'ombra, o sigui, sí, no està al sol.
1: No està al sol.
7: 41,8 graus.
0: Plaça Pompeu Fabra, 41 graus.
7: 41,8.
8: Sí, no. I a Pep Ventura, o sigui, què vam tindre?
3: 48.
1: Sí, sí.
3: 40.8.
0: Ah,
3: no. No és de la FM, No.
0: 40.8, eh?
5: Bona curta.
8: Amb un balcó que hi ha toldo. O sigui, que era l'ombra, no era el sol, eh?
5: Clar,
8: era l'ombra.
5: És que jo també el toldo hi tinc molta mania, però... I tot tancat.
8: Mm-hmm. Ara,
5: bueno,
8: nosaltres a la nit tenim una estratègia que ens va bé. Sí. O sigui, nosaltres al matí encara segueix tot obert, sí, fins allà a les 12. A les 12 es tanquen totes les finestres i s'obre l'aire condicionat tot el dia. I quan el Manel va dormir, que sempre va dormir més tard que jo, tanca tot l'aire condicionat,
0: sí,
8: i obre les finestres. I llavors dormim perfectament, amb l'aire que hi ha hagut de tot el dia, més l'airet de les 12 de la nit, més o menys, bueno, que tot el que sigui. No, nosaltres no hem tingut cap problema amb dormir cap nit.
0: Doncs la nostra
3: admiració,
0: haurem d'anar cap al
3: barri
0: de
3: la Xerra.
8: Sí, no, ha estat així.
2: El que sí tindria que dir, fins a les 12 tindre obert és una equivocació. Al matí, primera hora, a les 6, les 7, les 8 del matí, és bo perquè és quan entra la fresca,
8: sí,
2: no a mitjanit, sinó a la matinada. Però després, jo ara a casa ho tinc tot tancat, bueno, baixada de les persianes i tot, i t'asseguro que entres del carrer, entres a dintre casa,
5: sí,
2: i no hi ha aire condicionat, perquè nosaltres no n'hem volgut tindre mai, i notes molt més fresca
7: quan al carrer. Sí, hi ha 5 graus de diferència.
2: Sí, jo, sí, tu, sí.
7: Com que tinc termòmetres que ho posen de dins,
2: sí,
7: i fora,
2: sí,
7: no,
2: no, jo, sí, també, sí, jo també l'hi tinc, sí, sí. I dic que ho, sí, notes,
5: sí,
2: eh?
5: Sí,
2: vull,
5: sí,
2: dir, però ho has de tindre tancat a partir,
8: sí,
2: ara, a partir de les 9...
8: Depèn de l'aire, eh? O sigui, nosaltres tenim...
2: Aire no n'ha fet aquesta nit.
8: Que nosaltres tenim una part on no toca el sol.
5: No, si deixes obert... Ja no.
8: Si deixes obert la part que no toca el sol i corre una mica d'aire, llavors tanques el moment que ve el sol. O sigui, has d'estar pendent de la...
7: A que no sabeu quina altra cosa he descobert?
8: Quina altra?
7: Que al dematí, aquesta hora, a les... Jo em llevo d'horeta, a la vegada a quarts de set ja corro per les terrasses. I llavors entra l'aire fresquet.
8: Sí.
7: Obro els armaris de la roba.
8: Ah, sí, sí.
7: Perquè els armaris aguanten també l'escalfor.
8: Sí,
7: o sigui, la
8: tant.
7: Casa està tan calenta que l'armari, obres, sí, l'armari per anar a treure la roba,
8: sí,
7: i et ve una bufarada.
8: Sí, sí, sí.
7: Llavors, quan obro també les portes dels armaris, perquè com a mínim es vagin refrescant una mica. O sigui, imagineu la calor que arribo a tenir jo a casa, que fins i tot els armaris s'han d'obrir perquè s'aire.
5: No, no,
8: És cert.
5: Jo com a bon jubilat, sí, els jubilats sempre diem, cuidado que estic jubilat perquè tinc molta feina, tinc moltes coses a fer.
0: Sí.
5: Pues, ahir és que no vaig fer res, però vaig revisitar dos clàssics de cinema, sí. I em vaig posar el ventilador i estava la mar de bé, però és clar, no vaig fer res.
7: Veure unes pel·lícules, ja està bé.
5: Exacte, i amb el ventilador jo ja vaig tirar. Ja vaig tirar, sí, sí. I vaig pensar, avui no surto.
8: Però has vingut aquí.
7: Ahir va pensar això.
5: Ahir
7: va pensar, avui no surto.
0: És que no volia sortir, eh?
5: Sí, clar.
8: No gens.
7: Doncs jo vaig dir que anava a buscar el cotxe allà baix, a Volkswagen. O sigui que...
5: Ostres!
7: Una torradora a les 5 de la tarda.
8: Amb autobús?
7: No, no, jo vaig a peu.
0: Sí. Tinc les botigues em diuen que surten, que comencen a tenir activitat a partir de les 7 quarts de la tarda.
7: Tant,
8: clar. Sí. Nosaltres ahir vam anar al SEM i per anar al SEM vam fer una cosa que és que te fa riure. Vam agafar l'autobús per dues parades, eh?
0: Però vosaltres ja sou uns usuaris fidels.
8: Sí, de l'autobús. Som fidels, però no per dues parades, eh? Vam sortir amb el MB3 de casa, sí. i vam parar al poliesportiu, vam travessar el pont i vam anar al SEM.
5: Que fa baixada.
8: I aquell trosset del pont és que era terrible, sí, sí. A dos quarts de sis de la tarda.
2: I a sobre diuen baixaran les temperatures ara un parell de dies, però molt poc.
0: Home, i tornen... 40-38.
2: Sí, i després tornen a pujar en picat amunt. Que...
7: La ratlla hi ve
2: sobre la temperatura. Jo ja no la vull mirar, la ratlla aquella, perquè dius...
7: Em sembla que era dimecres o dijous de la setmana que ve, es disparava, que feia una muntanya, sí. I dius... De debò que arribarem a aquesta temperatura?
5: El Josep ho devia passar pitjor, perquè va ser voluntari el...
8: Ai, sí, pobre!
5: Però jo vaig anar a peu allà a la Fanzón, al parc de la Marina, i després vaig tornar a peu, sí. I allò va ser terrible. A més, el sol, perquè és clar que si passant la caravana i jo no buscava ni l'ombra. Va ser terrible de calor.
3: Sí, sí, sí. Era com una...
5: Impressionant.
3: Com una prova de foc.
5: Sí, sí, mai més ben dit.
0: Si no vas aguantar, tu, Josep...
2: Buscàvem molt les ombres, el que passa que tampoc la podíem aprofitar gaire, perquè estàvem concretament allà a la Meroi, a la sortida del poble, sí. I allà el problema que teníem és la quantitat de cotxes que ens van anar arribant, que volien passar a l'altre cantó de carretera. Sí, encara, i això ens ha de donar les gràcies, que la gent és, amb això és molt... No vam tindre cap problema amb ningú d'allò de dir que es posés molt tonto,
0: sí,
2: un que passar.
0: Sí.
2: Sí, perquè, clar, dius, allà és que poques solucions tenies. Dius, venia gent i diu, és que vaig aquí a la Riera Bonet o vaig al barri de l'Any. I dius, pues no es pot passar. I l'única solució que tenia allà era anar a tornar cap a Sant Feliu, agafar l'autopista i sortir a la següent, a l'altra sortida de Molins de Rei per anar a buscar el Verdaguer. I dius, és una gran volta, però és que és l'única solució que hi havia. I clar, normalment buscaves les ombres, però com que tenies tants cotxes allà i els havies d'anar explicant pràcticament un per un, estàvem tres persones i hi havia estones que estàvem els tres, cada un amb un cotxe diferent, vull dir que a ple sol des de les 11 del matí fins a les 5 de la tarda. Vull dir, però,
3: sí, sí.
2: Però va estar molt bé, perquè va ser una gran festa. Lo de la Fanzona també vam poder-lo veure una mica, vaig veure el muntatge i ja cap al final, però penso, van fer una, els de l'etapa Reina van fer una gran feina allà i va ser una cosa molt maca i molt, molt bé de poder-la viure, que no la tornem a viure aquí a Molins de Rei, veure el Tour és una cosa molt, molt així.
5: No, va ser espectacular, eh? Jo des de... El meu punt de vista, penso que va ser espectacular, espectacular.
8: Sí, sí. Sí, jo ho vaig veure per televisió.
0: Tu per televisió, eh?
8: Sí, em va agradar molt tot el que vaig veure, sí. I veure tanta gent, és molt maco.
7: A mi el que m'agrada molt és... vaig veure quan passaven els drons, o bueno, les càmeres, que anaven dient on era.
8: Sí, clar.
7: La Rita de Brugués, el Castellà de Campanya...
8: Sí, sí, això estava molt bé.
7: Santa Maria de Cervelló, vaig veure que estava molt bé.
5: Santa Maria de Cervelló, que allò és un castell que... No hi trobo cap gràcia, eh?
7: Perdona, Santa Maria de Cervelló és una església romànica.
5: És una església romànica.
2: I la resta del castell.
5: Però després, de Molins de Rei no van dir res.
7: De Molins,
5: res. Molins de Rei.
7: Perquè després es van entretenir en el Gualden.
8: No,
7: quan
8: hi havia
7: la pujada es van entretenir en
5: el Gualden.
8: Però que passava per Molins sí que ho van dir, eh?
7: Sí, però va ser vistint res. Que haguessin pogut ensenyar el nostre campanar.
5: El Gualden es van entretenir...
2: No, ja van fer...
5: Que campanar no. El Palau del Renaixement, per exemple, podien haver fet una tomba. En quant a el que diu el Walden, hi van fer un traveling, circular.
7: Que hi havia dues piscines.
5: Hi ha dues piscines. Hi ha dues piscines.
3: Tots ho sabem ara, eh?
5: Ara tots ho sabem. Ara
3: demanem aigua...
7: Sí, dues, tot, hi ha dues piscines.
5: I a més la van rodar, diguem-ne, molt bé.
1: Jo vaig trobar molt ben filmat, eh?
5: Molt ben filmat.
8: És que érem dels francesos, no? No filmaven els francesos.
1: Molt ben filmat, molt.
5: Esclar.
1: I a més anaven canviant, no era avorrit.
5: Els drets de... els que filmaren els francesos.
8: Sí, sí. Clar, per això no...
7: Però, per exemple, això de la zona de Vegas i el castell aquell de l'Arampunyà allà dalt, era bonic. A mi em va agradar això, quan és el que vaig veure.
2: I el que també...
7: Perquè el pelotó on veus aquella quantitat de ciclistes...
1: O sigui, ho miraves i no t'avorries.
8: No.
7: Eh? Bueno, per
1: perquè et distreia, perquè anaven ensenyant el paisatge i era diferent, clar.
5: Jo només de la caravana, que en tenia com un mite de la famosa caravana prèvia una hora abans... Sí, el que penses, em feia fins i tot molta il·lusió veure la caravana. Per mi és com allò de l'Europa, me l'imaginava d'una altra manera, saps?
0: Et vas quedar una mica decepcionat.
5: Bueno, sí, diguem això, sí.
8: Era com un circ.
5: Sí, era maca, però em pensava que hagués sigut molt més espectacular.
2: Però estava força bé, perquè tu veies aquells vehicles, el tonejàs que estaven i tothom estava... Estava força bé.
5: Sí.
2: Si més no, era una cosa bastant original que no estem molt habituats. Sí. Antigament sí que la volta allò també passava la caravana abans tirant propaganda i tirant coses, però així tipus el tour no l'havia... Jo tampoc l'havia vist mai.
7: I
2: vull
7: les
2: dir...
7: punxades de rodes, que deien si tenim nosaltres els vorals de les carreteres... que vam fer el comentari?
8: Sí.
7: Si tenim els vorals de les carreteres molt bruts, perquè en poca estona... i van tenir dos o tres punxades.
2: Bueno, no cal. Ahir va haver-hi una caiguda també, vull dir, amb una rotonda dius també que estava malament, i era França, menys mal. Aquestes coses estan a l'hora del dia, es pot passar, i no és que això, perquè s'ha netejat molt, tota la part que passaven aquí. Ja van veure que van asfaltar tots els forats que hi havia a la Nacional, vull dir que... Això ho tenen molt en compte, amb aquests tipus de competició. Potser amb una altra de menys categoria no ho fan, però amb aquesta, déu-n'hi-do.
3: Llavors... La majoria van punxar la carretera quan surt d'Olesa de Bones Valls cap aquí. Aquell tram de 2 o 3 quilòmetres, es veu que tots allà amb el pneumàtic...
2: No, a vegades diem això i... hi ha etapes del Tour, inclús del Giro, que van a algun port de muntanya que els últims quilòmetres és pràcticament pista de terra.
5: Alguna.
2: No sempre, sí. Però i pavés aquell també, en llocs que hi han anat i dius...
3: Sí, bueno, veus,
2: però ja no estic parlant de les curses aquestes que ja són típiques d'això, que són d'un dia. El Tour i el Giro han passat zones d'aquestes també.
5: Més paradigmàtic és el Paris-Roubaix, que hi ha el famós pavés aquell, que allò destrossa.
2: Aquesta ja és típica, això, però que encara hi ha així el Tour i passa a vegades algun tram que ho és, perquè no poden substituir, si no han de donar una altra volta per un altre lloc i passa, però bueno...
5: I avui toca el Tourmalet, que és
7: mític,
5: un port fora de categoria, diguem-ne,
7: hors
5: categoria, que diuen els francesos, i amb aquesta calor i passaran sobre les 3 de la tarda, o les, més o menys.
2: No, bueno, allà no fa calor, però no en farà tanta, perquè estem a una alçada i això, vulguis o no, de totes maneres, és allò de dir, estàs a una alçada que hauries d'estar, per dir alguna cosa, a 10 graus i n'estàs a 20. Sí. No és tampoc que no faci calor. I ara que parlem de calor, jo el que
0: ara
2: sí...
0: Ara que parlem de calor.
2: Sí, no, perquè hem parlat abans i un dels temes que ara estan afectant molt són els incendis. I dic, estàvem parlant abans de l'onada aquesta de calor i que baixa una mica i torna a pujar i estem... pràcticament rodejats de focs per tot arreu. Sí. És que...
0: Ara parlaves de Bruguers, doncs a Gavà
7: i tant.
2: Gavà, aquí a Sallent també n'hi havia un altre. Sí. Vull dir, és que veus les notícies i veies el mapa d'incendis, que allà marquen tant els importants com els que són més petits, més reduïts i que s'han pogut... I dius, és que escolta, anem al tanto que...
8: I surts al balcó i veus veus els arbres de Collserò al costat de casa i dius, ai, ai, ai.
2: Això anava a dir, el de Gavà deien que s'havia sigut provocat per uns petards.
7: Uns petards. Pirotècnia, deien.
2: Què és el que parlàvem temps enrere quan les revetlles, encara hi ha gent que encara tenen petards i en tiren. Totes aquestes coses hem d'anar molt al tanto, i més aquí a Molins de Rei, que estem rodejats de muntanya, perquè no ens equivoquem, sortim del poble, encara no posem el peu fora i ja estem dintre, dintre el parc de Collserola, no? I que tenim una gran sort, però sí, tal com estem ara amb aquesta situació que estem actualment, també tenim un gran risc.
8: Sí, sí.
5: No, cuidado amb el Collserola, que de moment... Exacte.
2: Això és nada.
7: Creuem els dits.
5: Podria ser focs, però un altre va ser una excavadora i un altre va ser una radial i estem rodejats. Sí,
2: però ja entrem el que temps enrere, me'n recordo que es va parlar a la sala de plens de l'Ajuntament dels bombers voluntaris. I dius, ara... donem gràcies també de tots aquests bombers voluntaris i d'altres persones, perquè molts d'aquests incendis també han intervingut molta gent del camp, que amb les seves màquines han fet tallafocs i han ajudat a controlar una mica tots aquests incendis, però és que el risc és molt, molt elevat, i a sobre, amb aquestes temperatures, allò és pólvora, no és cremar un lluminó, allò és... No.
5: I a més, havent-hi hagut ara 3 o 4 incendis més quasi al mateix temps, aleshores també passa que les dotacions de bombers, vull dir, si dius cap allà, doncs, 80 camions, doncs no només n'hi poden anar 30, per exemple, perquè s'han de repartir, i això també és un problema.
3: Sí, és que hi havia incendis per a llocs insospitats o sospitats. Sí. Pla de Manlleu, Valldossera, Pontons, sí, són llocs que estan quasi bé a 1000 metres d'altitud.
5: Però les Garrigues també,
3: aquesta part de l'Alt Camp,
5: sí,
3: hi ha molt pocs habitants, ja ho veurem.
0: Bé, deixeu-me dir que n'hem parlat abans a primera hora, que l'Ajuntament de Molins de Rei ha posat en marxa aquesta setmana una campanya amb un altre tema relacionat amb l'estiu, de sensibilització amb la voluntat de promoure la convivència entre l'activitat de les terrasses i el descans del veïnat durant els mesos d'estiu. Coincidint amb aquesta època de l'any en què les terrasses es converteixen en espais de trobada i socialització, la iniciativa vol recordar la importància de compatibilitzar aquest ús amb el respecte de les persones que viuen a l'entorn. I en el marc de la campanya, l'Ajuntament està fent arribar als establiments que ho vulguin, amb terrassa, sobretot, evidentment, uns adhesius amb el missatge "Abaixa el volum, terrassa compromesa amb el descans veïnal", que podran col·locar de manera voluntària a les taules per ajudar a conscienciar la clientela sobre la necessitat de mantenir un volum de conversa adequat.
7: Però parles de les terrasses públiques, és a dir, la dels restaurants i dels bars.
5: Doncs una mica el que parlàvem la setmana passada, aquí la tertúlia, no? Famós silenci.
7: El que passa és que, per exemple, hi ha terrasses que són de propietaris, és a dir, de veïnat, que també atabalen una mica.
5: I també, no, també.
7: Aquestes d'aquestes no en parla.
0: Parlem de terrasses de bars i restaurants.
7: No, això és lògic.
8: Però les privades no pots...
7: No hi pots interactuar. Però el que sí que és cert és que quan tu estàs sopant i hi ha hagut una conversa animada i a més hi ha hagut una mica d'ingerència d'alcohol, llavors aquí doncs hi ha un estat del benestar i d'eufòria, sí, i llavors es puja el to de veu sense voler, i no te'n dones compte que potser a sobre el primer o el segon hi ha persones que estan dormint perquè encara no estan de vacances.
0: I amb aquesta calor que fa, que ara ho dèiem, no? Molta gent que té les finestres obertes...
7: Sí, és veritat.
0: Si tens l'aire o no, però si la finestra està oberta...
7: Hem de tenir consciència.
3: I a sobre el tema volums, no? Això... Per exemple, a la Fan Zone vaig estar al migdia amb Bauca, hi ha uns equips de so avui en dia que els greus aquests poden fer saltar a tot a miques, eh?
5: Sí, sí.
3: Perquè, no, molt bé, eh? Vull dir, sense aquell bum de fons perd bastant la cosa. Però aquest tipus de música i aquest tipus d'activitat, que ho fan molt bé, per cert, en Bauca.
0: Sí.
3: S'han deixat l'àvia pel camí.
0: Sí,
3: en
0: Bauca té una àvia. No. Però,
3: sí, sí, sí, sí. Però ho fan
0: però
3: molt bé.
0: Però des del Pep Ventura ho escoltava o no?
8: Sí, se sentia bum-bum,
3: de lluny, sí.
8: De lluny, eh? Sí. Sobretot, no molestava,
3: sobretot,
8: eh?
3: Sobretot el bum-bum.
0: Sí.
8: No molestava. Sí.
5: I ara... I espera't que aquest cap de setmana hi ha els Metal Defenders,
7: no? Almenys jo he vist penjar.
5: Sí. A més, ja ho sé que són uns cracs en temes d'organització, de neteja. Són admirables. però dura fins molt tard i és un constant, eh? Jo des de la granja els sento avui.
7: Ah, sí?
5: Però, home, i tant, però...
8: I a quin lloc toquen?
5: A més és música heavy, música heavy, metal, i que tot és... Oh, oh.
8: I on és, això?
2: Allà a la torre, a la Torre Balari.
5: Però no, no, no critico perquè són un, és una organització... Sí. Que funcionen molt bé, eh? Sí. Que consti. Però sí que és veritat que se sent fins molt tard, perquè acaben tard, tenen permís fins molt tard.
8: Clar. És curiós perquè nosaltres ahir nosaltres sortim al terrat, com tu, i comentàvem, clar, amb tots els anys s'ha fet lo de les guardioles, s'han fet moltes cases, i comentàvem 40 anys enrere que sortíem al terrat amb els nostres fills, el Manel encara tenia ganes de tocar la guitarra,
5: sí.
8: I fins allà a les 12 de la nit cantàvem tots quatre. La. I ahir...
0: Era una família, doncs,
8: conveiant aquests... Sí, sí. Per això han seguit conveiats tots els altres. I ahir estàvem allà sentats al terrat i dèiem un dia, no se sent ningú, eh? Vull dir, jo li vaig dir, te'n recordes quan cantàvem? Diu, cantem.

0: per intentar, doncs, que
1: a veure,
0: ja sé que no sempre és fàcil, sobretot caps de setmana, i depèn de quins, quines zones de concentració de
1: la i depèn de les begudes que hi haguin.
2: Sí.
1: Perquè el to, clar,
2: va pujant.
1: Va pujant.
3: No, home, sí. Perquè tot això li poses que, com que no és una taula sola, sinó que són diverses taules que hi ha allà, els uns parlen, els altres també, quan, i tot això va sumant volum. I tu quan sents que l'altre allò, tu puja una mica el volum perquè penses que no et senten. I no és que ho facis expressament, no. Però acabes parlant més alt del que sembla, no intencionadament, sinó... I molesta, perquè estàs amb les finestres. Però és el que dèieu abans, no estan sols els bars i allò, també hi ha gent que, jo l'altre dia que es radia a casa n'hi havia uns que deurien fer alguna mica de sopar o alguna cosa, i els ho sentia xerrar, el que no xerrava molt alt, perquè entrem amb això, eren set, o sigui, eren sis o set persones, però només hi ha aquestes sis o set, aquí tens sis o set a l'altra taula, i és el que jo deia, i jo sí que els sentia a casa, però dius, tampoc estan pujant molt el volum. Però això passa, ara estem a l'estiu, la gent al cap de setmana s'ajunten amb els amics o el que sigui, fem una mica de sopar i ho fas a l'exterior. I et quedes fins a les dues o les tres de la matinada, que és quan se comença a estar una mica bé.
4: Clar. És... Després, hi ha una cosa, ara semblarà una ironia, però és veritat, que també de vegades a les famílies, vull dir, les famílies en general, sempre hi ha algun sord. No, ho dic en sèrio, sempre hi ha algú que sordeja, sí. Que sordeja, vull dir, sempre jo fixeu-vos, ens fem grans i algú, doncs, de vegades, vull dir, no sé, va amb algun audífon, has de pujar el to de veu.
5: A veure, m'ho pots tornar a dir, que no ho he sentit bé.
4: Algun sord, no? Algú que sordeja i llavors...
1: És que aquí ja sordegem tots, almenys el Manel i jo.
4: Sí, no, jo també, a mi em diuen que sordejo, vull dir, bueno, jo penso que no, però... Però podria ser.
1: És que en el moment podria en què ser. Pensaràs que sí,
4: podria
1: et deprimiràs,
4: eh? Podria ser, vull dir, els taps, aquestes coses. Sí. I si no, amb els audífons, alguns, vull dir, se li acoplen els audífons i se'l treuen. Se'l treuen, m'entens?
5: Així no comença a pitar allò?
4: No és una ironia, eh? De vegades, vull dir, sempre hi ha algun sort a les famílies.
1: Amb
4: el que puges el
1: to. És molt còmic, això que expliques. És molt còmic.
4: Sí, ja ho sé, però...
1: Però és real.
4: Però no sé si una molt realitat, real, sí.
1: No, bueno, no sé, vull... És tan real com que en l'actualitat...
4: En molts casos.
1: Moltíssimes vegades el Manel em diu no sé què, no sé quant, dic, no segueixis, espera que vingui al teu costat.
4: Sí, sí.
1: Perquè si estem a certa distància ja no entenc el que m'està dient.
4: Exacte.
1: I llavors, és la qüestió, no em parlis de lluny perquè no
4: et sent. És un tema empíric, però ho he notat amb molt sovint, amb reunions, sobretot si hi ha gent una mica més gran, i sempre hi ha algú que sordeja i has de pujar el to.
0: I a tot això creieu que cada vegada tenim menys paciència per aquest tipus de toleràncies?
2: No ho sé, perquè saps què passa? Que com que també normalment t'envoltes o de la família, que llavors són elements més joves, i el que en tot cas sordeges ets tu, perquè els elements joves ells no sordegen.
4: No tant, ja hi dic,
2: llavors com que si sordeges intentes que no es noti massa, i si no després et bellugues amb gent més o menys de la teva edat. I jo, per exemple, sí que me'n dono compte moltes vegades, no perquè hagis de pujar la veu, sinó perquè hagis de repetir.
1: Sí.
2: O sigui, et diuen, què?
4: Sí, però quan has de repetir és perquè sordeges una mica.
2: Evidentment, però quan la persona que no accepta que comença a tenir problemes,
4: sí.
2: I Déu te'n guarda que li diguis, perquè llavors a vegades se't molesten, però mantens la conversa, i quan has acabat tota la teva argumentació et diuen, què?
1: Sí.
2: Llavors dius, oh, saps què? Ara haig de fer una versió resumida.
1: Sí.
2: No, haig de fer una versió resumida, perquè si tinc que tornar a explicar
4: llavors,
2: tota aquella parrafada...
4: Tornar a repetir les coses, a vegades posa nerviós, tornar a repetir, i llavors, quan t'ho repeteixen cridant.
1: Clar.
4: Saps? El que no és sord, t'ho repeteix cridant.
1: Perquè tu te n'enteres, sí.
4: Entens? Vull dir, són una sèrie de coses...
1: No, és...
6: El tema sorolls està evolucionant bastant a positiu.
2: Llavors,
6: la gent... Home, la nit de Revetlla de Sant Joan de fa 10 o 15 anys era una cosa no insuportable, però a ratlla de zero, eh?
4: Sí.
6: I en canvi ara ho escoltes no perquè s'ordegi, sinó que dius amb volums i amb nombre de petards.

0: millorat.
1: Ha millorat.
0: Ha millorat.
1: Jo estic... molta més, està molt més cívica la gent.
0: Jo també, jo estic d'acord amb això. Veu?
2: Sí, perquè però, ja estic sabeu com, com vaig esbrinar que sordejava i que ho necessito? No. En les trobades, en la biblioteca, trobades de més gent. O sigui, a la que jo acostumo posar-me bastant a la punta. I a la que vaig començar a dar-me compte que la gent que parlava al final de la taula no l'entenia... vaig pensar, però si abans l'entenies i és la mateixa gent perquè més o menys hi som els mateixos i ara no l'entens, alguna cosa passa, vull dir, perquè entenia tres persones més al costat meu, la quarta ja justet, però la cinquena i els de l'alta i el del final, llavors ja no intervenia perquè pensava, igual contesto una cosa que no té que veure res amb el que hem dit. I aquí me'n vaig donar compte principalment de que necessitava un suport quan vaig en reunions en què hi ha molta més gent.
0: No, no, jo t'entenc perquè ho comparteixo, perquè també, a més, ens trobem sovint a la tertúlia que fem i a mi també em passa això.
2: També et passa i ets més jove, doncs imagina't.
3: Però la sala, tu et refereixes a quan fem la tertúlia de cinema?
2: Sí, qualsevol tertúlia.
3: La sala aquella no és gaire gran. No, i ja, en tot cas, el problema que pot tenir és de reverberació. Sí,
0: reverberació...
2: No ho vulguis sonet, arreglar, he d'anar...
3: No, però no és un sonet, aquella sala no és un sonet, és un so una mica...
4: Perdona, necessites un suport, dius...
2: Pues necessito anar a un lloc on em donguin un audífon, perquè quan vagi en unes reunions en què som 15, en tot cas, que puguin entendre el que passa amb tothom, perquè...
4: Ara amb això la tecnologia
2: ha evolucionat
4: molt.
2: Mira, me'n vaig donar compte d'això perquè al Foment reparteixen uns audífons per la gent que quan hi ha teatre.
0: Sí.
2: I jo mai el vaig voler. I un dia hi vaig anar i la noia aquella em va dir, prova'l, fent-me la xula.
4: No necessito,
2: tal. Diu, bueno, té, diu, com que en sobre em provo. I jo me'l vaig provar. Bueno, va agafar una depre.
4: Et va agafar tu una depre?
2: Una depre, perquè verdaderament me'ls vaig posar i vaig entendre perfectament tot el que deien. I jo mateix, de tant en tant, m'ho treia per veure si l'audició i la comprensió de lo que deia l'actor era la mateixa amb l'audífon que sense, i no ho era en absolut. I llavors, evidentment, vaig tornar a l'audífon, però amb la cara que m'arribava a terra, perquè, evidentment, vaig pensar, necessites alguna cosa, perquè darrerament em passava que anava a veure obres de teatre i quan sortia coses que comentava la gent, jo pensava, doncs jo no les he entès igual.
0: Sí.
2: I llavors he arribat a la conclusió que no és que no les hagués entès igual, és que no les havia escoltat igual. I estava no sentir-les igual, doncs la comprensió general de l'obra o d'aquell acte no era el mateix.
3: Però és que hi ha una cosa, Mercè, quan tu vas al Foment i et dones audífons, el so és el que està dient l'actor.
2: Sí.
3: Anul·les tot el que hi ha al voltant.
2: Clar.
3: I el so, o sigui, és molt important que tu també sentis tot el que tenim a l'entorn, perquè llavors això et situa.
0: Sí. Ara,
3: si tu reps únicament la informació de lo que estan dient els actors, clar que ho sents net i clar, perquè és clar, és que tu només estàs sentint això. Estàs eliminant tot el que és al voltant que ens emmascara. És que és complexa.
2: És complexa, és complexa.
3: Perquè t'emmascara tot el que tens, el so que tens al voltant,
2: és complexa.
3: Que per mi és molt important. Tot aquest so perquè et situen a l'espai, o sigui, tu vas pel carrer i moltes vegades ni t'has de girar per veure si ve un cotxe, perquè el sents.
2: Menys els elèctrics.
3: I notes si, bueno, els elèctrics és un problema, realment.
0: Sí, sí.
3: I notes si et ve per la dreta o si et ve per l'esquerra, o sigui, clar, si tu això ho anul·les, tindries un problema de situació espaial. Clar, llavors, quan tu tens selectiu, assentada en una butaca, que no et cal estar... situant-te, que t'arriba el so net i clar, directament al timpà. Això és...
4: O que ens ho imaginàvem que acabaríem
3: parlant d'audífons.
2: No, sí, no, però és interessant, perquè...
0: Jo dels audífons, jo per això, per casos que conec, és tot un món, perquè de vegades, vull dir, com un audífon et vagi bé, costa molt. I depèn de, jo no sé, de la morfologia de l'orella, sí. Perquè potser et cau perquè tens una orella que no s'adapta a l'orella amb l'audífon, no? Jo què sé, vull dir, és que és un... Però bueno...
2: Forma part de fer-se gran.
0: Forma part de fer-se gran, la vida, sí. I del procés.
4: Però és com les ulleres, sí. Que abans, fa molts anys, no? Ostres, porta ulleres i ara...
0: Sí, imagina't.
3: Abans, la, clar, l'ullera era allò dels quatre ulls.
4: Sí, exacte.
3: Després va passar a formar part d'un estil de persona, sí. Donava un cert com glamour, una intel·lectualitat, sí. Una imatge, i li va quedar completament acceptada.
4: Totalment.
3: L'audífon era... Bueno, relegat a les persones grans,
0: sí, sí.
3: I que ja eren persones decrèpites i que sí, mira, sí. Fins i tot ja és un sort, sí, què sí. Passa? Que hem anat fent anys i els portem amb certa... Bueno, els portem prou bé, no? Diguem-ne, però clar, hi ha limitacions. Quan dieu això, a casa meva teníem una baralla, el meu home i jo, amb lo del... És que em parlava, jo li deia, és que no hi sents bé, jo crec que tu has d'anar a fer a revisar perquè no hi sents bé. És que em parles que no et veig la cara. Jo li deia, oh, és que no passa res, que no vegis la cara, m'has de sentir. Sí. Llavors ell em parlava i estava just sota l'extractor de la cuina, sí. Que llavors, són antics i són aquells que fan soroll.
0: No té sentit.
3: Llavors ell em deia, veus com tu tampoc? Tu tampoc em sents,
0: clar,
3: i
0: dic, sota l'extractor.
3: O sigui, que això és de les primeres. I em vaig fer la revisió. Clar, què passa? Que sí que perds tot el que són els aguts.
2: Clar. Mm-hmm.
3: Els aguts ja els anem perdent de mica en mica. I els aguts són molt importants. O sigui, quan nosaltres parlem, per saber si diem sí, si diem fi, si diem...
2: Clar, sí, els finals de les paraules.
3: Són els que et diuen la part entenedora de la paraula. Clar. Els greus els conservem, però en canvi anem perdent els aguts. I mm-hmm. Això, clar... Llavors aquí et costa molt més seguir la conversa. Com són ara els audífons? Han de ser tecnològicament molt avançats, perquè has de poder parlar pel mòbil, has de poder sentir el mòbil. Clar, és que no són fàcils. Sort que avui dia la tecnologia digital ho permet, o sigui que... Bueno. Permet seleccionar i ara estan...
2: O sigui que dons ànims a tota la gent, sí, que anem perdent, sí, sí, a ulleda, no? Sí,
0: que segueixin, sí, sí, evolucionant.
2: Que segueixin evolucionant.
0: Sí, ja,
3: sí, sí, sí, sí,
0: ja
3: sí,
2: de cas.
3: Però clar, és que quantes persones a la teva edat, a la nostra edat, anaven a reunions?
2: Anys enrere,
3: ja no estava en condicions intel·lectuals com per poder anar a mantenir una conversa en un entorn... Clar, i eren persones que es quedaven més a casa, eren persones els que hi havien arribat en les nostres edats. Clar, en canvi ara no. Ara és el que diem, com que estem actius i estem prou bé, aparentment, doncs, esclar, aquestes limitacions es posen més en evidència.
2: Sí, sí. Mm.
3: Perquè són fisiològiques, és que és normal, és com la vista cansada, que no tens cap més remei que posar-te unes ulleres del cercle,
0: sí,
3: perquè
0: del
3: si cercle, no llegeixes el cercle.
0: No, i l'evolució tecnològica de les ulleres, per exemple, jo recordo, jo sempre ja des d'adolescent que vaig començar a tindre problemes de vista, quan portaves aquelles... que et queien 5, 6 o 7 dioptries que portaves, bueno, tu, Nati, això ho domina, aquells abans en deien culs de got, que eren realment antiestètics. Això, després, tecnològicament, va millorar moltíssim. Esclar, costava una pasta indecent, perquè allò anaven aprimant,
3: la factura.
0: Ho portaven a la casa Zeiss, i jo recordo això, i et quedava uns vidres normals, i tenies bon aspecte, però això ha evolucionat moltíssim.
3: Bueno, i
0: després
3: va venir
0: els audífons,
3: les lentilles, i després posteriorment la cirurgia.
2: Avui dia la cirurgia fa meravelles, a mi m'ha dit gent que o sigui, fins i tot a la nit per anar al lavabo s'havia de posar les ulleres per no pagar-se cops en la porta, i que ara, gràcies a la cirurgia, doncs és una meravella.
0: Jo porto una dioptria a cada ull per veure de Bueno, de lluny, però... i prou. Ara em van operar de catarates.
2: Ai, explica la trampeta, explica la trampeta.
0: Em van operar de catarates, potser una mica més jove del que corresponia, que de vegades hi ha uns trams d'edat per les catarates, això, si no, que em corregeixi la Nati, i allò, a partir d'aquí, res, una dioptria normal, i ara el que em costa és la muntura, perquè el que és els vidres, però havia arribat a gastar molts diners amb els vidres, perquè tenia una vista molt complicada. Sí. I és veritat, vull dir, aixecar-me a la nit per mirar l'hora m'havia de posar les ulleres, o per anar al lavabo, sí, allò que diu. Sí, efectivament. I ara res, eh? Vull dir, però de vegades i surto al carrer sense ulleres. Vull dir, no tinc aquesta dioptria, però vull dir que sí. Que
1: tornant al tema de l'oïda, hi ha alguna paradoxa. Per exemple, abans semblava que si tu tenies uns bons cascos per escoltar música, anava millor i senties millor. Doncs a mi em passa, i a alguna gent que també conec, que mitjans que et fas gran, els cascos, en lloc de dir els necessito, no, et ofenen. És a dir, com si et passessis de rosca, no, com si fos un ajustament.
0: Sí.
1: Millor els audífons, aquests tipus iPod, que no pas el casco.
0: Sí?
1: En el meu cas, en el meu cas...
2: Bueno, perquè deuen estar preparats per gent que estigui bé d'oïda.
3: Quan tu et poses els catxarrets aquests per escoltar la ràdio, per escoltar la música, vols dir aquests petitonets, que no sé com en diuen.
1: No, jo vull dir els cascos aquests.
3: Sí, però quan tu parles dels audífons, que són aquests petits, el que ens posem ara per escoltar la música o per escoltar la ràdio, que et poses aquestes coses. Clar, és que també pensa que el so te'l deixa, és que te'l deixa el canal auditiu.
2: Clar.
3: Això te'l deixa fora. Això te'l deixa més en fora. I l'altre, com que es fica que entra del canal auditiu, te'l deixa just allà a la porteta del timpà. I llavors és quan fa vibrar el timpà i la cadena auscular ja pel cap dintre. Sí,
2: però et priva de
5: quin
2: sentir.
5: Quin programa més interessant.
2: Quedes clar.
1: No,
2: ho deia això, que priva doncs, de l'entorn. Jo, per exemple, quedes només amb allò que sents a les orelles.
3: A casa em porto un.
2: Sí.
3: Per escoltar la ràdio em poso un.
2: Un només.
3: Clar, perquè l'altre m'interessa saber...
5: És pel telèfon.
3: M'interessa saber... No, clar, perquè com que clar. Jo escolto la ràdio a través del telèfon. Llavors, si em truquen, l'entrada em truca i ho sento pels catxarrets aquests. O si m'entra un WhatsApp, jo noto el soroll perquè està entrant un WhatsApp. Però, en canvi, no sento...
2: Si piquen a la porta.
3: Si tinc algú a la terrassa.
2: Clar.
3: Entens? Llavors, què passa? Poso un i l'altre a l'orella la deixo... Perquè clar, és que
2: necessites sentir el teu entorn.
3: Al voltant, sí.
2: Per moltíssimes coses. Poden trucar a la porta. Sí. Per...
3: I a més a més, hi ha uns sons que són absolutament coneguts de casa.
0: Sí.
2: Sí.
3: I en canvi...
2: Tothom els tenim.
3: I aquests no t'alerten de res. Però en canvi notes un so una mica diferent.
2: Sí.
3: I això què és?
2: Sí.
3: I d'on ve?
2: Sí.
3: I et poses en alerta, et poses en guàrdia.
0: Sentir el so ambient, el teu entorn.
2: El teu
0: és
2: so.
0: És veritat.
2: Sí.
0: I és important, fa sentir segur.
2: Sí, clar.
0: Jo amb això sóc anti, perquè necessito sentir...
4: Ara, no podries dormir amb taps, o sí?
0: No, ja ho sé, que hi ha gent que... Sí. Els posa taps i ja està. Però no.
1: I després hi ha el problema dels acúfens, que tècnicament es diu tinnitus. Els acúfens, oi?
2: Els sorolls, els violins a l'orella.
0: Sí,
2: que això ja és...
1: Jo no he trobat cap otorrino que em digui la causa exacta.
2: Ni la solució, no hi ha solució.
1: Ni la solució a nivell de... Algun problema funcional.
0: Jo això no ho sabia.
4: Josep Vinyas està molt callat, vol dir que...
0: Els
2: acúfens. I veu i es sent perfecte.
0: No sabia aquesta paraula, acúfens. Jo sabia que eren els acuífers, però els acúfens...
1: L'aigua ja no es pot tocar. Exacte.
0: No.
4: Alguna cosa més a afegir, Josep Vinyas, sisplau?
6: No, jo...
2: Tu estàs perfecte.
6: Problemes amb l'oïda en tinc, ja ho vaig dir un dia. Jo havia treballat al tèxtil de jove i després a la construcció, vull dir que antigament els EPIs no es feien servir tant, això de cara poses protecció per l'auditiva i això ho notes. Sí que m'he fet una revisió i no estic encara molt d'allò de posar-me audífons, però estic amb aquell límit i passa això. Sí, però el que deia la Nati, evidentment, poses també aquests auriculars que poses avui en dia, el que fas és desconnectar del tot, ja no sents res del que passi al teu voltant. Jo estic amb ella, ja posaries com a molt un per poder escoltar.
3: No, l'audició sí, de debò no, eh?
6: Eh?
3: Un nou difunt de debò,
6: no, els auriculars aquests que es posen a les orelles per escoltar música, et poses els dos i és que com si ja desconnectessis, ja no sents res.
3: Estàs dins l'orquestra.
6: No sents res, ja no sents res.
0: Sí.
2: Josep, i tu que vas treballar al tèxtil, jo no sé si la teva època passava, però jo recordo que la meva mare m'explicava que tenien un llenguatge com si fos el de muts, que no és el de muts, però de signes...
0: Del soroll.
2: Exactament, a dins de la fàbrica, unes coses bàsiques, però perquè un dia la vaig veure amb una senyora que... Oh, te'n recordes allò? I vam començar així, i jo vaig dir, però què esteu fent? Diu, oh, és que dins de la fàbrica no se sentia res i teníem un llenguatge de coses bàsiques. Sí,
4: com els oients que
2: ens estan escoltant i segurament deuen recordar aquella època que feien aquest...
6: No, és que era una mica així, perquè entrar en una sala de telers i intentar parlar amb algú, amb el que tens al costat, a mig metre... pràcticament era bastant complicat o impossible, eh?
0: Sí.
6: No ens podem imaginar el soroll. És el que jo estic dient. Actualment, amb aquestes coses, estem molt en compte els EPIs i la protecció, i antigament això ni existia.
2: No.
6: I és així. I les conseqüències quan venen? Després. I estem parlant de l'àudio com estem parlant d'altres coses, eh? No... actualment... totes les feines, tot el món laboral té les seves precaucions i té tots els seus... Jo ara, perquè ara això seria anar-se'n de tema, ja ho sé, però per exemple, a Cerdanyola, quanta gent malalta hi ha per culpa
2: de l'amiant.
6: Però és el mateix que l'àudio, el mateix que tot, és que actualment això estem molt en contra, però antigament...
2: Mira, era el que hi havia.
6: És el que hi ha. Estàs en una sala que hi ha un nivell d'un volum que estan per sobre els decibels, però molt per sobre del que ara actualment diríem això no és aguantable, no és sostenible, doncs allà hi estaves treballant i sense cap mena de protecció. I el parlar, doncs sí, és veritat, es parlava molt en signes i en d'allò perquè no te n'entallaves, el del costat no sabia ni el que li estaves dient, movies els llavis, em sembla que sabien més llegir els llavis que no pas el que deies.
2: Sí.
6: És així.
4: Molt bé, molt interessant.
3: A Molins hi havia, clar, tantes feines, tantes empreses tèxtils, hi havia molta gent amb deficiències.
6: No en queda cap, però sí.
3: Les ordidores deien que allò era una ordidores, teixidores.
2: Sí, sí.
6: Totes aquestes seccions. Els acabats és l'únic que possiblement no tenien tant de xivarri i inclús a la manyeria i encara així, és igual en tots els llocs cops i allò i no es tenien en compte
3: o la manyeria, suposo que també
6: sí, també cops
3: i màquina
6: però això ja passa hem de pensar que si tu tens una obra ara, actualment ja parlem actualment una obra que fan petites reformes amb un pis al costat. Només han d'estar amb això el soroll que arribes a sentir. Només que t'engiguin una radial per tallar una rajola...
0: Molt.
6: I és una radial, és el tipus de so que fa.
0: M'intenen amargar les radials. Quan tinc per allà al veïnat hi ha algun veí o algú que fa hores...
2: Que està fent obres.
0: Les radials és que duren i dius, ostres, no hi ha... Ni descansen, eh? Això dels sorolls, vull dir, evolucionat tot
2: a millor.
0: Ja dins de lo que jo domino, que ja ho sabeu, jo sempre dic que el cinema mut no ha existit mai. Vosaltres sabeu les màquines de projectar el soroll infernal que feien?
2: Sí, allà dins del quartet.
0: Era brutal, eh?
2: El quartet
0: aquell.
2: Per això
0: el cinema mut mai és un... Per què? Per mitigar això... posaven música. I venia
2: un piano pianista,
0: un pianista o hi havia un grupet o algo per mitigar el soroll, per mitigar el soroll infernal de les màquines de fer cine. Sorolls. i han evolucionat.
3: Passa que els sorolls realment que són, jo sempre dic que el soroll crea agressivitat.
4: Sí, i la calor.
3: La calor crea també molta agressivitat.
0: Crispació.
3: Llavors, si fas el binomi, com tinc jo ara a sota que estan fent
2: obres
3: en un pis, calor,
2: calor,
3: soroll i pols, sí, pols? Això no són binomi, són tres. Jo crec que el tinc ja mig fos. Em sembla que comença a sortir per aquí l'orella.
4: Moltes gràcies, Núria, Manel, Mercè, Nati, Joan i Josep, que tingueu bona setmana.
3: Bona
2: setmana.
3: A
2: reveure.
0: Adéu.
2: Bon dia.
0: Me'n vaig voler...

0: Els matins dels caps de setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i...

0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM.